0: assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja salpaven en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
2: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
3: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
2: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
4: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
5: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
4: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
7: Que ens trasllada a la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres em llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
8: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
9: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és, doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí, doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
7: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Per què no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
10: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
11: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú. Continua treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
12: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
13: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
14: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
15: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
14: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
16: Molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
14: Cala ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
17: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
14: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21 i 23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
19: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raúl Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
20: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a dos anys, va acabar això el juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Ángel Simón, president d'Indra.
21: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
22: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
1: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
23: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rognaud de la Motte.
2: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
23: El prefecte explica que quan augmenten els controls sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis, que després d'una curosa restauració de 4 anys recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra. N'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
3: Els estucs són els originals, tots. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
4: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
24: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
5: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzner, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
25: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
5: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
26: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
5: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana aquest dimarts amb els següents partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Real Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
6: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
5: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanc i blaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
1: 3CAT Info.
5: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera. Un empat que deixa els gironins, amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat, amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava, i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc,

0: a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
2: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
3: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
4: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
2: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
5: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
2: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
6: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
7: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
6: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
1: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
8: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
9: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
8: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb

0: busos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud dos avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, sis d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info.
2: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
3: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
4: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
5: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
3: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
6: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
3: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
2: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
7: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
8: Que s'ha alcançat un principi d'acord con los acusados Josep Prats Domènech i Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha.
7: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
9: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
7: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministre socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
10: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
11: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
2: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
10: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
11: Diga
10: como
11: uno.
10: El catalán, al que yo amo,
11: Miente.
10: Por cierto. Pero no, pero usted
12: Naciste
10: no.
12: Allí, ¿no?
10: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
11: No, es verdad.
10: El señor Junqueras presentó el modelo
11: un
10: de financiación.
11: Señor Moreno.
2: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
13: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
14: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
13: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
14: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
13: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
1: El temps.
2: Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
15: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
2: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
16: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
2: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla, que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
11: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
12: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
11: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
2: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
17: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
18: No hi ha ossi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
17: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
1: 3CAT Info.
2: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
19: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
20: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
21: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
19: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
2: A El còmic La separació, de l'autora gallega Uxiela Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxiela Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
0: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí.
2: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
0: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
2: La tristesa de què parla Uxiela Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixet una estelada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans, al 86, al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mou Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de 2 noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí Laseu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de 2 temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als 8ens de final del quadre masculí Sine, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
0: Trescat Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parla en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
9: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
10: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar el març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
11: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
12: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
13: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
14: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
15: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
16: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers. and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
15: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
16: Many member states,
17: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
16: This is where we are.
15: Calas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
18: Passemos a un voto, constatemos quantos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
15: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament. Unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
20: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
21: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a dos anys, va acabar això al juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
2: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
4: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
1: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
22: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rognaud de la Motto.
23: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
22: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
24: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
3: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
6: Més és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
5: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzner, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
7: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
5: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
9: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
5: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana aquest dimarts amb els següents partits: Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
25: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
5: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
1: 3CAT Info.
5: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera. Un empat que deixa els gironins, amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: Que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant,

0: L'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
1: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
2: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
3: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
1: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
4: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
1: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
5: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
6: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
5: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
7: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
7: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats. 3CAT Info.

0: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
1: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
2: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
3: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
1: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
4: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
1: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
0: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
5: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
6: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
5: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
7: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
5: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministre socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
9: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
10: Usted en esto... Es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Cataluña.
9: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
10: Diga
9: como
10: uno.
9: El catalán, al que yo amo,
10: Miente.
9: Por cierto. Pero no, pero usted,
11: no. Allí, ¿no?
9: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
10: No, es verdad.
9: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
10: Usted señor Moreno.
0: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, La incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic, malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista, després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
11: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
12: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
11: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
12: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
11: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
8: El temps.
0: Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
14: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
15: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
16: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
15: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys 2 més i que el 2028 tots estiguin a punt.
0: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
17: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
18: No hi ha ossi que per protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
17: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
8: 3CAT Info.
0: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
19: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
20: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
21: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
19: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
0: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxía La Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxía La Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí.
0: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
2: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
0: La tristesa de què parla Uxia La Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixa Tunastalada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Iagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuje al equipo.
1: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí-la-Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de dues temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als vuitens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
0: Trescat Info.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parlà en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. Esports.
1: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocats de la vaga.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Montbrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
9: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord. El que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
10: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mumbrú a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
11: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
12: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits i en diferents temes. És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
13: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
14: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
15: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta. conflicte.
16: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
15: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
16: Many member states,
17: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
16: This is where we are.
15: Calas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
18: Pasemos a un voto. Constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
15: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs podran anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
20: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
21: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a 2 anys, va acabar això, el juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat a que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Ángel Simón, president d'Indra.
1: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
4: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
2: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
22: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rogneau de la Motto.
23: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
22: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
24: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
3: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
6: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
5: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenzne, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
7: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
5: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que tanca la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
9: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
5: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36a, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
25: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
5: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
2: 3CAT Info.
5: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
2: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera. Un empat que deixa els gironins, amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat, amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava, i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres em llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria de

0: recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
1: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
2: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
0: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
3: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
0: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
4: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
5: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
6: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
5: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
4: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
7: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
7: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
9: 3CAT Info.
4: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
9: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de tres delictes de frau fiscal entre

0: D'altres, a la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol de 95 anys i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
1: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
2: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
0: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
3: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
0: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
4: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
5: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
6: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
5: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
7: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
5: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministra socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
9: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
10: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
4: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat, afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
9: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
10: Diga
9: como
10: uno.
9: El catalán, al que yo amo,
10: Miente.
9: Por cierto. Pero no, pero usted
11: naciste
9: no.
11: Allí, ¿no?
9: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
10: No, es verdad.
9: El señor Junqueras
10: usted
9: presentó el modelo de financiación.
10: Señor Moreno.
4: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i quatre han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
11: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
12: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
11: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
12: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
11: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
8: El temps.
4: Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
13: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya Central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
4: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
14: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
4: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
15: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
16: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
15: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada-Martorell-Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita-Manresa que passa pel massís de Montserrat, on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
4: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanas.
17: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
18: No hi ha ossi que pet protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
17: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
8: 3CAT Info.
4: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
19: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
20: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
21: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
19: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
4: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxiela Rossa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxiela Rossa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
22: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí.
4: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
22: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
4: La tristesa de què parla Uxiela Rossa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Caixa Tunastalada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar, creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
1: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí-la-Seu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de 2 temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als 8ens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.

0: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parla en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. El matí serà assolellat i amb boires localment a la Costa Brava. La tarda serà de ruixats a qualsevol comarca, si bé seran intenses en alguns punts a tot el prelitoral, des de l'Albera a l'Empordà fins als ports, al Montsià.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer on dius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut, Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
0: I com dèiem, l'Ondius, aquest vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament. Port de Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de la USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres em llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
9: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Mentrestant, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a l'assemblea, convocats per parlar del calendari de vagues d'educació.
10: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ha exigit la dimissió de la consellera. Són declaracions del portaveu Andreu Mombrú a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: La USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. I Esquerra descarta supeditar les negociacions pressupostàries al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com va passar al març, els Oriol Junqueras han decidit deixar-ne al marge la polèmica per les infiltracions policials en reunions de professors. Isaac Albert és el portaveu de la formació.
11: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: El PSC també apunta que la controvèrsia no afectarà el calendari dels pressupostos. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
12: Estem avançant de forma positiva, plenament, en diferents àmbits, en diferents temes. És un tema de sentit comú. Continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres aquesta emissora, el desllorigador seria el tren orbital, una nova línia ferroviària que ha d'unir el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Els comuns, per la seva banda, ho aprofitaran per incorporar més condicions al pacte pressupostari que ja van signar amb l'executiu. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa. Obrim plana internacional explicant que Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Fent una comparació amb l'estat d'un malalt, Trump diu que la treva es troba a la unitat de cures intensives.
13: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: «Senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Bagaí és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
14: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. Aquest dilluns, el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha situat a l'entorn dels $104, aproximadament un 3% més que divendres. I la Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
15: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
16: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
15: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
16: Many member states,
17: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
16: This is where we are.
15: Calas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
18: Passemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
15: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
1: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
19: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. Al matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament. Unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
0: Per aquest dimarts a la tarda s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat, gairebé el 40% de la seva plantilla catalana actual. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, on la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
20: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen de mitjana 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
21: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a dos anys, va acabar això al juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
0: Aquest dimarts els treballadors es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'expedient de regulació d'ocupació de l'automobilística japonesa. Indra, mentrestant, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones, cosa que li permetrà superar els 5.000 treballadors a Catalunya. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i també projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
2: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
4: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
0: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
1: 3Cat Info.
0: La Comissió del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça Gerard Piqué i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada. La sanció a Piqué és de 200.000 euros. El fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena el sancionen amb 100.000 euros. Segons el supervisor, Elías, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions amb Atris Health per llançar una OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
22: Per primera vegada, les oficines policials franceses situades a l'estació de Cervera de la Marenda podran funcionar a les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents. Actualment ja són 36 i la previsió és que al mes de setembre siguin 45. Ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rogneau de la Moto.
23: Hem volgut reforçar la resposta aquí, a Cervera de la Marenda, perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
22: El prefecte explica que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions, sigui per l'entrada d'immigrants en situació irregular o per tràfic de drogues. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
0: La Casa Batlló de Barcelona acaba d'obrir al públic l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una curosa restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps de l'arquitecte modernista. Són 440 metres quadrats on es pot comprovar l'esperit ecologista de Gaudí amb materials de proximitat i reaprofitats. Tota la restauració ha estat una sorpresa rere l'altra, n'apunta algunes l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
24: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís.
0: Els diferents espais es llogaran a partir de 200 euros l'hora amb preus dinàmics que poden canviar. El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, suggereix alguns usos.
3: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
0: El mobiliari l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navona. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. I com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
6: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
5: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que ha estat una estelada, i Stenchne, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal, també. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar aquest títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
7: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
5: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem ara al Girona.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Ara ho dèiem, l'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat el 86 al local Alemau. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats. Ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
9: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
5: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb dos punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. I un cop tancada la jornada 35 a primera, aquest dimarts mateix arrenca la 36ena, que es disputa íntegrament entre setmana. Aquest dimarts amb els següents partits, Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Dimecres, Alavés-Barça i Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous, Girona-Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Pace, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta, que ocupa Manolo González.
25: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja al equipo.
5: L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, que actualment està de baixa i a qui li queda un any més de contracte. Monchi, al marge del Sevilla, ha treballat també a la Roma i a l'Aston Villa. I d'altra banda, l'Espanyol facilitarà autocars gratuïts per als socis blanquiblaus que hagin adquirit entrada per assistir al partit al camp de l'Osasuna de la 37a i penúltima jornada de Lliga. I tindran accés als socis que ja tinguin l'entrada o bé els que l'adquireixin abans d'aquest dimarts a les 10 del matí. El partit es disputarà el diumenge 17 de maig a les 7 a l'estadi del Sadar. Per cert, que la Lliga de Futbol Professional ha anunciat que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9, amb aquests partits per als catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx.
1: 3CAT Info.
5: I acabem explicant que encara en futbol el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana del 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. I a Anglaterra, l'Arsenal ha fet oficial la sortida de la catalana Laia Codina després de 3 temporades, un cop acabat el seu contracte.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. A partir d'ara us explicarem que la Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I parlarem de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. D'altra banda, destaquem també l'empat a 1 del Girona al camp del Rayo Vallecano per tancar la jornada 35 a primera, un empat que deixa els gironins, amb gol d'Estuani al minut 90, 2 punts per sobre del descens.
0: I el temps, anem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem avui, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà fins al Montsià, i les temperatures baixaran lleugerament. Ho explicàvem al sumari, els mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La mobilització d'aquest dimarts es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants de la vaga.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
0: Però un dels portaveus de l'USTEC, Andreu Mombrú, demana garanties per millorar l'acord que el govern ha pactat amb Comissions Obreres i la UGT.
4: El que ens trasllada la conselleria és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: L'Associació de Famílies AFAC tanca files amb les reivindicacions del professorat i dona suport a les mobilitzacions. La directora de l'entitat, Lidón Gasull, celebra que el govern s'obri ara a negociar amb els sindicats majoritaris, tot i que apunta que ho hauria d'haver fet abans de la primera jornada de vaga.
5: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
0: Els serveis mínims de la vaga d'aquest dimarts són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària. A les escoles bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Al País Valencià, la meitat dels professors han fet vaga aquest dilluns per reclamar a la Conselleria d'Educació millors condicions de feina. És una aturada indefinida amb un seguiment que els sindicats eleven fins a més del 85% i reclamen al govern valencià que posi sobre la taula de negociació propostes concretes. València, Alba Barbosa.
1: Ha estat el primer dia de vaga i han sortit al carrer més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en València, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
6: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne.

0: propostes.
1: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
0: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar. També els treballadors consideren abusius els serveis mínims decretats a segon de batxillerat.
2: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que segons l'Agència Catalana de Notícies no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Madrid, Cristian Roldán.
3: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha dos possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
4: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas inconclús que, de moment, no hem inclòs en aquest recompte.
3: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
2: I mentrestant, l'Ondius ja navega en direcció als Països Baixos. El vaixell ha atracat durant una hora al port de Granadilla, Tenerife, per facilitar l'operació de desembarcament. Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
5: Punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
6: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
5: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
7: 3CAT Info.
2: La Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per la resta de germans. El Ministeri Públic considera que formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses, en el tram final del judici, han demanat que se'ls exoneri. Enviat especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
8: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia, l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els quatre empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer

0: Jordi Pujol Ferrusola, aquí i a l'estranger, van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
1: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
2: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
0: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
3: Todas las adjudicaciones importantes han sido... La època, la del tripartito.
0: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
4: I el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, ha arrencat amb els acords entre alguns dels principals acusats i la Fiscalia. L'escàndol de suposades irregularitats econòmiques detectades al holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan ha arribat a judici gairebé 15 anys després dels fets. Tarragona, Manel Sastre.
5: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i expresident de CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la mateixa fiscal del cas.
6: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prats Domènech y Batesteza, que en cuanto a la responsabilidad civil... La misma ha sido ya satisfecha.
5: Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació i que inclou també abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamora és l'advocat de Carles Manté.
7: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo.
5: Entre els 8 investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Aquesta és l'única de les 16 peces separades del cas Innova que ha arribat a l'audiència i que fa referència a les factures suposadament irregulars de Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El candidat popular a la reelecció com a president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha fet aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar a l'exministre socialista de cedir davant de Junts per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa, mentre que Montero ha respost afirmant que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia. El sentim a tots dos.
9: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Catalunya y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
10: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
4: Moreno Bonilla fins i tot ha ironitzat afirmant que María Jesús Montero seria una magnífica candidata a Catalunya.
9: Pero usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata a Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo
10: Diga
9: como
10: uno.
9: El catalán, al que yo amo,
10: Miente.
9: Por cierto. Pero usted no,
11: allí, ¿no?
9: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
10: No, es verdad.
9: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
10: Señor Moreno.
4: Aquest debat ha arribat al mateix dia que s'han conegut les darreres enquestes de cara a les eleccions del proper diumenge. Totes situen el PP com a guanyador, al llindar de la majoria absoluta, i, per tant, la incògnita és si els populars necessitaran o no el suport de Vox per formar govern. En canvi, els sondejos apunten que els socialistes s'enfronten al que pot ser el pitjor resultat de la història, a la que era la seva comunitat estrella. I Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una 70 de diputats li han reclamat públicament que deixi el càrrec i 4 han renunciat al càrrec d'assessor del govern. El primer ministre, però, reclama estabilitat per fer front al malestar social i anuncia reformes i un acostament a Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
12: El primer ministre ha passat a l'ofensiva i no plegarà, malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
13: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
12: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
13: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
12: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
4: El temps. Arriba un canvi de temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest dimarts tindrà dues cares clarament diferenciades. El matí serà tranquil arreu del país, amb un temps assolellat, amb un temps que predominarà fins i tot alguns bancs de boira matinals a primera hora del dia i també amb alguns núvols baixos que es poden presentar a la Costa Brava. Però, en canvi, farà un tomb a partir del migdia. Els núvols creixeran, tenim aire fred a les capes altes atmosfèriques que permeten el desenvolupament de les nuvolades i això farà que els ruixats, les tempestes, puguin caure pràcticament a qualsevol comarca de Catalunya. De fet, s'esperen ruixats localment intensos entre les comarques de l'Alt Empordà i Garrotxa fins a la Terra Alta i el Montsià, és a dir, a totes les comarques que sobretot abracen el prelitoral i Catalunya Central. Uns ruixats que seran possiblement més intensos, amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora durant la primera hora de la tarda fins a mitja tarda aproximadament. Les pluges es mantindran actives fins al vespre o fins i tot primera hora de la nit a les comarques de Girona. I tot això farà que amb aquestes nuvolades les temperatures tendeixin a baixar lleugerament, unes màximes que es mouran entre els 21-23 graus i localment poden arribar als 24 o 25, sobretot cap a Ponent i cap a les Terres de l'Ebre.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: L'activista palestino-català Saïf Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar diumenge després de ser alliberat.
14: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
4: L'activista ha anunciat que viatjarà aquest dimarts a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallafocs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
15: Els eixos de confinament, aquest és el nom amb què s'han batejat aquestes àrees, seran zones amb boscos ben gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. En definitiva, paisatges mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Es volen fer 14 eixos de confinament que sumen gairebé 200.000 hectàrees de terreny, de les quals se n'hauran de treballar unes 34.000 perquè el paisatge tingui les característiques que, segons els bombers, necessiten per frenar aquests incendis. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
16: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers
17: han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
15: Amb l'assessorament dels bombers s'ha decidit començar a dibuixar aquests eixos de confinament per 5 trams prioritaris. El d'Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, el de Girona a Celrà, el d'Argentona a la Roca, el de Rasquera i el Perelló i el de Perafita Manresa, que passa pel massís de Montserrat, on aquest dilluns ja s'han començat a netejar els boscos. A banda dels eixos de confinament, la nova estratègia de prevenció d'incendis també contempla destinar 15 milions d'euros anuals a crear i mantenir franges de protecció de pobles i urbanitzacions. Malgrat que són obligatòries des de fa 23 anys, només la meitat estan en condicions. El govern també vol implantar els perímetres de protecció prioritària, uns espais enmig dels boscos, gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que el 2028 tots estiguin a punt.
4: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
18: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
19: No hi ha usi que pet protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veriusi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
18: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
8: 3CAT Info.
4: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci de la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Barcelona, Anna Escura.
20: Aquest increment pressupostari es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
21: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
22: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
20: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors del Consorci.
4: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxiela Rosa, publicat per Finestres, reflexiona sobre la monotonia i com fer-hi front. És una faula explicada des d'una estètica poètica i elegant, amb la qual va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de còmic en català. La protagonista, la Carme, viu una vida molt tranquil·la en què mai no hi passa res, fins que un dia veu com se li desprèn l'ombra. La història va venir a Uxiela Rosa anant a la feina, una feina que no l'apassionava.
23: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí.
4: El còmic analitza com ens afecta la falta de sentit del dia a dia.
23: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això, com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
4: La tristesa de què parla Uxiela Rosa és tot el contrari del que ha experimentat ella fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. El Barça ha festejat aquest dilluns el títol de Lliga amb la tradicional rua en el dia en què el Girona ha sobreviscut amb un empat en la seva visita al camp del Rayo Vallecano. Com dèiem, els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranàs, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i passava per carrers com ara la Travessera de les Corts, Balmes, Gran Via i Passeig de Gràcia, entre d'altres. Lamine Yamal ha agraït les mostres de suport als mitjans del club.
2: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
1: La rua ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat a les 10 de la nit, per tant, amb una hora de retard. Entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, Kaisat Unastalada i Stenzna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i també la bandera de Palestina que ha alçat Lamine Yamal. Hores abans de la rua, el president en funcions del Barça, Rafael Juste, ha passat pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per valorar el títol de Lliga. Juste ha explicat que la renovació del tècnic Hansi Flick està gairebé tancada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: Flick té contracte fins al 2027. Del Barça passem al Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'equip gironí ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que ha equilibrat el que havia marcat 4 minuts abans al 86 al local Alemão. Tot plegat després d'un partit discret dels gironins, que s'han vist superats en els duels i que han tingut en el porter Gazzaniga un dels seus jugadors més destacats, ho ha admès Michel Sánchez, l'entrenador del Girona.
4: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
1: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona. Pel que fa a l'Espanyol, ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, ara el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president, Alan Peix, i del director general, Mau Yagú. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
5: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar, creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuje al equipo.
1: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de motor. Marc Márquez ha rebut l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan aquest diumenge a Madrid perquè l'operessin de dues noves fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà, això sí, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP d'aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. A la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadillaceu ha fet oficial que la base Ainhoa Gervasini marxa de l'equip després de 2 temporades. Afegim que el torneig de tenis Masters 1000 de Roma han avançat als 8ens de final del quadre masculí Sinner, Rublev i Medvedev, entre d'altres. En dones, mentrestant, s'han classificat per als quarts noms destacats com Aragov, Swiatek, Andreeva, Pegula i Svitolina, en contrast amb l'eliminació d'Osaka.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.

0: Què tal? Molt bon dia. Avui ens llevem amb 9 graus a Palafrugell, 11 a Tàrrega i 13 a Castellbisbal. I sobretot, compta amb les tempestes que tindrem a partir del migdia. Protecció Civil ha activat el pla per inundacions a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral barceloní i també a la Catalunya central. El dia començarà amb molt de sol, un dia radiant, ens diuen, però al migdia la cosa s'anirà complicant i tindrem aquestes tempestes que poden ser intenses en alguns punts del país. Per tant, com sempre, molta, molta prudència. Aquest serà un dels temes avui que centraran la nostra atenció a les primeres hores del matí de Catalunya Ràdio. L'altra seran les vagues a escoles i instituts.
1: Illa, illa, illa, la zona és calderilla. Illa, illa, illa, la zona és calderilla.
0: Avui és la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions. La d'avui és vaga a tot Catalunya. Ja sabeu que es van convocar 17 jornades de vaga, la immensa majoria territorialitzades, és a dir, n'hi haurà en diversos punts del territori, però la d'avui és a tot Catalunya. N'estarem pendents al programa, també estarem pendents de les afectacions que això pugui tenir a la mobilitat pels talls de carreteres i les protestes que puguin organitzar en aquest sentit els principals sindicats de l'ensenyament.
2: I des d'aquí continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula vies per reconduir la situació.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb les dues bandes d'aquest conflicte. D'una banda, la que escoltàvem ara mateix, la consellera Esther Niubó, que ens acompanyarà aquest mateix matí al matí de Catalunya Ràdio, durant l'Àgora, però també parlarem amb la portaveu de l'USTEC, el sindicat majoritari, Yolanda Segura, que avui, en una entrevista al diari Ara, apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, aquestes mobilitzacions s'acabarien. Un augment de sou, diu, de 400 euros al mes. Tot això, avui, que centra aquestes primeres hores del dia, l'altra qüestió és l'antivirus. Aquest matí a la Moncloa, Pedro Sánchez rep el director general de l'Organització Mundial de la Salut, ara que s'ha donat per acabat el desembarcament del creuer a Tenerife.
3: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Entre ayer y yo, hoy hemos evacuado a los 125 pasajeros y tripulantes de 23 países.
0: Això ho explicava la ministra de Sanitat després que el creuer hagi abandonat les Canàries i hagi anat, estigui anant, vaja, camí dels Països Baixos. Ara l'atenció se centra en els pacients que havien estat en aquest creuer i sobretot els que hagin donat positiu, perquè n'hi ha un dels que estan a Madrid que ho ha donat. Dels 14 espanyols que estan ingressats en un hospital de la capital espanyola, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus, no té símptomes, està en una unitat d'aïllament especial i està pendent d'una segona prova per confirmar el resultat com marca el protocol. Aquests són els principals temes del dia, sense oblidar, evidentment, que avui encara hi ha una miqueta de ressaca. ...750.000 persones van sortir ahir al carrer per veure la rua del Barça, dels jugadors de Hansi Flick, per celebrar la Lliga que es va guanyar diumenge en el partit al Camp Nou contra el Madrid. Una de les imatges que s'han fet més virals la va protagonitzar Lamine Yamal.
4: Serà segurament polèmica, segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina.
5: Sí, sí. La ves bé.
4: La bandera de Palestina ara mateix a l'autocar del Barça.
0: Lamine Yamal portava una bandera palestina, un gest molt aplaudit a les xarxes socials per diversos polítics d'esquerres. També van ser protagonistes una estelada, que va portar en algun moment Robert Lewandowski, un fuet, que els jugadors es menjaven a queixalades, o el vàper de Chesney, que també anava davant de tot de l'autocar i que se li veia doncs ben bé. A partir de les 10, avui, quan també parlarem d'una altra qüestió aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el periodista i col·laborador de la casa, Xavier Pérez Esquerdo, que s'encarrega del guió de l'acte amb el Papa Lleó XIV, que tindrà lloc a l'Estadi Olímpic el pròxim 9 de juny, durant la visita del Pontífex a Barcelona. I avui, al matí de Catalunya Ràdio, també entrevistarem dues personalitats molt destacades. D'entrada, l'exministre Manuel Castells. Parlem amb ell de les derivades que ha obert la guerra a l'Iran i també de la situació econòmica i de la desigualtat social a casa nostra. Sempre és molt interessant explicar què diu l'exministre Castells i avui serà el matí de Catalunya Ràdio. Aquesta és una de les personalitats que ens acompanyen. L'altra...
6: Yo quisiera cantar.
0: Sílvia Pérez Cruz, que acaba de publicar el seu nou àlbum, Oral Abissal.

0: A partir de les 11, Sílvia Pérez Cruz, del matí de Catalunya Ràdio. Així comença el dimarts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment, cop d'ull a la matinada. Amb el Pol Foradada. Bon dia, Pol.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Un exprofessor del Conservatori del Liceu està acusat de tocaments a dues alumnes. Segons avança el periòdico, hi ha estudiants que també l'acusen d'enviar-los fotos seves despullat. Una de les noies diu que va explicar la situació a un cap del departament, però que no va rebre resposta. El Conservatori del Liceu diu que no li consta cap denúncia per escrit i l'exprofessor de violoncel, que ja no fa classes al Conservatori, nega els fets. Ara fa un any el periòdico ja va destapar suposats abusos d'un professor de guitarra.
0: A Brussel·les.
2: Permetrà als avions carregar més querosè del necessari pel vol. Fins ara això no es podia fer per evitar que les aerolínies compressin combustible als països on és més barat, però ara permetrà fer-ho davant la possibilitat que la destinació del vol hi falti querosè arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
2: El New York Times avança que el secretari de Salut, Robert Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy, que recordem ha negat l'efecte positiu de les vacunes sense cap base científica, ara fa dies que no diu res en públic, però sí que ha ordenat fer estudis per comprovar la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb una denúncia d'espionatge. L'alcaldessa d'Arcàdia, és un suburbi de Los Angeles, s'ha declarat culpable d'actuar com a agent d'estrangeria de la Xina i de difondre propaganda en nom de Pequín. Això pot suposar una pena màxima de 10 anys de presó.
3: Avui és dimarts 12 de maig, ens despertem amb 5 graus a Sant Pau de Segúries, 4 graus al Pont de Suert, 15 a Tortosa i 18 a la ciutat de Barcelona, i amb un cel serè que es mantindrà així durant bona part del matí. Però això sí, amb inestabilitat. Això vol dir que al voltant del migdia creixeran grans nuvolades que seran tempestes aquesta tarda. Les més fortes creiem que cauran al prelitoral de Barcelona, a la Catalunya Central i a les comarques de Girona. Aquí tenim avisos de nivell taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, però també n'hi ha de nivell groc en altres punts, per exemple, de pròxims al Pirineu, Prepirineu o les comarques del sud. Així que gairebé qualsevol lloc de Catalunya avui aquesta tarda podríem tenir alguna tempesta forta o fins i tot amb calamar-se.
0: Doncs aquest és el panorama avui en el temps. Per tant, molta prudència, perquè el dia començarà amb aquest sol que ara ens deia l'Eloi, però la cosa es anirà complicant. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. De moment són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
4: Bon dia.
0: L'altre titular del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
5: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: Més detalls, Maria Costa.
6: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú.
7: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
8: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta vaga arriba mentre la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors continua escalant també en l'àmbit polític.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
0: Cèlia Forment.
10: Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en...
11: L'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
6: Andreu Mombrú.
10: Montbrú, portaveu del sindicat majoritari USTEC, anuncia que ho portarà als tribunals i demanen la dimissió de la consellera.
4: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers per després d'aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
10: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A banda d'això, a les 6 i 10 minuts, al Matí de Catalunya Ràdio també expliquem, com dèiem en portada, que un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu, provisional, però positiu, per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és dels passatgers que viuen a Catalunya. Aquest home, però, pel que ens han explicat, es troba bé i, de fet, no té símptomes.
5: El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol.
0: Aquest cas afegeix els 7 contagis que hi ha confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut i els 2 possibles casos més que encara estan pendents de confirmació.
9: L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
12: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
9: Als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius va donar un positiu feble, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus.
0: Tot això mentre el vaixell, el famós creuer on es va originar el brot d'antivirus, ja està navegant en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
13: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
14: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
13: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un parell de minuts i arribarem a 6:45 i relacionat una mica amb la qüestió que comentàvem abans, la idea o que la notícia que vam saber de la infiltració de Mossos d'Esquadra en una reunió de sindicats de l'ensenyament, relacionat amb això, socialistes i republicans afirmen que, malgrat això, ara sí que les converses per als pressupostos de la Generalitat estan encarrilades.
5: Esquerra ha descartat supeditar les negociacions, com deies, a la petició perquè Josep Lluís Trapero plegui.
0: Àlex Giral Robert.
15: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà Jacques Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
16: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
15: Des del PSC ho veuen coherent i més ara que les converses
17: estan avançant plenament,
15: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs el president Illa, de moment, el que encapçalarà aquest matí és la reunió del Consell Executiu i, tan bon punt acabi, volarà a Califòrnia, als Estats Units. Allà començarà un viatge oficial de 5 dies, fins diumenge.
9: Amb aquesta gira, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va tenir.
0: Albert Prat.
18: Salvador Illa marxarà amb un ull posat a les vagues de mestres i amb la intenció de controlar la situació mentre sigui fora. De fet, l'últim viatge llarg va ser a finals de l'any passat a Mèxic i aleshores li va esclatar el brot de pesta porcina. Quan arribi a Califòrnia, el president farà la primera parada a Silicon Valley per reunir-se amb alguns gegants tecnològics. I també passarà per Hollywood per vendre el potencial de Catalunya a productores com Disney i que l'adaptació de Rapunzel no quedi com una anècdota amb estampa gironina. Tampoc és gratuït que ell hagi triat un estat demòcrata per fer el primer gran viatge de l'any. El president es reunirà amb el govern de Califòrnia, que s'ha convertit en el principal bastió progressista contra les polítiques de Donald Trump. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Precisament el conseller d'Exterior, que acompanyarà el president a Califòrnia, destaca la importància de la primera etapa d'aquesta gira internacional.
17: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
9: Són declaracions de Jaume Duc al programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Podeu sentir l'entrevista sencera diumenge a partir de les 10 del vespre.
0: Diumenge serà el dia que torni el president Illa d'aquest viatge i diumenge serà el dia també de les eleccions andaluses. Els candidats en aquests comicis han tornat a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en l'últim debat televisiu abans de les eleccions.
5: El candidat popular a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra María Jesús Montero de cedir davant les pretensions de Junts en matèria de finançament per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Montero reitera que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia.
19: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
20: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
5: Les enquestes auguren una desfeta històrica dels socialistes i situen el PP a tocar de la majoria absoluta. La incògnita, per tant, és saber si els populars necessitaran el suport de Vox per formar govern.
0: Un quart i un minut de set. Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran està en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units.
9: El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i, comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
21: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
9: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i també la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
22: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
9: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja es paga per sobre els $105, $5 més que ahir en l'obertura.
0: I la Unió Europea acorda noves sancions contra colons jueus a la Cisjordània ocupada.
5: Segons fonts diplomàtiques, els càstigs seran per a 4 entitats i 3 persones a qui acusen d'atacar palestins. Els 27 també pacten sancions contra membres de Hamas.
0: Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
23: L'acord tira endavant gràcies al canvi de govern a Hongria, perquè fins ara l'anterior executiu de Viktor Orbán era l'únic que bloquejava la mesura. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
24: Estic contenta que hàgim acordat sancions contra els colons violents, perquè feia temps que estava sobre la taula.
23: El govern israelià, però, assegura que continuarà defensant el dret dels jueus, diu, d'expandir-se a la Cisjordània ocupada, que ells anomenen el cor de la pàtria. En paral·lel, els socis europeus mantenen les discrepàncies sobre si cal aplicar represàlies comercials contra Israel. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més notícies amb el Marc Jurado i l'Anna Alfonso. Què tal? Molt bon dia.
25: Bon dia.
0: Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
26: La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: Rafael de Ribot.
27: Indra ha formalitzat una vintena de nous contractes amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes duals que tant poden tenir usos civils com militars. Àngel Simón, president d'Indra.
28: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
27: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
29: I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques.
27: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra empresa, Nissan, preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la Zona Franca i el Prat de Llobregat. És pràcticament el 40% de la plantilla que actualment té a Catalunya.
1: El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
0: Roger Santaló.
2: Aquí la multinacional nipona preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del centre. Juan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
3: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones, això estan parlant d'un tancament encobert.
2: A la resta de seus d'enginyeria i compres de la Zona Franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada quatre treballadors. Avui els empleats de Nissan es reuniran en assemblea per debatre les mobilitzacions contra l'ERO. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. És un quart i cinc minuts de set. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. I la Fiscalia manté la seva petició de 29 anys de presó per Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident. I també manté la petició d'entre 8 i 14 anys per la resta de germans.
26: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars d'Andorra.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
4: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
6: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
4: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre judici, el de la macrocausa del cas Innova, de fa més de 15 anys, arrenca amb un acord entre la Fiscalia i dos dels acusats.
1: Recordem que el cas investiga la suposada trama de corrupció darrere la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. L'exdirector d'Innova i expresident del CatSalut, Josep Prat, i l'arquitecte Jorge Batesteza acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també l'abonament de tots els diners que reclamava l'Ajuntament de Reus. Les defenses de la resta d'acusats denuncien una vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. David Rocamor és l'advocat de l'exdirector del CatSalut, Carles Manté.
7: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté. Esa prueba debe de ser expulsada.
1: Entre els vuit investigats també hi ha l'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
0: I el regulador de les borses ha multat Gerard Piqué i també a l'empresari José Elías per infraccions molt greus per, bàsicament, fer operacions a la borsa amb informació privilegiada.
26: La sanció a Piqué és de 200.000 euros i de 100.000 euros al fundador d'Audax Renovables i propietari de La Sirena. Segons la Comissió del Mercat de Valors, Elías va explicar a Piqué que una de les seves empreses estava negociant una fusió a través d'una OPA. Això va permetre que l'exfutbolista comprés accions abans que es materialitzés l'operació i així obtenir beneficis. La resolució que imposa les sancions s'ha fet per la via administrativa i es pot recórrer a l'Audiència Nacional.
0: I encara alguna cosa més. França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya Nord i Portbou, en teoria per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues.
1: El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol.
0: Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
8: Per primera vegada, les oficines policials franceses de l'estació de Cervera de la Marenda funcionen les 24 hores. Fins ara tancaven durant la nit. Aquest reforç de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius que passaran de 30 a 45. Pierre Renou de la Mota és el prefecte dels Pirineus Orientals.
10: Nous avons voulu muscler la réponse.
27: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants. Tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
10: Totalment étanche au Boulou et au Pertús.
8: El prefecte ha desvinculat aquest anunci de la llei de regularització del govern espanyol. Des de Cervera de la Marenda, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I Donald Trump passarà avui la revisió mèdica anual a què se sotmet... No, passarà la revisió mèdica anual a què se sotmet el president dels Estats Units, no avui, el 26 de maig, Marc.
26: Exacte, la Casa Blanca ha anunciat que aquell dia anirà al centre mèdic militar internacional Walter Reed. L'estat de salut de Trump, de 79 anys, està constantment sota la lupa dels mitjans de comunicació, sobretot després que diverses fotografies en actes públics han mostrat hematomes o decoloració a les mans o al coll. Trump va declarar haver-se sotmès a una tomografia computada a l'octubre per descartar problemes cardiovasculars. Malgrat que els resultats van ser bons, la notícia també va alimentar els dubtes sobre la seva salut.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Sur la croisette.

0: Avui arrenca el Festival de Cannes i ho farà amb una quinzena de pel·lícules amb participació catalana. Algunes d'elles, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar, amb Amarga Navidad, i La bola negra, dirigida pels Cavis i amb música de Raúl Refri. Fora de la secció oficial a concurs, també hi podrem veure Viva, que és l'òpera prima d'Aina Clotet.
1: Aquesta és la primera, anem a la segona.

0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions. Per primera vegada es va entregar el Premi Solidari al director i actor Eduardo Casanova per la seva mirada en projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova, recordem, que va fer públic que conviu amb el VIH.
1: I la tercera.

0: I els Beatles tindran per primera vegada un museu a Londres. Estarà situat a l'edifici del carrer Savile Row, en ple centre de la ciutat, on la banda de Liverpool va gravar el seu últim àlbum i van cantar en un terrat en el que va ser també el seu últim concert. El museu s'inaugurarà el 2027.
1: Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: 750.000 aficionats del Barça festegen el títol de Lliga en una rua pels carrers de Barcelona.
2: Afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que va començar al Camp Nou i que va passar per alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem del nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: Lamine Yamal, entre els moments més destacats, el protagonisme dels polonesos Lewandowski, que va a una estelada, i Stesna, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine.
1: I Hansi Flick, que ja té enllestida la seva renovació al Barça.
2: Rafa Llust, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
1: I Estuani salva un punt pel Girona en l'últim minut del partit.
2: Empata un del Girona al Camp del Rayo després que l'equip de Vallecas marqués al minut 86. Mitchell, tècnic gironí.
5: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així.
2: El Girona a dos punts del descens, l'Oviedo és equip de segona divisió i Monchi és oficialment nou director general de l'Espanyol.
1: En un parell de minuts, una miqueta més. Arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Avui, que a partir de les 11, avui ens ve a veure Sílvia Pérez Cruz. Avui la cantant estarà en aquest programa per parlar amb el Ricard Ostrell. Sílvia Pérez Cruz, per cert, que acaba de presentar el seu últim àlbum, que es diu Oral Abisal.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig, viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

I ara que parlàvem de notícies de tribunals, encara en tenim una més d'aquestes últimes hores, que és que Dua Lipa s'ha querellat contra Samsung per fer servir, de manera i sense autorització, una imatge seva. La cantant s'ha querellat contra la companyia per 15 milions d'euros per fer servir, insistim, sense permís, una imatge seva per promocionar els productes de la companyia.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Mestres i professors tornen avui a la vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot el país.
1: La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous i els sindicats garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Mumbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
2: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
3: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
0: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
4: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Núria Parlon defensa el cap de Mossos.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: I dedicarem bona part del programa amb connexions també a centres educatius i entrevistes a protagonistes de la jornada. Avui parlarem a l'estudi de Catalunya Ràdio amb sindicats, amb el sindicat USTEC, també amb pedagogs i amb la consellera Esther Niubó. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
1: I el creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: I mentre tenim tot aquest panorama a Catalunya, Salvador Illa comença a Califòrnia un viatge oficial de 5 dies.
4: El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, en destaca la importància.
6: Entendre què és el que s'està fent a Silicon Valley i després també presència amb les universitats, de fet, més importants del món, com pugui ser Stanford o Berkeley. Tot el que sigui reforçar la nostra col·laboració amb ells serà positiu per nosaltres.
0: Els candidats a les andaluses tornen a polemitzar sobre Catalunya en l'últim debat televisat.
1: Sentim el candidat popular Juanma Moreno i la socialista María Jesús Montero.
7: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Puigdemont, para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
8: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
0: Donald Trump alerta que l'alto al foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat.
4: El president nord-americà qualifica d'estúpida la resposta iraniana al seu pla de pau.
9: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: I aquí Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu.
1: La companyia espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: Avui també estem pendents de que es desnoni una família de 10 membres que viu en un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc de Badalona.
4: És d'un gran tenidor que els va denunciar per no pagar el lloguer. Carles Sagués, de la plataforma Som Sant Roc, fa aquesta denúncia.
10: No hi ha cap alternativa habitacional prevista. Estan en una situació doncs, que estan totalment desemparats.
0: I avui també arrenca el Festival de Cannes.
1: I el cinema català hi té un protagonisme important amb una quinzena de títols amb participació catalana. Peter Jackson, director, entre d'altres, del Senyor dels Anells, i rebrà la Palma d'Or honorífica.
0: Repassem també les portades de la premsa avui, Marc Jurado, amb foto monotemàtica a la majoria de les portades.
11: Sí, fotografia Ricard als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça, i ens quedem amb el titular de La Vanguardia: els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, ara ho dèiem, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos, i sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura de l'USTEC: amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes d'Andalusia centren els temes als diaris, imatge de fet de portada del País per un dels passatgers de l'Ondi amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de vots fantasma, els que el van votar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: Avui a la Seu d'Urgell es desperten amb 6 graus. Al migdia arribaran els 21. A Sant Andreu de la Barca en tenen 11, amb una màxima prevista de 22. Aquest matí farà sol a tot arreu, però compte perquè a la tarda hi haurà també tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, no ens en refiem d'aquest matí esplèndid que tindrem, perquè a partir del migdia creixeran grans nuvolades que es convertiran en tempestes. Les més fortes es produiran al prelitoral i a les comarques de Girona, però en realitat poden aparèixer en qualsevol punt del país. Avui tenim avisos grocs i taronges del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la pluja forta i també amb possibilitat de calamar-se.
0: I avui, que hi ha vaga d'educació, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. La mala praxi del govern i del Departament d'Interior han incendiat encara més la vaga que avui faran els mestres catalans. Cal no perdre de vista els motius inicials de la protesta i les raons d'uns docents fatigats d'haver d'enfrontar-se a aules massificades amb un 40% d'alumnes amb necessitats d'atenció educativa especial i tot plegat percebent uns sous molt menors als dels seus col·legues europeus. Abans de queixar-se per les incomoditats d'aquestes protestes, perquè les vagues han de tocar una mica la moral, els pares farien també d'escoltar els professors i d'ajudar-los a la seva lluita. I els que no són pares també, perquè descuidar l'educació va molt més enllà de suspendre els informes PISA. Va detenir un país amb un futur estroncat. I per cert, els cranis privilegiats de la classe política que han posat foc a la vaga, encastant la bòfia a les classes i infiltrant Mossos a reunions de professors, si us plau, que els facin tornar al parvulari.
0: Ara són les 6:35, avui estarem molt pendents del que passi al país. Avui serem a tots els punts possibles per explicar les mobilitzacions arreu del país pel que fa a la vaga de professors. Lara García, bon dia. Hola, Lara.
14: Hola, bon dia, Ricard. Perdona que no us escoltava. Sí.
0: Et trobes a l'estació del metro de Fontana.
14: Exacte, sóc a l'andana del metro de Fontana, que ara mateix hi ha un centenar de professors congregats que han arribat

0: se insta la burocràcia que ens ofega. Vostè va presentar un pla de desburocratització de 30 mesures, de les quals l'administració només ha agafat 12 i de forma parcial.
1: Gràcies, Isaac. Doncs ja ho sentiu, Ricard. Aquestes són les primeres reivindicacions de les mobilitzacions d'avui. Ara, en breus segons, agafarem aquest primer metro que ens portarà doncs, als primers punts de les manifestacions.
2: Bé, és que hi ha una cinquantena de persones ara mateix, eh?
1: No, un centenar de persones.
2: Un centenar.
1: Sí.
2: Molt bé. Gràcies, Lara. Fins ara.
1: Fins ara.

0: I amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb la música de Lenny Kravitz i Fly Away. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però del 1998, l'artista va publicar el seu disc Five, on s'incluïa aquesta cançó. A més, també un 12 de maig, però en aquest cas de l'any 1930, l'aviador espanyol Juan Muñoz va aconseguir una gesta extraordinària travessant l'oceà Atlàntic Sud en un hidroavió. Aquest vol històric va consolidar els avenços de l'aviació espanyola de l'època.
0: I amb qui ho parat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, amb en Martí, que ens ha trucat per respondre la pregunta que han fet els oients, si encara dormen amb el nòrdic o ja l'han desat. I una cosa ens ha quedat clara. En Martí és una persona que es desperta de bon humor.
2: Que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Ostres, tu!
2: Mira, he tret el nòrdic i he posat el surdic, o sigui, nord, surd.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
2: No, és que mentre m'estava feitant ja l'estava buscant, Sí. Escolta, molt de matí ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta, endavant, tu.
0: Bueno, i on són festes avui?
1: Avui festa major a Tàrrega, 17:45 de la tarda a la plaça Major. La Eixideta, on la canalla pren el protagonisme amb una cercavila de cultura popular pel centre de la ciutat. I a les 8 del vespre al Teatre Ateneu, no ho hauria de fer, el primer monòleg de Roger Coma, que converteix l'angoixa d'un encàrrec impossible en una comèdia plena d'humor.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs tenim molts moments de la rua d'ahir del Barça, especialment del berenar dels jugadors. Fuet, gelat i pizza. Entre els vídeos més virals, el del Marc Casado, Gerard Martín i Pau Cubarsí menjant-se un fuet a queixalà des de l'autobús, mentre estan Cancelo, que ho mire sense entendre gairebé què fan. Abans, això sí, Cubarsí també havia agafat un fuet, encara amb el plàstic, que algú del públic li havia llançat i el va acabar signant. La pizza i el gelat s'ho van quedar Lewandowski i Chesney, que estaven asseguts davant de tot de l'autobús.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge d'Anna Olesti, portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista. Explica que avui al matí hi ha prevista a Barcelona, al barri de l'Eixample, el desnonament de l'Olalla, una veïna amb tres fills menors d'edat, a causa d'un impagament del lloguer. L'Anna recorda que fins ara l'empresa propietària de l'immoble, New Amsterdam Developers, ha basat part de la seva activitat a convertir pisos de lloguer convencional en lloguer d'habitacions, també conegut com a co-living.
6: La nostra demanda principal és la renovació contractual de tots els pisos que estan afectats per aquesta propietat. Fins ara, l'empresa el que feia és comprar blocs de pisos amb veïns que hi vivien, expulsant-los dels seus barris i convertir els pisos en lloguer d'habitacions.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La cautela s'imposa a les borses després que s'allunyi el possible acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Comencem repassant els parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics, els índexs de Tòquio i Hong Kong pujan lleugerament, però el principal indicador de Seul, el Kospi, cau prop d'un 2%. En general, ahir dia molt pla. A Europa totes les borses van tancar planes. L'IBEX 35 va cedir un lleuger 0,21%, encara per sota dels 18.000 punts. I a Wall Street també sense gaires moviments. El Dow Jones va sumar un modest 0,20%. Estàs escoltant al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricardo Estrell.
9: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
10: Ara amb Lidl Plus 6 Burger Meat mixtes per 3,39. T'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89. T'estalvies un 17%. Lidl.

0: Val la pena.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
3: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
4: Sí, eh?
3: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
4: De coses d'aquestes de sota terra.
3: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
4: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
5: He estat jo, perdó.
3: Ha sigut l'única, no?
4: És la que fa menys que s'enfuma.
3: No.
2: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
6: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio.
7: Un minut i tres quarts de set del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: És la previsió informativa del dia. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
8: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Els sindicats convocants són el majoritari USTEC, la Intersindical, la CGT i professors de secundària. Les reivindicacions, les mateixes que abans del segon trimestre. Pujar sou, abaixar ràtios i millorar els recursos per la inclusiva. Això, reobrir l'acord ja pactat amb UGT i Comissions Obreres. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial que ha convocat per dijous, però els sindicats li demanen garanties. Seguim sentint la consellera i Albert Montbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
9: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
10: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
8: Es preveuen talls de carretera durant tot el dia, especialment al matí. La manifestació unitària anirà de plaça Urquinaona a plaça Sant Jaume de Barcelona.
7: I en aquest context, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític.
8: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors del dispositiu policial.
11: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
8: El sindicat majoritari USTEC exigeix a la consellera que plegui i han anunciat que portaran al tribunal aquesta infiltració d'agents. Ho considera una vulneració molt greu del dret a reunió, del dret a vaga i de la llibertat sindical.
7: Novetat també de les últimes hores, un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus.
8: Sí, de fet, el Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ullà han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El que ha donat positiu, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas s'assuma als 7 contagis confirmats ja fins de l'Organització Mundial de la Salut. L'últim cas que se sabia abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa. Ho explica la responsable de comunicacions de l'OMS, Nick Alexander.
12: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
7: Més notícies. Avui també estarem pendents del que pot passar a Badalona. A la una del migdia està previst que la comitiva judicial desallotgi una família de 10 membres que viuen en un pis de 50 metres quadrats al barri de Sant Roc.
8: La plataforma Sant Roc Som Badalona fa una crida a evitar el desallotjament i denuncia que la família està en situació de vulnerabilitat. La propietat és Promotònia Coliseum, una empresa gran tenidora que va presentar denúncia després de l'impagament del lloguer. Entre els afectats, segons el col·lectiu, hi ha una dona gran amb problemes de salut, un adult amb discapacitat intel·lectual i un nadó nascut fa dues setmanes. Carles Segués és portaveu de la plataforma i assegura que si el desnonament no s'atura, la família es quedarà al carrer.
13: Aquesta família està en seguiment de serveis socials. Què passa amb aquest seguiment? Doncs que senzillament és fer aquest informe de vulnerabilitat i no hi ha cap alternativa habitacional prevista. I estan en una situació doncs, que han d'estar totalment desemparats i que amb el perill de poder-se quedar al carrer.
7: L'exadvocada de Rosa Peral nega cap conflicte amb l'expolicia hagi motivat la seva renúncia a defensar-la.
8: En una entrevista ahir en aquest programa, Núria González va evitar concretar què l'ha portat a deixar de representar legalment Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel crim de la Guàrdia Urbana.
0: Tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa o que això no ha passat res. Jo, crec que no he acabat de transmetre-li a ella la, potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. He arribat un moment en el que ja jo he sentit professionalment que ja no donaven més.
8: Recentment, Peral s'ha traslladat a la presó de Brians 1, suposadament per haver planejat un atac a una funcionària de la presó de Mas d'Enric, cosa que la mateixa González ha negat.
7: Nova estratègia del govern per prevenir que els grans focs forestals derivats del canvi climàtic s'estenguin sense control per tot el país. Massís de Montserrat, Montse Poblet.
5: Es crearan 14 grans àrees repartides per tot el territori perquè actuïn de tallar focs i evitin que els incendis passin d'un massís a un altre. Seran zones amb boscos gestionats, camps de cultiu, zones de pastura i poca vegetació. Paisatge mosaic que poden frenar l'expansió de focs de sisena generació, els que els bombers no tenen capacitat d'extingir. Òscar Ordeig, el conseller d'Agricultura, presentava així la nova estratègia.
14: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
5: Des de Montserrat, Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I cultura al cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, Marta Viana.
8: Sí, és el festival més important de cinema del món, que comença avui a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
7: Marc Garriga.
15: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'Isec, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català En Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: I cada vegada queda menys per la gran festa del 3CAT en viu.
8: Se celebrarà el cap de setmana del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc.
7: Montse Mas.
16: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del Que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucia Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, diversos presentadors del Cuines recreant el programa amb la participació del públic i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats cal reserva prèvia al web de 3CAT. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: I una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg, és una de les produccions destacades del Temporada Alta, que arrencarà l'octubre a Girona i Salt.
8: És un projecte que torna 15 anys després del festival amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com la intolerància, el prejudici o la misogínia, que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és el director artístic del Temporada Alta.
17: L'espectacle original de la Getai era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
7: I els esports, Robert Prat.
18: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina i Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al Camp del Rayo, i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
7: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
19: Si el Barça ho hagués previst, si el Barça ho hagués buscat, mai hagués sortit tan bé. L'aposta pels joves i per la Masia té una raó econòmica, però el talent hi era i un entrenador atrevit li ha sabut treure rendiment. Aquest equip no és el primer que guanya lligues a Can Barça, però la il·lusió que genera és proporcional a la identificació que hi senten els aficionats. Perquè no hi veuen uns multimilionaris, malgrat que també ho puguin ser. Els Fermín, els Gavis, els Cobercí, els Casadols, Lamine, viuen l'esport com un joc. transmeten que més enllà d'una professió ells s'ho estan passant en gran, com si encara juguessin a l'infantil. Després necessiten la barreja amb alguns jugadors més veterans i l'èxit, però la comunió amb l'afició s'explica des d'aquí.
7: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
21: No m'agrada aquesta sintonia.
7: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam.
20: Inconfusible, però molt imitable.
7: M'ho faries tu, Elisenda?
21: Jo sempre.
7: Mar, va, bona tarda.
22: Bona tarda.
7: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
22: Pam, pam, pam, pam.
21: Molt bé.
7: Com ho faries, Òscar?
23: No, jo no ho faria. No puc millorar-ho.
7: Pam, pam, pam.
23: Veus?
2: De dilluns a divendres de 4 a 7...
20: La millor hora del dia.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: Pam, pam, pam, pam.
18: Bon dia. I aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix tenim 5 graus a Castellà de Nuc, 9 graus a Margalef, al Priorat, i 16 graus a Vilassar de Dalt. De moment amb un cel serè a pràcticament tota Catalunya, a l'espera d'un temps inestable aquesta tarda, amb tempestes que creixeran en qualsevol punt del país. Les més fortes, a les comarques de Girona, a la Catalunya central, al prelitoral, però moltes d'aquestes tempestes poden acabar espetegant i amb força en alguns llocs de la costa. També se'n formaran a les comarques de Tarragona, Pirineu, Perepirineu, plegat amb risc que aquestes tempestes puguin anar acompanyades de calamar-se i acumular puntualment fins a 40 o 50 litres per metre quadrat. Sembla que demà es mantindrà encara els ruixats de tarda al nord-est de Catalunya amb alguna tempesta, temperatura que comença a baixar i baixaran més ganes de cara al final de la setmana, a partir de divendres.
6: Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: Pere Arquilluer i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
2: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.

0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
1: Quarts de nou, obrirem l'àgora per entrevistar la consellera d'Educació, Esther Niubó, i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, el dia en què hi ha convocada jornada de vaga a les escoles i als instituts de tot Catalunya. També parlarem amb l'assessor en Educació, Pepe Menéndez.
2: A dos quarts de deu sabrem tots els detalls de l'acte que el Papa Lleó XIV protagonitzarà el 9 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. En parlarem amb l'encarregat de preparar-lo, el periodista Xavier Pérez Esquerdo.
1: A dos quarts d'onze, entrevista al sociòleg, professor universitari i exministre d'Universitats, Manuel Castells.
2: I a les 11 entrevistarem Sílvia Pérez Cruz, que acaba de presentar el seu últim disc, Oral Abissal.
1: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
4: Ahir vam conversar amb molts culers il·lustres que ens van explicar com van celebrar el nou títol de Lliga del Barça. Entre ells, el supòrter d'Animació.
5: Cono, quédate! Cono, quédate! Cono, quédate! ¿Dónde está Florentino? Florentino, ¿dónde está? ¿Dónde está Federico?
6: Federico?
5: Federico Valverde! Cásate, que tenéis sentit de l'humor, el del càntic també, saps? Bueno.
6: Sí.
5: Ahir vaig anar a l'estadi a pillar un bon puesto per la sortida de la rua allà, sí. Que estarem allà amb els supporters, ¿vale? Con las bengalas.
6: Molt bé.
5: I un tifo de supporter, ¿vale? Perquè el míster, per el que li ha passat al seu pare, ¿vale?
6: Molt bé.
5: I prometem que no nos tornarem a equivocar d'autocar, que ahir vam tenir un problema i li vam tirar unes pedres a l'autocar, que era nostre.
6: A veure, qui collons va tirar pedres a l'autocar del Barça?
5: Però el Jero ha sigut el Jero.
6: Vas al Jero, pues ha de ser molt idiota, eh?
5: El Jero és molt bon tio, és un suport.
7: Anava sol o no? Anava sol?
6: Cap a quarts de 12. Més temes pendents.
3: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
8: A Lió, uns nens van sortir al carrer per una causa urgent, que hi hagi més poesia. Amb pancartes i falses multes per falta de versos que deixaven els vehicles, van convertir la ciutat en una petita revolta lírica. Va ser durant el Printemps des Poètes, la festa francesa que cada any treu la poesia del llibre per situar-la al carrer. A Barcelona no tindrem multes poètiques, però sí una setmana sencera per deixar-nos atrapar. Aquest dijous comença el Barcelona Poesia, amb veus com la de Marta Pissarrodona, Biel Mesquida, Dolors Miquel i molts poetes més. La multa és simbòlica, però l'avís és clar. Ens falta poesia. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
3: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
9: Tal dia com avui de l'any 1980 van donar a la radical i universal Mercè Rodoreda el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ella hi havia tornat feia 8 anys del seu llarg exili. Avui és un bon dia, doncs, per anar a veure l'exposició Rodoreda un bosc, al CCCB. I m'ho dic a mi, per recordar-m'ho, que encara no hi he anat, i vull anar-hi, i s'acaba ja, s'acaba el 25 de maig. Apunteu. I agafant estrictament el nom, ara m'agradaria anar a una altra Mercè, la de Maria del Mar Bonet, versionada per Valius i Carlota Serraïma.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tindrem un matí de sol a tot arreu, però molta atenció amb les tempestes que es preveuen per aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Precisament el sol i la caloreta que farà fins al migdia serà l'energia que farà créixer les tempestes de la tarda. Se n'esperen de fortes en qualsevol punt de Catalunya. Les més importants creiem que poden formar-se al voltant del prelitoral i acabar descarregant en alguns punts de la costa. Hi haurà llocs que poden caure de 40 a 50 litres per metre quadrat puntualment i fins i tot podem tenir calamarsades.
0: Avui estarem patents a aquestes tempestes i ja també actiu el pla Inuncat a bona part del país, amb especial atenció al litoral i al prelitoral de Barcelona i la Catalunya central. Això el dia en què tornen les vagues en escoles i instituts.
2: Illa, illa, illa, ens dones calderilla! Illa, illa, illa, ens dones calderilla!
0: Primera gran aturada a la nova onada de mobilitzacions. Avui afecta tot el país. Estarem molt pendents avui al matí de Catalunya Ràdio, també de les afectacions a la mobilitat pels talls de carretera que hi pugui haver avui. Anem a Santa Coloma de Gramenet. David Àngela, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Aquí ja han començat els talls.
3: Doncs sí, amb crits de vaga i lluitant també estem educant. Heu vist que la classe obrera, entre d'altres, uns 150 mestres, estan tallant la B20 en els dos sentits a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet. Patrícia Morales, delegada d'USTEC, adverteix al govern que els mestres no es faran enrere.
4: Ve d'un malestar que està latent des de fa molts anys i ja des de fa dos s'ha començat a treballar molt per detectar d'on venia aquest malestar, no? Ja teniu el resultat. Ara ja diguéssim que nosaltres estem acompanyant aquesta lluita, però no la podrem parar sols. Vull dir que el govern ha de fer alguna cosa. Van sols.
0: Anem ara una mica més cap al nord, al Maresme, a la C32. Marta Vallès, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: La situació quina és, Marta?
5: De moment digues. Encara no hi ha cap tall. Avui hi ha hagut un... Ara mateix hi ha hagut una certa dispersió perquè el lloc habitual de trobada de les persones que es concentren habitualment aquí els professors per arribar fins a l'autopista, doncs avui se l'han trobat tancat, ens l'hem trobat tots tancat. És un gran centre comercial que avui no ha permès entrar els vehicles a dins i per tant hi ha hagut una certa dispersió. Ara la gent s'està movent, això pot haver fet retardar alguns minuts les actuacions que estaven previstes per aquest matí. Ara mateix s'han concentrat en un altre centre comercial i estem a punt de saber quina mena d'accions tindrà en lloc aquest matí aquí a la zona alta on s'agafa l'autopista des de la ciutat de Mataró.
0: Doncs gràcies, Marta Vallès, a la C32, al Maresme, i a Barcelona fa una estona, Lara García, també ens explicaves que hi ha un centenar de mestres que es comencen a moure, en aquest cas, amb metro. On sou ara mateix?
6: Doncs sí, ara mateix ja hem arribat a Mundet, a l'estació del metro de Mundet, hem pujat cap a dalt i els mestres han començat a tallar la ronda de dalt. De fet, ara mateix ja tenen tallada la ronda de dalt, la B20, a l'alçada, com us dic, entre Mundet i la Vall d'Hebron, en tots dos sentits de la marxa. En aquest punt són més d'un centenar de persones, de mestres, amb pancartes dirigides a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Càntics de vaga, bengales, bombes de fum i també podem destacar aquesta hora que no hi ha presència dels Mossos d'Esquadra. En altres vagues, també d'educació de fa uns mesos, vèiem que els Mossos acompanyaven els mestres doncs, en aquest procés de tallar la ronda de dalt, si més no per seguretat. En aquest cas no hi ha presència de Mossos d'Esquadra. Els mestres han irromput sols a la B20 i ara mateix, com us deia, la tallen en tots dos sentits de la marxa.
0: Seguirem durant tot el matí aquestes mobilitzacions. Catalunya Ràdio sempre hi som. Avui ho explicarem amb un ampli desplegament informatiu i també seguirem aquestes afectacions que se'n derivin, també a les carreteres. En parlarem també avui en temps d'agora a partir de les 9 amb la consellera Esther Niubó i amb la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi de Catalunya Ràdio. Avui també, en una entrevista al diari Ara, Yolanda Segura apunta que si el departament ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podrien acabar les mobilitzacions. Tot això avui, que a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, el sol ha sortit a les 6:31 minuts i a la Canonja, el Tarragonès, es pondrà a les 9:04 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7:04. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I tornen.
8: Vaga generalitzada a l'ensenyament avui dimarts. És la primera d'un cicle d'aturades fins al 5 de juny, enmig d'unes negociacions enrocades amb el departament. Educació ha convocat la taula sindical, on també hi són els sindicats que han arribat a un acord amb el govern aquest dijous.
9: Com deies avui en una entrevista a l'Ara, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, afirma que amb una proposta de 400 euros més al mes per docent es podria acabar amb la protesta.
0: Maria Costa.
10: La mobilització d'avui es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues. Increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. I tot plegat amb l'horitzó de la taula sectorial convocada aquest dijous entre govern i sindicats. En parlen la consellera Esther Niubó i un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mombrú.
11: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
12: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Continua.
13: El País Valencià, avui també segon dia de vaga, en aquest cas indefinida, de mestres i professors. La jornada d'ahir va estar marcada per les protestes i les reivindicacions del sector.
14: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
8: Els sindicats situen el seguiment de l'aturada en un 85%. La Generalitat ho rebaixa fins a la meitat.
0: Es revisarà.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que caldrà analitzar si va ser oportú o no infiltrar agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en assemblees de professors.
15: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
13: Això sí, la consellera manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, mentre que els sindicats de l'ensenyament ja han anunciat que ho portaran a la justícia.
0: No afectarà.
8: El director general dels Mossos no serà un obstacle perquè Esquerra i el govern presentin probablement la setmana que ve els pressupostos per aquest 2026. Els republicans, que han reclamat la dimissió de Trapero per la infiltració entre els docents, no volen que aquesta carpeta condicioni els comptes.
0: Àlex Giral, Robert.
16: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu, com es van proposar després del desacord del març. El republicà ja que Albert diu que insistiran a demanar la dimissió de Trapero per les infiltracions en reunions de docents, però que no serà una línia vermella per als números.
17: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
16: Des del PSC ho veuen coherent i més ara que les converses
18: estan avançant plenament,
16: deia Lluís Amoret, número 2 dels socialistes. Com us va explicar aquesta emissora, el desllorigador ha estat el tren orbital metropolità. Els comuns, per cert, també volen més avenços en la línia ferroviària per ratificar el seu acord de pressupostos amb el govern d'Illa. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A Califòrnia.
9: Salvador Illa volarà cap als Estats Units després de la reunió de govern d'aquest matí. Farà un viatge oficial de 5 dies. Fins diumenge, el president recupera l'agenda internacional que va haver de suspendre a principis d'any a causa de la malaltia que va patir.
0: Positiu.
13: Un dels passatgers espanyols del creuer Ondius, que estan aïllats en un hospital a Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no és cap dels 5 catalans. Es troba bé, no té símptomes i l'han traslladat a la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell de l'Hospital Gómez Ulloa.
8: Se li farà una segona prova per confirmar el resultat. Els altres 13 espanyols han donat negatiu en la primera PCR. Són en habitacions individuals, es poden comunicar amb familiars a través dels mòbils i se'ls controla la temperatura 2 cops al dia.
0: Ja n'hi ha 7.
9: De positius per antivirus arreu del món confirmats per l'OMS. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. Abans del positiu espanyol es va confirmar el d'una francesa i el d'un home dels Estats Units. Tots dos són els seus països.
0: Camí dels Països Baixos.
13: El creuer, on es va originar aquest brot, ja ha salpat de les Canàries després de desembarcar tot el passatge.
19: Spain did it in style.
8: Una operació que ha acabat amb aquest agraïment del director general de l'OMS al govern espanyol. Al vaixell hi queden 28 persones, 27 tripulants i un metge. Ara tocarà desinfectar el port de Granadilla.
0: Anem cap a Tenerife. Mònica Mas i David Mendoza.
20: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
20: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies. Mònica Mas, David Mendoza, des de Tenerife, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gestió pública.
9: El Consell de Ministres aprova avui un projecte de llei amb l'objectiu de blindar la gestió pública de la sanitat, facilitant la reversió de models privats com els dels grups Quirón o Rivera Salut, que han generat diverses polèmiques en els últims mesos.
0: Manté les peticions.
13: Un cop escoltats testimonis i acusats, el judici i la fiscalia no ha canviat les penes que demana per als fills de l'expresident Jordi Pujol. 29 anys de presó per al gran Jordi Pujol Ferrusola i entre 8 i 14 per a la resta de germans.
8: El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars a Andorra.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
1: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cada aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
18: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
1: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Interroga.
9: El jutge que investiga l'exministre Cristóbal Montoro i els contractes del seu bufet d'advocats comença avui a interrogar els imputats. La causa es va obrir fa 7 anys.
13: Avui declaren 3 exdirectius d'una de les empreses gasistes que va tenir contactes amb aquest bufet a canvi que el govern aleshores del Partit Popular canviés lleis per beneficiar-los.
0: Vol resistir.
8: Keir Starmer al capdavant del govern britànic després de la patacada a les eleccions de la setmana passada que han generat una cascada de peticions de dimissió dins del Partit Laborista.
0: Londres, Quim Olivares.
22: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
23: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
22: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Extrema fragilitat.
9: Donald Trump alerta que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació molt delicada després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units que Trump ha qualificat d'estúpida.
24: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
13: L'Iran demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians.
0: 1.500 persones.
8: Entre la companyia líder a l'estat en tecnologia aeroespacial i de defensa, aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més.
0: I atenció a les pressions.
9: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
13: Els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra de Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
0: Tot a punt.
8: Per Canes, el festival de cinema més important del món, hi ha a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana.
25: És una xifra mai vista. Per començar, hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El Ser Querido, en la que ha participat l'ISEC, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba, i La Bola Negra, amb música de Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà per la català En Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això s'han seleccionat 3 coproduccions internacionals de la catalana Fast and Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona, i també veurem aquí un curt de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i l'estrenarà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: 830.000 euros.
9: És el que van recaptar i a la gala solidària People in Red a Barcelona per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
13: Per primera vegada la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari que se li ha donat a Eduardo Casanova, actor i director de projectes com Silencio o Sidosa. Aquest any Casanova ha fet públic que conviu amb el VIH.
0: I pel que fa als esports, per cert, deixa'm dir que ja s'ha tallat la ronda de dalt. Ara de seguida ho ampliarem amb l'estat de les carreteres, del trànsit. Robert Prat, perquè fa els esports, celebren.
2: El títol de Lliga amb els aficionats del Barça que surten al carrer de manera massiva, fins a 750.000 persones a la rua per la ciutat, Lamine Yamal.
3: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
0: Els de sempre.
2: Estuani, amb un gol a l'últim minut, dona un punt al Girona, en l'empat a un al camp del Rayo Vallecano.
4: Eufòria màxima, aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
2: El Girona està a dos punts per sobre del descens.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
7: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
26: 20 anys construint junts. Obramat.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 12 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Nord, amb 3 quilos 17 grams, a l'Hospital Sant Joan de Déu, i el Nesta, que no nesti, quan faltaven 13 minuts per les 6 del matí a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Curador. Tenim 8 graus a Gironella, 12 a Lliçà d'Amunt i 17 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: Hola, bon dia. Doncs matí complicat pel que fa a la circulació a la ciutat de Barcelona. Atenció perquè hores d'ara la Ronda de Dalt es troba tallada per manifestació en els dos sentits de la marxa de Santa Coloma, els accessos cap al Nus de la Trinitat i a Mundet. També la Gran Via de Barcelona està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca.
28: Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català.
30: L'aportació municipal al Consorci per a la Normalització Lingüística arribarà a un mínim de 3 milions d'euros.
31: Cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve.
28: Anna Escurà.
32: L'objectiu és acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
33: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
34: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
32: Anna Escurieixas per al Matí de Catalunya Ràdio.
28: Més notícies. Els quatre municipis catalans on més va créixer l'afiliació al registre oficial de la població treballadora inclosa a la Seguretat Social són de la demarcació de Barcelona.
35: Concretament, Vilanova i la Geltrú, Viladecans, Manresa i l'Hospitalet, amb creixements de més d'un 3% en relació amb un any enrere.
31: A l'altra banda de la balança, amb els increments més modestos, hi ha Castelldefels, Sant Cugat del Vallès i Barcelona per sota de l'1%. En termes relatius, Osona és la segona comarca amb més augment darrere del Baix Penedès.
28: Manresa, Igualada i Martorell seran un eix prioritari per evitar la propagació de grans incendis forestals.
35: El govern preveu crear 14 grans eixos de confinament per evitar que els incendis puguin travessar tot el país i n'hi haurà 5 de prioritaris, entre els quals la Catalunya Central.
28: Al Bages, 4 persones ateses per una fuita química al polígon de Bufalvent de Manresa.
31: La fuita ha estat d'un producte irritant, però no ha acabat provocant cap trasllat sanitari ni cap confinament, segons explica el Regió 7.
28: Al Vallès Oriental, Gualba torna a tenir aigua potable 6 mesos després.
35: L'Ajuntament recomanava no beure'n per la presència d'àcids haloacètics per damunt del que accepta la Unió Europea. Això fa, entre altres coses, que la font de la plaça Joan Reguer torni a brollar.
28: I a Osona, Vic rectifica i retirarà també els cartells que restringien la circulació de patinets i bicicletes al centre.
31: Els col·locaran rètols pedagògics com el que hi ha a Portalet o la Calla, ho llegim al 9-9.
28: I cultura amb música a Badalona. Coincidint amb les festes de maig, concert d'avui de Guillem Bautista al Parc de l'Escorxador, l'entrada és de franc i K-pop. El grup coreà Twice torna amb el seu This is for World Tour a les 8 del vespre al Palau Sant Jordi, entrades a partir de 135 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
10: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb una fotografia monotemàtica en la majoria de portades dels diaris catalans i esportius, que és l'autobús del Barça. Destaquem el titular de La Vanguardia, que diu els carrers seran sempre del Barça del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 llocs de treball a Catalunya. De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos i sobre la vaga d'educació podem llegir una entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura de l'Austec. Amb 400 euros mensuals, diu, podrem parlar d'aixecar la protesta. A Madrid no hi trobem el Barça, sinó que l'antivirus i les narcollanxes a Andalusia centren els temes dels diaris. De fet, la imatge de portada del País és per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans. I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca mig milió de votants fantasma, els que el van votar ells a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: El 24 d'octubre del 1954.
1: I el número de la sort, el...
11: 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I ara volem parlar d'una arma secreta per tenir més turistes. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia, sí. Els propietaris d'un edifici de Londres han anunciat la que diuen serà la gran novetat turística mundial de l'any que ve. Aquest edifici està al número 3 de Savile Row, de Londres. És l'antiga seu d'una empresa que es va fundar l'any 1960 per aglutinar i controlar els negocis d'una societat que formaven 4 persones. It's been a El número 3 de Savile Row és on hi havia Apple Corps, l'empresa que van fundar els Beatles. És un edifici de 7 plantes i s'anuncia que l'any que ve totes les plantes s'obriran al públic exposant arxius de la companyia, per tant, de la història dels Beatles, i amb dues grans atraccions. La recreació de l'estudi on els Beatles van gravar Let It Be i també...

I també es permetrà accés al terrat on els Beatles van fer aquella famosa i mítica última actuació. Apple Corps va marxar de l'edifici, però ara l'han tornat a comprar, en bona mesura, perquè han vist que els turistes hi van a fer la foto i han dit, calla, que encara en podem treure 4 duros d'aquí, algun més de 4 duros. L'Ajuntament de Londres aplaudeix amb les orelles la iniciativa i ja s'apunta que la capital competirà o es complementarà amb Liverpool.

0: Un estudi de dues universitats de Liverpool ha calculat que el llegat dels Beatles genera 90 milions d'euros cada any per l'economia de la ciutat de Liverpool. Són xifres comparables a les que generen altres figures de la música o de la cultura pop. Graceland, la casa de l'Elvis Presley a Memphis, atreu 600.000 visitants cada any i l'empresa que gestiona els drets del rei diu que fa 30 anys que aquesta xifra es manté sorprenentment estable. L'impacte econòmic que té Graceland sobre la Memphis, sobre la ciutat de Memphis, és de 150 milions de dòlars cada any.
1: Per tant, és del tipus de turisme que triomfa més.
0: Sí, sobretot si tens una marca com els Beatles, com Elvis, com Harry Potter, com Hollywood, que atreuen generacions diferents. És un tipus de turisme que en els últims anys ha anat a més. Hi ha alguns estudis que diuen que els que fan turisme de patrimoni o els turisme cultural, és a dir, anar a Atenes per veure el Partenó, per exemple, aquests gasten més i fan estades més llargues. Però hi ha un altre tipus de turisme que diuen alguns experts que això ho està començant a canviar.
2: La pilota queda a l'altra banda, la recupera Lamine Yamal. Fa xut!
0: I és el turisme esportiu. Segons l'Observatori del Turisme de Barcelona, el turisme esportiu a la capital, del qual el Barça, evidentment, és la part més rellevant, representa un 20% del total que visita Barcelona. És a dir, un 20% dels turistes que venen a Barcelona venen pel Barça. L'estudi, de fa 3 anys, diu que qui visita Barcelona per un interès esportiu, s'hi està més dies i es gasta més que els altres.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia... Em protegeix i m'atura alhora. I la resposta era empara. Emparar algú vol dir posar-lo sota la nostra protecció. I si també m'atura, és que empara. Avui dimarts, un Enigmàrius que us deixarà freds. Pal clavat a terra en plena fredurada. De quatre lletres. Pal clavat a terra en plena fredurada. Quatre lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: Ha destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les paraules de Mariló Montero a Telemadrid en relació amb el creuer Ondius.
6: Ahir a Telemadrid, la tele pública, Mariló Montero, que és tertuliana, va dir sobre el creuer on hi han afectats per l'antivirus lo següent. El millor és que el vaixell no vinga i el que havien d'haver fet és treure els passatgers, els malalts, i deixar els sants, que han pagat 15.000 o 20.000 euros per un viatge fastuós i estan segrestats en este vaixell sense llibertat de moviments per poder fer res. Ja està. Jo és que no puc dir res més.
1: I a la recomanació del dia arran de la vaga d'educació, la Cristina Bordes ens recomana la minissèrie El senyor de les mosques.
7: Els nens són els protagonistes d'una de les millors estrenes de l'any, sense cap mena de dubte. Visualment hipnòtica i amb escenes punyents que poden trencar l'espectador. Parlem de la primera adaptació a sèrie del clàssic de William Golding, en què un grup de nens supervivents d'un accident d'avió han de subsistir i autogovernar-se en una illa deserta, on caldrà triar entre la civilització i la barbària. Espectaculars les interpretacions de tots els nens actors, la posada en escena, la banda sonora amb grans noms darrere, és que fins i tot el color és magnètic. El senyor de les mosques, del creador d'Adolescents i de només 4 capítols, es va estrenar fa menys d'una setmana a Movistar Plus.
1: I quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
8: Bon dia, la rua.
9: Jesse Fumador! Jesse Fumador! Jesse Fumador!
8: La rua dels campions és protagonista del dia després que ahir els jugadors del Barça es passessin 5 hores pels carrers de Barcelona enfilats a l'autobús descapotable i ens deixessin imatges comentadíssimes ja des d'ahir la nit.
1: Les més
8: avui.
1: Comentades, sí, la bandera palestina que va portar Lamine Yamal, l'estelada que va onejar Lewandowski i altres jugadors també de l'equip.
10: Sí, sí, i el porter suplent, el polaco aquell, que no fa res, fuma tot el rato.
1: Sí, Manolo González, bon dia.
10: Bon dia. En un autocar està prohibit fumar.
8: Sí.
10: Soc jo el conductor de l'autobús i luego bajar d'un sopapo.
8: Sí, però vas veure la rua del Barça, tu, sent entrenador de l'Espanyol, perquè havies de...
10: No, perquè no, és que tu ficava la TV3.
1: Mira, sí. TV3, ara, Manolo.
10: Bueno, la poso de fons. I la tenc posada de fons i què passa? Una tele que paguem entre tots. tots a començar la rua del Barça. Com si fos tot Barça, t'explico?
8: Sí, no.
10: I venga, 5 hores ahí vendo los culés, haciendo el mono, subido a un autocar, tirando confeti i ballant, i quanta tonteria i quanta polla, home. Contingut de qualitat.
1: Bueno, això és el que... La pregunta és si guanyés l'Espanyol a la Lliga, on es faria la rua, a Barcelona o a Cornellà?
10: Mira, escolta'm, no, això és una pregunta...
8: I el Prat?
10: És una pregunta amb resposta indubida. M'estàs obligant.
8: És una pregunta absolutament pertinent. Però,
1: tampoc és l'escenari que teniu ara mateix sobre la taula, vull que tampoc cal...
10: Bueno, escolta'm una cosa. No.
1: Ho dic amb tot el respecte, eh? Vull dir,
10: se't nota. L'altre dia deies que volia ser a segona, Sabadell i Espanyol.
1: Seria un gran derbi, sí, home.
10: Un gran derbi, sí. Vinga.
8: No va dir que ho volgués.
1: No vull que l'Espanyol baixi.
10: No sé por qué vengo.
1: Jo el que dic és que si baixa, hi haurà un gran derbi Sabadell-Espanyol. Vull dir que tampoc tots són males notícies. Vull dir que també s'ha de veure sempre el costat positiu de les coses.
10: Mira, escolta, jo et dic una cosa. Jo només espero...
1: Evidentment seria una notícia catastròfica, eh? Vull dir que no...
10: Si l'Espanyol baixa, que espero que no... Vull veure si se fa.
8: Només faltaria.
10: Si l'Espanyol se salva, vull veure si hi ha una rua per la TV3.
1: Però hi havia dos equips catalans, a primera i el Sabadell i l'Espanyol.
10: A més, l'autocar d'ahir estava mal conduït. Això també t'ho dic. Totes les curves mal pillades. La del Barça. Una mierda de polla, ja.
1: Són 7:45. I aquesta hora les protestes de mestres i professors en aquest nou dimarts de vaga ja provoquen els primers talls de carretera. Un dels que pot generar més afectacions és a la Ronda de Dalt, a la zona de Mundet. Lara García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí la Ronda de la B20 està tallada des de poc minuts abans de les 7. Els docents han començat a tallar la ronda als dos sentits de la marxa. En aquest punt, doncs, són més d'un centenar de persones manifestant-se. Fa uns minuts han arribat dos agents de la Guàrdia Urbana i dos dels Mossos d'Esquadra que estan fent de mediadors amb els manifestants per intentar, doncs, que es dissolgui aquest tall. En aquest punt, les pancartes i els càntics són principalment contra la gestió de la Conselleria d'Educació i contra la policia. Els manifestants també demanen disculpes als conductors afectats pel tall, però estan convençuts en allargar la protesta i ens han dit que intentaran que s'allargui el tall tot el possible. De moment, però, els conductors s'ho prenen en calma i, sobretot, també hi ha alguns, doncs, que han sortit dels cotxes i que s'han solidaritzat amb la causa dels docents.
1: A Santa Coloma, també tallada la B20. David Àngela, bon dia.
12: Hola, bon dia. Aquí, al voltant d'uns 200 mestres, tallem des de les 7 del matí, aquí a la B20, doncs, en els dos sentits, a Santa Coloma de Gramenet, a l'entrada, justament, de Barcelona. I aquí s'hi ha viscut algun incident, concretament, quan dos motoristes han volgut saltar-se aquest tall i els Mossos han hagut d'intervenir perquè la crispació no n'és a més. Els mestres continuen ballant, cantant i cridant consignes, com això no és docència, és supervivència, davant d'uns conductors que, aparentment, almenys els que són més propers a aquesta concentració, entenen i comparteixen les seves reivindicacions.
1: Anem cap a la C32, a Mataró. Marta Vallès, quina és la situació a aquesta hora?
13: Bon dia de nou. Doncs ara mateix la C32 tallada completament en tots els carrils a l'alçada del centre comercial Mataró Parc en direcció a Barcelona. Fa uns minuts que el grup de docents han pogut accedir a l'autopista i tallar-la amb una pancarta que diu lluitar també és educar, i consignes com ara menys policia i més educació, ni ho boc passa, tu sí que cobres massa. Cares de resignació dels conductors. La majoria esperen pacientment que es reobri l'autopista. També tots els accessos en direcció a Barcelona estan ara mateix tallats i de moment sembla que la concentració aquí, des d'on us parlem ara mateix, des del vell mig de l'autopista C32, de moment no s'aixeca.
1: Línies obertes també, si voleu explicar-nos la situació, si sou mestres i voleu també denunciar el que està passant, 9301-7474. Matí, doncs, molt complicat a les carreteres, que seguirem també amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia, sí, i a banda d'aquests talls que ara sentíem, també n'hi ha un altre a l'Hospitalet, a la Gran Via de Barcelona, està tallada a l'alçada del passeig de la Zona Franca i també complica molt la circulació en aquest punt. Això fa que aquest estigui sent un matí molt complicat a les carreteres, perquè les que habitualment ja van carregades, sobretot d'entrada a Barcelona, ho fan encara molt més. Circulació molt densa a les dues rondes, la Litoral i la de Dalt, també a la 2 des de Castellbisbal, a la B23 des del Papiol, la P7 també molt afectada a l'alçada de Barberà i la C58 i d'entrada també cap a Barcelona.
1: Ningú t'ho explicarà millor. Avui Catalunya Ràdio explicant el que està passant al país, també a les carreteres, amb l'equip viari de Catalunya Ràdio i amb l'ampli desplegament informatiu que anirem tenint al llarg de tot el matí. Per cert, que avui parlarem també amb la consellera Esther Niubó i la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, que ens acompanyarà a l'estudi. Avui Segura apunta al diari Ara quin podria ser el punt de trobada amb el departament. Assegura que amb 400 euros al mes per cada professor, es podria acabar amb les protestes. I pel que fa als esports, Robert Prat?
0: 750.000 persones acompanyen el Barça en el recorregut de la rua pels carrers de Barcelona. Lamine Yamal amb la bandera palestina, Lewandowski, que va hissar una estelada, van ser algunes de les imatges de la celebració. Estuani, que salva un punt pel Girona amb el seu gol a l'últim minut, empata un al camp del Rayo i Monchi, oficialment nou director general de l'Espanyol.
1: I pel que fa al temps, atenció, perquè no us refieu del sol d'aquest matí, perquè aquesta tarda tindrem tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Sí, hi ha molta inestabilitat i, per tant, amb la caloreta que farà durant el matí, serà font d'energia de les tempestes que creixeran a partir del migdia. Grans nuvolades que es convertiran en tempestes que poden acompanyar-se de calamar-se, fins i tot. Les més importants creiem que es formaran al prelitoral, però poden desplaçar-se també a la costa. També n'hi haurà la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, les comarques de Tarragona, així que molta precaució en qualsevol punt de Catalunya. Calamarsades, pluges de més de 20 litres en mitja hora, algunes acumulacions de 40 o 50 litres, i en previsió que aquesta situació de temps inestable s'allargui durant uns quants dies, sobretot al nord-est de Catalunya i a partir de divendres també, o de cara a divendres, a molts altres llocs, amb una baixada de les temperatures.
1: I humitat també aquesta hora, també afectada per les protestes dels docents. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Diversos operadors d'autobusos urbans i interurbans adverteixen que hi pot haver retards i canvis en el recorregut dels busos a causa dels talls de carretera. D'altra banda, pel que fa als trens, el matí ha començat amb una incidència a la infraestructura a l'estació d'Altafulla Tamarit, que ja s'ha solucionat, però que causa retards a l'R15. El primer tren que ha sortit de Reus en direcció a Barcelona circula amb una demora de 40 minuts. Pel que fa a la resta de línies i als retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa, a l'R11, els endarreriments són d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromet, que va de Barcelona a Sants a l'estació de Girona, va mitja hora tard.
1: I avui a l'Àgora del Matí ens acompanyarà Vicent Sánchez, Pere Rossinyol, Anna Grau i Afra Blanco. Tot plegat per comentar l'actualitat i aquestes diferents mobilitzacions que hi ha arreu del país. Són les 7:35. Abans obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Mariol Roger, Pol Foradada, bon dia.
17: Bon dia.
1: Avui als articles d'opinió editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
18: L'Ara dedica de l'editorial a la vaga d'educació i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
19: Davant d'aquest calendari d'aturades, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
18: Com dèiem avui als articles d'opinió, encara un paper destacat per la Lliga del Barça, el Periòdico i la Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per a l'equip.
19: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el de Real Madrid.
18: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues dels últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
19: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
18: El Mundo hi reflexiona, l'editorial hi exposa que no s'espera un gran acord històric d'aquesta trobada, sinó alguna cosa més reveladora: evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
19: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
18: Mentrestant, El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan

0: que vulguin fer les paus, que afrontin aquest repte gaudint junts d'una jornada al parc temàtic. Sortejaran 10.000 entrades gratuïtes entre tots els inscrits per a l'anomenat Dia de les Reconciliacions, que serà aquest estiu. Si aquesta idea d'arreglar conflictes cap per avall atregués els polítics, no hi hauria lloc al Dragon Can.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Como hemos cambiado.
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
4: Quan tens la presentació gairebé acabada i de sobte la pantalla es queda en negre, et surt de dins això de...
5: Necessito vacas.
4: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites vaques Flex. Cancel·lació fins a un dia abans, passi el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
6: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
7: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
8: Tot costa.
9: La temporada del 10.
10: Mateu-la off mentre xiula, gaudeix del joc.
11: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
12: 10 temporades ja.
13: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
14: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Per molts anys i que en feu molts més.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On hi ha feina de sobres?
17: El sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaben la feina. Admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV. El Gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
16: Canvis a l'edat de Legos.
18: Ha canviat el seu icònic de 4 a 99 anys per un de 4 a més de 100, amb l'augment de les persones centenàries que de cop més li feia el retret a la companyia danesa. Ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough, que ha fet 100 anys, Lego ha canviat el límit d'edat de joc. Ja no hi ha límit.
16: I el pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
17: Fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, orotina de 111 anys. Va ser de les primeres infermeres formades per l'Escola de la Generalitat. Ho recull el Nació.
16: I un barri de Badalona, protagonista mundial?
18: El barri de Llafià ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre d'altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor en ple cor del barri, que és un punt de trobada dels joves de la ciutat.
16: I qui no estarà tranquil quan s'assegui al sofà?
17: Uns veïns d'Eivissa. Els va aparèixer una serp d'un metre a sota del sofà i estaven molt preocupats perquè tenien un nadó dormint al bressol al mateix saló. Ha passat en una zona del camp de Santa Agnès on no és estrany trobar serps que no són verinoses. De fet, la casa tenia tres trampes, però tot i així va entrar. Llegim al Diari de Mallorca que van avisar el caçador de serps de l'illa. Ell recomana no tacar-la, sinó ballar flamenc, perquè diuen que la vibració les espanta.
16: La segona vida per una colònia tèxtil.
18: En concret, la Farga bevia una antiga colònia tèxtil, la que balla entre Osona i el Ripollès. Doncs bé, llegim al Diari Oponesa que l'han ocupat famílies evangelistes, persones trans i migrants. Explica que són una cinquantena de persones que s'han convertit en família. S'han d'enfrontar, de fet, a processos ara de desallotjament i també amb la dificultat de viure en cases precàries que fa més de 20 anys que estan abandonades.
16: I ara, a aquesta hora, us expliquem els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
19: Enorme tensió política al Regne Unit. Diversos diputats laboristes, incloent-hi membres del govern, han demanat la dimissió del primer ministre, Keir Starmer, després de la patacada a les eleccions municipals. Avui el diari The Times diu que el gabinet s'enfronta a Starmer. Els conservadors Daily Mail i Daily Telegraph diuen que fins i tot els seus li han dit al primer ministre que és el moment de marxar, de plegar. I el Guardian, habitualment partidari de les tesis laboristes, diu que la supervivència de Starmer està a la corda flu.

0: dutxa. El Financial Times destaca que la petroliera saudita Aramco, la que guanya més diners del món, ja ha alertat que les reserves de combustible per avions estan arribant a nivells crítics. I el New York Times avança avui que el secretari de Salut, Robert Fitzgerald Kennedy Jr., està impulsant una gran investigació sobre les vacunes. Kennedy ha negat diverses vegades l'efecte positiu de les vacunes sense cap base científica i ara fa dies diu al diari que no diu res del tema en públic, però que ha ordenat fer estudis per comprovar, diu, la seva teoria que les vacunes podrien ser perjudicials.
1: Les empreses militars es freguen les mans amb l'escalada bèl·lica. Fa dies que ho explica la premsa econòmica i avui en trobem diversos exemples. Cinco Días explica que el govern ultima l'assignació de nous programes militars per 11.000 milions d'euros. Prepara projectes de defensa antiaèria, míssils, guerra electrònica, emergències i per l'armada. Amb aquestes previsions és normal el que afegeix la seva competència, Expansión. Les principals empreses del sector, Navantia, Indra, Amper, disparen les seves previsions. Han hagut de refer els seus plans estratègics perquè en pocs mesos han aconseguit objectius fixats a llarg termini. I també expansió en moviments de Florentino Pérez al flanc que mai li falla, l'empresarial. Diu el diari que ACS està potenciant l'energia nuclear i que està a punt d'aliar-se amb Westinghouse, que té projectes en marxa als Estats Units per valor de 68.000 milions d'euros.
2: Què destacava la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Passió culer destaca el diari Esport en una rua que dura 5 hores. Per Xavier Ortuño és la rua de la unitat davant la desfilada dels sentenciats del Madrid. Una distància abismal entre els dos projectes. El Mundo Deportivo parla de marea blaugrana en una Barcelona que és culer. No vull fer

És un Barça que contagia entusiasme en un bany de masses, destaca l'Esportiu. La Vanguardia diu que el Barça exhibeix una connexió única amb l'afició celebrant la Lliga al carrer, uns campions en aura. Pel diari Ara, el Barça desborda els carrers en la rua més reivindicativa amb l'estelada de Lewandowski i la bandera palestina de Lamine. El periodista Xavi Hernández compara el Barça amb el Madrid i diu que n'hi ha per pixar-se de riure, amb un Florentino que busca una solució urgent, com Mourinho, per tornar a embrutar-ho tot. Un Mourinho que fa olor, diu, de naftalina. Albert Blaya, El Periódico, apunta que s'intueix una nova era al Barça amb un equip jove, amb talent i amb desinvoltura.

0: El País diu que la Masia, amb la generació del 2007, amb Lamine al capdavant, defineix l'èxit del Barça campió. I des de Madrid apunten que Mbappé no s'amaga, s'entrena el seu dia lliure, el dia de festa, i el diari es parla del camí d'un nou Madrid després del fracàs d'aquesta temporada.
1: I a la premsa del cor, un nou capítol de la família reial britànica. Elisenda Pineda.
2: Kate Middleton hauria estat el primer membre de la família reial britànica a trencar totalment amb el príncep Andreu. La relació és inexistent des que la princesa de Gales va impedir Andreu assistir al seu concert de Nadal a Westminster. Segons fonts reials, Andreu va demanar poder-hi anar de forma discreta. No sabem si això inclou bigot i fals i gabardina, però el cas és que no el van deixar. Des d'aleshores que fan veure que no el coneixen de res. Andreu Mountbatten haurà de passar festius i dies de guardar en l'ostracisme del seu palauet de Windsor mentre remena algun whisky envellit, herència de la reina Isabel. Pobret meu.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem l'exciclista Purito Rodríguez.
1: 46.
3: 47. I també el jugador del Barça, Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong, 28.
3: 29. Ben afinat.
1: Santoral.
3: Avui és Sant Pancràs. És considerat com el sant dels afligits per la pobresa, de la fortuna, dels jocs d'atzar. Això últim, evidentment, de l'imaginari popular, naturalment. Va ser un ciutadà romà que es va convertir al cristianisme i que va ser decapitat l'any 304, amb només 14 anys. El seu nom en grec significa literalment el que ho sosté tot. A Catalunya hi ha 4 persones que es diuen Pancràs i 5 persones que es diuen Pancracio.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és dimarts 12 de maig del 2026. Seran al quiosc Vintage amb Albert Tom.
4: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
5: 12 de maig de 2006, Pasqual Maragall anuncia el final del tripartit. Fa fora 6 consellers d'Esquerra Republicana i decideix avançar les eleccions. El president convoca el referèndum de l'Estatut el 18 de juny de 2006 i es compromet a celebrar les eleccions catalanes abans d'acabar aquell any. La situació era insostenible. El govern tripartit va impulsar i aprovar un estatut que Madrid després va retallar amb ganes. Esquerra va anunciar que votaria que no el dia del referèndum. Maragall s'anava quedant sense suports tant a fora com a dins del seu partit. Després de 23 anys de pujolisme, doncs, el primer govern d'esquerres a la Generalitat havia durat 2 anys, 4 mesos i 27 dies des que Maragall, Carot i Saura van signar el Pacte del Tinell. La fotografia de Pedro Madueño ara fa 20 anys a la portada de La Vanguardia era poesia. Es veia el balcó del Palau amb 3 coloms. 2 estaven arrepenjats a la barana i el tercer volava sol.
1: Avui és 12 de maig del 2026. És el 132è dia del calendari. Falten 40 dies per l'estiu i 43 per Sant Joan. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
7: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
8: Les parts apunten a un pacte molt proper que permetria tenir els nous comptes aprovats abans de l'estiu.
9: Estan avançant plenament.
10: El que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
11: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu.
12: La gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Mestre.
13: Sentireu que parlem de la vaga de mestres i professors. Mestre és la persona que ensenya una ciència, un art, un ofici i té el títol per fer-ho, gairebé idèntic que professor. La persona que ensenya una ciència, un art, una disciplina. La segona secció del diccionari ens aclareix que el mestre ho és d'ensenyament primari i el term CAT ens diu que el professor ho és de secundària o universitat.
1: Horror.
13: Sentiment de repulsió profunda causada per la visita d'un fet terrible, espantós, repugnant. La premsa va batejar com la casa dels horrors, un xalet d'Oviedo, on els pares van tancar durant 3 anys els seus fills d'entre 8 i 10 anys. La sentència, però, no s'adiu a la definició del diccionari. Han estat condemnats a 4 anys pel que el jutge considera que no hi ha detenció il·legal.
1: Palma.
13: És la fulla de la palmera, però també un signe de victòria, de preeminència, i així la van adaptar grecs i romans. Però això, quan algú destaca en alguna cosa, diem que se n'endú la palma. El millor del Festival de Canes, que comença avui amb participació d'Almodóvar o els Javis, s'endú literalment la palma d'or que n'acredita el guanyador.
1: És millor endur-se la palma que palmar-la. Posem-li 3 xifres, Marc Jurado. 1.500.
8: Els treballadors que la multinacional espanyola Indra contractarà a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa. L'empresa passarà a tenir més de 5.000 treballadors al país, on té presència a les 4 demarcacions. Es vol crear un hub tecnològic amb altres empreses del país.
1: 211.
8: Els treballadors que Nissan preveu acomiadar dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat representen gairebé el 40% de la plantilla actual a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat és la planta més afectada.
1: 5.000.
8: Les places de més que s'oferiran a Barcelona a partir del curs que ve per aprendre català són fruit de l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per acabar amb les llistes d'espera. L'aportació és de més de 3 milions d'euros que permetran contractar 23 nous professors.
1: I el veig, tres imatges amb palforadada. A la primera imatge veig una finestra d'un autocar. És un autocar de l'exèrcit de color vermell, amb la Zume. I per una finestra s'hi veu un home que mira com cap a l'exterior. Sobre la roba hi porta un equip de protecció, mascareta, ulleres de sol i amb les mans fa la forma d'un cor.
9: És un dels passatgers de l'Ondius que agraïa així el tracte rebut poc després d'haver baixat del creuer i a punt de dirigir-se cap a l'aeroport de Tenerife. Un dia i mig després d'haver arribat a les Canàries, el desembarcament de més de 100 creueristes, tot i les picabaralles polítiques, s'ha fet amb èxit i el vaixell va camí ja de Països Baixos.
1: A la segona imatge veig un altre autobús. No té res a veure amb el primer. És un autobús de la Rua del Barça. Lamine Yamal aguanta un pal força llarg, sembla una canya de bambú, i a la part de dalt hi uneix la bandera de Palestina.
9: Les moltes hores de la Rua van deixar incontables imatges, però aquesta reivindicació política del de Rocafonda és de les que més viral s'ha fet. Una bandera que li va arribar d'algú del carrer i que va portar quan l'autobús passava per la zona de Plaça Catalunya, un gest que per les xarxes socials han posat en valor diversos polítics d'esquerres, com Gabriel Rufián o Pablo Iglesias.
1: I a la tercera ens l'ambient, en aquest cas, des de Girona, i veiem un grup de ciclistes ben equipats. Un d'ells enfila les escales de pedra amb la bicicleta, mentre d'altres s'ho miren. Això és el barri vell de Girona. Qui són, Clara Jordan?
14: Doncs és el que ara l'Ajuntament vol esbrinar per posar-vos la sanció corresponent. Aquesta imatge s'ha fet viral i ha indignat molts veïns que recorden que el barri vell no és un parc temàtic. L'alcalde Lluc Salelles, en una piulada, també recorda que la policia actuarà amb tots aquells que menyspreïn el patrimoni de la ciutat i l'utilitzin, diu literalment, per fer el fatxenda.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Joan Manel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la solitud. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La nova cançó s'ha difós per Instagram. Es titula Sense nosaltres no. La lletra reflexiona sobre la invisibilitat i la solitud que afronten moltes persones grans. Canta Serrat en aquesta nova cançó que una societat que no sap escoltar les persones grans és una societat menys capaç i menys humana. La sentim.
19: Que no, sin nosotros no, que la vida no acaba en la jubilación, que somos memoria, camino y raíz.
18: La cançó ha estat rebuda amb moltes ganes pels fans de Serrat, té un munt de reproduccions, els comentaris, moltes persones esperen amb desig que aquesta cançó sigui l'avançament d'un nou àlbum de cançons.
1: Això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
20: El 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Durant el cap de setmana hi haurà centenars d'activitats gratuïtes a tot Catalunya. Tallers, vermuts, concerts, visites guiades, portes obertes... I el gran esdeveniment, la nit dels museus, és dissabte 16. Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat i tria la teva activitat.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Va, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Joan Manuel Serrat publica una nova cançó en homenatge a les persones grans en què denuncia la seva solitud és una notícia falsa. La cançó està feta amb intel·ligència artificial, és una tendència que veiem últimament a xarxes, no és obra original de Serrat. De fet, ja han circulat d'altres cançons falses atribuïdes a altres artistes, també les hem explicat aquí, com Rosalía o Manuel Carrasco. Tot i així, la cançó, un cop més, s'està fent viral a les xarxes socials.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
21: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia, tots junts, amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La vaga de mestres i professors complica aquesta hora la circulació. Hi ha diverses carreteres tallades. Equip viari, Clàudia Serra.
0: Bon dia, sí. Seguim amb problemes a la B20, a Santa Coloma, en els dos sentits de la marxa, tallada per una manifestació. També problemes a la Ronda de Dalt, a l'alçada de la Vall d'Hebron, a la C32, a Mataró, sentit Barcelona. En aquest cas es fan desviaments per la Nacional 2. També a la C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. I tenim un nou tall a la C17, a Malla, sentit Vic, també per manifestació. Hi ha desviaments senyalitzats. Tot això fa que la circulació, sobretot a l'entorn de Barcelona, sigui hores d'ara molt complicada, molt trànsit dens a les rondes, la litoral i la de dalt, també a la 2, la B23, la C58 i la C32 des de Gavà, tot d'entrada cap a Barcelona, i a l'AP7, en diversos trams, a Granollers i Santa Perpètua, sentit sud, i a Barberà i Parets, sentit Girona. Aquí, precaució, perquè hi ha dos carrils tallats per obres.
1: Anem a la ronda de dalt. Lara García, quina és la situació a aquesta hora?
2: Doncs ara mateix ja s'ha aixecat el tall, doncs ara mateix tallava la circulació de la ronda de dalt en dos sentits. Ara els mestres estan decidint doncs què fan. Uns estan, diuen que volen sumar-se a una manifestació del sindicat de llogateres que hi ha al carrer de Buenos Aires per aturar un desnonament. Altres volen anar directament cap a la columna de la manifestació central al Clot i estan decidint aquí enrotllant una mica doncs on es divideixen aquest centenar i mig de mestres que des de les 6:50 del matí han estat tallant la ronda de dalt a l'alçada de Mundet.
1: Gràcies. Clara, a partir de les 8 farem una ronda pel territori per conèixer l'estat de la situació de les carreteres i per sentir les demandes dels professors. La consellera Esther Niubó, que demana reconduir la situació a la taula sectorial de dijous.
3: Els sindicats volen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Sentim la consellera Niubó i Andreu Montbrú, coordinador d'acció sindical de l'USTEC.
23: Amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides.
7: En aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb una nova proposta de millora de retribucions, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva.
1: Tot això amb la polèmica infiltració policial en una assemblea de docents de fons.
24: Tot i que el Departament d'Interior anuncia que revisarà la mesura, la consellera Parlon defensa el cap dels Mossos.
25: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat.
1: En parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC i també amb la consellera. I un dels passatgers aïllats de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid dona positiu provisional d'antivirus.
3: El creuer afectat pel brot ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un matí de sol, però hi ha previsió de tempestes fortes que poden arribar en qualsevol punt de Catalunya a la tarda. Les més importants es formarien al voltant del prelitoral i poden desplaçar-se a la costa, però també n'hi haurà de fortes al Pirineu, a la Catalunya central i a les comarques de Tarragona. Es preveuen intensitats de pluja superiors als 20 litres en mitja hora i algunes calamarsades.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
27: Ja som 11 milions dels socis del...
28: Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
29: Sí, com el 50% en totes les galetes. Bescanviable en un cupó...
28: Que et dona per molt, només el 12 de maig.
27: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui que estem seguint aquesta vaga, aquestes mobilitzacions i tensions que hi ha en el sector educatiu, avui farem un ampli desplegament informatiu a partir de les 8 del matí i també avui en aquest programa tindrem a tots els actors per sentir les seves veus. Per exemple, ens acompanyarà Pepe Menéndez, expert en lideratge d'educació, innovació educativa i gestió del canvi. També Yolanda Segura serà a partir de les 9 en aquest estudi, la portaveu d'USTEC. I escoltarem també les paraules d'Esther Niubó, consellera d'Educació, que ens acompanyarà d'aquí a una hora per saber les opinions davant d'aquesta manifestació unitària de l'educació i aquestes vagues d'educació que estan afectant arreu del territori. I en aquests dies de vagues i, com dèiem, i de tensions en el sector educatiu, també al matí de Catalunya Ràdio el que estem fent és reivindicar els nostres professors, aquelles persones que ens van ensenyar, aquells mestratges que vam tenir al llarg de la nostra infantesa, perquè sense professors, segurament, molts de nosaltres no haguéssim arribat mai a ser on som. Són els nostres professors.
22: Els nostres professors.
30: L'Imma Ruiz i la Josefina Robau van ser les meves primeres profes de literatura.
4: Brigitte Vassallo, escriptora.
5: I no només ens van donar l'amor pels llibres, sinó que ens van alimentar una mena d'autoestima insensata que ens feia creure que ho podíem llegir tot i que ho podíem escriure tot. Així que jo li vull agrair a tot el professorat per totes aquestes coses que fan, que sembla que són invisibles, però que deixen una petjada en les nostres vides i que sovint ens n'adonem massa tard com per donar-vos les gràcies.
6: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I aquesta hora, primer titular pel trànsit. Mobilitat complicada avui als accessos de Barcelona. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia, sí. Mobilitat molt complicada. Actualitzem quina és la situació pel que fa als talls de carretera que hi ha actualment actius. Hi ha tallada la B20 a Santa Coloma en els dos sentits de la marxa. La C31, la Gran Via, està tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà. Fora de Barcelona, la C32 a Mataró, sentit Barcelona. La C17 a Malla, sentit Vic. I tenim també un nou tall a l'AP7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. Reobert ja el tall que fins fa ben pocs minuts afectava la ronda de dalt a l'alçada de la Vall d'Hebron, circulació però amb retencions en aquest punt.
0: Doncs ja ho sentíem, talls a les carreteres, als accessos de Barcelona dels docents que tornen avui a la vaga a tot Catalunya, la primera gran aturada de les noves mobilitzacions convocades fins a finals de curs. Les negociacions entre els sindicats majoritaris i el govern continuen bloquejades i fins dijous no reunirà la taula sectorial. A més de millores salarials, els quatre sindicats convocants reclamen més inversió per a la inclusiva i una baixada de ràtios. Una segona prova haurà de confirmar l'únic positiu per antivirus entre els confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Cap d'ells presenta símptomes. Al vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El govern de Benjamin Netanyahu ha pressionat funcionaris i cadenes de televisió europees per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país, ho assegura una investigació del New York Times, que afegeix que és una campanya que ve de lluny. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit al MNAC i ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduard Casanova. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes, amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit, amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
2: Esports. Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats acompanyen la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: Ens queda el titular del temps, del sol avui als ruixats. Aquest és el temps que tindrem. Un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava i una tarda amb ruixats en qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral des de l'Empordà fins al Montsià i les temperatures avui baixaran lleugerament.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Els docents tallen aquesta hora diverses carreteres del país en la primera gran aturada de la nova tongada de mobilitzacions de professors i mestres a Catalunya fins a finals de curs. Els sindicats majoritaris USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical reclamen un nou acord amb el govern, més recursos també per a l'escola inclusiva, millores salarials i una baixada de ràtios. Les negociacions, però, continuen enrocades i fins dijous el govern no es reunirà amb els sindicats convocants. Avui, en una entrevista al diari Ara, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, apuntava que si el departament els ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podríem parlar d'acabar les protestes. Comencem. fent un seguiment del que està passant a aquesta hora. Anant cap a Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
4: Amb consignes com això no és docència, és supervivència, o amb quants diners el PSC s'enriquirà privatitzant l'educació i la sanitat, uns 200 mestres tallen des de les 7 del matí la B20 alçada de Santa Coloma de Gramenet. Tot i la conducta pacient i en alguns casos de solidaritat amb els docents, hi ha hagut algun moment d'atenció quan uns motoristes s'han volgut saltar el tall i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar que la situació es compliqués. Patricia Morales, delegada d'USTEC, denuncia que el govern criminalitza la protesta i que vulgui dividir la societat.
5: Volen desprestigiar una mica el que és la nostra lluita i jugant amb aquesta manera de fer, de desprestigiar-nos de cara a les famílies, despistar la perdiu amb tot el tema policial, de Mossos, infiltrats, a dividir a la societat, no? I crear aquests debats quan el debat real és apostem per l'educació, no?
4: Aquests mestres s'afegiran a les columnes que sortiran des del Clot a 2:15 per dirigir-se a la manifestació que es farà des de la plaça Urquinaona a les 12 del migdia.
0: I al Maresme, unes 200 persones tallen des de 8:15 del matí la C32 a l'alçada de Mataró Park, direcció Barcelona. Anem cap allà. Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia. Menys policia i més educació. Niubó, què passa? Tu sí que cobres massa. I prou precarietat, prou maltractaments, menys imposicions, més finançament. Són algunes de les consignes que repeteixen els docents. Des de primera hora havien previst trobar-se, però hi ha hagut una mica de dispersió perquè un dels llocs habituals on es concentren avui l'han trobat tancat. L'aparcament d'un gran centre comercial. Finalment, el gruix dels docents han sortit des del pàrquing d'una cadena esportiva en direcció a l'autopista que han tallat en sentit Barcelona. Els manifestants expliquen als conductors els seus motius, aixecant una pancarta on llegim "Lluitar també és educar". Ens en parla l'Àurea Calçapeu, que és mestra a Arenys de Mar.
7: Perquè encara no tenim cap acord signat. Dos sindicats que no ens representen van signar un acord amb el PSC. No han acceptat pràcticament cap de les nostres reivindicacions. Continuem amb aules massificades. Fa dues setmanes va caure un voladís d'una escola d'aquí Mataró, de l'escola Rocafonda. L'educació pública està caient a trossos. Necessitem recursos per la inclusió.
6: Cares de resignació entre els conductors i casualitats de la vida. Una noia ens ha vingut a preguntar si trigaran molt a obrir el pas. Patia perquè a 9:15, diu, té una entrevista de feina de mosso d'esquadra.
0: I anem ara cap a un institut escola de Nou Barris de Barcelona per veure el seguiment que està tenint la jornada de vaga. Ja hi tenim la Sara Canyete. Sara.
8: A l'Institut Escola Antaviana avui preveuen un seguiment massiu d'aquesta convocatòria de vaga, la primera del nou cicle de mobilitzacions que els sindicats contraris a l'acord que va signar el govern amb Comissions Obreres i UGT han convocat fins a final de curs. Aquí ens diuen que és la primera vegada que veuen una mobilització semblant en aquest centre, que a totes les jornades de vaga s'han hagut de sortejar els serveis mínims i que així mateix es va fer ahir, es va sortejar aquest compliment dels serveis mínims perquè tot el professorat volia participar en aquesta vaga. Més enllà d'això, ens diuen que entre les famílies hi ha comprensió, que algunes sí que estan portant els seus fills al centre per necessitats de logística i que, de fet, ells assumeixen que aquests serveis mínims doncs, són precisament per donar cobertura en aquest servei. Veurem si la situació que es produeix aquí, en aquest Institut Escola Antaviana, també es produeix a la resta de centres de Catalunya. Fins a mig matí no tindrem les primeres dades del Departament d'Educació a banda d'aquesta jornada de vaga. Al migdia hi ha convocada a Barcelona una manifestació unitària. Tot plegat, una jornada que servirà per posar el termòmetre i veure si el malestar que fa mesos que s'arrossega des del sector educatiu va a la baixa després d'aquestes vagues massives que es van viure el mes de març o, pel contrari, continua en el mateix punt on estava.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Passen 9 minuts de les 8, parlem d'altres qüestions. Un dels passatgers espanyols del vaixell Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El passatger que ha donat positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmar. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, tal com explica la responsable de comunicacions d'emergències de l'OMS, Nika Alexander.
9: L'última persona comptabilitzada com a cas ha estat notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
0: Als Estats Units, un altre passatger del carrer del creuer, Ondius, va donar ahir un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes, però l'OMS encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, 3 persones han mort per antivirus. Mentrestant, el vaixell on es va originar aquest brot ja navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. Des de Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
10: L'Ondius ja va de camí a Rotterdam després d'abandonar finalment Tenerife ahir a les 8 del vespre i després de desembarcar els 27 passatgers que quedaven per repatriar. Contra tot pronòstic, el vaixell de luxe afectat per l'antivirus ha hagut d'atracar el moll a causa del fort vent que feia impossible desembarcar fondejant el port. Mònica García és la ministra de Sanitat.
11: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
10: El desembarcament s'ha fet igual que diumenge, minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que han portat els passatgers fins a Eindhoven, on continuaran el seu viatge cap a casa. Es posa punt final així aquest periple que ha centrat l'atenció mundial els últims 2 dies.
0: Al Regne Unit creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteixi després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Una 70 de diputats del Partit Laborista li reclamen públicament que deixi el càrrec. Starmer es mostra disposat a resistir i es proposa posar el Regne Unit al cor d'Europa, a Londres. Quim Olivares.
12: El primer ministre britànic no plegarà malgrat la crida de diversos diputats laboristes perquè dimiteixi. Starmer defensa que ha de continuar per millorar la vida de la classe treballadora, dels joves i acordar una nova entesa amb Europa.
13: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
12: Caldrà veure fins quan Starmer pot frenar l'amenaça interna d'alguns companys de partit de fer-lo fora. El primer ministre té un avantatge. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
0: De la guerra a l'Iran, Donald Trump alerta que l'alto el foc es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i, comparant la treva amb l'estat d'un malalt, Trump diu que es troba a la unitat de cures intensives.
14: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i el fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
15: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105, $5 més que en l'obertura d'ahir. Us ho dèiem a titulars, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat, amb la puntuació del televot més elevada de totes, amb diferència, va provocar protestes. Demà comencen les semifinals i la gran gala final es farà dissabte, però Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. I encara explicar-vos que l'activista palestino-català Saif Abu Keshek diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Sumut. Ho va dir ahir en una compareixença des de Barcelona, després de passar 10 dies detinguts a Israel, fins que el van alliberar.
16: Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra vía en el corte europeo. que está haciendo nuestro equipo legal, que no vamos a dejar ninguna posibilidad de denunciar.
0: Avui l'activista viatjarà a Turquia per reunir-se i coordinar l'estratègia legal amb la resta de membres de la flotilla que estudien reprendre el viatge cap a Gaza. També té previst un viatge dilluns que ve per reunir-se amb grups parlamentaris. Hem arribat a un quart de nou. Tornem a connectar amb el nostre equip viari. Sapiguem com tenim ara mateix els talls provocats per aquesta nova vaga de docents. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs tenim nous talls precisament per aquestes manifestacions que afecten l'AP7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona. La via està tallada. I també l'AP7, però en aquest cas entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. La carretera està tallada en tots dos sentits de la marxa. Compte en aquest punt perquè la B23, que va just paral·lela a aquesta AP7, també podria estar afectada. Segueix tallada la B20 a Santa Coloma en tots dos sentits de la marxa, la C31, la Gran Via, tallada a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà, la C32 a Mataró, sentit Barcelona, es fan desviaments per la Nacional 2 en aquest cas, i la C17 a Malla en tots dos sentits de la marxa, i hi ha també desviaments senyalitzats. Tot això fa que la circulació sigui molt complicada a hores d'ara a les rondes, la Litoral i la de Dalt, també a la 2, la B23, la C58 i la C32 des de Gavà, tot d'entrada cap a Barcelona, la P7, com dèiem, també en diversos trams. Aquestes manifestacions, aquests talls, estan afectant també el transport públic. En el cas dels autobusos de Barcelona, alerten que hi poden haver afectacions precisament per aquestes manifestacions. És tot de moment.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De seguida la previsió del temps. Abans d'explicar-vos que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per aquesta tarda, perquè entre les 2 del migdia i les 8 del vespre està previst que plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, s'espera que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en mitja hora gran part del litoral i prelitoral, també a la Catalunya central i al Pirineu Oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès Oriental i Occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa a pedra, fins i tot ratxes de vent fort en alguns punts. Per això Protecció Civil demana molta precaució a l'hora d'agafar el cotxe, també de fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
3: El temps.
0: Doncs ho completem amb la previsió del Jofre Genuer.
17: Comencem aquest dimarts amb molta calma, amb cel serè, amb domini el sol al llarg d'aquest matí, es dissiparan les boires locals que hi ha hagut en alguns sectors, en alguns indrets, sobretot de l'interior del país, i bàsicament les temperatures que podran pujar al llarg d'aquest matí encara força, superant els 20 graus en molts casos, després d'una matinada que ens ha dut aquests valors de 3-4 graus en moltes valls, en moltes fondalades, a Guixers, a Viella, a Ger, a Cerdanya, també 4 a Camprodon, 2 a Prades, fins i tot a alta muntanya, malgrat ha pujat el termòmetre encara glaçant, 1 sota 0 al cap de Baqueira, això sí, per sobre dels 2.500 metres, i valors els més alts a la costa, amb aquests 17 a Barcelona o a l'Hospitalet de l'Infant. Tot això, però, té les hores comptades. A partir de migdia, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme i esperem una tarda d'enrenou, de ruixats, de xàfecs, de tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja per superar els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i sobretot al voltant del Vallès, és on poden reproduir-se amb més força, Catalunya central, i també no en descartem cap a la zona dels ports, cap a l'Alta Garrotxa, alguns punts del Pirineu Oriental. Avançada la tarda, vespre, aquests ruixats s'estendran i poden arribar al Maresme, al Barcelonès, per tant, molta precaució al llarg d'aquesta tarda amb aquest temps tan insegur i tot plegat fent que al llarg de la tarda, vespre, les temperatures iniciïn un descens que tindrà continuïtat al llarg dels propers dies amb un ambient força més fresc, especialment a partir de divendres, quan el termòmetre tocarà a fons, amb una cota de neu que en el Pirineu anirà baixant cap als 1.600 metres o 1.200 ja de cara a dissabte, tot i que les precipitacions llavors aniran més de baixa. Pels propers dies els ruixats es mantindran, però més ubicats entre les comarques de Barcelona, Girona i Pirineu.
3: Tresca Info.
18: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
19: Doncs tant com vulgui bussejar.
18: Genial. I quant d'oxigen queda?
19: El que vulgui, també.
18: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
19: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
18: I quants de cetacis?
19: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
20: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: 3cat.info.
0: Passen 5 minuts d'un quart de nou. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors. La multinacional nipona ha concretat els seus plans, que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Això afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball, el 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu d'aquest centre.
22: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: I alerten que la mitjana d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys. La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per a la Fundació Lluita contra les Infeccions. L'acte s'ha fet aquesta nit passada al MNAC per recaptar fons per a la investigació de les malalties infeccioses. La gala, presentada per Sílvia Abril i Toni Acosta, ha reunit prop de 800 persones i han assistit nombroses celebritats del món econòmic, social i cultural. També hi ha hagut actuacions musicals d'Amaral i Joan Dausà. En aquesta edició i per primera vegada, la fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona, que ha recaigut en el cineasta i actor Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta en projectes com Silencio o Sidosa, que està en Casanova a fer pública conviu amb el VIH. El cinema català és un dels grans protagonistes de la 79a edició del Festival de Canes, el més important del món, que comença avui. Hi ha a prop d'una quinzena de títols amb participació catalana, però la inauguració d'aquesta nit serà amb una cinta francesa, com és tradició en els últims anys. Una gala que servirà també per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. I és en Marc Garriga.
23: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
24: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Per començar, hi ha tres pel·lícules que optaran a la Palma d'Or. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en la que ha participat l'ISEC. Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que compta amb Quim Gutiérrez i fotografia de Pau Esteve Birba. I La bola negra, dels Javis, amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. A tot això, s'han seleccionat tres coproduccions internacionals de la catalana Fast & Films, una d'elles dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. I també veurem aquí un curt de l'ESCAC, una experiència immersiva de l'estudi català Universe per al Channel 4 britànic, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra. La catifa vermella s'està acabant de col·locar i un dels que l'estrenarà serà Peter Jackson, el director de la trilogia del Senyor dels Anells, que rebrà aquesta nit la Palma d'Or honorífica. L'altre homenatge serà per a Barbra Streisand a la cerimònia de clausura el 23 de maig. Al Festival de Canes es presentaran les últimes pel·lícules de cineastes de prestigi com Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Ryusuke Hamaguchi, Ira Sachs, James Gray, Pavel Pavlikovsky o Andrei Zviagintsev. S'ha comentat la manca de grans blockbusters de Hollywood aquest any, però el director general del festival, Thierry Frémaux, confia que tornaran en el futur quan, diu, les grans productores nord-americanes hagin decidit com ha de ser el seu futur. Tot i això, per la catifa vermella desfilaran estrelles com Rami Malek, Adam Driver, Scarlett Johansson, John Travolta, Michael Fassbender, Julianne Moore, Cate Blanchett o Kristen Stewart. Es presentaran documentals sobre John Lennon, la final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, Eric Cantona o David Lean, i hi haurà sessions de clàssics restaurats, com El laberinto del fauno, amb la presència de Guillermo del Toro, i Cria cuervos, amb Janet i els fills de Carlos Saura. En definitiva, seran 12 dies de cinema incansables i esgotadors, però també de descobertes meravelloses i de cinema de primera fila indiscutible.

0: Esports.
1: Doncs arribarem a 9:15 amb els esports i l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça va celebrar ja a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions als mitjans del Club Blaugrana.
3: És un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
2: La rua va començar al Camp Nou cap a 17:45 de la tarda i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que ha hissat una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també va participar el tècnic Hansi Flick sobre la seva renovació cada cop més pròxima. En va parlar el president en funcions del club, Rafael Juste, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
2: Recordem que Hansi Flick té contracte fins al 2027. El Girona va sumar ahir al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut del partit, en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a aquest gol de l'uruguaià que igualava el Calemau havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
5: Eufòria màxima aconseguir un empate així, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy en la vida.
2: Mentrestant, el tècnic Michel Sánchez reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
6: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
2: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa també que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió, un any després d'haver pujat. I ahir es va tancar amb aquest partit la 35a jornada de Lliga i avui mateix ja comença la 36a, amb la disputa de 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça i l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao i dijous el Girona-Reial Societat.
0: 3CAT Info.
2: L'Espanyol, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Pace i del director Mao Yegu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
7: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza, entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja el equipo.
2: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa. I un apunt més de primera, perquè la Lliga de Futbol Professional ha anunciat ja que l'última jornada de Lliga es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre amb aquests partits pels equips catalans: València-Barça, Espanyol-Reial Societat i Girona-Elx. Encara en futbol, la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions contra el Barça del pròxim 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
0: 3CAT Info.
2: En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. El partit al pavelló de Fontajau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de la conferència NBA, els actuals campions de la competició, Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència oest després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2.
0: 3CAT Info.
2: A motor, Marc Márquez va rebre ahir l'alta hospitalària després de passar pel quiròfan diumenge a Madrid, on el van operar de dues fractures, una al dit petit del peu dret i l'altra a l'espatlla dreta. El pilot de Cervera es perdrà el Gran Premi de Catalunya de MotoGP aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià i després de tres etapes a Bulgària. La quarta etapa, la d'avui, té 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza. L'uruguaià Guillermo Silva sortirà com a líder.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Actualitzem la situació a les carreteres, molt afectades aquest matí per aquests diversos punts de manifestació que han tallat diverses vies. Segueix el tall a l'AP7, a Montornès del Vallès cap a Tarragona, a la C31, a la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, i a la C17, a Malla, en tots dos sentits de la marxa. En aquest cas hi ha desviaments senyalitzats. S'ha reobert el tall que afectava l'AP7 entre Cerdanyola i Sant Cugat, sentit Tarragona, el que afectava la C32 a Mataró, sentit Barcelona, i també el que afectava la B20 a Santa Coloma, a direcció en tots dos sentits de la marxa. Tot i això, molta precaució encara en aquests punts, perquè encara hi ha trànsit molt dens que s'acumula en aquestes zones.
1: Doncs ara sentíem les afectacions a aquesta hora a la xarxa viària per aquesta nova vaga de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre els sindicats i el govern continuen bloquejades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació a la taula sectorial d'aquest dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT. Aquesta hora també us estem explicant que un dels passatgers espanyols confinats dona positiu d'antivirus en la primera prova PCR. Una segona prova ho haurà de reconfirmar. Mentrestant, el vaixell on es va detectar el brot ja viatja en direcció als Països Baixos. Des d'ara fins les 9 anirem a Madrid, on avui serà el torn dels informes definitius de les acusacions en el judici contra la família Pujol. Això després que ahir la Fiscalia mantingués la seva petició de 29 anys de presó per al primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans. S'espera que el judici quedi vist per a sentència dijous. També us explicarem que Catalunya i el finançament autonòmic marquen l'últim debat televisat dels candidats a les eleccions andaluses de diumenge que ve. El popular Juanma Moreno Bonilla acusa la socialista María Jesús Montero de cedir davant les pretensions de Junts. I una tercera intervenció arqueològica no ha permès localitzar la fossa de l'hostal d'Aidí. Al Pallars Sobirà es busca les restes de 9 civils de la zona executats pel règim franquista l'any 1938 després de ser torturats. Pel que fa als esports, Odal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Prop de 750.000 persones, segons dades oficials, van celebrar pels carrers de Barcelona i el títol de Lliga, aconseguit diumenge pel Barça.
3: Els aficionats van sortir de forma massiva als carrers del centre de la ciutat per acompanyar la Rua Blaugrana, que va durar unes 5 hores.
1: I el temps, avui passarem del sol als ruixats. Aquest és el temps que tindrem, un matí assolellat amb algunes boires a l'interior i a la Costa Brava, i una tarda amb ruixats a qualsevol comarca. Les pluges seran localment intenses al prelitoral, des de l'Empordà i fins al Montseny. Les temperatures avui baixen lleugerament. Passen 3 minuts de 8:45, tercera vaga general de mestres i professors en el que portem de curs. Els docents tallen aquesta hora diverses carreteres del país en la primera gran aturada d'aquesta nova tongada de mobilitzacions de professors i mestres a Catalunya fins a finals de curs. Els sindicats majoritaris USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical reclamen un nou acord amb el govern, també més recursos per a l'escola inclusiva, millores salarials i una baixada de ràtios. Les negociacions, però, continuen enrocades i fins dijous el govern no es reunirà amb els sindicats convocants. Avui, en una entrevista al diari Ara, la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntava que si el departament els ofereix un augment de sou de 400 euros al mes, podrien parlar d'acabar aquestes protestes. Doncs bé, comencem. Anant cap a Santa Coloma de Gramenet, allà hi tenim el David Àngela.
4: Uns 200 mestres han tallat durant més d'una hora els accessos a Barcelona aquí a la B20 a l'alçada de Santa Coloma de Gramenet davant la solidaritat i la comprensió majoritària dels conductors. Tot i això, hi ha hagut algun incident quan un parell de motoristes s'han volgut saltar al tall i els Mossos han hagut d'intervenir per evitar més crispació. Patricia Morales, delegada d'USTEC, advertia que el govern del PSC està criminalitzant la seva protesta amb la voluntat de dividir la societat.
5: Volen desprestigiar una mica el que és la nostra lluita i jugant amb aquesta manera de fer, de desprestigiar-nos de cara a les famílies, despistar la perdiu amb tot el tema policial, de Mossos, infiltrats, a dividir a la societat, no? I crear aquests debats quan el debat real és apostar per l'educació, no?
4: Aquesta concentració s'ha dirigit després a la plaça de la Vila per fer cap al clot i per acabar afegint-se a la manifestació que es farà a les 12 del migdia a la plaça d'Urquinaona de Barcelona.
1: La vaga pretén aturar l'activitat lectiva a totes les escoles i instituts del país. Encara no hi ha dades de seguiment, però sí que tenim la Sara Canyeter en un institut d'escola de Barcelona per veure com ha arrencat el dia. Bon dia, Sara.
0: Hola, bon dia. Som a l'Institut Escola Antaviana, un centre educatiu del districte de Nou Barris. Aquí hi estudien aproximadament uns 570 alumnes i hi treballen una setantena de docents. I a aquesta hora ens acompanya el director del centre, en Manel Motrel. Manel, bon dia.
6: Bon dia.
0: La primera, quin seguiment de la vaga preveieu per al dia d'avui? Una mica com ha anat fins ara, això?
6: Mira, serem molt clars, massiu. Feia anys que estem en el sector educatiu amb mobilitzacions, però com les que s'han viscut fins ara, no havia passat. No havíem mai hagut de recórrer als serveis mínims forçats per sorteig, i aquest any, en totes les vagues, ha estat així perquè tothom ha manifestat la voluntat de sortir al carrer i de fer aquesta vaga.
0: Imagino que heu informat a les famílies d'aquesta situació. Una mica, quines són les respostes que esteu rebent? Perquè per elles també s'està allargant tot plegat.
6: Bueno, Roquetes, Nou Barris, sempre ha sigut un barri molt lluitador i sempre han escoltat molt les reivindicacions laborals, perquè n'hem passat de moltes per aquí i ho entenen. Veurem el procés d'aquests tres dies, també el desgast, perquè entenem que hi ha famílies, i això com a direcció ens ho hem de tenir molt clar, que hi ha famílies que no poden sostenir els fills a casa tres dies, i això també, pues, l'obligació de tothom és que els serveis mínims siguin efectius, però hi ha una gran part de costat per part de les famílies en aquestes lluites, perquè no només parlem de sou, sinó parlem de mitjans i d'educació.
0: De fet, dijous hi ha prevista la primera trobada entre el govern i el conjunt dels sindicats, tant els que van signar l'acord com els que no ho han fet, per intentar resituar, desescalar aquest conflicte. Què s'hauria de posar sobre la taula?
6: Escolta activa, realment, condicions laborals. Venim d'unes èpoques. El sector educatiu ha vingut d'una procés d'estabilització, perquè havia precarietat, molt en l'índex d'interinatge. Aquesta estabilització ha donat peu a poder lluitar per unes condicions laborals que al llarg d'altres governs no se'ns ha escoltat per raons vàries. La crisi del 2008, el confinament, i ara toca una mica posar sobre la taula les condicions laborals del sector.
0: El govern apunta una possible revisió, sobretot pel que fa a recursos de l'escola inclusiva. Pels directors, aquesta també és la prioritat, més enllà del sou?
6: És una de les prioritats que tenim, l'estabilització i aconseguir projectes amb personal educatiu d'acord amb la singularitat de cada projecte,

0: L'escola inclusiva, no sé si heu, han entrat i han sortit recursos, perfils professionals que potser trobeu a faltar en aquests moments.
1: Antaviana té una de les CIEs més grans de tot Barcelona, amb una tradició, vull dir que portem uns anys treballant al tema inclusiu. Els perfils a vegades s'ajusten a les necessitats del centre, però sí que demanem als governs que quan facin una llei, el desplegament que facin al centre tinguin en compte la realitat de cada territori i cada centre. No una llei que sigui molt genèrica, sinó que escolti quin perfil necessita aquell entorn, aquell barri, aquell centre.
0: Fa uns dies vam conèixer aquesta notícia, la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent, precisament la d'aquí, l'Assemblea de Docents de Barcelona. No sé com creieu que això ha repercutit en tot plegat o com pot influir en la vaga d'avui.
1: Sorpresa i desconfiança. Educació i sanitat són els pilars d'una societat. No crec que faci falta investigar què s'està movent, perquè a més és transparència. La que preguntis a qualsevol docent què està passant, ho explicarà i quines són les mobilitzacions que volem portar a terme.
0: A banda d'aquesta reunió entre el govern i els sindicats, no sé fins a quin punt consideres que els directors també hauríeu de tenir un espai de negociació o conjuntament en aquesta taula o a banda, i per què?
1: Les direccions són agents molt importants en aquest sistema educatiu i també hem de poder dir la nostra. És a dir, parlem de condicions laborals, parlem dels sindicats, parlem d'educació i de l'escola que volem, l'escola catalana d'aquí a 10 anys, hem de parlar de les direccions dels centres també i poder dir la nostra.
0: Perfecte, Manel. Doncs moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de 3CAT Info. Gràcies i bon dia.
1: Bon dia igualment.
2: Doncs gràcies, Sara Canyete. El que farem ara serà tornar cap al carrer en aquests talls que des de primera hora afecten l'entrada a la capital catalana. També us parlava el nostre equip viari d'un tall a la C32 a Mataró, al Maresme. Doncs bé, un tall que ja s'hauria aixecat i en aquest punt fa una estona s'han viscut moments de tensió. Ja hi tenim la Marta Vallès. Marta, molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Ara mateix el que fem és l'efecte de cotxe escombra de la manifestació, perquè s'ha aixecat ja aquest tall a la C32 i anem baixant en marxa lenta en direcció al centre de la ciutat. Per tant, els problemes de circulació, un cop s'ha aixecat el tall, que ha durat aproximadament uns 35-40 minuts de l'autopista, sempre només en sentit Barcelona, doncs ara aquests problemes es traslladen al centre de la ciutat al pas d'aquesta protesta. Els docents van en direcció a l'estació de Mataró, per tant, creuaran tota la ciutat. Ara baixem per la via Europa, estem baixant per aquesta via, que és una via principal de sortida també de Mataró en direcció a l'autopista, i aniran baixant fins a arribar a l'estació per marxar a la manifestació de Barcelona. S'han viscut moments de tensió, els ànims s'han anat escalfant entre alguns conductors, altres no, altres s'ho prenien amb més paciència, però alguns s'han posat nerviosos, feien tard a la feina, feien tard a una entrevista de treball, i per tant un d'ells s'ha dirigit cap a la pancarta. Hi ha hagut un moment que ha sacsejat un dels manifestants i han arribat a les mans. Mossos de paisà han mantingut l'ordre en tot moment i finalment, doncs, com dèiem, aquesta protesta de l'autopista s'ha aixecat i ara mateix doncs, la manifestació transcorre amb tranquil·litat en direcció a la carretera Nacional 2, que també és possible que quedi tallada quan els docents arribin en aquest punt per agafar el tren, que recordem que està el tren a peu de la carretera Nacional 2.
2: Perfecte, doncs molt pendents a tot el que ens puguis anar explicant. Marta Vallès, gràcies, fins ara.
3: Fins ara.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 4 minuts mal comptats i arribarem a 3:15. Un dels passatgers espanyols del vaixell Ondius, que estan aïllats en un hospital de Madrid, ha donat positiu provisional per antivirus. Segons l'Agència Catalana de Notícies, no viu a Catalunya, es troba bé i no té símptomes. El Ministeri ha confirmat també que els altres 13 viatgers ingressats a l'Hospital Gómez Ulla han donat negatiu i tampoc tenen símptomes. El passatger que dona positiu se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un màxim de 48 hores se li farà una segona prova per confirmar el resultat seguint el protocol. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife. Ho explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
5: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment

0: moment no hem inclòs en aquest recompte.
1: Canviem de qüestió, us ho dèiem en el sumari. Torna aquest dimarts per als informes definitius de les acusacions en el judici contra la família Pujol. Això després que ahir la Fiscalia mantingués la seva petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans. El Ministeri Públic els acusa de formar una associació il·lícita per cobrar comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera enriquir els comptes familiars a Andorra. S'espera que el judici quedi vist per a sentència aquest dijous. Enviada especial a l'Audiència Nacional Maria Núria Rebelle.
2: En la recta final del judici, cap modificació en l'acusació per associació il·lícita, blanqueig de capitals i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres, per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona Mercè Gironès, la Fiscalia demana 17 anys de presó i per Josep Pujol Ferrusola 14, perquè els acusa també de frau fiscal i falsificació en document mercantil, mentre que per la resta de germans els demana 8 anys de presó. Els seus advocats volen que se'ls absolgui. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns han negat tenir un tracte de favor en l'adjudicació d'obra pública.
3: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
2: I han defensat els negocis que han fet amb Jordi Pujol Ferrusola.
1: Els candidats a les eleccions andaluses tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en l'últim debat televisiu abans dels comicis de diumenge. El candidat popular a la reelecció, Juanma Moreno Bonilla, ha insistit a acusar la candidata socialista i exministra, María Jesús Montero, de cedir davant les pretensions de Junts en matèria de finançament per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa. Montero reitera que la proposta de nou finançament autonòmic és bona per Andalusia.
4: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
5: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
1: Les enquestes auguren una desfeta històrica dels socialistes i situen el Partit Popular a tocar de la majoria absoluta. La incògnita, per tant, és saber si els populars necessitaran el suport de Vox per formar govern. Hem arribat a 9:15. Doncs moment d'actualitzar de nou la circulació a la xarxa viària, també els transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Comencem parlant d'aquests talls de carretera. Encara n'hi ha dos d'actius a la C31, a la Gran Via, a l'alçada de la plaça Ildefons Cerdà de Barcelona, i fora de la ciutat de Barcelona, a la C17 a Malla, en tots dos sentits de la marxa. En aquest cas es fan desviaments senyalitzats. Ja s'han reobert, ja s'han aixecat els talls que han afectat la P7 a Montornès del Vallès cap a Tarragona, entre Cerdanyola i Sant Cugat, en tots dos sentits de la marxa, també en aquesta mateixa via a la P7, i el de la C32 a Mataró i el de la B20 a Santa Coloma. Tot i això, amb molta precaució, perquè en aquests punts encara hi ha trànsit molt intens i trànsit molt dens, de fet, a la majoria de carreteres, sobretot les que connecten amb la capital, a causa d'aquestes manifestacions. Tenim trànsit també molt complicat a les dues rondes, a la de dalt i a la litoral, en tots dos sentits de la marxa. Atenció a la ronda litoral, perquè a Sant Adrià, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per un accident. I també a l'AP7, entre Cerdanyola i Santa Perpètua, tenim una incidència, una avaria talla un carril sentit Tarragona. És tot de moment.
1: El temps. Jofre Genué.
7: Comencem aquest dimarts amb molta calma, amb cel serè, amb domini el sol al llarg d'aquest matí, es dissiparan les boires locals que hi ha hagut en alguns sectors, en alguns indrets, sobretot de l'interior del país, i bàsicament les temperatures que podran pujar al llarg d'aquest matí encara força, superant els 20 graus en molts casos, després d'una matinada que ens ha dut aquests valors de 3-4 graus en moltes valls, en moltes fondalades, fins i tot alta muntanya, malgrat ha pujat el termòmetre encara glaçant, 1 sota 0 cap de Baqueira, això sí, per sobre dels 2.500 metres. Tot això, però, té les hores comptades. A partir de migdia, les nuvolades tornaran a agafar protagonisme i esperem una tarda d'enrenou, de ruixats, de xàfecs, de tempestes localment intenses i acompanyades de calamarsa. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja per superar els 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora, i sobretot al voltant del Vallès, és on poden reproduir-se amb més força, Catalunya Central, i també no en descartem cap a la zona dels ports, cap a l'Alta Garrotxa, alguns punts del Pirineu Oriental. Avançada la tarda, vespre, aquests ruixats s'estendran i poden arribar al Maresme, al Barcelonès, per tant, molta precaució al llarg d'aquesta tarda amb aquest temps tan insegur i tot plegat fent que al llarg de la tarda, vespre, les temperatures iniciïn un descens.
1: Doncs bé, parlant de precaució, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha alertat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta tarda hi ha risc important de pluja molt forta. Ara ens ho comentaven a la previsió, especialment al centre del país. Soler, però, ha explicat que de moment no es preveu enviar alertes als telèfons mòbils, però concretava les comarques on cal estar més atents.
8: Sobretot aquesta zona més central, de l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès, els Vallesos, que és on ens comenta el servei meteorològic on pot haver-hi més possibilitats que hi hagin aquestes tempestes aquesta tarda, que poden tenir certa intensitat. Per tant, doncs, molta vigilància amb aquestes activitats a l'exterior, amb la conducció i el que diem sempre, les lleres, els rius, les rieres, els barrancs.
9: Trescat Info. 012, la millor resposta.
10: Què fas tan concentrat?
11: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
10: Que bé, però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
11: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
12: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
10: M'encanta veure't tan motivat.
12: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Bon dia, Pitu.
14: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
13: A Nil jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
15: Bon dia, Jordi.
14: Una humanitat sense límits.
13: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
16: Bé, això no t'inquieta?
13: No, al contrari, em sento normal.
14: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info. 10 minuts i arribarem a les 9.
9: Catalunya al dia.
1: I ara ens situem a Llavorsí, on la fossa de l'hostal d'Airí al Pallars Sobirà continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 1938 en un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil. Pau Rovira.
17: Les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Airí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les enriuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Entre les víctimes hi havia una dona embarassada i una altra que, segons la documentació, va ser violada abans de ser executada. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
18: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026, i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem i amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. Bueno, és una reivindicació molt important de cara a la família i a tota la gent de la comarca, que la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
17: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de Memòria Democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
1: I ara anem cap a Tarragona, on els empresaris han creat una nova patronal després de l'enfonsament de l'anterior pels deutes econòmics que acumulava. El nou president, Xavier Rigau, ha dit que un dels problemes que es troben els empresaris és la manca, diu, d'actitud i de coneixement dels treballadors. Ricard Boigas.
19: Una vintena de companyies i associacions empresarials han creat FUET, de Foment Empresarial del Camp de Tarragona. Agafa el relleu de la CEPTA, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, que va desaparèixer fa un parell d'anys perquè no va poder afrontar els deutes econòmics. El president de FUET, Xavier Rigau, ha dit que el principal repte de l'empresariat és l'educació. Considera que els alumnes que surten de la formació professional i la universitat arriben sense l'actitud ni els coneixements que necessiten els empresaris.
15: Que els mestres recuperin l'autoritat és bàsic perquè les pròximes generacions que es vindran a les empreses tinguin la formació i l'actitud adequada. Jo crec que part dels problemes que nosaltres ara tenim ve de l'ensenyament.
19: La patronal ha defensat la construcció de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona i l'allargament de la vida de les centrals nuclears.
1: Nova polèmica a Girona amb els ciclistes que circulen pel barri vell. S'ha fet viral un vídeo amb els ciclistes pujant amb la bicicleta a les escales de Sant Domènec i això ha provocat molts comentaris per la falta de respecte del patrimoni urbà. L'alcalde ha anunciat un expedient per aclarir responsabilitats. Fèlix Martín.
16: A través d'una piulada, l'alcalde Lluc Salelles assegura que aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda. I explica que, per això, ha ordenat que s'obri un expedient i que es facin les actuacions corresponents. Recorda que la Policia Municipal de Girona manté actiu un dispositiu tot l'any per sancionar aquells qui no respecten el patrimoni ni les senyals de circulació que es van establir al barri vell. El vídeo no és puntual d'aquests dies perquè no s'hi veu tot el guarniment que hi ha aquesta setmana a les escales de Sant Domènec pel temps de flors. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona, també han criticat l'actuació d'aquests ciclistes i refusen que el Barri Vell de Girona es converteixi en parc temàtic o escenari per generar contingut a les xarxes socials a qualsevol preu.
1: I acabarem explicant-vos que una nova adaptació de La senyoreta Júlia d'August Strindberg, que és una de les produccions destacades del Temporada Alta que arrenca l'octubre a Girona i Salt. És un projecte de Christian Jatagui que torna 15 anys després al certamen amb una actualització del clàssic que aborda qüestions com la intolerància, els prejudicis o la misogínia que es trasllada a l'Europa actual. Narcís Puig és director artístic del Temporada Alta.
20: L'espectacle original de la Jatagui era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, doncs jo diria que europea, ara mateix.
1: És una coproducció del Teatre Lliure i el Temporada Alta que mantindrà col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. El festival també impulsa noves places de creadors, com l'argentí Pablo Messiez, amb La forma humana, la Veronal, amb Living in the Living, o el grup Cabo San Roque, amb 1306, que revisa el mite de Don Giovanni, fent dialogar Mozart amb Bad Bunny.
9: Esport.
1: Pau de Serra, molt bon dia.
21: Bon dia. El Barça va celebrar ahir a la tarda el títol de Lliga aconseguit diumenge davant el Madrid amb la tradicional rua pels carrers més cèntrics de Barcelona. Una rua que va estar acompanyada durant el seu trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Lamine Yamal agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions als mitjans del Club Blaugrana.
22: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
21: La rua va començar al Camp Nou cap un quart de 6 de la tarda i es va acabar a les 10 de la nit al mateix estadi. Entre els moments més destacats, cal ressaltar les imatges dels polonesos Stęczny i Lewandowski, que va hissar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús i la bandera de Palestina alçada per Lamine Yamal. A les celebracions també hi va participar el tècnic Hansi Flick sobre la seva renovació cada cop més pròxima. En va parlar el president en funcions del Club Rafael Juste en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
23: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui, en Hansi, vull dir, ho farem públic.
21: Recordem que Hansi Flick té contracte fins al 2027.
9: 3Cat Info.
21: El Girona va sumar ahir al vespre un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani en l'últim minut en el partit que tancava la 35a jornada de primera. Els gironins van acabar empatant a un gràcies a un gol de l'uruguaià que igualava el que Alemão havia fet 5 minuts abans pels madrilenys.
24: Eufòria màxima aconseguir un empate així. Porque con el gol del Rayo, la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida.
21: Mentrestant, el tècnic Mitchell reconeixia al final del partit que els havia tocat defensar-se més del que volien. De fet, el porter Gazzaniga va ser un dels més destacats entre els gironins.
25: La sensació és que ells han tingut dues ocasions molt clares i nosaltres també. És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així.
21: A la classificació, el Girona continua 17è, marcant la permanència, ara amb 2 punts de marge sobre les places de descens. L'empat del Girona fa que matemàticament l'Oviedo sigui el primer equip que perd la categoria i torna a la segona divisió un any després d'haver pujat. I ahir es va tancar amb aquest partit la 35a jornada de Lliga i avui mateix ja comença la 36a amb la disputa de 3 partits. Celta-Llevant, Betis-Elx i Osasuna-Atlètic de Madrid. Demà jugaran l'Alavés-Barça, l'Espanyol-Atlètic Club de Bilbao i dijous el Girona Reial Societat. L'Espanyol, per la seva banda, va fer oficial ahir el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club. En l'organigrama blanc i blau, el nou responsable esportiu de l'Espanyol només estarà per sota del president Alan Peix i del director general Mao Yegu. Monchi ha descartat fer grans canvis a curt termini, començant per la banqueta que ocupa Manolo González.
0: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es momento de desconfiar. Creo que es momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
21: Monchi, a més del Sevilla, també ha estat director esportiu de la Roma i de l'Aston Villa i encara en futbol la jugadora de l'Olímpic de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions contra el Barça del pròxim 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll. En bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous, i ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. El partit al pavelló de Fontajau començarà a les 8 del vespre. D'altra banda, els play-offs de semifinals de la conferència de l'NBA, els actuals campions de la competició, Oklahoma, s'han classificat per la final de la conferència Oest, després de guanyar aquesta matinada els Lakers 110-115 i eliminar-los per la via ràpida per 4-0. Mentrestant, Cleveland ha guanyat Detroit 112-103 i empaten aquesta eliminatòria a 2. I en ciclisme, avui es reprèn el Giro d'Itàlia ja per territori italià i després de 3 etapes a Bulgària. La 4ª etapa té 138 quilòmetres entre Catanzaro i Cosenza. L'uruguaià Guillermo Silva sortirà com a líder.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 12 de maig del 2026, dia de vaga per als docents de les escoles i instituts públics de tot Catalunya. El primer de tres, els altres dos estan previstos per dimecres 27 de maig i pel divendres 5 de juny, dies als quals caldrà afegir-hi les jornades d'aturada territorial i una nova jornada de vaga de les educadores de les escoles Bressol, les invisibilitzades, com ens deia la Míriam Roig fa uns dies, prevista pel dimecres de la setmana que ve, 20 de maig. Com saben, la convocatòria està impulsada fonamentalment pel sindicat USTEC i entre les reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules, així com eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. I tot plegat arriba a la recta final de curs i amb el rerefons recurrent del nivell de l'alumnat. En uns moments en parlem amb una professora del Benaprés, la Tarín Pagès. I ahir, després d'estar molts anys aterrat en els calaixos, es va tornar a parlar del tren orbital. Recorden el tren orbital, el que anava de Vilanova a Mataró, passant per Vilafranca i sense passar per Barcelona, i que també es podia agafar des de Sitges, des d'una estació anomenada Sitges Llevant, situada en un indret proper al pàrquing de l'Aquàtic? Total, que fa 16 anys, 16, que la Generalitat n'ha aprovat el projecte, que va actualitzar l'any 2024 i que ara ha aparegut com un dels elements de la negociació entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ho va anunciar fa dies a Sabadell. Si hem d'arribar a un acord pressupostari, hi ha d'haver un compromís amb el tren orbital. Això sí, diuen els diaris que tot plegat pot valer a l'entorn de 5.000 milions d'euros. O sigui que n'hi ha per estona. Cal esperar que per abans estigui resolt el drama quotidià de Rodalies. Però avui, entre altres coses, els explicarem aquest assumpte del tren orbital i d'aquella estació anomenada Sitges Llevant.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: A Sitges hi havia Sitges Llevant i a Vilanova hi havia tres estacions més, a més de l'estació de Vilafranca. Però vaja, que d'alguna manera amb aquest assumpte de la línia orbital, diguem-ne, que podíem agafar el tren a Sitges i plantificar-nos en tren a Vilafranca del Penedès. I la gent de Vilafranca, òbviament, venir fins a Sitges, quelcom que, diguem-ne, que fa molts anys, potser els autobusos ho han resolt una mica, però que fa molts anys més d'un hagués volgut. Bé, avui que a la tercera hora de programa una conversa molt interessant, molt, ens sembla que s'ho podran passar molt bé, perquè en Pitu Valera entrevistarà a quatre exjugadors de la Blanca que en el seu moment, com diu Santi Terraza en la crònica de l'Eco d'aquesta setmana, van formar part d'un Dream Team. El Dream Team de la Blanca Subur, que fa 40 anys va pujar a Nacional entrenat per Vicenç Riempau, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea. Estaran en aquesta taula a la tercera hora de programa per parlar amb en Pitu d'aquest moment tan excepcional que va viure el futbol sitgetà. Bé, doncs, després, tot això avui que s'ha fet clar a les 6 i 6 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 37, el sol es pondrà a les 9 i un minut i es farà fosc a les 9 i 32. El dia s'allargarà 2 minuts i 4 segons, tindrem 14 hores i 23 minuts de llum solar i 9 hores i 36 minuts de foscor. Vinga, saben que estem en la Setmana de l'Esport i les activitats de la Setmana de l'Esport capitalitzen l'agenda d'avui. A la piscina municipal, a 11:15 del matí, tenen ioga i a les 7 de la tarda, aquafitness. Això, la piscina municipal. Al camp de futbol d'Aiguadols, la Unió Esportiva Sitges fa jornada de portes obertes avui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre per tots aquells que vulguin jugar a futbol a partir del mes de setembre. Portes obertes que organitza la Unió Esportiva Sitges, tots els seus equips, òbviament, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 al camp de futbol d'Aiguadols, una altra de les activitats de la Setmana de l'Esport. I avui a les 6 de la tarda, al Parc del Rocà, una activitat de taller de marxa nòrdica, dirigida a totes les edats per aprendre la tècnica de la marxa nòrdica. Saben que és aquella marxa en la qual els pals esdevenen un estri fonamental. Al Parc del Rocà, avui a partir de les 6 de la tarda, a veure si el temps acompanya, que diuen que la tarda ha de ser una tarda així una mica complicada, però en qualsevol cas, la convocatòria prevista a les 6 al Parc del Rocà, taller de marxa nòrdica. Més activitats a l'agenda d'avui. A 6:15 de la tarda, una que té relació amb el mes del comerç just que se celebra a Sitges. Avui a 6:15 de la tarda, a la plaça de Catalunya, i en col·laboració amb la Biblioteca Roig i Reventós, hi haurà una hora del conte especial titulada La revolta de les samarretes, a càrrec de la pallassa Trafalgar. Què explica aquest conte? Explica bàsicament una història vinculada amb el comerç just i sobretot amb la manufactura d'una peça de roba tan popular com poden ser les samarretes. Per tant, és un conte que proposa reflexió sobre l'origen de la roba i les condicions laborals de la indústria tèxtil. Això serà 6:15 de la tarda, en aquest cas a la plaça de Catalunya, i després hi haurà una mostra de productes de comerç just i xocolatada per tothom, que organitza Sitges Solidari. Per tant, en aquest mes del comerç just que se celebra a Sitges amb activitats de sensibilització i consum responsable, que organitza Sitges Solidari amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges i, en el cas d'avui, amb la col·laboració de la Biblioteca Roig i Reventós, l'hora del conte a 6:15 de la tarda, la revolta de les samarretes a càrrec de la pallassa Trafalgar i després aquesta mostra de productes de comerç just i xocolatada per tothom. Avui que continuen les jornades de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall. Dimarts 12 de maig, a partir de les 6 i fins a les 7, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants de 6 anys. Infants que el curs que ve, el curs 2026-2027, cursaran primer de primària. Per tant, recordar-los avui, dimarts 12 de maig, de 6 a 7, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants de 6 anys, i abans, de 5 a 6, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants d'entre 4 i 5 anys, infants que el curs que ve cursaran I4 o I5. Per tant, ho poso en ordre, perquè ho he dit, diguem-ne, amb ordre invertit. Primer, a partir de les 5, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants d'entre 4 i 5 anys, i de 6 a 7, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants de 6 anys. A les 5, pels nanos de 4 i 5 anys, i a les 6, pels nanos de 6 anys. Continua oberta, i ho tornem a recordar perquè el dijous finalitza el termini, continua oberta la inscripció per a les estades esportives del 2026, fins aquest dijous 14 de maig. Per tant, pares i mares, al web de l'Ajuntament de Sitges, a sitges.cat, trobareu tota la informació i també la possibilitat d'inscriure els vostres fills a les estades esportives. Hi ha 4 torns que començaran el dilluns 29 de juny. El primer del 29 de juny al 3 de juliol, el segon del 6 al 10 de juliol, el tercer del 13 al 17 de juliol i el quart torn del 20 al 24 de juliol. Fins aquest dijous 14 de maig està obert el període d'inscripcions per les estades esportives. I recordar, que no cal recordar-ho perquè segurament els pares i les mares avui ja ho tenen ben present, que estem en dia de vaga d'educació a tot Catalunya. Hi haurà manifestació a Barcelona, després en parlarem de tot plegat, però avui vaga d'educació. Precisament la tertúlia es veurà, una de les tertulianes es veu afectada precisament per això, no? Doncs les àvies que avui poden, avis i àvies, família, poden tenir un dia, diguem-ne, relativament ocupat per aquest assumpte de la vaga d'educació, que òbviament avui també comparteixen les escoles i els instituts sitgetans. Anem a fer un repàs a l'agenda que ens queda per aquesta setmana, una agenda ben atapeïda d'actes. Demà, a partir de les 6 de la tarda, al Miramar es presentarà la 23a edició de la Festa per una Societat Inclusiva. aquesta festa per una societat inclusiva que tindrà lloc el dissabte 23 de maig a la plaça de Catalunya. Per tant, una festa que ja forma part, diguem-ne, del calendari comarcal de celebracions i, com ens diu el lema en el pòster, per una societat inclusiva, la inclusió escolar, laboral i social de les persones amb discapacitat és un dret i també un guany per tothom. En parlarem els propers dies de la festa de la societat inclusiva i sobretot com estem des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de la inclusió. Avui, però, el que els comentem és que demà, dimecres 13 de maig, es farà la presentació pública de la Festa per una Societat Inclusiva al Miramar a partir de les 6 de la tarda. Demà dimecres també, als qui els agradi l'òpera, en aquest cas l'òpera El Prado arribarà dimecres i no dijous. Lucia di Lammermoor, l'òpera prevista, òpera de Gaetano Donizetti, en aquest cas, demà dimecres al Prado. Lucia di Lammermoor, demà dimecres i passat demà dijous, que l'Institut of the Arts Barcelona presenta l'espectacle Converge 2026, un espectacle que aplega tot un seguit de coreografies contemporànies de coreògrafs reconeguts internacionalment. L'espectacle el dia 14, dijous 14, a partir de 4:45 de la tarda i a les 8, hi ha dues sessions, dijous 14, 4:45 de la tarda i a les 8, i el divendres dia 15, a 4:45 de la tarda i a les 8. Converge 2026, espectacle de l'Institut of the Arts Barcelona, dijous i divendres. Ara que els dijous s'han convertit en una mena de nous divendres, perquè el dijous a Sitges, en les darreres setmanes, ve carregadíssim d'actes. Aquest dijous n'hi ha una bona colla, més dels de divendres. Ara dijous s'ha convertit en un dia també ple d'actes. Aquest dijous 14 de maig, els que estiguin interessats en tot el que és el debat de l'habitatge, i sobretot a Sitges, aquest dijous 14 de maig, a partir de 5:45, a l'Espai Jove, una xerrada sobre els ajuts a l'habitatge. Aquest dijous 14 de maig a 5:45. Aquest dijous 14 de maig a l'Escorxador, 7:15 de la tarda. Avui en parlarem amb una responsable de Càritas, el Penedès Garraf, un debat sobre el sensellarisme, les persones sense llar. 14 de maig, dijous, a l'Escorxador, a partir de 6:45 de la tarda, la projecció del documental produït per voluntaris i voluntaris joves de Càritas, 13 veus, una realitat, el sensellarisme, i després una taula rodona sobre aquesta problemàtica social tan potent dels nostres dies. El dijous 14 de maig, a 6:45 a l'Escorxador. El dijous 14 de maig, que a Sitges vindrà el president Quim Torra en un acte que organitza l'Assemblea de Sitges-Ribes, el Consell de la República de Sitges i la Plataforma per la Llengua. Si la llengua falla, fallarà tot. Conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, a la sala d'actes del Retiro, a partir de les 7 de la tarda, aquest dijous. I també el dijous, que com els deia més el nou divendres, també el dijous a partir de les 9, al Prado, dijous de Prado, amb l'estenap de David Cepo, No cruces los brazos, el show més viral de David Cepo, còmic de naixement i, com ens diu la nota de premsa, influencer per sorpresa, que s'ha convertit en la nova sensació a les xarxes socials gràcies a la seva espontaneïtat i proximitat. La cita, aquest dijous a les 9, al Prado, No cruces los brazos, David Cepo, no recomanat per menors de 14 anys, és un humor per adults. En aquest cas, a les 9 del vespre d'aquest dijous, al Prado. Estàvem a dijous, el divendres, per tots aquells que ja s'ho vulguin apuntar, a l'auditori de l'edifici Miramar, a partir de les 6 de la tarda, llibre de Joan Santacana, Cuba i els catalans, de Botiguers a Negrés. Es farà la presentació d'aquest llibre aquest divendres 15 de maig a partir de les 6 de la tarda a l'auditori de l'edifici Miramar, Cuba i els catalans, de Botiguers a Negrés. Això serà el divendres 15 de maig, a les 6. El divendres 15 de maig a 6:45, una altra presentació de llibre, en aquest cas a la Biblioteca Santiago Rusiñol, xerrada sobre Antonio Machado. Antonio Machado, humanista i poeta, reedició renovada d'una conferència prohibida a càrrec de Miquel Millà, catedràtic de secundària, especialista en Antonio Machado, modernisme i la generació del 98. Presentarà i moderarà Andreu Bosch, professor de literatura catalana. Miquel Millà i Andreu Bosch parlaran sobre l'evolució personal i artística d'Antonio Machado. Això serà aquest divendres 15 de maig a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Aquest divendres 15 de maig, també en el marc de la Setmana de l'Esport, Núria Piques, muntanyera, una referència dins del món de les curses de muntanya, Núria Piques, en aquest cas a l'Escorxador, a partir de les 7 de la tarda, a partir de les 7 de la tarda, l'Escorxador, conferència de Núria Piques, ara o mai. Núria Piques, que serà a Sitges, el dissabte també, 16 de maig, perquè la conferència es farà el divendres 15 de maig, el dissabte dia 16, a partir de les 8, hi haurà un entrenament especial amb Núria Piques als Jardins de Terramar. Per tant, Núria Piques, conferència, divendres 15 de maig a les 7, a l'Escorxador, i entrenament dissabte 16 de maig a les 8 del matí als Jardins de Terramar. Organitza Sitges Trail amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges. El divendres, també per qui s'ho vulgui apuntar, aquest cap de setmana és cap de setmana de sardanes, perquè aquest divendres, concert de primavera, Rosa de les Roses, a partir de les 8 del vespre, als Jardins del Retiro, amb la Cobla Maricel, el tenor Andreu Miret, amb la direcció musical de Francesc Gregori i presentat per David Puertas. Això serà el divendres 15 de maig als Jardins del Retiro a partir de les 8 del vespre. I en relació a l'activitat sardanista, hem parlat de divendres, bé, doncs, el diumenge 17 de maig a Can Fals, l'Aplec de la Sardana amb les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Aquest divendres, concert de primavera, Rosa de les Roses, als Jardins del Retiro a partir de les 8 del vespre, i el diumenge dia 17, a Can Fals, l'Aplec de la Sardana amb les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. No hem acabat l'agenda encara d'aquesta setmana, eh? Com poden adonar-se'n, és una agenda llarga, llarguíssima. Estàvem divendres, el dissabte 16 de maig, a la cantina del Retiro a partir de 8:45, Chichi Valdés, música cubana, aquest dissabte 16 de maig, i el diumenge 17 de maig, a part de les activitats de la Setmana de l'Esport i també d'altres activitats com l'Aplec de la Sardana, el diumenge 17 de maig, l'associació Dau Ferrat organitza Juguem Plegats contra l'ELA. I en aquest cas és una jornada d'homenatge en memòria de Luis Destrés, el fundador de la botiga Doctor Game de Sitges. El van tenir, a Luis Destrés, precisament, estem parlant de molt de temps, òbviament, Luis Destrés va morir, però ell ens va explicar com estava vivint la malaltia, com estava vivint l'ELA. La nota de premsa de l'associació ja ens diu que en Luis va ser una persona molt estimada dins de la nostra associació i considerem que aquesta iniciativa és una manera sincera d'homenatjar la seva trajectòria i passió donant suport a una causa que el va afectar directament. Aquesta jornada es durà a terme amb la col·laboració de la Fundació Miquel Valls, així com de l'Associació d'Afectats per la ELA a Catalunya. L'horari, perquè és una jornada per jugar, el Retiro, a partir de les 11 del matí fins a les 8 del vespre del diumenge, entrada lliure per aquesta jornada, com els dèiem, Juguem Plegats per l'ELA, a partir de les 11 del matí d'aquest diumenge i fins a les 8 del vespre als Jardins del Retiro. Hi haurà jocs de rol, ludoteca, sorteig solidari, wargames, novetats editorials, rols ocults i molt més. Ho organitza, com els dèiem, l'associació Dau Ferrat, tot plegat, aquest diumenge 17 de maig.

I recordar-los també que continuen obertes les activitats del Fotomatch. 11 espais expositius en aquest Fotomatch del 2026. El grup d'estudis sitgetans, l'Estudi Vidal, el Centre Cultural Miramar, la Biblioteca Santiago Rossinyol, el Club Nàutic de Sitges, la Societat Recreativa o Retiro, el Prado, la Capella de la Fundació Ave Maria, el Mercat, la Fundació de l'Hospital de Sant Joan i l'Estadi de Futbol de la Unió Esportiva Sitges durant tota aquesta setmana. Hi haurà, dins de les activitats del Fotomatch, el proper dissabte, una conferència a la Fundació Ave Maria, una conferència amb la fotògrafa protagonista de l'exposició de la Fundació Ave Maria, La vocació de tenir cura, una mostra fotogràfica destinada a explicar la feina de la Fundació Ave Maria. Doncs hi haurà una conferència de la fotògrafa vilanovina Àngels Ferrer per explicar tot el que fa referència a aquesta mostra que es pot veure a la capella de la Fundació. I 21 minuts, de moment esperàvem poder parlar amb Tanim Pagès, professora de l'Institut Joan Ramon Benaprés, però no està sent possible. En qualsevol cas, ho recordem, avui hi ha vaga convocada en aquest cas pel sindicat USTEC, una vaga que posa sobre la taula la recuperació del poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Hi haurà més vagues. Aquesta d'avui, 12 de maig, en tindrà dues més a tot Catalunya. El 27 de maig, el dimecres 27 de maig i el 5 de juny. Això pel que fa referència, com els dèiem, a les escoles i instituts públics de Catalunya. Pel que fa referència a les llars d'infants, les educadores de les escoles Bressol tornaran a fer vaga el proper 20 de maig, el dimecres de la setmana que ve. En el seu moment en vàrem parlar amb la Míriam Roig la setmana passada arran de la vaga, doncs tornaran a fer vaga el dimecres de la setmana que ve. Però els dèiem a l'inici del programa, que és notícia també, aquest acord, La Vanguardia ho plantifica a la primera pàgina, sembla que està a punt ja d'aconseguir-se un acord pel pressupost de la Generalitat 2026 entre el PSC i Esquerra Republicana. I dins d'aquest acord hi ha l'assumpte del quart cinturó ferroviari, del que en el seu moment es va denominar línia orbital, i a Sitges se'n va parlar en el seu moment, estàvem encara, perquè se n'adonguin de com són les coses, estàvem encara en època de l'alcalde Baiget, en la segona legislatura de Jordi Baiget, aquesta línia orbital que permetria connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró passant per Vilafranca del Penedès i Granollers, sense passar per Barcelona, o sigui, una línia que passés pel darrere de Barcelona, per dir-ho així. El projecte el va aprovar la Generalitat l'any 2010, es va actualitzar el 2024 i comptava amb un total de 39 estacions, 23 de les quals serien noves. Aquestes estacions, pel que fa referència a Sitges, se n'incorporava una que era Sitges Llevant, que estava situada, en aquest cas, pels voltants del pàrquing de l'Aquàtic Paradís, del que havia estat l'Aquàtic Paradís. Allà, en principi, s'establia una estació denominada Sitges Llevant, i a Vilanova se n'afegien tres més. A part de l'estació de Vilanova, s'afegia l'estació de Vilanova Oest, de Vilanova Centre i de Vilanova Est. Què permetia aquest ramals de Sitges i Vilanova? Bé, doncs que des de Sitges anéssim als Camils, una estació de tren, Sant Pere de Ribes, Sant Camil, estació de tren Sant Pere de Ribes, Sant Camil, estació de tren a Canyelles i estació de tren que ens portava fins a Vilafranca. Per tant, en la línia orbital estava contemplat, repetim, una estació de tren a Sitges, a la zona de l'Aquàtic Paradís, i a través d'aquest ramal vostès podien anar a Vilanova, si volguessin, per aquest ramal, però a Vilanova ja hi podem anar. Però el cas és que, com els dèiem, hi havia previst una estació Sant Pere de Ribes, Sant Camil, i una altra estació Canyelles, i de Canyelles cap a Vilafranca, és a dir, que podien anar
de Sitges a Vilafranca i, òbviament, un cop a Vilafranca, a Martorell, Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua, Parets del Vallès, Montmeló, Granollers, és a dir, tot el que és la conurbació urbana, com els dèiem, sense tocar Barcelona, tot això per darrere Barcelona. Bé, el cas és que en el seu moment d'aquest assumpte se'n va parlar i fins i tot de les afectacions que podia tenir a Sitges, va haver un cert debat, però és clar, després tot això va quedar somort, perquè no en va parlar ningú més, entre altres coses, perquè valia un capital. I continua costant un capital, eh? El diari Ara, la informació que oferia ahir sobre el particular, deia que el projecte tindria un cost d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria d'invertir en bona part l'Estat. Però ara la línia orbital torna a ser notícia perquè ha estat motiu de la negociació entre Partit Socialista i Esquerra Republicana per al pressupost de la Generalitat d'aquest 2026. O sigui que si el pressupost s'aprova i si aquest acord es materialitza, és probable que, més de la reforma dels túnels a Garraf, de la construcció d'aquest tercer túnel, tornem a parlar de la línia orbital, d'aquesta línia que connectaria Sitges amb Vilafranca i que tindria una estació als Camils i que tindria una estació a Canyelles. La Junta de Govern Local, celebrada ahir, va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit per redactar el Pla de Seguretat Vial de Sitges, Mobilitat i Policia Local, que busca consolidar un model de mobilitat segur i reduir la sinistralitat de la vila. També es va aprovar l'adjudicació del contracte de redacció del projecte d'implantació d'una escala i d'un ascensor per accedir a la coberta verda de l'escola Maria Usó. Saben que l'escola Maria Usó ha incorporat un projecte i l'està materialitzant, està feta aquesta coberta verda de l'escola Maria Usó i ara, evidentment, falta l'escala i l'ascensor d'accés. En aquest cas, aquesta actuació té un pressupost de 9.700 euros. I com els comentàvem, per altra banda, la Junta de Govern Local va aprovar aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el Servei Català de Trànsit, per redactar el Pla de Seguretat Vial de Sitges, Mobilitat i Policia Local. Aquest pla busca consolidar un model de mobilitat segur, sostenible i responsable, definint les línies d'actuació per reduir els accidents de trànsit, promoure la seguretat dels usuaris de la via i fomentar un comportament responsable entre conductors, ciclistes i vianants. Gairebé 10:15. Anem més d'hora avui, òbviament, perquè no hem tingut l'oportunitat de poder parlar d'aquesta vaga dels docents. No es pensin que a vegades per parlar de la situació de l'ensenyament i de l'educació tot és més difícil del que sembla, eh? Sembla com a vegades com si piquéssim, però bé, en fi, la vida és... Sí? Calla. Ara que perdia l'esperança ha tornat, i d'aquí uns moments esperem poder parlar amb la Tarim Pagès, com els dèiem, professora de l'Institut Joan Ramon Benaprés, professora de Geografia i Història. Anem per parlar d'aquesta jornada de vaga que avui capitalitza també titulars dels diaris, no només per les afectacions, sinó a l'ara hi ha una entrevista amb la portaveu nacional de l'USTEC, amb Yolanda Segura. Saben que l'USTEC és el sindicat que havia quedat en el seu moment exclòs de les negociacions en Comissions Obreres i UGT i que ha fet valer el seu posicionament a l'entorn d'aquest assumpte i per tant també és una de les veus que més s'estan escoltant aquests dies. El diari Ara, que l'entrevista n'ha fet un titular en 400 euros mensuals, podríem parlar d'aixecar la protesta, diu la portaveu nacional de l'USTEC, Yolanda Segura. Per tant, esperem poder parlar d'aquí uns moments amb la Tarim Pagès i a veure si... No. Saps què? Deixa'm-ho córrer, perquè, és clar, no podem estar així fent esperar tothom. Què tenim per avui, després del repàs dels principals titulars dels diaris? Amb en Pitu Valera i amb la Carola Fernández, la nostra tertúlia de cada dimarts, amb l'Helena Ferrer, la Loreta Almirall i en Josep Maria Matas. I després, com els comentàvem, dos temes que un està protagonista i l'altre serà protagonista aquesta setmana. La Carola Fernández conversarà amb Raquel Avilés,
cap de l'àrea social de Càritas, al Garraf Penedès, perquè aquest dijous dia 14, a les 7 a l'Escorxador, hi ha aquest acte en què es projectarà el documental 13 veus, una realitat, el sensellarisme. I, en aquest cas, la moderadora d'aquesta taula rodona serà la Raquel Avilés, com els deien, cap de l'àrea social de Càritas. Hem de parlar, per tant, del sensellarisme, d'aquest problema social, de com es viu des de Càritas, després de la tertúlia. I, per acabar el programa, el que els comentàvem a l'inici, aquesta xerrada que mantindrà en Pitu Valera, amb en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea, quatre dels jugadors que varen formar part d'aquell equip de la Blanca que fa 40 anys va arribar a categoria nacional, entrenat per Vicenç Riampau, l'entrenador que després entrenaria el primer equip de la Unió Esportiva Sitges. Per tant, serà una conversa, sens dubte, interessant, la que mantindrem a la tercera hora de programa fins a arribar a les 12 del migdia.

9 i 31 minuts, continuarem intentant-ho, eh? A veure si en algun moment podem tenir alguna reflexió sobre la vaga de mestres. És dimarts, és 12 de maig. Un 12 de maig del 1903 s'estrenava al Teatre Romea de Barcelona el drama El Pati Blau de Santiago Rossinyol. Un 12 de maig del 1917 s'estrenava al Teatre Victòria de Barcelona, perquè van coincidir, sembla mentida, amb anys diferents, òbviament, però el mateix dia, al Teatre Victòria de Barcelona s'estrenava tal dia com avui del 2017 L'auca del senyor Esteve de Santiago Rossinyol. I avui ja fa 12 anys, un 12 de maig del 2014, que moria Dolors Mirament, l'ànima de la biblioteca, qui va ser durant tants anys bibliotecària de generacions. La Lolita Mirament va morir un 12 de maig del 2014. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui amb música... Bé, té un punt de glamour, com podia tenir la música de Henry Mancini, doncs també un punt de glamour amb aquest Wives and Lovers, núvies i amants, de Barbacarac. Barbacarac, que va néixer tal dia com avui de l'any 1929 a Kansas City.

Un dels autors, un dels músics clàssics del segle XX, d'allò que en deien l'easy listening, però també d'algunes de les cançons més conegudes del món del cinema, com aquella Gotes de lluvia caen sobre mi cabeza, de Dos hombres y un destino. Va néixer Barbacarac tal dia com avui de l'any 1929. Tal dia com avui de l'any 1921 moria Emília Pardo Bazán, la dona de Los Pazos de Ulloa, escriptora, periodista, lluitadora per la instrucció de les dones i una de les dones de les poques que van formar part del cercle del Cau Ferrat. El 1895, Emília Pardo Bazán també va ser al Cau Ferrat i també va tenir un vincle amb Sitges important. Tal dia com avui de l'any 1932, era trobat mort el fill de Charles Lindbergh, de l'aviador Charles Lindbergh, l'home que l'any 1927 havia creuat l'Atlàntic de Nova York a París. El fill de Charles Lindbergh fou segrestat durant 2 mesos. Es va demanar un rescat de 50.000 euros, però finalment, es va pagar el rescat, però el nen va ser trobat mort. Un dels fets veritablement més dramàtics que es van viure als Estats Units a inici dels anys 20. Tal dia com avui de l'any 1912, la publicació de la primera fotografia en color a Blanco y Negro, la revista Blanco y Negro, una obra de José Fungairiño, La primera lección. Era una fotografia d'una nena tocant el violí sota l'atenta mirada del mestre. I Blanco y Negro, que era el suplement d'ABC, deia: "Somos los primeros en publicar una fotografía en color. Procedimiento modernísimo", estem parlant de l'any 1912, "y verdaderamente admirable, que preocupó durante mucho tiempo a los hombres de la ciencia". Bé, doncs, tal dia com avui de l'any 1912, la primera fotografia en color a Blanco y Negro. Tal dia com avui de l'any 1980, Mercè Rodoreda rebia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, tal dia com avui de fa 46 anys. Un 12 de maig del 1949 finalitzava el bloqueig de Berlín que va imposar la Unió Soviètica després de la Segona Guerra Mundial. Tal dia com avui moria la veu dels Jocs Olímpics, la veu de tants grans actors en el món del cinema, la veu de la planta de la botiga dels errors. Tal dia com avui moria Constantino Romero, veu de concursos televisius, un magnífic doblador, locutor de ràdio extraordinari. Constantino Romero moria tal dia com avui del 2013, i tal dia com avui de l'any 2018 moria Antonio Mercero, el director de Cròniques d'un Pueblo, de La Cabina, de Verano Azul o de Farmàcia de Guàrdia. I tancarem les nostres efemèrides amb una altra defunció. Avui fa 25 anys que va morir un dels grans crooners nord-americans, aquí poc conegut, però aquesta cançó sí que veritablement va ser el 1954 un veritable hit a tot arreu. Aquest tema que va fer popularment famós Perry Como, Papa Loves Mambo.

100 milions de discos en una carrera entre el 1944 i el 1987, tota la carrera feta amb la discogràfica RCA. 44 anys enregistrant discos, Mr. C, com anomenaven els americans a Perry Como, amb aquesta veu també avellotada tan clàssica del moment. Papa Loves Mambo, enregistrada a Nova York el 31 d'agost del 1954. Una cançó que enregistraren també Bing Crosby, Nat King Cole. El tema es va fer extraordinàriament popular, però segurament la versió de Perry Como fou la que va encapçalar les llistes de vendes. Amb Perry Como la deixem acabar, tanquem les nostres efemèrides d'avui.

0: Dimarts 12 de maig, avui que és Sant Nereu, Sant Aquileu, Sant Pancraci, també Sant Francesc de Siena i Sant Domènec de la Calçada. Santo Domingo de la Calçada, donde cantó la gallina después de asada. Bé, doncs, avui Santo Domingo de la Calçada, que tenen un galliner, precisament, a la catedral, que respon, òbviament, a la dita popular. Avui que fa 45 anys, l'actor Rami Malek, l'actriu Nerea Barros en celebra també 45, l'exciclista Joaquim Rodríguez en fa 47, l'actriu Malin Ackerman en celebra 48 i l'actor Emilio Estevez, 64 anys, celebra avui. No dona la sensació que hagi de passar res, però els meteoròlegs diuen que podem tenir una tarda amb xàfecs i alguns xàfecs que poden ser intensos. De moment, 20 graus de temperatura amb un 65% d'humitat i un dia preciós, esplèndid, que si poden aprofitar, aprofitin-lo. 20 graus, com els dèiem. Temperatura agradabilíssima, però la previsió anuncia això, que a la tarda ens poden acompanyar els núvols, els xàfecs, però d'així de manera indeterminada. O sigui que a veure què els expliquem demà. No tenim avui la previsió meteorològica, avui per no tenir, en fi, escolta'm, escolta, quin quadre. Bé, doncs, petita pausa musical i en uns moments el repàs als titulars dels diaris.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Tres quarts de deu. Amaia Montero. Com que sempre hi ha un pitjor, ho va tenir pitjor Amaia Montero que nosaltres. Però vaja, quin horror, quin matí. Com... Bueno. Ho intentarem després i potser ens en sortirem. Però Amaia Montero, que va tenir un retorn atribulat, accidentat, bueno,
1: en circulen fi. Uns vídeos sí. Per les xarxes que, sí. Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sembla que cantaríem millor nosaltres. Tant esperar, veus? Tant esperar, Amaia Montero. Bueno, diverses coses que els poden interessar, com, així, com a tema de conversa, A la Gran Via 561 de Barcelona hi ha una botiga que s'ha fet molt viral. S'ha fet molt viral perquè davant de la porta de la botiga hi ha unes cues espantosament llargues, gent que ha fet cua fins a 5 hores, sobretot filles i mares, més que fills i pares. Bé, és una botiga que es diu O Juliet, i que es dedica a vestits de graduació.
2: Ai, senyor.
0: Saben que estem en aquesta època. Abans eren les comunions les que generaven d'allò, ara com que les comunions ja van a menys, ara són les graduacions, que és com una mena, bé, allò de la puesta de largo, i que té una referència, com tantes coses ara a la nostra societat, una referència americana. Bé, no? Doncs amb en Pitu recordàvem aquest matí que, clar, la nostra època, que com que ja ho podem dir així, la nostra època, perquè
1: que els som grans.
0: Els que hem travessat els 60 i els que hi estan arribant poden dir-ho, el curs acabava amb un... Acaben els exàmens, t'esperaves uns dies, et cridaven un dia per anar a l'escola, allà a la taula hi havia el professor, et donava les notes, bon estiu, adeu-siau. I així s'acabava el curs. I després cadascú a casa seva feia el que volia, arribava a casa i potser podia haver una mica de drama, o cap a la platja, o cap a la piscina, o cap a no sé què, o cap a escampar la boira. Ara no. Ara això ha pres una dimensió, com que vés a saber què pot passar després a la vida, doncs que no es perdi mai un moment per celebrar i, sobretot, per fer la foto i, sobretot, per, no sé si dir, per ser una mica més grans del que probablement l'edat ens assenyalaria. Carola, hi ha unes cues en aquesta botiga,
2: sí,
0: una cosa, un disbarat de cues per aquests vestits que són més o menys, diríem que estereotipats, És un vestit llarg, amb escot, en general llis, no estampat, vestit més de nit que de dia, Però com que molt sovint les cerimònies de graduació són tard de vespre, doncs, bueno... Els nois en això, com ja saben, més prosaics, més senzills...
2: Però van amb traje,
0: eh? Sí. Però en el cas de les noies, diguem-ne que hi ha una veritable febrada per escollir El vestit. Vestit que es pot trobar a Shein, pot trobar...
2: Sí, i diré una cosa més. És el mateix. 60 euros més car a la botiga. És el mateix, perquè aquests que venen a la botiga són fets a la Xina. Vull dir, són els mateixos, el que passa que la botiga te l'emproves, el pots, saps? És a dir, hi ha aquesta cosa. Però en la majoria dels casos...
1: Ara li estem fent un flac favor.
2: No, home, amb aquestes botigues te'n me'n fa, perquè no sé què. Altra cosa és que es pot anar a la graduació vestida d'una botiga de proximitat.
0: I sobretot, com diu la Carola, perquè t'acabin de fer els arreglos.
2: Sí,
0: això, exacte. Això sí. Però si no, com dius, amb una botiga de proximitat i potser no cal anar de nit...
2: O sí, però pots anar diferent. El que passa que aquesta edat d'adolescència totes volen anar igual. Ja està, porten el mateix cabell, perquè van totes amb el mateix... Sí o no? És a dir, porten el mateix pentinat.
0: Sí, sí.
2: Això ho porta l'edat.
0: És el patró.
2: Sí. A mi hi ha una cosa de tot això...
0: Amb els homes també, eh?
2: Sí, també. De tot aquest moviment, que moltes vegades atribuïm la responsabilitat de tot això al jovent, a l'adolescència, i penso que no són del tot responsables. És a dir... Aquí també hi ha un mercat que ha trobat un nínxol.
0: Caram, si l'ha trobat.
2: Un nínxol i diu, ostres, és que aquí ara, amb el tema de les graduacions, venem els vestits, venem el look, no sé què, a través de les xarxes, que és com ells es publiciten moltes de les marques i qui consumeix xarxes principalment són els joves, i això és un negoci. Aleshores, són víctimes d'alguna manera... d'aquest negoci...
0: El vestit, clar. Els complements, òbviament, l'estilisme, la perruqueria, el maquillatge, clar. El que faci
2: perquè
0: falta...
2: Perquè volen anar totes igual, a veure qui vol ser diferent. En aquesta edat ningú vol ser diferent.
0: Està aleshores... clar. Bé, doncs, 5 hores de cua.
2: Sí, sí.
0: 5 hores de cua, eh?
2: Lo difícil aquí ser mare, ja t'ho dic ara, eh? I diré mare perquè principalment són les mares que acompanyen aquestes noies.
0: A la cua principalment hi ha noies i mares, eh?
2: Perquè aguantar això, 5 hores de cua, i després que el vestit, clar, el que li agrada a la nena normalment no és el que li agrada a la mare, etc, etc.
0: No, ja no dic quin estoc deu tenir la botiga, pues per satisfer una cua d'aquesta manera. Clar que l'estoc d'un dia per altre deu venir un camió i deu deixar 200 vestits allà. Ah,
2: efectivament.
0: En fi, doncs una de les notícies del dia. Una altra d'aquestes diferents, eh? A Tromsø, una petita ciutat de Noruega, una mena de vila nova, hi ha un veritable col·lapse turístic, per anar a veure les aurores boreals. Aleshores, aquesta petita ciutat de 80.000 habitants, dalt de tot de Noruega, ha vist un desembarcament de gent que no pot assumir directament, i hi ha gent per tot arreu. Bé, en fi, aquelles imatges que tots vostès es poden imaginar. Això a Tromsø, que no la tenim tan a la vora. A Roma s'ha descobert que hi ha un veritable mercat negre a internet per aconseguir les entrades, la reserva prèvia d'entrades, per anar a veure el Coliseu. Com funciona això? Doncs com funciona en la majoria d'aquests casos els portals de venda d'entrades. Hi ha bots, és a dir, hi ha ordinadors que d'una manera no només automàtica sinó sense parar sol·liciten entrades que es queden a agències pirates. Aleshores, quan la gent vol anar a veure el Coliseu, ja no hi ha entrades, es queden sense veure'l, i les entrades que s'han aconseguit a través d'aquests bots amb aquest circuit en paral·lel es venen a preu d'or. I per tant, si vols entrades per anar al Coliseu, passa per aquí, que nosaltres ja hem fet la feina per, i una vegada més, cues totes les que vulguin per anar a veure un dels grans. Qui diu el Coliseu diu tot, eh? Perquè a tot arreu estem així. I una que es pot interessar. Després, per acabar, ja els parlarem de la Casa Batlló, que ha obert maquíssim. S'ha celebrat el 40è aniversari de Dallas. Atenció als que tinguin una certa edat. Bueno, i en el 40è aniversari de Dallas s'ha fet molt viral una entrevista feta de no fa massa temps a Linda Gray, la Sue Ellen de Dallas. Que ara la senyora Gray té uns 85 anys, més o menys. L'esposa de JR, de Larry Hagman, amb una història que explica interessantíssima. Linda Gray no era només actriu, va estudiar per ser directora. I va estudiar i té la carrera i té el certificat, bé, ho té tot per ser directora. A la 8a temporada de Dallas, Linda Gray deia que els diners ja li eren igual, que ja havia fet prou diners, però que volia dirigir un capítol dels 52 capítols d'una temporada de Dallas, perquè en aquell moment Dallas, una producció setmanal, tal, un dels 52. Va acabar la 8a temporada i la truquen per telèfon i li diuen que no participarà la 9a temporada. El productor de la sèrie li va dir, Leonard Katzman, que no participaria a la 9a temporada. Es troba amb Larry Hagman, en JR, i diu, què, ja estàs a punt perquè ja ve la 9a temporada? Diu, no, m'han fet fora. Larry Hagman se'n va veure amb el productor i diu, si Linda Gray se'n va, jo també me'n vaig.
2: Sense Sue Ellen no hi ha JR, no?
0: I efectivament, sense Sue Ellen no hi ha JR, i la van reincorporar. Però imaginin-se una dona que tenia, vaja, totes les oportunitats per poder dirigir un capítol de 52 i havia fet tots els estudis per poder exercir de directora sense cap problema, es va trobar amb això. Una entrevista que s'ha fet molt viral arran del 40è aniversari de Dallas, que aquí, com saben, va començar a emetre a Televisió Espanyola i va ser el primer serial de TV3, el gran Arseni Corcelles, fent de JR, amb aquella frase històrica de Sue Ellen, ets un pendó, que també forma part del nostre imaginari pels qui tenim ja una certa edat. Avui, que òbviament en els titulars dels diaris cavalquen dues informacions. Una, la rua maratoniana dels jugadors del Barça en riuten de la rua de l'extermini perquè em va fer com a dues, perquè va durar 5 hores fet i fet
1: això,
0: penso
1: que arriba un moment que els jugadors ja estan allà al damunt de l'autocar que no deuen saber què fer.
0: No ho sé. Potser tenen ganes de baixar, o potser els està bé aquest bany de multituds.
1: Sí, però 5 hores.
0: Ara
2: home, no se'ls veia pas malament, eh?
1: No, ho dic que passi malament. No,
2: tant de festa.
1: Allò passa pel cap, dius, bueno, arriba un moment que, clar, que ja no saps...
0: Ara ens hi posarem. Ara ens hi posarem perquè, sobretot, també una festa molt generacional. Generacional. Total. Gent jove amb gent jove. I després tota la resta. Aquest és un dels titulars del dia. L'altre, com els comentàvem, aquesta vaga dels docents, que ja ha començat a tallar algunes artèries a Barcelona. Els docents fan avui el primer dia de 3 de vaga general. Saben que els propers 27 de maig i 5 de juny, i després pel mig, el 20 de maig, el dimecres de la setmana que ve, el dia de vaga de les educadores de les llars d'infants de 0 a 3 anys. Però entre les reivindicacions, la que els comentàvem, de les ràtios, de la dotació de més personal per atendre els nois i noies amb diversitat, i òbviament la qüestió del salari. Entrevisten avui a l'Ara a Iolanda Segura, que és la portaveu del sindicat USTEC. Aquest assumpte del salari s'ha agafat molt com a titular aquest matí. La pregunta exactament és aquesta. Iolanda Segura diu: escala salarial de màxim que volem el mínim que proposen ells, hi ha un punt mitjà del màxim que volem el mínim que proposa el departament. I li pregunta Diana Silva: quin és aquest punt mitjà? I contesta Iolanda Segura: amb entre 400 i 500 euros mensuals en podríem parlar. És una proposta que podria posar-se sobre la taula i veure si el col·lectiu la considera acceptable, perquè amb això revertim una situació d'injustícia salarial. Això és el que diu Iolanda Segura, que diu, entre altres coses, quan li pregunten sobre la complexitat de les aules i la caiguda de nivell dels alumnes. Iolanda Segura diu que la caiguda dels resultats ha anat correlativa a l'augment de la complexitat a les aules. Això té una traducció molt fàcil. Ha augmentat la complexitat a les aules i no s'ha dotat de recursos suficients, diu la portaveu del sindicat USTEC. De fet, la complexitat ha crescut un 30% i els recursos un 8% o un 10%. Això està molt descompensat. No pots demanar que hi hagi els mateixos resultats. És que és impossible, perquè si jo atenc un alumne, estic desatenent els altres. Necessito més mans a l'aula i els mals resultats venen per aquí. Per tant, com els dèiem, no és només un assumpte salarial el que s'ha posat sobre la taula, també ho és, un assumpte salarial, però també n'hi ha d'altres. Hem mirat fins i tot aquest matí, anem a mirar el salari dels mestres i els surt amb, diguem-ne, tret la retenció, els hi ve sortir uns 2.100 euros al mes aproximadament, els mestres. Aquest seria el salari mensual. Veure què passa i a veure si després podem tenir finalment aquesta conversa amb una professora de l'Institut Joan Ramon Benaprés, amb la Terim Pagès, a veure com ho veu ella tot plegat. Però són els dos principals titulars del dia. Després d'aquests dos, un dels passatgers espanyols d'aquest vaixell, d'aquest creuer, que ara està a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu a mantavirus. El vaixell va salpar i al vespre es va veure ja com marxava cap als Països Baixos, un cop desembarcats tots els passatgers, i ara està per veure com evolucionen. Saben que en tenen per estona, en tenen fins a la segona quinzena de juny, més o menys.
1: 17 de juny, crec.
0: 17 de juny, sí, exactament. Sí. Perquè són els 40 dies de quarantena i esperar que tot vagi bé. Com també s'ha comentat, és clar, depèn de l'alçada en la qual s'enxampi, diguem-ne, el desenvolupament d'aquest virus. La turista francesa que va tenir símptomes a l'avió està ara a la UCI, o sigui que hi ha casos de tota mena, però evidentment una preocupació. De moment, aquest ciutadà espanyol que està a l'Hospital Gómez Ulla. No té símptomes molt evidents, però sí que ha donat positiu a mantavirus. I a veure què passa. I en clau nostra, potser sí que al final hi haurà pressupost a la Generalitat, tot i que arribarà el mes de juny, perquè el govern i Esquerra Republicana ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. L'acord que es preveu per la setmana que ve haurà d'anar precedit de passos de l'executiu central en matèria d'aeroports, inversions i rodalies, allò que us dèiem de la línia orbital. I vostès pensaran, si encara no tenim arreglat això d'aquí, i encara volen la línia orbital. Bueno, doncs, en fi, potser acabarà abans la línia orbital que no s'arrangerà a Rodalies. Però bé, 5.000 milions d'euros, més o menys, previsió per la línia orbital. Posats a desenterrar, podríem desenterrar el soterrament de la via del tren, que també va ser titular a la primera pàgina. Sí. Se'n recorden del soterrament de la via del tren?
2: Doncs mira, era posats petita, eh? Era petita.
0: Ai, en fi, a veure què passa. Carola, què hi afegim?
2: Vinga, hi afegim tema Eurovisiu, perquè saben que aquest any Espanya no participa en Eurovisió, que Radio Televisió Espanyola no emetrà el concurs, el festival d'Eurovisió per la televisió. No, l'hauràs d'anar a veure a YouTube, si vols seguir-ho. Però Eurovisió continua, és a dir, sense 5 països...
0: Per aquesta protesta, que no recordo, Espanya, Països Baixos...
2: Espanya, Finlàndia... No, Espanya, Eslovènia, Irlanda, Islàndia i Països Baixos.
0: Aquests són els 5 països que han dit que no a Eurovisió per la presència d'Israel.
2: I participen 35 han dit que sí. Avui també ja surt la polèmica perquè la UER, que saben que és qui organitza aquest festival, té una desaconsella campanyes de promoció del televot lligades a organitzacions governamentals o als propis governs, i sembla que Israel està en una campanya massiva.
1: Pregunta de trivel, perdona, Carola, en quin any va guanyar Israel?
0: A Israel va guanyar el 1977 i el 1978 i el 1979.
1: Doncs si dius tu, serà correcte.
0: Escolta, va guanyar París i va guanyar, no sé si era Tel Aviv, que es va fer que va ser l'any de la Betty Missieu, l'any 79.
2: Sí, i ojo,
0: que Espanya va donar els vots que van possibilitar la victòria d'Israel, sí, perquè tot es va jugar. Espanya va participar a la darrera. Espanya, Televisió Espanyola, recordin, que participen són els canals públics de televisió, però diguem-ne que Televisió Espanyola va donar els vots a la...
1: Hòstia, la Betty Missieu.
0: La Betty Missieu, que va cantar su canción amb la criatura aquella allà a la
1: sala.
0: Escolta'm, per l'amor de Déu.
2: Bé, la qüestió és que Israel està en campanya bestial de televot, i cal dir que això ja no és la primera vegada que passa, perquè l'any passat, el 25, Israel va quedar segon classificat i el 24 va quedar cinquè classificat. Per tant, sembla ser, és bastant evident que diguem que organitzen aquestes campanyes, i sembla ser que la UER ja ha alertat a Israel i li ha dit que això no pots fer-ho. Clar, tot això amb el marc de 5 països s'hi han negat a participar justament perquè Israel hi participa. Però el que anàvem... Avui hi ha semifinal i dijous hi ha semifinal, dues semifinals, perquè dissabte hi haurà la gran final. Mm-hmm. Poden veure-ho a través de YouTube, posen Eurovisió al canal d'Eurovisió i ho podran veure si ho volen seguir. I entre les favorites aquest any hi ha Austràlia, França, Dinamarca, Grècia i també hi ha Finlàndia, que sembla ser que és la gran favorita ara, amb una cançó on al duet que participen els hi han permès, és aquesta la cançó, tocar el violí, que és una cosa que Eurovisió tampoc no permet que es toquin, que hi hagi instruments en directe, sinó d'alguna manera justifiquen a nivell artístic.
0: Imagina com han canviat les coses, eh? Perquè a la nostra època l'orquestra tocava en directe. Es cantava en directe i l'orquestra en directe. Ara es canta en directe i el so és preenregistrat.
2: Efectivament.
0: I com deia la Carola, qui vulgui interpretar en directe ha de justificar, eh? Imagina com han canviat les coses, eh?
2: Vinga. Aquesta és la favorita.
0: A veure.

0: Finlàndia és?
1: Sí. Liekinheitin. És que això es deu pronunciar molt diferent, però...
2: Com has dit, això?
1: Liekinheitin. Que en finlandès es deu pronunciar radicalment diferent.
2: És pitjor que haver de pronunciar un moble d'Ikea.
1: Sí, bé, tal qual.
2: Doncs semifinals d'Eurovisió les tenen disponibles, com els dèiem, en directe a través del canal de YouTube d'Eurovisió. Tindrem sort, eh? Perquè d'aquí uns moments podrem conversar amb la Tarim Pagès. O sigui que ho hem pogut resoldre, una d'aquelles qüestions telefòniques. Bé, doncs, Eurovisió protagonista. Pitu, en matèria esportiva, aquesta rua extraordinària del Barça,
0: sí,
2: que es va celebrar.
0: Sí, ahir la rua del Barça, que va ser la gran protagonista durant la tarda d'ahir, va començar pels vols de les 5 i va acabar passades les 10 de la nit. Per tant, més de 5 hores de rua, una gentada de por. Bé, les imatges clàssiques dels jugadors saludant a la gent llançant-los samarretes de tot una miqueta.
2: Hamburgueses.
0: Sí, sí, hamburgueses, vull dir...
1: Els llançaven hamburgueses?
0: Sí, una marca molt concreta d'hamburgueses, no sé quina és, perquè ho desconec. Els
1: però amb llançat... la capseta embolicades.
0: Venien embolicadetes amb el paper.
2: Jo diria que deu ser o una marca o l'altra.
0: No ho sé. Ho desconec, però vaja...
2: Dit així, o la M o la B.
0: Que es veia bé, un grup de persones allà llançant les hamburgueses als jugadors. Oh, i els jugadors les obrien
1: i vinga,
0: entrapar. Vull dir, clar, tenien gana.
2: I també va menjar fuet. Qui menjava fuet?
0: Sí, fuet, el caçador, el balde, no sé qui.
1: Llavors, producte català, sí senyor.
2: A mossegades, com fèiem de petits, a mossegades.
0: Llavors es veu que li van donar amb el Cancelo, que és portuguès, i s'ho mirava així i deia, què esteu fent? No? Vull dir, que no entenia massa bé això del fuet i de menjar-lo d'aquesta manera. Bé, en qualsevol cas, un munt d'anècdotes que ens deixa aquesta rua del Barça. I era Hansi Flick. Finalment, Hansi Flick, que també va assistir a aquesta rua. I, en fi, és la rua que defineix la temporada del Barça. No vull ser populista, però tinc aquella certa sensació, per les imatges també que hem pogut veure les últimes hores, de que repeteixo, no vull ser populista i dir que el Barça és l'equip del poble i no sé què, però tinc aquella certa sensació de que aquesta generació de futbolistes han connectat molt amb la gent.
1: Oh, claríssimament. I amb una generació.
0: Sí. I això de veure Caçador i Valde enmig de la plaça Catalunya celebrant amb la resta d'afeccionats o els jugadors en bicicleta, o aquestes imatges que, diguéssim, acosten la figura de futbolista, de vegades, allò, com tenen els castellans, endiosada, doncs al poble, per dir-ho així.
2: Un punt de paradoxa, sí. Perquè ara que està més regulat que mai l'accés dels futbolistes als mitjans,
0: sí.
2: Quan els futbolistes estan lliures...
0: Això ha canviat, vull dir, ara els futbolistes del Barça els veus...
2: Més sovint?
0: Els pots veure més sovint a... Sí, entrevistes que fan, i no han de ser mitjans aquells, diguéssim, els més coneguts o els més convencionals, sinó saben que avui hi ha
1: podcast,
0: streamers, vaja, hi ha youtubers, en fi, que qualsevol pot tenir accés ara a poder entrevistar algun jugador del
1: Barça.
0: Però
1: és el que tu dius, han connectat claríssimament amb generació, i ahir es va fer evident, no?
0: Sí, sí. Bé, doncs la Lliga no ha acabat, recordem, ahir empat a un del Girona al camp del Rayo. Aquest resultat, per cert, condemna ja definitivament l'Oviedo, que des d'ahir és matemàticament equip de segona divisió. Avui en tres partits de Lliga, perquè recordem que hi ha jornada entre setmana, el Celta Llevant, el Betis Elx i l'Osasuna Atlètic de Madrid. El Barça, que juga demà al camp de l'Alavés, un Alavés que s'està jugant la permanència, com també se l'està jugant l'Espanyol, que juga també demà a Cornellà al Prat contra l'Atlètic Club. L'Espanyol, que per cert ha oficialitzat l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu. I acabo amb un apunt de tennis. Avui, als vuitens de final del Masters 1000 de Roma, Rafa Hodar, que és, diguéssim, la gran esperança del tennis espanyol més enllà de Carlos Alcaraz, jugarà contra el nord-americà Lerner Tien. Sinner continua sent el gran favorit, bàsicament per l'absència de Carlos Alcaraz.
2: 10 i 9 minuts. Pitu, gràcies, Carola. Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: 10 i 9 minuts, ara sí, hem tingut, mare de Déu, aquest conflicte de telefònic, per dir-ho així, aquest conflicte de connexió a primera hora del matí, però ara l'hem pogut resoldre, saben vostès prou bé, els docents de les escoles i instituts públics de tot Catalunya estan cridats a fer vaga. Avui dimarts 12 de maig és la primera de 3 jornades de vaga, la segona serà el 27 de maig i la tercera el 5 de juny. Jornades de vaga previstes a tot el territori, a les quals s'hi sumaran també les jornades de vaga de les educadores de les escoles Bressol. La propera serà el proper dimecres 20 de maig. Per què fan vaga? Recordin, en primer lloc, que hi ha un acord sindical entre Comissions Obreres, UGT i el Govern de la Generalitat i la Conselleria, però d'aquest acord sindical en va quedar al marge el sindicat USTEC, que és un dels principals sindicats de l'educació a Catalunya. Entre les reivindicacions per resoldre el conflicte, els sindicats exigeixen recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Contents avui de poder saludar i de parlar-ne una mica de tot plegat amb una de les professores de l'Institut Joan Ramon Benaprés, amb la Tarín Pagès. Tarín, bon dia i bona hora, gràcies.
1: Bon dia, què tal?
0: Què tal? Bé, de moment, com ha començat el dia?
1: Bé, jo crec que ha començat amb molta força. Crec que hi ha molta gent motivada per seguir amb les mobilitzacions i bueno, crec que Barcelona està col·lapsadíssima. I encara fins les 12 no començarà el que és la manifestació, no? El punt de trobades a les 12.
0: La primera, com els dèiem, de 3 manifestacions. Hi ha una forma, més enllà, òbviament, del professorat que participa en aquestes manifestacions, hi ha una forma fàcil d'explicar a la ciutadania en general el perquè d'aquest pols amb el Departament d'Ensenyament i fins a quin punt moltes d'aquestes reivindicacions les podeu aplicar molts mestres, moltes professores i professors en el vostre dia a dia perquè ho viviu dia a dia.
1: Bueno, bàsicament això, per començar tenim una llei del 2009 que és la LEC, que diu que el 6% del PIB s'ha de reinvertir en educació i això no s'ha fet mai. Només s'inverteix entre el 2 i el 3% del PIB. ¿Vale? Per tant, a partir d'aquí, pues bueno, portem pues això des del 2009 amb un tensionament del sistema educatiu. Per què? Perquè hi ha una falta d'inversió, hi ha un canvi curricular cada 2x3 que no estabilitza l'educació a nivell estatal. No és només una mobilització, o sigui, nosaltres el que demanem és una tornar a començar de zero, tornar a començar a plantejar el sistema educatiu, perquè òbviament els resultats externs no són adients, no? D'estar pioners en l'educació a l'estat espanyol, doncs ara estem per la cua. Vull dir, per tant, això només s'ha de mirar els resultats de PISA o d'altres estudis que es fan externs. Això per una banda. I per l'altra, què ha passat? Pues que portem 20 anys amb unes crisis econòmiques en el que l'educació no ha sigut la prioritat de l'Estat, en el que no hi ha inversió, en el que després s'aprova un decret d'inclusió en el que encara tensiona més la situació perquè tenim aules saturadíssimes i sense recursos, ni humans, ni financers, ni de cap tipus. I aleshores, clar, vull dir, portem 20 anys aguantant i aguantant i aguantant fins que això ja no s'ha pogut més.
0: Com us afecta això, i ja que parlem amb tu, com t'afecta això en la teva quotidianitat? En aquesta feina en què hi juga tant la convicció, la vocació, el dia a dia, com has vist evolucionar o involucionar el món de l'educació a través de la teva posició com a professora?
1: Bueno, per una banda, doncs a batxillerat, per exemple, tenim aules de 38 alumnes, en el que òbviament és impossible atendre, doncs tenim aules supermassificades, en el que no tenim recursos ni tenim temps per atendre l'alumnat com ens agradaria. Després a l'ESO, pues, bueno, l'altre dia ja va sortir la dada, no? Que un 25% de l'alumne té necessitats especials, sí. Les aules segueixen creixent, tenim també va sortir la dada que som 8,2 milions de catalans avui en dia, I clar, els instituts són els instituts, només a Sitges, no? Podem observar que la població ha crescut exponencialment i que seguim tenint dos instituts, no? Que seguim tenint el Benaprés en el que jo anava quan era professor, doncs fa 25 o 30 anys. Aleshores, pues no, pues alguna cosa no funciona.
0: Ets professora des de quan, Tarín?
1: Pues des del 2009. Mira, precisament 2009.
0: Imagina't. O sigui que fa 17 anys que ets professora i hi ha aquí una derivada que també ens comentaves, que no sé fins a quin punt els professors n'esteu ja una miqueta tips de canvis curriculars i de canvis en no sé si diem les matèries, que a vegades resulten fins i tot també difícils d'explicar o difícils d'entendre per les persones que doneu matèria.
1: Ah, exacte, aquí hi ha dos problemes. El primer, que aquests canvis es fan de manera unilateral, des de Via Augusta, sense consultar amb el professorat expert, i per tant et trobes canvis que tu en l'aula veus que no es poden aplicar. I després, l'altre problema que tenim és que cada 2x3 estan afegint canvis. No sé si és per justificar despesa d'algun tipus o no sé quin és el motiu, però que l'educació és un sector que va molt lent, no?, i que es necessita un procés per veure resultats. I, per tant, si cada 2x3 ens estan canviant les coses, és que és impossible avançar.
0: Perquè ho has apuntat fa un momentet. Si et preguntéssim quines són les raons, quines són les causes per les que creus que ha davallat el nivell dels alumnes, quines col·locaries fonamentalment?
1: Bueno, que a veure, aquest currículum tan competencial i que tot és per projectes i tot, tot això és molt maco quan tens ràtios molt baixes i tens molts docents, no?, que poden dedicar molt de temps a avaluar.
0: D'acord.
1: El problema d'aquest currículum és l'avaluació, que arriba un moment que no es pot avaluar. Ai, perdona.
0: Sí, no pateixis, que escoltem.
1: Aleshores, joli, espera un moment.
0: Sí, no pateixis.
1: Aleshores, què passa? Que no es pot avaluar l'alumnat. Per què? Perquè tens aules supermassificades, se't demana que avaluïs per projectes i, clar, és molt complicat amb la diversitat, atendre tothom, no?
0: O sigui que, d'alguna manera, el plantejament curricular planteja objectius que en la vida real no són assolibles en la situació actual de moltes escoles.
1: Exacte.
0: I per tant,
1: el tema aquest de projectes es va voler donar molt protagonisme, no?, a el que són projectes i ambients i coses d'aquí, o el tema competencial, i es va com rebutjar molt pues coses memorístiques, com per exemple pues els verbs, les taules de multiplicar, coses d'aquest tipus.
0: Sí.
1: Clar, o sigui, si tu tens un alumne que no sap el que és el presente pretérito, el que és el pluscuamperfecto, el subjuntivo, vull dir, no? com vols que aprengui un altre idioma, no? Ens queixem molt de nivell de l'anglès, bueno, però si no sap el català o el castellà, com ha de saber l'anglès, no?
0: És interessant el que planteges, perquè segurament qui t'escolti pensarà, o sigui, que en determinats aspectes, agradi o no, hi ha coses que s'han de tenir incorporades. Hi ha conceptes, hi ha coneixements que s'han de tenir incorporats. I per incorporar-los, diguem-ne que hi ha una part memorística que no cal que traumatitzi ningú, sinó que de la mateixa manera que ho vàrem aprendre nosaltres de petit, ho poden aprendre ara.
1: Exacte. Sí, no, i a més que bueno, el cervell s'ha d'exercitar, després hi ha la cultura de l'esforç, no? O sigui, la cultura, també el tema de l'autoritarisme, no? O sigui, s'han barrejat uns elements que dius, bueno, vale, sí, fins a un punt sí, però al final estàs en un aula amb 35 alumnes i tu has de tenir un punt d'autoritarisme, perquè si no...
0: No tens la sensació que d'alguna manera el que l'escola ara reivindica o alguns dels aspectes que reivindiqueu com a professorat, com a docents, són aspectes troncals que respondrien a un canvi social que no s'ha produït? Perquè, és clar, si a l'escola hi ha problemes de manca d'autoritat, és perquè en general a la societat el concepte d'autoritat també ja no és vist com era vist fa anys enrere, segurament anys enrere, amb una visió també que tampoc seria l'adequada. Però aquesta manca d'autoritat que veiem en molts àmbits de la societat també ha arribat a l'escola, per exemple. O la, manca d'esforç també ha arribat a l'escola.
1: No, jo crec també que la societat ha anat molt ràpid, no? El tema de la pandèmia també va accelerar tot el tema de les xarxes socials, els mòbils, etc. I l'Estat no ha tingut la capacitat de donar resposta.
0: Però, és clar, hi ha moltes d'aquestes qüestions que, diguem-ne, que no sé si des de l'escola mateix es poden arreglar o formen part més d'un canvi social que també arribaria a l'escola, òbviament, perquè el que canvia la societat...
1: Sí, que cada vegada tenim aules més denses, saps? I, en canvi, no tenim professorat, no tenim recursos... I, clar, bueno, és que al final el professor és que no arriba tot, és impossible. Uh-huh. I, a més, pues això, no? La inflació no para de pujar i Catalunya és el tercer territori per la cua que estem pitjor pagats. Uh-huh. I que hem perdut un poder adquisitiu del 25%. I, aleshores, és tot un, no? És un degoteig d'elements... Que fan la situació molt complicada.
0: Anava per aquí també, perquè òbviament avui l'assumpte salarial també és un dels motius de debat i de les reivindicacions del professorat, i aquí molt probablement també s'hi barregen elements que permeten, no sé si dir, que contemplar-ho de formes diverses. En un món en què el treball és molt precaritzat, potser algú pensa que ser docent pot ser una sortida professional, perquè és un entorn, diguem-ne, que un cop consolidat no deixa de ser un entorn d'un sou segur, però per altra banda els docents dieu que encara que pugui ser un entorn de sou segur, no és un sou que respongui a les responsabilitats que teniu cada dia.
1: Ja, però el que no podem fer com a societat és normalitzar
0: això,
1: que un percentatge molt elevat no arriba a final de mes. Uh-huh. No? O sigui, a nivell social crec que també tothom s'ha de replantejar pues, això, que els salaris no pugen i, en uh-huh. canvi, no? Els lloguers no paren de pujar, la cistella de la compra no para de pujar, la benzina, etcètera, etcètera, i el que no podem fer és normalitzar-ho. Aleshores, pues bueno, cada sector, o si no, pues jo que sé, huelga general, s'ha de fer una crítica contra l'Estat, perquè òbviament hi ha alguna cosa que no funciona.
0: Vols dir que fins i tot té un punt, i probablement així es podria definir, un punt de perversió, fer aquesta comparativa entre la reivindicació que fan els mestres amb l'estat actual dels salaris en molts àmbits, eh? Perquè, és clar, posats a comparar, sempre hi haurà, diguem-ne, un salari pitjor i una situació pitjor, per dir-ho així, eh?
1: Exacte, però és que això és el que s'ha de replantejar l'Estat, però a nivell de tota la societat, no, que tenim despeses de la Comunitat de la Unió Europea, però no tenim salaris de la Unió Europea, aleshores hi ha alguna cosa que no funciona.
0: Com que aquest any, veritablement, aquest curs o aquest final de curs està sent molt intens des del punt de vista de les reivindicacions dels mestres, creus que això, veritablement, servirà per intentar... reconduir les coses i fins a quin punt creus que se'n poden reconduir moltes després de l'acord que el govern de la Generalitat, el Departament d'Educació va mantenir i està establert entre Comissions Obreres i UGT?
1: Doncs jo espero que el PSC reaccioni i funcioni com un partit polític d'esquerres i no el que està fent, que sembla més autoritari que una altra cosa, i que segui a dialogar i que busquem solucions. El que no es pot fer és un acord sense avís, de manera unilateral, amb dos partits, dos sindicats que són minoritaris i sense tenir en compte, no, la resta, que jo crec que això també va suposar no, una reacció pues, del col·lectiu, uh-huh. com diem. No, és que això ja és una presa de pèl total.
0: Només,
1: o sigui, va ser sense avisar, ningú sabia res.
0: Només faltaven els Mossos d'Esquadra en aquella assemblea, eh?
1: Sí, bueno, sí, això...
0: Per acabar-ho de...
1: Tot molt... Sí, és com és partèntic, ja. Perquè no s'acaba d'entendre.
0: Una qüestió final, Tanin, com creus, i això sobretot per pares i mares, la preocupació que poden tenir les famílies, òbviament, moltes de les quals donen suport a aquestes reivindicacions dels mestres, evidentment el món és molt gran, algunes donaran suport, altres no tant, però diguem-ne que hi ha una consciència col·lectiva potent en aquest sentit, com creus que poden afectar aquestes tres jornades de vaga fonamental a tot Catalunya en aquest final de curs, en aquesta recta final de curs?
1: Doncs jo espero, i el que jo m'arriba és que les famílies ens recolzen i bueno, que és pel benestar de tothom, o sigui, els infants, no, són el futur I el que vols és, pues, això, un infant que sigui capaç, no?, de crear riquesa a la societat i que, no?, i que sigui, pues, això, és un torn generacional i que, bueno, que és pel benestar de tothom. Uh-huh.
0: No? Tarim Pagès, gràcies per estar aquí matí nosaltres. Bona jornada.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Tarim. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau.

0: this out.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boys. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Estaven aquí les àvies i l'avi escoltant a la Tarín i fent una conversa paral·lela interessant, perquè segurament cadascú de vostès a casa seva o mirant les imatges per televisió que veurem aquest migdia de la manifestació dels mestres, etc, etc. Per tant, moltes coses a dir. Loreto, bon dia.
1: Bon
0: Josep
1: dia.
0: Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Vinyet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Helena, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Les àvies que han pogut, de moment, gestionar aquest assumpte.
1: Que han pogut venir.
2: Tenim bolo, tenim bolo.
1: Tenim bolo.
0: L'àvia ho ha pogut gestionar, les àvies també, i com dèiem, l'àvia Loreto, que ja els té prou grans, ja.
3: Sí, aquests ja
0: estan. Ja està.
1: Jo l'altra àvia s'ho ha carregat.
0: L'altra àvia s'ho ha carregat. La Loreto ens deia, interessant, que apretin tot el que puguin, perquè...
3: Sí, hi ha coses que no pot ser.
2: No es poden aguantar.
3: A veure, això de la integració és una cosa molt bonica sobre el paper, però a veure, què estem integrant?
1: I com estem integrant?
0: Un dels aspectes...
3: És un dels aspectes que ells lluiten. Sí, i tenen però aquest tota la raó.
0: I aquí sí que ho podem dir, perquè molts de la nostra generació, quan anàvem a classe, ens podíem trobar un alumne, dos alumnes, que diguem-ne gairebé de manera natural, la resta de la classe... Sí. L'integrava. Sí,
1: sí. Clar, però ara no.
0: Ara no és això.
1: Ara no és així. No.
0: Ni en situacions familiars, ni en països d'origen, ni en cultura. Uh-huh. Per tant, allò que ens deia la Tarín, bé, clar, un professor es troba...
1: Clar, ahir una amiga meva m'ho deia, dic, clar, si jo estic ensenyant equacions de segon grau i no les puc ensenyar perquè aquell nen no sap l'idioma, l'altre... Diu, però els que segueixen també tenen dret a saber les equacions de segon grau.
3: Clar.
1: Si jo no les puc explicar perquè tinc que fer tot això altre.
0: La frustració del professor.
1: Clar.
3: Perquè després, quan arriben a selectivitat o quan arriben a segons què, llavors han de passar a parlar-ho de les equacions de segon grau.
0: Grau.
3: És igual que entre mi tu hagis hagut d'aprendre una mica de xinuí,
0: sí.
3: Francès, per entendre d'aquests nanos.
1: La política, el que dèiem de la política d'algunes de les escoles.
3: Després els talls què són?
1: A nivells aquests de memorització.
3: No només de memorització, i de comprensió.
1: I de
3: coneixement matemàtic, i de coneixement de naturals, i de coneixement de ciències, i de domini de la llengua.
1: Hi ha d'haver un d'allò de memoritzar.
0: El que passa és que, Loreto, si no comprens... És que no
3: tens...
0: És que
3: no pots memoritzar.
2: És que
3: no
2: pots.
0: No tens les eines bàsiques per comprendre.
1: Clar.
0: I si no les tens és perquè no les has assumit. I si no les has assumit és perquè...
1: Però jo que tinc un nec que va a una escola d'aquestes que són tan modernes i no m'han...
0: Quan la Vinyet diu escola moderna, què és? Això dels projectes i els ambients i tot això.
3: I
1: això el que saben molt bé és expressar-se. Això ho saben molt bé, que nosaltres no en sabíem, i això també...
2: I teníem vergonya.
1: Ells no.
0: Dos conceptes interessants.
1: Això és molt important.
0: Ara no es té ni aquella vergonya que es tenia, ni aquella... incapacitat de poder expressar moltes coses que ara es té la capacitat.
1: Ara jo he anat a exposicions que fan i treus els barrets d'aquells nens que dius d'aquesta edat, com
2: ho
1: fan?
2: Ho tens a la ràdio que tenen
0: allà. Sí, home, no es pot ni...
1: Ara és que el meu net aprèn les tables de multiplicar, bueno, aprèn, no les aprèn. Perquè llavors... Que et saps les tables? Li pregunto jo, saps les tables? Sí que me les sé. Dic, sí, oi que bé jo, 6 per 7. Diu, home, iaia... Diu, de memòria, no,
3: O sigui, sap multiplicar.
4: Sap el concepte de multiplicar.
3: Però no té la...
1: Però està convençut de que... De memòria? No.
4: Perquè
1: ja m'explicaràs com ho faràs.
0: Esclar, és que apunto aquí.
3: Home, tota que hi ha màquines.
0: Però clar.
1: Aquesta és l'altra, les màquines.
0: Tu te les sabies de memòria.
1: Oh, i tant.
0: I a la botiga te les sabies amb els ulls tancats.
1: Oh, i tant.
0: Clar, quan havies de fer sumes i quan havies de fer...
1: Clar, però... Hi ha molts canvis que no saben tornar els canvis.
3: Perquè li torna la màquina.
1: Si tu dones un... Per exemple, et diu... 47 en 28, i dius, miri que busco les 28 i n'hi dones 30.
4: Ja s'han perdut. Què et dona?
3: Aquí lo interessant és que ells tinguin el concepte, com ell diu, de memòria, si hi ha una eina, ara, que veritablement, per fer anar el cervell, tot el que és la càlcul mental i tot això sí que s'ha de treballar.
1: Però és que a mi m'ha fet gràcia
3: els programes molt ben fets.
0: El que ens ha cridat l'atenció de la Tarín és aquest assumpte de la memorística, de fins a quin punt s'ha desterrat del mapa, la comprensió.
3: I després la memòria té molts aspectes. Hi ha nanos que potser et feien un bon càlcul mental i s'ho espavilaven, i els costava molt memoritzar un poema.
0: Sí.
3: I en canvi hi ha nanos que memoritzaven una cançó a la tercera vegada que el sentien un poema, i en canvi en càlcul mental s'hi perdien. O sigui que la memòria té molts...
1: És molt important,
0: sí.
1: Eh?
0: I sí que és cert que l'hem criminalitzat una mica, la memòria, eh?
1: Sí,
3: però jo me'n recordo ja amb cursets de molt anys enrere de Rosenset que li tenien el seu moment. Tot i que eren molt moderns i tot això, tenien el moment de treballar totes aquestes coses. S'havia de tenir... El que passa és que no es pot treballar tot.
0: Bé, aquelles regles bàsiques que cal aprendre per continuar avançant. Es vulgui avançar en un idioma, es vulgui avançar...
1: Jo recordo els escolapis, l'època de mons fills, quan anaven, l'APA d'aquell moment, que era l'APA,
3: ara ja no és AMPA, ara, eh? Ara és AFA.
1: Ajudàvem, els mestres ens demanàveu que nosaltres, com a pares, fèiem reforç a les classes per fer comprensió lectora. Comprensió lectora. Jo m'hi he fet. O sigui, fer-los llegir un llibre...
2: I que te l'expliquin.
3: No cal que sigui un llibre.
1: Sí, sí, bueno,
3: una frase.
1: Un tros d'un llibre.
3: Un problema.
1: D'aquest llibre que fem aquest d'això, i llavors, una vegada llegit, ara expliqueu
2: Què és el que heu llegit?
1: Clar, això és molt important. Què vol dir aquest tros? Vull dir, no ho saben. Tot això, anar-ho treballant, vull dir, això s'havia fet a l'època dels meus fills.
3: En aquelles èpoques cada l'àpid. I, bueno, ara hi ha moltes
0: eines de poder.
3: Moltes eines per solucionar.
1: I qui diu això, reforç d'escriptura.
0: Allò del comentari de texto.
1: Comentari de texto.
3: Feien molts. Es feia, fins quan fèiem el reciclatge de català, teníem el comentari de text. A mi em va tocar comentar la Bern de Villalonga.
0: O la Casa de les Nines.
3: La Casa de les Nines. Sort que me l'havia llegit i m'havia entusiasmat i m'havia entrat perquè em van engegar allà. I en Bern, bueno, vaig treure bona nota. perquè vaig tenir la sort que em van demanar a Bern.
0: Però sí que és veritat que ens ha donat la sensació de la petició de canvis que tenen a veure amb canvis estructurals. Quan es parla d'autoritat a les aules, de com exercir...
3: Bueno, després hi ha aquesta altra banda.
0: Sí, sí. Sí. Que té un punt de... Bé, allò que passa a la societat, que es transmet a les aules.
1: Abans el mestre tenia poder una autoritat exagerada.
0: Absolutament exagerada.
1: Exagerada, potser, però sí.
3: Però és que ara estan desvaloritzats.
1: Hem passat d'un cantó a l'altre.
3: Tinc al damunt d'una tauleta un llibre que és l'autoritat del mestre de Marina. I el tinc, i cada cop que passo me'l miro. Perquè me'l vaig llegir, el vaig apuntar, però encara el tinc allà a sobre. Sí, l'autoritat d'en Marina, jo el recomanaria a tothom el pròxim dia, i ja portaré exactament el nom. El recomanaria als pares
0: però és que de fet la societat, el concepte d'autoritat
3: és un filòsof,
0: és
3: a partir d'un
0: tampoc existeix, no, tampoc l'apliquem.
1: Sí, també s'ha perdut, sí.
0: L'autoritat que té a veure amb el respecte, eh?
1: Exacte.
0: Per tant, diguem-ne, si no hi ha respecte, és difícil que hi hagi autoritat.
3: Bueno, és que l'altre dia, també això que dius dels nets, clar, n'hi ha una que encara està dintre aquell període que es mora ganes de tenir un telèfon mòbil,
1: sí.
3: No vaig dir, el telèfon mòbil no és el problema. El telèfon mòbil sou vosaltres, que sou massa petits. Fins que no sapigueu respectar molt, què vol dir respectar el pròxim, no podeu tenir telèfon mòbil. Dic, oi que trobes normal que tu no que una noia o un noi de 18 anys encara no li donin permís per portar un tràiler per l'autopista? Que ho trobes molt normal? Dic, ja no carnet de moto, això, dic un tràiler. Doncs és un tràiler.
1: Esclar, però es troben amb un voltant...
3: El mòbil és un tràiler.
1: Es troben amb una societat... Clar, que tothom... El meu net ara ha fet 15 anys
3: i li ha regalat ara
1: el mòbil, 15.
3: I de maduresa, no és problema de mecànic.
1: No és problema d'edat, és problema de la maduresa de la persona.
3: Ara mòbil que té 15 anys i no té xarxes socials. Perquè, clar, havia arribat un moment...
0: El mòbil estrictament per comunicar-se.
1: Per poder trucar, perquè havia arribat un moment que arribava a casa a l'hora que li donava la gana, i quan li deien alguna cosa, com que no tinc mòbil... Encara ho feia.
4: Aquesta és l'eina d'avui en dia.
0: No hem perdut la capacitat de ser espavilats quan ens convidem.
2: Espavilats, hi ha nanos de 6 anys que saben el mòbil millor que jo.
1: És que ho saben, els que no tenen... Els que no sí. tenen també ho saben, eh?
5: Sí, sí.
2: Els saben fer anar millor que jo. Sí,
0: sí. Perquè la resposta diu, és bona, eh? Sí. Ah, com que no tinc mòbil.
2: És bo, és bo.
1: I sa mare diu, és que no puc quedar amb els amics. Diu, home, que m'escriguin a mi. Diu, sí, tu creus que jo tinc que escriure a la meva mare? I li vaig dir,
2: ma fill,
1: tu haguessis fet el mateix. A
0: sí,
2: evidentment. Sí. Sí. Que, em saben.
0: Que la mare faci de manager, no, no.
1: Aguantar la pressió social fins als 15 anys no tenir mòbil ha costat horrors, eh?
5: Sí.
1: Perquè et dic jo que
0: aguantar havia... fins als 15 anys, eh?
5: Clar, és que...
3: Sí. No, és que...
5: Jo els tinc de 12 anys, els dos grans, el de mon fill i el de ma filla tenen la mateixa edat, 12 anys, i la feinada que hi ha.
1: Clar, no, és molt...
5: La feinada que hi ha, eh? Okay. Sí, sí, sí.
1: Hem de quedar, hem de fer un treball, sí, ara sí, sí. què... I ara...
5: O tot, lo típic, no? Els de més entenen. Bueno, clar, els de més... Sí,
3: bueno, per
5: sí però tu no.
3: El que hem... En molts aspectes tota la vida.
0: El que hem fet tota la vida, eh? Sí, sí, els no, de més entenen.
3: Passa que ara l'eina és molt sí, sofisticada. Sempre
2: sí. igual.
0: A la classe...
2: Aquesta és una moto, jo vull una moto...
0: A la classe tothom en té.
5: Sí, sí. Sí,
0: abans, molt abans, perquè ara fa riure això, eh? Abans que la Pugna era qui tenia televisor a casa.
3: Clar. Sí, també. Sí.
0: I qui li deixaven veure determinades hores.
5: Sí, fins a quina hora, no? Fins a quina hora podia veure la tele.
3: I que només els caps de setmana.
0: I ara tot fa riure.
5: Ara tot fa riure.
3: No, és que la televisió ha quedat desbancada.
1: Exacte. Vosaltres no teníeu de televisió.
3: No.
1: La meva filla tampoc en té, ara, yeah. amb els tres nens, sí, no té sí. televisió.
3: I jo no els hi fa cap falta, perquè tenen els mòbils.
5: Tenen els ordenadors.
0: I no ha semblat que ningú hagi crescut traumatitzat,
5: no, no,
0: eh?
5: No.
3: Bueno, fora de les tortugues, ninja. Que jo estava...
5: Les tortugues ninja.
3: Que eren les meves enemigues.
0: Però el cas és que avui els mestres, les educadores i els educadors són una vegada més protagonistes i els canvis de currículums i els canvis de matèries i el nivell bueno, dels alumnes, tot això s'ha no. ficat dins un olla.
2: Si no ha canviat, jo coneixia el departament i el departament era una casa de barrets. Si no ha canviat. I si comences per dalt així...
3: Home, la tossuderia en aquest moment de l'1 del sindicat

0: masticar.
1: Sí.
0: No, així, és que haurien de... Home, amb això estan posant de peus a la galleda. Després hi ha moltes altres coses que s'haurien de discutir, que ja és el que...
2: Sí, clar, és que s'haurien
0: de discutir. Però no és el moment en aquest moment de discutir-ho.
2: De reestructurar-ho poder des del principi, perquè clar, és una altra realitat que poder s'ha de reestructurar d'una altra manera.
3: I no l'hem preguntat a la Terín ni als professors, perquè potser era el debat dels professors, és que ara hauríem d'estar, jo que sé, amb el debat de què fer, com ens va dir un professor fa dies, amb la intel·ligència artificial a les aules.
2: Ui, això és un altre tema, eh? Això s'ha de formar,
3: perquè mentre estem en tot això...
0: El que s'ha de formar és tothom.
3: Mentre estem en tot això...
2: Però ells molt...
3: Mentre estem en tot això, hi ha treballs fets, hi ha professors que la feina és seva per poder... veritablement.
4: Sí, el que és i el que no és. Sí.
3: I això
0: de moment,
3: ja està aquí.
0: Encara es pot fer perquè no està prou adelantat els mecanismes.
3: Però d'aquí dos dies...
2: No es podrà controlar,
4: però arribarà un moment
3: d'aquí dos
4: no
3: dies,
4: poder,
3: mentre encara estarem així...
2: Sí, ja no es podrà controlar.
3: I aquest, ens deia un professor, si hauria de ser aquest el debat ara ja.
2: I tu ensenya't
3: tots els altres
2: casa,
3: ja els ja hauríem de tenir assumits.
2: Superats.
3: Els estructurals sí haurien d'estar assumits, ja sí, hauríem sí d'estar amb això, perquè el món... El món va per aquí,
2: eh?
3: Sí.
2: I
3: molts,
2: ens agafa el
3: i molts nois sí i noies de 14, 13, sí, sí, 15 sí, sí, sí, agafen les eines d'intel·ligència artificial
2: home,
3: i
2: pim,
5: ja
2: va.
3: I estem parlant encara d'això. Estem parlant encara d'això perquè no s'ha resolt.
2: Això sí, multiplicar,
3: tant, sense...
2: no, però les dades...
5: Aquest... Sí, sí, les saben fer funcionar
0: però,
5: bé i...
0: També ho saben multiplicar.
5: Sí, endavant, sí. Però, si no...
0: però no necessiten memoritzar-les.
2: No, però com...
0: perquè agafen la màquina de calcular i ja ho
3: però una cosa és el que diu en Josep Maier. Se sap fer anar, però el criteri...
2: El criteri de discernir no el tenen.
3: Diguem-ne que ha de venir per un altre camí.
5: Sí, sí, home.
2: Clar,
5: sí,
2: clar.
0: Sí. Sí. Jo el que m'interessa és que sí sàpiga multiplicar, què vol dir, i l'apliquin... La,
2: exacte, que sàpiga
0: ara,
2: què
0: que
2: fan,
0: no memoritzin la... Això, bueno, jo...
2: És que no cal, perquè vull dir, no
0: perquè
2: ho faran
0: pam,
2: mai
0: pam,
2: més.
0: Pam, pam, ja està.
3: Sí, sí.
4: Però... I l'altre dia que vas tenir també de, la, de les guarderies
3: sí
4: de les llars d'infants, les ràtios de les llars
3: d'infants. Oh, oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi.
2: Molt fort, eh?
3: Una educadora per 13 criatures d'entre
2: de?
3: 1 i 2 anys.
2: D'entre 1 i 2 anys.
4: Que s'han de canviar... Que, o sigui, 2 i 8 de 0 a 1,
3: sí,
4: no?
3: Sí, ara no me'n recordo
2: sí,
3: quina la ràtio
2: 8,
3: és exactament,
2: sí,
3: però una ràtio és d'aquelles que dius, però què pot fer una educadora?
2: No, no, és que aviam...
3: I no cal tenir criatures, perquè tots hem tingut un any
2: no,
3: o dos
2: no,
3: i a casa
2: que...
3: ens deien...
2: Clar, i tu els tens a casa teus,
4: tens a casa teus
2: i vas de boli...
4: La feinada que hi ha...
0: Jo conec
3: el concepte que ens va deixar la Míriam Roig de invisibilitzades.
2: Sí, sí,
0: total, és veritat.
2: Sí, sí,
3: ens va quedar molt, perquè quan vam tenir el divendres en Roman Pérez, el psicòleg clínic, i va parlar del paper de la formació entre els 0 i els 3 anys, des del punt de vista polític, social, el paper de les educadores del 0 i 3, tot el que vulguis, i quan arriba el moment... doncs tenen el que tenen i es sí mouen amb què es mouen. Ai. Amb un conveni que paga el que paga, sí, amb unes responsabilitats enormes.
2: Enormes, eh?
3: Enormes.
5: Enormes. Molt, eh?
2: Perquè a qualsevol li pot agafar
4: però
2: una cosa
4: molt, eh?
2: I
3: com ens deia la Mínim, invisibilitzades, perquè també dins d'aquesta protesta col·lectiva les educadores no hi són. Estan en un altre registre i aquest sí any ha estat el primer cop en la història que des del punt de vista estatal s'ha fet una vaga d'educadores de 0 a 3 anys, perquè no apareix mai, com que no és un ensenyament reglat.
2: Clar.
3: Doncs ja hi som.
2: És la bona part.
0: S'hauria de pensar sí, sí, sí, com...
3: Aquesta paradoxa tan gran, eh?
2: Hi ha nens que els hi costa molt integrar-se, molt, i aquells que han d'estar... Els han de deixar plorar per anar a
4: sobre,
2: què han de fer? No saps que allà plora? Oh, és que
3: sí,
2: veure...
3: Sí. Si doncs no, és una conversa que també...
4: No pots estar, no pots estar per tots, alhora.
3: També ens va cridar molt l'atenció
4: sí,
3: aquesta conversa.
4: Sí, a mi molt, molt. A més, com que molt en tinc una d'aquesta edat...
3: Sí, sí.
4: Penso, jo quan la tinc és una, i mare de Déu...
0: Sí, no has d'estar parella i punto.
2: Punto, però jo...
4: Parella, ja està.
2: Jo,
4: però és que, meu... és que la que et descuides ja t'ha pujat a sobre la taula, eh?
2: Clar, però
0: que...
2: Clar. Un de meu va caure...
3: És que ho hem fet tots, això.
2: Sí, sí, clar. No. És un no.
3: I ha posat els dits a l'endoll.
2: Sí,
3: ara,
2: sí,
3: clar, però ara els endolls estan més protegits.
4: Estan protegits, estan protegits. Però,
2: clar, a la nostra un època... dels meus es va tirar i es va trencar el braç.
4: Oh, clar.
2: I jo el vigilava, eh? I quan vaig arribar per agafar-li no hi vaig ser temps, Barrabàs. I es va trencar el braç. Imagina que això li passa a la guarderia. Perquè
4: clar,
2: podria bueno passar. Llavors, ojo, eh? Llavors... I mira, sí, i a mi se'm va trencar el braç, que vols que et digui.
4: Mm-hmm. Sí, sí. Passa.
3: Els debats dels extrems de la vida, eh? Llars d'infants,
2: llars d'avis. Otra.
0: Ara amb jo, Manel Serrat.

0: canta una cançó que ja m'arriba, dic...
1: Però és del 70, aquella cançó.
0: Però és igual, del 70, però m'és igual.
1: Sí,
0: és igual.
1: A veure... Ja l'escoltava.
2: Que fa 6 anys havia de canviar el món i que les llars d'avis no podien ser així perquè la pandèmia, perquè tot això. N'ha canviat alguna? Bé, no.
3: Vols dir?
1: Més
0: no.
1: Que res?
0: No, canviat no. Perquè hi ha una realitat també.
1: I aquí sí que hi ha unes quotes esgarrifoses,
3: també.
1: Però que fan que les famílies...
2: Clar.
3: També, molt, també.
2: Clar. I com es poden enfrontar això?
1: Com t'enfrontes això? Que és molt complicat, aquesta.
2: Molt, molt, molt. Però jo dic que el principi i el final...
0: Jo, per a mi, vida. Em sembla que el que està fallant és el sistema capitalista de carregular la gent a l'època del treball, de fer-los i treure les tripes.
1: I que a vegades anem...
0: I a l'hora de criança, si és criança, criem bé. I a l'hora d'acompanyar, quan això, acompanyem bé. Potser ens hauríem de plantejar... altres maneres d'entendre la vida.
1: Perquè el capitalisme és més ferotge, que... cada vegada.
2: Sí, però, bueno, però que...
0: perquè se li dona. El drac, quan més se li donava, més volia. Sí. Fins que va arribar a ficar-se inclús amb els éssers humans, o que ningú o que no sabem reinterpretar
2: aquest,
0: llegendes.
2: Aquest verb que has deixat anar, que encara no s'utilitza massa, però això de l'acompanyar.
3: Sí.
2: Acompanyar. I ja us ho diem perquè nosaltres ens trobem gent pel carrer i diu, m'acompanyeu. Què és això d'acompanyar? Doncs bé, és terapèutic, acompanyar, el verb acompanyar.
0: Sí, acompanyar.
2: Sentir-se acompanyat.
1: Sí, sí.
2: Que no té, allò estrictament, no és una qüestió de diners, ni és una qüestió... Sentir-se acompanyat. Que algú està pendent de tu en algun moment.
1: De tu en algun moment.
3: Sí, sí.
2: I com diu la Loreto, estem dins una roda en què aquí no s'ha...
0: Potser aquest començament de vagues potser haurien de ser... altres coses.
2: Bé, aquesta reflexió que deixava també la tenim, clar, no serveix de massa, no serveix de massa comparar el sou de professor amb els qui, perquè és clar, com que tothom té un sou precaritzat, o una gran majoria, aleshores, clar, no fas mai la comparació.
0: Això a vegades també diuen la gent, home, però ells...
2: És pervers.
0: És molt pervers.
2: És molt pervers.
0: Perquè el que és pervers és que tu hagis de treure aquest argument.
2: Com que s'ha desvaloritzat tot, aleshores agafem...
1: Clar, sí.
3: Sí, sí.
2: Complex.
0: Sí, bueno, ja hi ha filòsofs i pensadors que estan parlant, perquè ningú els hi fa cas.
1: Clar, que ningú els hi fa cas, perquè li impera el diner.
0: O sigui que ara acabem de fer...
1: I aquesta cosa
3: de les feministes...
1: Aquest moviment
0: comunista.
1: Això del feminisme no és res més que... fer pensar que la dona es realitza treballant perquè volen que treballi. Perquè el bo...
0: A veure, s'ha pervertit.
1: S'ha pervertit. Perquè la cosa...
0: Tant el paper masculí com el femení.
1: Clar, diu, no, és que treballem. Bueno, però per què no pots tenir el teu temps a l'hora de criar?
0: Això dels 0-3 anys,
2: sí.
0: Jo crec que cadascú fes... Jo crec que si hi hagués la possibilitat de que
1: un d'ells
0: diu, la mare. Doncs jo, el pare o mare, en quedem, però
1: a menys
0: tenim,
1: fins als dos,
0: com a mínim, la nostra cotització continua.
1: A França hi és,
0: Sí.
1: Molts
0: I aquí a Espanya en poques hores.
1: A França hi és.
0: Jo em vaig família, aprofitar d'uns anys.
3: Tinc família a França i la meva cosina, vull dir... mentre va tindre els nens petits, ella es va quedar
0: va
3: a casa.
0: Continuar.
3: I va continuar
0: cotitzant.
3: Sí.
0: Clar.
3: Sí. Sí.
0: Ja està.
2: Allò que dèiem dels conceptes...
1: Llavors els tens a casa i cap problema.
2: Allò que dèiem dels conceptes estructurals.
3: Fins a l'edat d'anar a l'escola...
1: Com a mínim,
2: sí.
1: Com a mínim 2 anys. Mira, ja 3.
3: És fins als 3.
1: Però 2?
3: Fins als 3.
4: L'escola comença als 3.
3: Als 3 anys. Sí, fins als 3. Sí.
1: És que et necessita molt a la mare.
0: I els 3 necessiten que a casa hi hagi algú perquè hi ha un constipat, perquè hi ha bronquiolitis, que has posat de moda.
1: Una bronquiolitis. La boca, mano, pie...
0: La mononucleosi, que pot arribar a ser mortal,
1: Bueno, llavors són bolos varios. Que diuen, no, per què no vas aquí?
2: Sí.
1: Bolos
2: varios.
1: Bolos varios, perquè...
0: Bueno, que no volen vacunar perquè són tan moderns que això de les vacunes són
4: dolentes. No, vacunen. No, això penso que ja han començat a vacunar. Sí, perquè hi ha gent que no vol, com aquests que no volen transfusions, doncs vale.
2: Mm-hmm.
3: Bueno, bueno, això, és
0: això és una altra història.
3: Una altra
0: les vacunes
3: història, sí.
0: És una història de cada dia.
3: Les vacunes, sí,
0: de pensar una mica.
2: 10 i 49. Per tant, esteu amb els mestres.
4: Sí.
0: Home, tu mateix.
4: Total.
1: Sí,
0: clar, sí, amb els sindicats minoritaris. Per favor, deixeu-los parlar.
3: Deixeu-los parlar i escolteu-los.
0: I escolteu-los.
4: Però és que ara no deixen parlar els majoritaris.
3: Sí, ara no deixen parlar ningú.
4: Els majoritaris no deixen parlar. Els tecnos no deixen parlar i és majoritari.
1: Jo crec que tenen la idea de fer vaga, que nosaltres, lo nuestro.
4: Han dit per la televisió aquest matí un comentari, jo no la miro, però avui he aprofitat.
2: És frase d'aquelles de d'allò, han dit per la televisió.
4: Sí, ho han dit.
2: Se dice.
4: És la comparació de com si ara els pressupostos ho pacteixin amb els Junts i que venessin els d'Esquerra de manera que apoyessin els pressupostos. No heu pactat amb els Junts.
3: Us arregleu
4: amb els Junts.
3: Arregleu vosaltres.
4: I aquí ha fet amb l'Ustec i amb els altres ha passat igual. Ha passat igual.
2: Veurem. Només és dimarts.
3: Només és dimarts, sí.
2: I el primer dia d'aquests tres dies de vaga.
3: Aquestes vagues, etcètera.
2: Loreto, gràcies. Josep Maria, Vinyet, Helena.
3: Gràcies.
2: I abans d'acabar, una abraçada amb en Ricard Cols.
4: I tant,
3: sí,
4: gràcies.
3: Ara ho
4: deia.
2: Una abraçada ben gran en Ricard.
3: Que recuperi, que recuperi.
1: Ai, felicitar la Carola, que es va casar.
3: Sí, ja l'he felicitada.
2: Vinga. És dona casada.
3: Dona casada.
1: Dona casada.
0: És un altre estatus.
2: S'admeten comentaris, però off the record.
4: Off the record.
2: Vinga.

0: despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
4: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
3: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
4: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
3: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
5: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Les 10 i 56, de seguida seguim per comentar, parlar breument d'un documental i d'una, que parla d'una realitat que és el sensellarisme i que es podrà veure aquest dijous a l'Escorxador de mà de Càritas.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 13 veus, una realitat al sensellarisme és un documental produït per voluntàries i voluntaris joves de Càritas que dona veu a testimonis en situació de sensellarisme. Es projectarà aquest dijous 14 de maig a l'Escorxador, al Centre d'Arts Vives, al carrer Joan Maragall, a 6:45 de la tarda, i en acabar hi haurà una taula rodona precisament per parlar sobre aquesta realitat, el sensellarisme, i una taula rodona que comptarà amb testimonis reals, amb persones que han viscut doncs, una realitat sovint invisible, per tant, històries que parlen de pèrdues, de soledat, de vulnerabilitat, però també de dignitat, d'acompanyament i d'esperança. Avui volem fer-ne 5 cèntims previs a aquest documental i a aquesta jornada, aquesta taula rodona, amb la cap d'àrea social del territori de Garraf-Penedès de Càritas, Raquel Avilés, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Dijous hi ha aquesta cita amb aquest documental que han fet joves voluntaris, de Càritas?
1: Doncs sí,
0: ui, et sentim fatal, Raquel.
1: A veure
0: si podem arreglar-ho això perquè no et sentim gens bé. No sé si és un tema de cobertura. Sí, és un tema de cobertura. A veure si et pots moure. I si no, tornarem a trucar. No, et sentim molt malament, Raquel. Anem a intentar-ho. Avui està sent un dia difícil, de connexions. Ara sí, Raquel, ara sí.
1: Ara sí,
0: perfecte. Doncs mira, el carrer ens ha solucionat. Raquel, et preguntava, és un documental que han fet joves voluntaris de Càritas?
1: Sí, és un documental que han fet els joves voluntaris de Càritas, de la Càritas de Barcelona, de Sant Feliu, de Lleida i de Girona.
0: Uh-huh. Entenc que amb la intenció d'ensenyar aquestes realitats, i entenc que de desestigmatitzar-les.
1: Doncs sí, el documental surt arrel d'un treball que va fer Càritas Girona, en què va fer un petit documental també, i a partir d'aquí sí que ens vam trobar amb els joves que el tema de l'habitatge era un tema que els unia una mica tot i la dificultat d'accés a l'habitatge. I a partir d'aquí vam començar-ho a tirar endavant, vam fer unes jornades de formació i doncs a partir d'aquí va sortir aquest documental.
0: Raquel, no sé si el tema de l'assumpte del sensellarisme, aquesta realitat, com dieu, com titula el documental, és una realitat prou coneguda per la ciutadania o no? O hi ha molt d'estigma i molt desconeixement del que hi ha darrere d'això?
1: Doncs mira, l'objectiu que té el documental és poder explicar que hi ha altres realitats del sensellarisme que no només és viure al carrer. I certament és una realitat molt estigmatitzada i que hauria de ser més coneguda, aquest és l'objectiu.
0: I més extensa fins i tot del que ens podem imaginar?
1: Doncs sí, no us avançaré res del documental, però des del documental s'explica, per això es diu el documental 13 veus, dins de la categoria ETHOS, que és una categoria de classificació del sensellarisme, s'expliquen les 13 situacions en què es troben persones que estan en situació de sensellar, però que no només és viure al carrer.
0: Hi ha alguna cosa més, no? És a dir, no es tracta només de viure al carrer, sinó que hi ha alguna cosa més, no?
1: Sí,
0: el concepte de llar, no? De hogar en castellà, llar en català, és un concepte que engloba moltes coses, Raquel, i que moltes vegades la reduïm a un sostre i entenc que és un concepte més ampli, no? Que llar, la paraula llar engloba més coses.
1: Doncs, efectivament, no? Un sostre és un lloc on ens aixopluguem única i exclusivament, no? Però una llar és el lloc on tenim la nostra intimitat, on tenim la nostra seguretat, no? On podem sentir l'espai nostre, no? Molt més enllà només de ser un aixopluc i quatre parets.
0: La majoria de la gent que té Càritas principalment són persones sense llar?
1: Són persones que tenen una situació d'habitatge, molta dificultat d'habitatge, això és cert, no? L'últim informe FOESA que vam presentar el 2025 ja ho apuntava, no? En aquest moment el tema laboral i l'habitatge és una de les principals dificultats que pateixen les persones ateses per Càritas.
0: I clar, que dèiem, dijous més enllà del documental hi haurà testimonis, no? Que entenc que explicaran la seva realitat, entenc que són testimonis que han participat en aquest documental, alguna d'aquestes veus?
1: No, doncs participaran tres persones, però cap de les tres persones són persones que han participat en aquest documental. nosaltres amb el documental el que vam voler reflectir són aquestes 13 situacions, no? Aquestes 13 realitats del sensellarisme, no? El que nosaltres intentem també és que les persones que ens acompanyen en la presentació i les taules rodones del documental siguin persones properes, no? Que puguin explicar, bueno, doncs, com l'habitatge i com la llar els ha dificultat, però com també l'obtenir un habitatge i obtenir una llar els ha facilitat, no? I els ha permès promoure la seva vida.
0: Estem justament, t'encarregues d'un territori, no? Que és el territori de Garraf, i en concret Sitges, no? Que és un municipi doncs, amb un problema habitacional com arreu, eh? És a dir, no som exclusiva ni som excepció de res, però és veritat que, diguem que som un territori on els preus de l'habitatge estan absolutament inflats, l'accés a l'habitatge és molt complicat, fins i tot per gent que té doncs, salaris més o menys dignes, no? Entenc que doncs, hi ha tot un perfil de gent. No sé si és un territori especialment afectat per això, pel sensellarisme, precisament per això, per aquests problemes d'habitatge?
1: Home, en aquest, jo no dic si especialment, perquè també hi ha una realitat, i és que les persones que no s'ho poden permetre, sigui d'una manera o sigui d'una altra, marxen del municipi.
0: D'acord.
1: Per tant, hi ha una realitat d'habitatge que no dona permès, no? Però la realitat és que els preus elevats d'habitatges, quan més elevats són i quan menys accés a habitatge que hi ha, més dificultats tenen les famílies per arribar a final de mes, no? I és famílies que, tot i tenir feina, aquesta feina no els hi permet cobrir totes les necessitats bàsiques, entre elles el tema de l'habitatge. I, per tant, es converteixen en famílies pobres.
0: Raquel, més enllà del paper que puguin tenir i que haurien de tenir les institucions, efectivament, en situacions d'aquestes de vulnerabilitat, més enllà del paper que puguin tenir associacions com a Càritas, què podem fer els ciutadans? És a dir, podem fer alguna cosa davant de, doncs, aquestes de persones, aquests individus, aquests ciutadans que veiem al carrer sense llar? Com hauríem de fer? Quina és la manera correcta d'actuar? Si és que hi ha una manera correcta d'actuar?
1: Home, nosaltres, manera correcta, cadascú tindrà la seva, no? Però nosaltres el que promovem des de Càritas és no tombar, no mirar de cara a la persona, no tombar la mirada i ignorar, no? Quan nosaltres mirem a la persona, ens apropem, preguntem, nosaltres tenim més possibilitats de poder fer-hi alguna cosa. Les institucions estem per això, no? Les entitats estem precisament per això, per poder donar suport, per poder acompanyar, per poder acollir, no? Però és molt important que les persones, no? Les persones del carrer, les persones que passegem per les nostres viles, que no donem a l'esquena a les persones, no? Sinó que com a mínim les mirem i ens interessem de la seva situació.
0: No sé si treballem amb xifres aquí al territori de persones sense llar.
1: Sabem les persones que tenim en situació amb habitatge deficient, que estan vivint en habitacions rellogades, que en són moltes i moltes i moltes, com ja t'he dit, no?
0: Moltes, bàsicament, però que estem parlant de què? De milers? De què estem parlant?
1: Home, depèn del territori que m'estiguis
0: aquí,
1: preguntant.
0: Aquí, a Garraf, hauria... o Sitges en concret. No sé si tens aquesta dada. Aproximada,
1: mateix,
0: entenc que no serà
1: mateix,
0: una dada.
1: Ara mateix no la tinc aquesta dada, però la podríem tenir. I a més us convidem de que aquí res presentarem la memòria de Càritas i per tant les dades del 2025 les tindrem fresquetes.
0: Ho pregunto més enllà, ja sé que els periodistes tenim fama moltes vegades d'anar darrere les dades. Cert, és veritat. Però no era tant com per saber una xifra exacta, sinó per poder mostrar una realitat que moltes vegades, com bé dèiem abans, de vegades tenim tendència a no mirar, no? A no voler mirar de cara, doncs probablement perquè fa mal moltes vegades. És a dir, no dic que hi hagi una intencionalitat de negar, no? Però moltes vegades fa mal i no mirem, no? I no mirar de vegades és com negar. I de vegades una dada ens ajuda a donar-los que és una realitat molt més propera i molt més extensa i del que fins i tot ens imaginem, no? en el nostre dia a dia, que no sé si també es tracta d'això, amb aquest documental i amb aquesta taula rodona, no? D'ensenyar que això passa i que això passa a gent molt més propera del que fins i tot podríem pensar.
1: Doncs sí, el documental pretén ser una eina de sensibilització, precisament per això, no? El que et deia al principi, no? El poder explicar que el sensellarisme va molt més enllà de únicament les persones que viuen al carrer, que moltes vegades són les més visibles, són les més estigmatitzades, no? Però hi ha 12 categories més que no us les avanço, perquè si no, no vindeu a veure el documental, no? Molt més exceses i que també responen a la situació de sensellarisme.
0: De fet, al documental hi veuran veus com la de la Carla, la Ona, l'Edgar, la Ruth, la Eduard, el Desiré, la Cadi, la Loli, l'Enric, 13 veus en total, i perquè ja hi ha trailers penjats, jo entenc que després aquest documental es podrà veure, quedarà penjat en algun lloc?
1: Doncs mira, en principi el nostre compromís com a Càritas Jove és que fins a final d'any aquest documental no està penjat, no està obert, precisament perquè el que nosaltres volem i potenciem és que es pugui presentar i que després pugui haver-hi una taula rodona per poder sensibilitzar molt més a les persones que puguin venir a veure. En principi és una rea nou, a partir del 2027 estarà obert i el tindrem penjat. Però ara per ara volem que sigui una potent eina de sensibilització.
0: Doncs per tant, si el volen gaudir i veure a Sitges aquest dijous a 6:45 de la tarda al Centre d'Arts Vives a l'Escorxador, aquí a Sitges, aquest documental 13 veus, i els avanço perquè el que sí que hi hem penjat són petits tràilers, oi? D'aquest documental, allò perquè teasers, perquè ens puguem fer una idea de per on va, i el que sí que es percep rapidíssimament amb alguns dels testimonis és que el perfil és variat i divers, hi ha dones, hi ha homes, no tots són immigrants, allò perquè hi ha idea que pugui tenir molt la gent, de que tots són immigrants, no tothom ve una situació d'immigració, hi ha casos de casuístiques de tot tipus i a totes menes que en aquests trailers, amb aquests petits teasers, ja es poden d'alguna manera endevinar, no? Per tant, entenc que és no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
1: No, les persones quan cauen en situació d'exclusió, no? I quan cau una situació sense llarisme és perquè hi ha molts aspectes de la seva vida, doncs, que s'han anat trencant i dels que han patit diferents conseqüències, no? I per tant, és una realitat que ens pot afectar a tots i a totes en algun moment donat a la nostra vida.
0: Un documental fet per joves voluntaris de Càritas, que és important també el paper dels voluntaris tots nivells, Raquel?
1: Home, imprescindible. Tu pensa que nosaltres, Càritas General de Sant Feliu, com a moltes altres Càritas diocesanes, no? La nostra proporció és quasi 900 persones voluntàries i poc més de 60 persones contractades. Mm. Per tant, la gran potència de la institució està en el voluntariat i en les persones voluntàries, no? Que són les que ens esperonen i el que ens han esperonat durant tants anys a tirar endavant la institució.
0: M'ha cridat l'atenció també que siguin joves voluntaris. Entenc que el moviment del voluntariat entre els joves també té tirada i d'alguna manera entenc que també mireu de fomentar-lo? És a dir, que no es redueixi el tema del voluntariat a un perfil de gent gran?
1: No, Càritas estem oberts a que qualsevol persona de qualsevol edat pugui fer voluntariat, no? La realitat és que amb els joves, a vegades, amb les persones joves, per moment vital, no? No poden dedicar-hi el temps, no? O els horaris que els nostres serveis volen, no? I llavors des del grup de Càritas Jove de Sant Feliu i d'altres diocesanes de Catalunya, el que es pretén és veure, no, de quina manera aquests joves poden col·laborar i poden fer coses per la institució. I en el nostre cas, en la diocesana de Sant Feliu, el tema de sensibilització és el que centra bàsicament l'activitat de grup de Càritas, de Càritas Jove, a part de que joves individualment puguin fer voluntariat en diferents serveis de Càritas de la nostra diòcesi, per suposat.
0: Raquel Avilés, moltíssimes gràcies per atendre's. Ens trobem dijous a l'Escorxador a 6:45 de la tarda per veure aquest documental 13 veus, una realitat al sensellarisme, 13 veus, 13 realitats, 13 casos, 13 testimonis en relació a aquest concepte, el de sensellarisme, que com deia la Raquel va molt més enllà del de tenir un sostre on dormir, on aixoplugar-se, va molt més enllà d'això. La casuística és diversa i en diferents categories fins i tot, i més enllà del documental podran gaudir d'una taula rodona on entenc que podran endinsar-se i saber una mica més entorn a aquesta idea, aquest concepte, aquesta realitat que és la del sensellarisme. Raquel Avilés, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltes gràcies a vosaltres i convidats a poder venir a veure el documental aquest dijous.
0: I estarem pendents també d'aquest anàlisi de dades que deies que publicaríeu, no?
1: Sí,
0: que
1: ens... en breu presentem la memòria.
0: Exacte, de la memòria. Sí, doncs estarem també pendents per poder-ne fer anàlisi. Gràcies, Raquel.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.
1: Que tingueu un bon dia.

0: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Un quart i un minut a 12 del matí. Hem fet aquesta petita pausa musical. Abans no recordem, perquè avui la cosa, diguem-ho així, francament, va de records. De records futbolístics, bàsicament, perquè han passat 40 anys, ni més ni menys, d'una fita històrica al futbol sitgetà.

0: Ara que potser estem un pèl més acostumats a veure com els equips de la Blanca guanyen campionats o assoleixen ascensos, la sensació és que fa uns quants anys això no era tan senzill, o si més no costava una miqueta més. I no vol dir pas que avui tot sigui més fàcil, però és evident que aquell ascens de la juvenil a nacional d'ara fa 40 anys va marcar, diguem-ho així, també un abans i un després. Aquella generació de futbolistes és encara recordada com una de les millors que ha tingut la Blanca al llarg dels seus més de 60 anys d'història. Ara que han passat 40 anys d'aquell històric moment, volem, ni que sigui durant una estoneta, recordar com es va viure amb aquell ascens i aquell títol que va arribar després d'una victòria al camp del Mollerussa el maig de 1987. Avui tenim la sort de compartir taula amb quatre jugadors que van formar part d'aquell gran juvenil de la Blanca, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea. Senyors, bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi. Estic molt content de poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. I la primera pregunta que us haig de fer és òbvia. Quin record teniu d'aquella època, d'aquella etapa futbolística? Josep.
2: Pues és un record immillorable. Vull dir, van ser els nostres millors moments, almenys parlo per mi, però crec que en tots, bueno, uns moments en què vam disfrutar molt vam gaudir molt del futbol, i bueno, pues el record, t'emociones quan penses en aquells moments. Jo a vegades penso, ostres, si pogués tornar-ho a viure, encara ho gaudiria més, ho disfrutaria cada moment, perquè llavors vas pensant en competir, en guanyar, i no te n'adones tant, no? Però ara, veient aquell grup de companys, d'amics que érem, potser m'hagués centrat menys en el resultat i més en això, en gaudir d'aquell moment. Però de totes formes, diguéssim, el record és immillorable.
0: Nacho.
3: Es que al final forma parte de, es como acabar una etapa muy, muy potente. Es decir, nosotros cuatro jugábamos juntos desde los 9 años. Entonces, cuando el Siscu levantaba la cabeza con 16 años, nosotros 3 ya sabíamos lo que iba a pasar con la pelota. Y acabar de la manera que se acabó, dos ascensos consecutivos y dejar las cosas en el nivel más alto del fútbol, era como, no se puede pedir mucho más. Uh-huh. No fue fácil, pero fue muy divertido. Y ya te digo, era un proceso de gente que jugábamos juntos, pegados desde los 9 años.
0: Era como tancar un ciclo, ¿no?
3: Tal cual, Pitu, uh-huh. Tal cual. Era eso.
0: Siscu, ¿qué recordas de aquella etapa?
4: Bueno, muy buen día a tothom. Pues bueno, yo recordo, o sigui, ara em venen uns records molt, molt macos, ¿no? Perquè en els recursos que hi havia en aquella època, no? Camps de terra, les pilotes eren... Anaves a camps que les pilotes eren...
0: Més dures que les pedres.
4: Molt dures, bombos. El poder viatjar a Itàlia, com jo vaig estar-hi 3 vegades, a França, me'n recordo que una de les vegades que vam anar a Itàlia es va equivocar el xòfer i per anar a Roma vam trigar 28 hores. I, hòstia, ara ho recordo i va ser una època molt bonica de la meva vida, no? Uh-huh. I a part de tot, per el que ha dit el Nacho, no, també, nosaltres des de petits que ens coneixíem, anàvem junts, jo me'n recordo d'aquella època que no fallava ningú als entrenos, era increïble, no? O sigui, era increïble, no? La afició que teníem, inclús acabar partits i quedar-te jugant quan érem infantils, et quedaves a jugar allà al camp de la Blanca.
0: Avui que es parla, perdona, Siscu, sí, molt de fidelitzar, no? Sí. De que potser els futbolistes no fidelitzen tant o no estan tan fidelitzats amb els clubs. Sí. És interessant això que dius, no? Perquè abans potser sí que els jugadors estaven més lligats al club, en el sí, bon sentit, eh?
4: Sí, sí, sí. I si un entrenador et manava el que sigui, ho feies i tothom creia, tothom... Érem un grup d'amics. Érem un grup d'amics. Sempre hi ha cosetes.
0: Evidentment.
4: Sí, hi ha discussions tontes, no? Però arribar a coses greus, no. I jo me'n recordo aquella època molt maca. Inclús quan va arribar també el Xavi Escaig, el Ramon Rossell, va arribar gent de fora, van ser benvinguts. Vam crear un grup molt maca.
3: Però és el que decía el Pitu, també. O sea, el que vino tenia mucho nivel a nivel de juego, mejoraba lo que había, y se integraron rápido porque nosotros éramos de aquí, nos conocíamos muy bien y el entorno apetecía quedarse. Xavi, su segundo año de Xaviscach, año de juveniles, le vino a buscar la DAM para jugar en Nacional. Y el tipo dijo que no tenía nada que hacer en Nacional porque se iba a quedar jugando con sus amigos. Era un tío de Castelldefels. Conoció primero a Josep, que fue el primer año de juvenil de Josep. Pero en su segundo año, que dijo, yo me quedo aquí. Nadie le obligaba a nada, pero el grupo tenía que ver con cosas que no solo era el fútbol. Y esa era la potencia. Apetecía estar entre esa gente.
2: Exacto, él lo comentaba esto. Aquí disfrutava. Aquí gaudia molt jugant a futbol, es va integrar molt bé amb el grup d'amics i bueno, s'ho passava molt bé.
0: Al final és com tot, no? És crear un entorn favorable, digue-li favorable, digue-li un entorn amigable, un entorn sa, no?
2: Sí,
0: no sé.
2: Sí, sí, exacte. Bueno, ho deia el Nacho. Deia dit des dels 9 anys, però jo crec que era fins i tot abans. Helado Sondina, antiguos alumnos, el restaurante Can Reixac.
0: Mare de Déu.
2: Aquí jugàvem tots.
3: Ja. L'escola esportiva.
2: L'escola esportiva.
0: Ah, l'escola esportiva, Déu meu, senyor. Sí, sí, sí.
2: Sí, amb l'entrenador Rafa.
4: Rafa.
2: Sí, el Fèlix era com
0: el coordinador, no?
2: I el Rafa era l'entrenador.
0: Fèlix Cosiner.
2: De la secció de futbol,
1: diguéssim. Sí, sí, sí. També estava, formava part.
0: Sí, senyor.
3: Montona, escola, sí.
2: Sí, sí.
0: Carles.
2: Era una mica avançats. Sí, sí, sí. Era una mica avançats al seu temps, a l'escola esportiva, perquè la idea és molt bona, perquè tocaven molts esports i cada un que es decidís pel seu.
0: Que tirava per on
2: li més li agradés.
3: Ja era regidor tu padre en l'escola esportiva?
0: Jo crec que no, eh?
2: No, el meu pare va entrar a regidor el 86, o sigui, quan vam fer l'ascens aquest a Nacional. Llavors ell va entrar a ser regidor, que per això va deixar de ser president de la Blanca, perquè ho va dir, ell era molt recte amb tot això, va dir, és incompatible un càrrec amb l'altre, i llavors va deixar de ser president per ser regidor i treballar per tot l'esport.
0: En l'àmbit més general, en aquest sentit. Carles, el record que et ve al cap, evidentment entenc que bo.
1: Molt bo, perquè m'ha agradat molt sempre retallar les cròniques i guardar les cròniques i fotografies.
0: Tens aquí una carpeta amb totes les cròniques, les fotos...
1: Els resultats...
0: Ets don arxivo, eh?
1: Bueno, també vull dir una cosa, Sitges Digital m'ha ajudat molt. I tant, sí, sí, sí. Tens tot i repassant... No repasses només la pàgina d'esports, sinó repasses les eleccions municipals del 82...
0: Evidentment, sí, sí, sí.
1: Moltes anècdotes. Jo el que sí que volia dir és que crec que aquests dos ascensos consecutius van ser el fruit d'un treball de molta gent a darrere, com han anomenat en Jaume Serra, Manuel Escobosa, tota la gent que ho va fer possible, Albert Lluís, no em voldria deixar ningú, però bueno,
0: Lluís,
1: Antoni Bosch, Gal Minyanes, tots els que van formar part aleshores, que la Blanca feia 20 anys aleshores quan es van aconseguir, que és un treball de 20 anys, que algú, no sé, eren avançats al seu temps, perquè hi ha una foto que vam anar a Itàlia l'any 81 i dels que van aconseguir aquests dos ascensos consecutius, 9 d'aquella foto del 81, al cap de 7 anys van assolir el màxim nivell. I érem els que vam començar, jo, amb Caixa Penedès o Immobiliària Reixac i tots aquests, però algú ja va tenir la visió de dir aquí... Si es fa un bon treball, que és el treball que es va fer...
0: Escolteu una cosa, probablement aquesta pregunta sí que me la podeu contestar perfectament, però potser no seríeu vosaltres qui l'hauríeu de respondre, però aquell equip el podem considerar tranquil·lament com el millor equip de la història de la Blanca? O això és massa?
3: No, tira, és així.
0: És així.
3: No se ha hecho nunca algo parecido.
2: Vam cada campions de Catalunya.
3: Ganamos la primera liga, que quedaban 3 jornades per acabar o 4.
0: És a dir, temporada 85-86, ascens a preferent i a la següent ascens a nacional.
3: Que era divisió d'honor.
0: Que es deia divisió d'honor aleshores, sí.
3: I en aquell mismo año, campeones de Catalunya ganando al San Gabriel 2-1. O sea, era ponnos lo que tengas que ponernos, que lo ganaremos. Y nosotros algunas veces tenemos en la cabeza que en el primer año de juveniles, la mayoría estábamos en el B y no se subió, el juvenil A no subió por un gol. Entonces nos hubiera gustado mucho poder haber cogido aquello en primera. Ay, perdona, en preferente. Nos hubiera gustado mucho. Pero ¿podemos pedir algo más? Y no por ego ni por nada de todo esto. Te vas a resultados, es el mejor equipo que ha habido en la Blanca, con diferencia. Con diferencia. Nosotros somos herederos de muchas cosas.
0: Si més no, Nacho, el més recordat. I això ja és un factor, crec que molt a tenir en compte. No? Vull dir,
3: hi ha una... Sí. Hay un precedente que también era el que empezó a llenar el campo de una manera muy bestia, que eran los González, Hermoso, Óscar. Estos eran, nosotros éramos unos enanos que íbamos a verlos todos los domingos y aquello estaba muy lleno. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros metíamos allí 500, 600 personas que decías, ¿en serio viene toda esta gente? Pero yo recuerdo que yo iba con íbamos los coños, es que íbamos los cuatro a ver esos partidos. Sí, sí. Y no estaba tu padre de entrenador, tanto que dices que, o sea, tu padre estaba en todo desde el primer momento. Tu padre era entrenador de aquel equipo. Sí, sí. O sea, la vinculación que teníamos, yo creo que aquel fue nuestro como referencia a nivel de vamos a ganar. Y de ahí José González y Hermoso se fueron al San Andreu, gente que tenía más proyección, que al final, porque el fútbol estaba como estaba, no se llegó a ir más para arriba, te quedabas en la zona. Però aquell era un equip molt bueno.
1: El Bartu també va anar a Andorra.
2: Jo el que crec és que, ho has dit abans, i el Cisco també, hi havia una sensació de pertenència abans. Ara no existeix tant. És que,
0: costa més, si més no.
2: Abans els nostres pares apostaven per allò, la formació, estigues tranquil aquí, vas formant-te i ja està. Ara hi ha com una obsessió d'alguns pares per... buscar categoria, no, avui aquest any aquí, la temporada que ve, mira, el Vilanova et vol el Cubelles,
0: sí.
2: Anem moguent, els nens han d'estar tranquils en el seu entorn.
0: I estem marejant la perdiu constantment, sí.
2: Totalment, deixa-li, si ha d'arribar, ja arribarà, però no corris, ara que disfruti, que gaudeixi, que estigui amb els seus companys, amb els seus amics, mira, i llavors vas agafant aquesta afició, aquestes ganes i encara dones més.
0: Aquell equip era una generació de futbolistes, de grans futbolistes, alguns d'ells van arribar a nivell professional, com és el cas de Xavi Escaig, no? Però jo ja he escoltat en més d'una tertúlia o en més d'una conversa algú que sempre em diu: per mi el millor jugador de la Blanca, Cisco Ejea. Sí. Suposo que això t'ho han dit alguna vegada, Cisco.
1: De la Blanca i de Sitges.
4: Sí que m'ho han dit. M'ho han dit i actualment t'ho diuen, no? A vegades ha sortit la conversa, no? I molta gent m'ho ha dit. I, bueno, la veritat és que jo tinc un cúmul de sensacions, no? Cúmuls de sensacions com de frustració, d'orgull, no? perquè et diguin això, no? Però, hòstia, em sap molt de greu no haver... No sé, jo no era conscient, realment no era conscient de lo que jo estava vivint i el que m'estava passant, no? I ara ho comentàvem aquí, no?, abans d'entrar, de que si hagués sigut els temps d'ara, actuals, en aquella època, possiblement jo hagués agafat un altre rumb a la meva vida.
0: Probablement, no? Perquè ara... hi ha coses bones i no tan bones, però potser el jugador està més ben assessorat, no?
4: Exacte.
0: I allò potser al Cisco li hagués anat bé.
4: Totalment. O sigui...
0: Algú o alguns que probablement haguessin dit: Cisco, sí, per aquí,
4: sí,
0: o per allà. O,
4: sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: No ho sé, eh?
4: Sí, sí, totalment. Jo estic totalment d'acord. I, bueno, és el que dic. Hòstia, et sap molt de greu...
0: Ho mires en la distància, no? I com dius, et genera aquest sentiment de frustració, no? De dir, hòstia...
4: Clar, a mi molta gent, moltes vegades... ara ja no tant, en l'època de que ja ho has deixat i ja no pots fer res, m'ho havien dit. O sigui, jo no t'estic dient que tu juguessis al Barça, al primer equip, però que et haguessis pogut guanyar la vida en el futbol, seguríssim.
0: Tu en algun moment vas tenir aquest pensament?
4: No, en aquella època no. No. Jo vaig tenir la mala sort d'escollir una vida que no és compatible amb la d'un esportista, sí, no? Que és sortir de nit, anar amb una colla d'amics, pues, que no et porten res de bo, comences a fumar de molt jove, comences a beure, i el tren d'aquesta vida passa molt ràpid. O sigui, si no l'agafes i no l'agafes a temps, passa.
3: Ya, pero espera. Y luego el fútbol era muy diferente. Tú jugaste en preferente. Y allí un tío creativo, no. Primero corre como un cabrón y luego pasasela a este. O sea, el jugador creativo era muy difícil. Había uno por equipo, llevaba el número 10 y jugaba normalmente por la izquierda. Josep y yo nos fuimos a Vilafranca el primer año. Bueno, yo estuve unos meses que luego ya me fui a Gavà porque ahí no jugaba nada. Y a nosotros en septiembre, octubre en Vilafranca nos hacían correr a 2 grados, a toda pastilla, y a correr, y a correr, y a correr, y tocamos la pelota en cuarto de hora. Un tipo de jugador como tú, en aquella época, era muy difícil que le hicieran encajar un equipo. Tú en la Bisbalenca era corre, corre y corre, y defiende. Sí. Claro, tu tipo de juego en aquel momento tampoco era todo aquello era mucho más físico. Segunda vez te mataban a palos en los entrenos. En los entrenos, los tíos con los que jugabas.
4: Sí, sí.
3: Entonces, llegas a esos niveles con la calidad que tú tenías, por supuesto, con el fútbol que había, ostras, complicado, complicado.
0: Perquè si tu vas acabar la teva etapa de juvenil i el futbol
4: sí, pràcticament,
0: va acabar allà.
4: Pràcticament va acabar, sí. Sí, sí.
2: I abans, és que abans, és el que diu el Nacho, el pas de juvenil amateur, jo també penso que era molt més difícil
3: duríssim
2: que ara.
1: Sí. Els veterans eren molt més veterans.
2: Hi havia rols molt... Sí, sí, sí.
0: Era un altre futbol, també.
2: Sí,
0: era un altre futbol.
2: Altre futbol, sí, sí, sí, sí. I ara tot està molt més preparat perquè la gent amb qualitat pues, vagi arribant.
0: Sí, sí.
2: I fins i tot, jo et diria, és més fàcil el que li ha passat, per exemple, a la Minyamal, d'estar directament a primera que no anar a segona ref, que ja no hi ha tantes càmeres. I a la millor fa 2 regats i el tercer pues,
0: sí, sí,
2: ja no capaceta, passa.
0: Sí, sí.
2: En canvi, a primera tot això es respecta i si ets bo i en passes, pues en passes. Però abans no, abans és el que va passar també amb l'Hermoso. L'Hermoso tenia una qualitat, jo el recordo, també com un dels millors jugadors, però quan va anar al Sant Andreu pues, no va poder fer el salt definitiu. I amb això que dèiem del Siscu, jo després de jugar pues, he entrenat a nens i amb ell l'he posat com a exemple moltes vegades perquè era un jugador que a mi m'impressionava, o sigui, els regats que feia, les fintes, o sigui, posava les espatlles cap a una banda i se'n anava cap a l'altra i després el xut, la manera de xutar d'ell, m'empeine total, era una passada. I amb els nens els dic, no fa falta ser, perdó, no fa falta ser molt fort per
0: sí, xutar
2: sí, molt
0: sí.
2: fort, és la clau és com poses el peu, com fas baixar la cama, i sempre deia... Tenia un company, es diu Siscu Gea, que era prim...
0: Sí, perquè tenies un físic privilegiat, diguem-ho així,
2: era primíssim.
0: No? Un jugador més aviat, primet, no?
2: Sí, sí, però sí, xutava sí. D'una manera... Sí, sí. És el que he vist xutar més fort, perquè
0: sí, sí, sí,
2: la velocitat en què feia baixar la cama. Vull dir que, bueno, no, la vida no ens ha fet arribar en segons quins jocs, però sí que...
0: Sí, sí.
2: El que vas deixar ja escrit...
0: El record inesborrable, no? D'una etapa molt... molt...
3: Però sí que hi ha una cosa que a nivell de qualitat este era diferent. Era otra cosa. Era otra cosa. Hacía cosas que no, los demás no... ¿De dónde ha hecho esto?
0: Diferencial, ¿no? Lo que dicen,
3: muy
0: no,
3: muy sí, diferencial.
0: Sí, sí.
3: Pero sí que es verdad que también en algunas veces que se comenta se habla de quién era mejor. Si Xavi Scach o Siscu Egea.
0: Son dos perfiles muy diferentes, creo.
1: Eran complementarios.
3: Sí, porque aparte, nosotros siempre teníamos clara, muy clara una cosa, que aquello era muy equipo. La calidad que teníamos, ese nivel de ganarlo todo de esa manera, Xavi no iba a meter todos los goles. Este se hartaba de
0: sí,
3: meter
0: sí.
3: goles.
0: Sí, sí.
3: Siscu no metía tantos, pero se hartaba de dar.
0: De
3: y a veces no estaba y no daba, pero estaba Toni Sintes, que él te la colgaba, tal y cual. O sea, el equipo era muy potente. Y volvemos atrás. La base era que nos conocíamos, nos sabíamos leer muy bien. Íbamos un poco antes y trabajamos mucho.
1: I crec que érem una família força gran, fins i tot nosaltres amb les nostres mans hem ajudat a construir el vestidor i
0: sí, sí, clar.
1: I els vestidors amb les nostres pròpies mans.
0: Perquè tornem al d'abans, el que dèiem, no? La gran quantitat d'hores que s'hi passàveu allà.
1: després també jo no volia que acabi l'entrevista aquesta sense parlar una mica del club de premsa, perquè tu acabaves de jugar o d'entrenar i els que formaven part del club de premsa doncs fèiem les cròniques de l'equip inferior o superior.
0: Sí, sí.
1: Érem, bueno, germanes, era, jo els miro i els considereu germans, vull dir, no tinc per què avergonyir-me, són la meva família i ho van ser, i ho seguiran sent.
0: Abans que li preguntava al Cisco si en algun moment amb ell li va passar pel cap doncs, seguir vinculat al futbol o dedicar-se de manera professional, no? perquè apuntava a bones maneres. Tu ja m'has dit que no. La resta, teníeu pensat, no diré viure del futbol, però tenir aspiracions importants, Nacho, en el teu cas?
3: Jo no tenia mentalidad de futbolista.
0: No,
3: yo... entrenaba por la mañana el año del Nastic, entrenaba por la mañana un sábado, te pegabas una ducha, cogías un autobús y te ibas a Baracaldo y a jugar a cartas todo el fin de semana, ¿sabes?
0: Había
3: otras cosas que hacer. Yo creo, el futbolista está en la cabeza, no está en los pies, nunca ha estado en los pies, y eso en aquella época sí que es verdad, yo tenía la ventaja de que mi padre me hablaba, pero mi padre no me hablaba como futbolista para llegar a Primera División, mi padre me hablaba de valores, respeto, pásatelo bien, fórmate, lo que decía Josep, lo que nos habían explicado toda la vida. Uh-huh. O sea, esto no, ya te digo, a mí me hicieron una conmoción cerebral en un entreno un viernes, porque iba a jugar y el otro tipo no iba a jugar. Esto iba así.
0: Ya.
3: Entonces, esa mentalidad de decir no me va a entrar esto. Y luego Sitges estaba muy bien montado, era muy bonito. Atlántida, Pachada, todos estos son unos sitios muy, muy apetecibles.
0: Sí, sí, sí.
3: Y ¿qué deportista de élite ha tenido Sitges? Ostras, no sé. Nosotros, Marta Artigas, que fue a la Olimpiada de Los Ángeles,

0: se intentó hacer, se intentó ganar dinero y se ganó, pero profesionalmente era otra cosa. O sea, cuenta que con todo lo Xavi, que Xavi Scach que era, lo fichó el Nastic en pretemporada. No jugó todo y tuvo que quedar máximo goleador de segunda B por delante del Cuco Ziganda de Osasuna para que Español lo cogiera. Es decir, no quedes tercero o cuarto máximo goleador de la categoría, porque entonces te vas a segunda ref, te vas a primera ref, te vas y ahí te van a matar. Parece muy sencillo.
1: No, el futbol té una part de sort que és també que no controles.
2: Allò d'estar al moment adequat,
1: perquè el Xavi era un grandíssim jugador, però si aquell any el Nàstic, com diu ell, pues en lloc de sortir-li bé les coses, hagués tingut una lesió o alguna cosa, qui sap, no? Llavors, ostres, pues afortunadament va poder jugar tota la temporada, va marcar no sé quants gols i cap endavant. Però hi ha molts casos d'altres jugadors que en el moment que havien de fer el salt, ostres, pues una lesió i
3: o un canvi d'entrenador,
1: o l'entrenador, perquè és el que decideix si li vas bé o no li vas.
2: Si jugues o no jugues, sí.
0: No, i luego que tu estaves en Vilafranca i estaves haciendo ingenieros.
1: Sí.
0: Jo estudiava de derecho.
1: Sí. Exacte.
0: En Vilaterra.
1: Jo sóc anar, sí.
0: D'on està el tempo?
1: Clar. Jo anava a dir, jo sí que, o sigui, quan era nen, recordo perfectament tenia el somni de dedicar-me al futbol.
2: Al futbol.
1: I el vas mantenir, però quan vaig anar amb el Nacho a Vilafranca, és com si et canvies fas un xip, fas un canvi, no?, de xip, de dir... Ostres, no, jo no,
2: hi ha un punt d'inflexió, no?
1: No tinc la mentalitat per realment arribar a ser
2: adequada.
1: O sigui, no sé, no, per exemple...
0: O no quiero.
1: És legítim, totalment.
0: És això, és dir, jo no quiero.
1: No és el tipus de vida que vull. O simplement donar-te compte de dir, no, perquè jo no puc sortir davant de, jo què sé, 50.000 persones, fallar un gol i després seguir demanant-la.
2: Ja.
1: No? Perquè igual tens aquesta capacitat, i això és importantíssim, la mentalitat per mi és el 80%.
2: O que en algun moment t'arribin a xiular
1: i dius, hòstia, no, jo no aguanto el jugador que ha de jugar professional, això li ha de ser igual. Doncs aquestes...
0: Tu sí que l'hauries pedido, tu lo pedías todo, Josep.
1: Sí.
3: Si em permeteu, una de la comunió que hi havia entre l'equip i la confiança, m'agradaria que el Josep expliqués una jugada al camp de la Montañesa on només...
1: Un exemple de comunió, de connexió. Explico-t'ho.
2: Perquè, abans que ho expliquis, recordeu, suposo, determinats partits, determinades situacions de partit...
1: Com si fos ara.
2: Algun gol, fins i tot. Sí. Encara ho recordeu, allò?
1: Sí. Mira, aquest que recordem va ser un gol, i no el vaig fer jo, però el recordo, com si el hagués fet jo. Bueno, estàvem al camp de la Montañesa, i em sembla que va ser, no sé, va ser el Quique o Quique, va despejar una pilota... Bueno, doncs se'n anava i tots van quedar esperant que sortís, però jo vaig córrer i al mig del camp devien pensar, i aquest on te va, corrent? Però jo vaig córrer i llavors quan vaig córrer jo, el Xavi va dir, bueno, si corre aquest,
2: també corro jo,
1: doncs corro jo. Sí. I va seguir corrent i jo vaig seguir i la pilota va tocar el banderín de córner i es va quedar dintre. Llavors la vaig agafar, vaig aixecar el cap i vaig veure el Xavi ja sol davant del porter, li vaig passar i gol. Vull dir, és allò que deia en Carles, a dir, bueno, si aquest corre, per alguna cosa deu ser, no sé.
2: Sí,
1: si l'agafa,
2: no ho fa.
1: Ell va córrer també. Era la clau que hem dit abans, era la connexió entre nosaltres.
3: I si em permeteu també, perdona Josep, una mica un record també pel míster Vicenç Riambau.
2: Sí, home, clar, la gent que acabi la fi us...
3: El delegat Manolo Escobosa, el massatgista Albert Soler, que estaven...
1: Ens donava molta confiança.
0: Era muy inteligente el Riambau, sobre todo por lo que no decía.
1: Sí.
0: No hablaba tanto.
4: A mí siempre...
1: Et feia sentir molt important.
4: A mí hi ha una anécdota d'un partit que no sé si em podreu ajudar o no. Us en recordeu un partit? És que no sé si ens entrenava el Rafa o el Riambau. Em sembla que era el camp del Sant Feligüent. Un equip que a la mitja part anàvem 0-0 i ens vam fotre una bronca.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Trescat Info.

0: Mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar que rebaixin ràtios, més personal i pujades salarials. Segons els sindicats, la vaga té un seguiment d'un 70%, mentre que el departament el rebaixa a l'11. L'USTED reclama 400 euros mensuals d'augment per desconvocar les protestes que hi ha previstes fins a final de curs, però la consellera d'Educació de moment ho descarta. Es confirma com a positiu un dels 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'afectat presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot d'antivirus ja viatja en direcció als Països Baixos. El primer ministre britànic Keir Starmer diu que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Starmer busca aturar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. I la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. Joan Manuel Serrat és el nou Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. La institució ha destacat les més de 5 dècades de trajectòria en un lloc preferent de la història cultural amb les seves aportacions a la cançó d'autor, la poesia i el compromís social. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports. Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta, Llevant, Betis, Elche i Osasuna Atlètic de Madrid. Ahir, en l'últim partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo, amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, la inestabilitat s'accentua aquesta tarda, nuvolades en creixement a tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu i interior de les comarques de Girona, també als ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamarsa. De cara al vespre, el ruixat s'estendrà gairebé arreu, però sempre amb irregularitat. 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Catalunya al dia. Amb Quim Balaguer.
1: Els mestres no cedeixen en el seu pols contra el govern i el govern tampoc cedeix per a contestar els docents. Així, enrocats els uns i enrocats els altres, hem arribat al primer dels tres dies de vaga unitària que hi ha convocats per aquests mesos de maig i juny. I per la banda dels educadors, els ànims estaven força encesos, com s'ha pogut veure ja a primera hora del matí en diversos talls de carretera que han col·lapsat els accessos a Barcelona i altres vies importants del país. I la indignació continua fent-se ben palesa ara mateix a la manifestació que ha començat fa tot just mitja hora al centre de la capital del país. Mestres en peu de guerra contra l'immobilisme del govern de Salvador Illa. I, a més, el recent episodi d'infiltració dels Mossos en una assemblea de mestres no ha contribuït gens a acostar posicions. L'últim exemple és d'avui mateix. Des del sindicat majoritari USTEC es planteja una nova proposta d'augment retributiu inferior a la que es demanava inicialment. Però la consellera no afluixa.
2: Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros.
3: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden no, a acostar posicions.
1: Demà passat, sindicats i el departament tornaran a trobar-se cara a cara a la taula de negociacions. Però, ateses les posicions actuals, es fa difícil pensar que el govern millori l'oferta que va pactar amb Comissions Obreres i la UGT i que la resta de sindicats s'hi acabin conformant i adherint. Tot apunta, doncs, que el calendari de mobilitzacions fixat fins al 5 de juny es mantindrà invariable. Des d'aquí, una abraçada als pares i ànims.
0: Catalunya al dia.
1: I en aquest Catalunya al dia també us explicarem que la producció del corriol Coma Negra atura el transport de sorra a la platja entre el Vendrell i Calafell. Àngels López, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Aquest petit ocell, una espècie amenaçada típica de platges sorrenques, està en plena època de cria ara, i per tant les vibracions i el soroll de la maquinària pesant el perjudiquen molt.
4: Sí, l'Ajuntament de Calafell critica la mesura, tem que si no es transporta ara la sorra, les platges no estaran llestes a l'estiu. Es queixen, a més, que només els han fet aturar a ells.
5: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres i s'exigeixen aquestes mesures. Immediatament al costat, a la del riuet de Comarruga, i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura.
1: I des del Pallars Sobirà, el nostre corresponsal ens explicarà que les restes de 9 civils que els franquistes van torturar i executar en plena guerra l'any 1938 continuen sense aparèixer.
4: És la coneguda com la fossa de l'hostal d'Aidí amb veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. És la tercera vegada que els arqueòlegs proven sense èxit de localitzar-los.
6: Jo espero que continuem amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. És una reivindicació molt important de cara a la família i a la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
1: I sentirem l'Ignasi de Ribot i de Valle. Ell és l'advocat en actiu més vell de Catalunya. Té 100 anys i és de Girona.
4: I va ser alcalde d'aquesta ciutat fins al 1979 i fa uns dies encara van als jutjats a defensar un client.
7: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida.
1: Després el sentirem perquè en Fèlix Martín ha pogut fer-li una entrevista. I us parlarem també en aquest Catalunya al dia d'un bastó molt especial. És un bastó inspirat en Gaudí i que, finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona, serà lliurat al papa en la seva visita a Catalunya. Aquest ha estat un matí molt complicat a les carreteres pels talls de professors a diferents punts. Com ho tenim a aquesta hora, equip viari Clàudia Serra?
8: Hola, bon dia. Doncs ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim, però, les retencions habituals d'aquesta hora a l'entorn de Barcelona. Destaquem circulació complicada a la Ronda Litoral, sentit Llobregat. Hi ha retencions des de Sant Adrià fins a la Barceloneta i des de la Zona Franca també cap a la Barceloneta en sentit Besòs. Fora de Barcelona, atenció, perquè la C-55 a Olesa de Montserrat està tallada per la fuita d'un producte químic.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri alerta amb les pluges que poden caure qualsevol moment a partir d'aquesta hora, oi? On poden ser més fortes?
9: Bon dia. Doncs segurament a la zona pre... oriental és aquí on aquests ruixats i tempestes sempre irregulars poden caure localment amb forta intensitat i amb calamar-se. No es descarten ruixats i tempestes a qualsevol altre punt de Catalunya a mesura que avanci la tarda i arribi el vespre, però sempre menys importants que en aquestes zones citades.
1: N'estarem ben pendents. Gràcies, Francesc. I quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia,

0: Els esports, avui amb quins continguts, el del Serra?
1: Doncs hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen dos punts de marge sobre les places de descens. El Lleida Club de Futbol oferirà demà una roda de premsa per conèixer els detalls del grup inversor que ha de garantir el futur del club. També l'AEM treballa aquests dies per dissenyar l'estructura tècnica de la temporada que ve. I el Consell d'Administració del Nàstic, en un comunicat, ha condemnat els actes vandàlics contra els vehicles dels jugadors i els tècnics aparcats al nou estadi de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.
0: Som a Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez del control tècnic i Montse Duran al control central. Avui us parla en nom d'ells Quim Balaguer. Ara passen 6 minuts de la una. Comencem.
2: Catalunya al dia.

0: És el so que fan aquest migdia milers de mestres i professors que s'estan manifestant des de fa una mitja hora al centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personal i pujades salarials. Avui es fa la primera jornada de vaga de les tres que hi ha convocades fins a final de curs i, segons el Departament d'Educació, el seguiment és d'un 11%. USTEC, el principal sindicat del sector, ho eleva, en canvi, al 70%. El sindicat, que lidera les protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar-les. Anem, doncs, cap a la unitat mòbil del centre de Barcelona, amb Matilde Seoane i Sara Cañete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Quim. Doncs mira, en aquests moments la capçalera de la manifestació just està entrant a plaça Sant Jaume. Aquí hi ha moltíssima gent. Nosaltres no tenim encara xifres oficials de participació, però sí que podem dir que aquesta és una nova demostració de força, de capacitat de mobilització del col·lectiu de mestres i professors i la resta de personal educatiu que treballa als centres públics. Recordem que avui el personal dels centres concertats també està cridat a la vaga i que també s'han manifestat aquest migdia per part dels sindicats, doncs una mica l'expectativa posada en el que pugui passar en aquesta reunió de dijous, on tornaran a seure tots junts amb el govern. Des del sindicat majoritari, des d'USTEC, ja avisen que és, diuen, responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte, que tot dependrà de la proposta que ells puguin posar sobre la taula, i recorden que continuen esperant que algú accepti, algú prengui responsabilitats per l'afer de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en fem, i no mostra voluntat negociadora.
1: Un missatge que també donava Laura Jané, la portaveu de la CGT, que sobre les 17 vagues convocades fins a final de curs diu que si el govern creu que això només va de sous, no té ben posat el termòmetre.
3: 17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització, una darrere l'altra, no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa. Necessitem urgentment baixar les ràtios a totes les etapes. Necessitem més recursos per la inclusiva. Necessitem més recursos per l'estructura.
1: De fet, Quim, sobre les declaracions que indicaves de la portaveu d'USTEC, ara en aquestes declaracions prèvies ha volgut deixar clar que els 400 euros no és una proposta en ferm del sindicat, sinó que seria una possibilitat d'arribar a un terme mig respecte als 700 que demanaven inicialment, però que, evidentment, aquest conflicte no només s'atura amb això. I, de fet, aquest és un missatge amb el que molts dels docents que avui ara aquí s'estan manifestant, doncs també coincideixen. Els hi hem demanat què els semblava aquesta pujada salarial, si això per ells seria una xifra satisfactòria, i tots ens deien que no va d'això.
4: És que no sé, són 200, 400, on està la barrera? Jo crec que no és una barrera, jo crec que són mesures concretes de dir, a partir d'ara la ràtio no són 27, perdona, si hem de fer inclusió no són 27, són 22, són 20, en una escola com la nostra, un institut de màxima complexitat, és això, de per norma, i a més, més suports.
5: Necessitem recursos a les aules per atendre millor l'alumnat. El sou, home, a tots ens agrada cobrar més, no? Però és una més a més.
1: Doncs avui aquesta jornada de vaga i mobilitzacions massiva, i a l'espera de veure dijous si finalment es pot desencallar o desescalar d'alguna manera aquest conflicte que tot el curs que s'arrossega.
0: Gràcies, Sara, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs amb aquest ambient als carrers sembla difícil que dijous es pugui arribar a un acord. I més, quan des de la Conselleria d'Educació es manté que l'acord tancat amb la UGT Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial per mestres i professors, Montse Poblet.
6: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó, la consellera, ha acusat la USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
7: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
6: En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu, reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
7: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el despropòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi de la Direcció General de Policia.
6: De fet, demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
0: I ara s'està fent la manifestació, però les protestes han començat així a primera hora del matí. Protestes en hora punta que han provocat aquest matí molts problemes de trànsit. Els docents han tallat vies amb molt volum de circulació, com l'AP7 al Vallès, la C32 al Maresme o la Ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet. Talls que s'han allargat entre 40 minuts i una hora, i això ha acabat amb la paciència d'alguns conductors que s'han encarat, Montse, amb els manifestants.
6: Sí, el primer dels talls s'ha fet a les 7 del matí a la Ronda de Dalt de Barcelona, sortida 19 a Santa Coloma de Gramenet. La protesta ha ocupat els dos sentits de la marxa durant una hora. La mateixa ronda també ha estat tallada de 7 a 8 a l'alçada de Mundet. Minuts després, d'un quart de 8, s'ha tallat la C32 a Mataró, tots els carrils en direcció cap a Barcelona. Un tall que no s'ha retirat fins passades les 8, quan la cua arribava fins a Arenys de Mar a 11 quilòmetres. Hi ha hagut moments de tensió quan un conductor s'ha dirigit cap als manifestants, els ha arrencat la pancarta de les mans i tres Mossos de paisà han actuat per evitar una baralla. Ha passat el mateix al tall de l'autopista P7 a Montornès, quan alguns motoristes han perdut la paciència i han increpat els manifestants. La P7 també s'ha tallat entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat. Patrícia Morales, delegada del sindicat Usteca Santa Coloma de Gramenet, deia això des del tall de la B20.
8: Entenem perfectament que estan una mica molestos per aquests talls, però desgraciadament és el que funciona perquè realment es posi nerviós el govern i comenci a moure. Sabem que estan preocupats per les mobilitzacions. Nosaltres quan vam parlar amb la Niubó ja li vam dir que els sindicats l'únic que estem fent és vehicular aquesta ràbia i l'únic que fem és acompanyar aquesta lluita perquè arribi a una negociació real. I és el que hi ha. Tant de bo no haguéssim de fer això perquè ens escoltessin de veritat.
9: Catalunya al dia.
0: Un minut per arribar a un quart de dues del migdia. Fins ara hem parlat de les mobilitzacions dels mestres. Canviem ara radicalment de qüestió. La família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago la Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina el desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat dels familiars, Benet Salelles, ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació en què també es proposa apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Marta Vallès, bon dia.
10: Hola, bon dia, Quim.
0: L'escrit també demana, Marta, que s'obri judici oral contra el principal investigat per aquest crim.
10: Exactament, l'advocat Benet Salelles ha presentat l'escrit d'acusació un cop s'ha confirmat que ha acabat la fase d'instrucció. En aquest escrit es demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia, el principal investigat, 20 anys per un delicte d'assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. La família sempre l'ha considerat el responsable del crim de l'Helena Jubany el 2 de desembre de 2001. Aquestes peticions de pena coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit d'acusació també es demana una indemnització de 600.000 euros per als familiars de la jove mataronina. Pel que fa a l'altre investigat, Xavi Jiménez, es proposa apartar-lo en aquesta fase del procés i es demana el sobreseïment provisional. Hi hauria indicis que va participar en l'escrit dels anònims que va rebre la víctima, però això no apunta, diu l'escrit, a la seva participació directa en la mort. Benet Salelles demana l'obertura de judici oral amb jurat popular i proposa 30 testimonis per part de l'acusació particular, entre els quals hi ha familiars de l'Helena, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, on pertanyien víctima i investigats, veïns del bloc on van trobar el cos i diversos pèrits científics. Santi la Iglesia va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars el 8 de gener passat. La seva parella, el 2001, era Montserrat Careta, que es va suïcidar a la presó on era per aquest cas.
0: Aquest feminicidi que ens recorda que la violència masclista és molt present, i aquí en tenim dades. Amb 2.401, les denúncies per violència masclista al Baix Llobregat van arribar al seu màxim l'any passat. Els partits judicials de la comarca van tramitar el 2025 65 denúncies més que l'any anterior. Això és un increment de gairebé un 3%, segons el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que registra totes les dades sobre aquest tipus de violència. David Àngela, sabem per què augmenten aquestes denúncies, malgrat totes les campanyes per combatre aquesta xacra?
9: Hola, bon dia, Quim. Doncs aquest increment de denúncies no equival a un increment dels delictes. Segons Lucía López, responsable de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat, aquest indicador no significa que la situació estigui empitjorant. Diverses causes, com més sensibilitat o més canals per comunicar aquests fets, explicarien, segons el seu criteri, aquest increment de denúncies.
11: Que la gent està més informada, que coneix més el sistema, el circuit local de violència, que hi ha també més recursos, perquè és cert que hi ha més recursos i que hi ha hagut també una aposta continuada a fer polítiques públiques en aquest sentit, a reforçar els circuits de violència i a tenir una xarxa més forta en aquest sentit assistencial i que poder per això també créixer.
9: A més, el Consell Comarcal disposa cada vegada de més dades i això permet fer una radiografia més precisa, segons Lucía López.
11: No només fem una explotació de les dades del Consell General del Poder Judicial, sinó que, mica en mica, també s'estan fent més estudis i més anàlisi dels recursos públics dirigits a les dones víctimes de violència i se fa una explotació estadística d'aquests recursos que abans no es feia. I també tenim la reedició d'enquestes que es fan cada X temps amb l'enquesta de violència o l'enquesta de violència sexual de Catalunya.
9: L'estudi també evidencia que creix el percentatge de denúncies dirigides a homes de nacionalitat estrangera, una circumstància que López atribueix al creixement del volum d'estrangers i al fet que les víctimes també ignoraven els canals per denunciar.

0: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones en el procés de regularització de migrants i a partir de demà els residents de la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després de l'inici del procés. Mar Riera, bon dia.
1: Molt bon dia. La tinent d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat, com explica Gil.
2: I ara el que estem fent és muntar en el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I, per tant, necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
1: El pavelló 2 de Fira de Barcelona funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre i serà l'espai central per fer aquests tràmits i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà, la de Monumental, que continuarà fent també papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi d'Advocacia de Barcelona, que asseguren que hauria anat bé una llista orientativa sobre els documents necessaris per acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya que es demanen en aquest procés de regularització.
0: Deu minuts per arribar a 2:15. Avui estava previst el desnonament d'una família d'un pis de Barcelona on una empresa vol fer co-livings. Però finalment, Carme Clèries, s'ha ajornat una setmana.
3: Sí, és el cas d'una mare separada, la Turi, amb tres fills, que va deixar de pagar alguns mesos, segons el sindicat de llogateres, que li dona suport. Diuen que, malgrat la seva situació de vulnerabilitat, l'empresa propietària, la mateixa que el bloc Papallona, la vol fer fora per llogar el pis per habitacions amb contractes temporals de prop de 1.000 euros i saltant-se les regulacions. Xema Basterra, afectat per la mateixa situació en un altre edifici i portaveu del sindicat, demana l'actuació del govern.
4: La Generalitat ha de deixar clar a New Amsterdam Developers que el seu model de negoci s'ha acabat i ha d'arribar fins al final amb les inspeccions, els expedients i posar sancions exemplars no només a Sant Agustí o a Bloc Papallona, sinó també a la desena d'edificis que controlen arreu de la ciutat.
0: La falta d'habitatge, un problema crònic a tot el país. Doncs ara us parlem que a Lleida s'impulsa la construcció de 88 habitatges de lloguer social al voltant del que serà el primer centre comercial de la ciutat. Està previst que les obres puguin començar a principis de l'any que ve i que s'hi pugui entrar a viure el 2029. Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia, Quim.
0: Se sap com seran aquests pisos?
5: Doncs la majoria tindran dues habitacions i una desena, tres. Tindran entre 52 i 80 metres quadrats i els preus oscilaran entre els 350 i els 540 euros. Es preveu que hi vagin a viure unes 200 persones. L'alcalde Fèlix Larrosa ha assegurat que aquesta àrea, al barri dels Magraners, on es construirà el primer centre comercial de la ciutat, també contempla la construcció d'habitatges en una zona de creixement urbanístic.
6: Quants anys portàvem esperant un moment com aquest? Aquí tenim una de les reserves més importants d'habitatge de tota la ciutat i som a Torresalses, perquè de Torresalses n'ha parlat molt des del punt de vista comercial, però ningú parlava de que aquí darrere i al voltant hi haurà molt habitatge. I Torresalses és un sector estratègic pel futur de Lleida, perquè ens dona més connectivitat.
5: Els 88 habitatges de lloguer assequible que s'hi construiran formen part dels 800 pisos socials que impulsa l'Ajuntament. A la zona també s'han adjudicat, de moment, 12 solars per la construcció d'habitatges unifamiliars.
0: Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos del districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme. Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, de fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per a activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració. Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. Doncs, segons ha explicat el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, en Miquel Borràs, sembla que amb el nou pla d'usos es facilitarà l'obertura d'establiments de lloguer de patinets i bicicletes o de locals on deixar les maletes en una taquilla durant tot el dia. A més, es podien autoritzar fins a 7 noves discoteques.
8: Una opció que seria possible gràcies a la reducció del radi de distància entre aquests locals que planteja l'Ajuntament. Obre la porta a concentrar encara més activitat nocturna en carrers que ja suposen una pressió molt forta. També es preveu flexibilitzar activitats comercials en zones estratègiques com la Rambla i Via Laietana i facilitar l'entrada de grans marques i sectors econòmics d'impacte social alt en espais cada vegada més densificats.
7: Els veïns denuncien que l'Ajuntament els amaga informació i que els enganya, sobretot, diu Miquel Borràs, a Ciutat Vella.
8: Això ens està passant no només amb el pla d'usos, ens està passant amb el parc de Ciutat Vella, amb el pla Endreça, amb la notícia de que havien limitat l'arribada de creueristes i ara resulta que estan augmentant encara més, ens trobem que ens enreden. Llavors, això ens comença ja a emprenyar bastant, no? En aquest cas, el que proclamen públicament, podem estar molt d'acord, però després et vas mirant el que pot venir darrere i vas trobant sorpreses.
7: Els veïns fan una crida als diferents grups municipals perquè aturin l'aprovació del nou planejament. A hores d'ara, Esquerra i Comuns ja s'hi han pronunciat en contra.
0: Els veïns de la Vall d'Aran podran decidir quins són els projectes que ha de prioritzar el seu govern en els propers 5 anys. Es tracta, Sofia Cabanes, d'un procés de participació ciutadana que ja va funcionar amb èxit durant la Covid i que ara es torna a impulsar.
9: Bon dia, Quim. Exacte. Gràcies a aquell procés de participació es van iniciar projectes que ara són una realitat, com un centre d'innovació o un espai públic de coworking. 5 anys més tard, aquella experiència, ara es vol repetir el procés, també perquè els temps han canviat. Clara Estrada, tècnica d'innovació del Consell General.
10: Bueno, ho hem de cunde, que en 5 anys els reptes d'Aran s'han transformat, ara ho hem nou i reptes, a la gent li preocupen d'altres causes.
9: De l'anterior procés de participació es van aplicar, segons defensa el govern aranès, el 90% de les propostes. Oriol Sala, conseller d'Innovació.
11: Nosaltres haguem recebut de la millor manera les propostes ciutadanes, com ha dit, el 88% d'eres s'han desenvolupat, acro vol dir que ha estat una huella de ruta que no haguem volgut deixar a darrers de costat.
9: Ara es convocaran trobades presencials amb diferents sectors de la societat aranesa, però també es faran enquestes individuals per facilitar-ne la participació.
12: Ja no ens taparan més la boca, perquè la infermeria ha de dir la seva, perquè les infermeres ja no callem.
13: Les infermeres ja no callem.
0: Amb aquest lema que sentim, les infermeres ja no callem, les professionals s'han manifestat a les 4 capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals. Ho fan en el dia avui, el Dia Internacional de la Infermeria. A Girona s'han concentrat davant les portes de l'Hospital de Santa Caterina, de Salt. Anem cap allà, Núria Paraire. Quines reivindicacions han detallat?
14: Hola, bon dia. Doncs mira, ens expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que els professionals d'infermeria han d'assumir, tot i que diuen que no se'ls compensen econòmicament. Ens ho detalla el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
15: Tot això doncs ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Quan això a nosaltres ens preocupa i ja se'ns provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
14: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina. Alguns més joves que, en començar, veuen que no és el que s'esperaven, i altres també joves o més grans que marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen bons sous i ràtios més altes, és a dir, que hi ha més infermers per cada 1.000 habitants i, per tant, la càrrega de feina és més assumible.
0: I els treballadors de Nissan a Catalunya fan avui una assemblea per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. És gairebé el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya, Mireia Sala.
3: La multinacional nipona ha concretat l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà el centre de la Zona Franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on suprimirà 110 llocs de treball, el 90% dels treballadors que hi té. Els sindicats denuncien que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre. I el conseller d'Empresa, Miquel Samper, confia que la bonança econòmica permeti minimitzar l'efecte d'aquest ERO.
16: pot haver-hi un procés d'ERO amb una empresa, però tenim possibilitats molt, molt, molt, molt grans a dia d'avui que aquestes persones que han perdut la feina puguem trobar-li altres feines i que, per tant, doncs, la incidència amb la seva vida personal doncs, sigui el menor possible.
3: Els sindicats alerten que la mitjana d'edat dels treballadors del magatzem de Nissan al Prat és de 53 anys.
0: I els empresaris de Tarragona creen una nova patronal després de l'enfonsament de l'anterior pels deutes econòmics que acumulava. El nou president, Xavier Rigau, ha dit que un dels problemes que es troben els empresaris és la manca d'actitud i coneixement dels treballadors novells a causa d'una escola, ha dit, massa tova. Tarragona, Ricard Buigues, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: En què es basa per dir això?
17: Doncs mira, a veure, Rigau considera que els alumnes que surten de la formació professional i de la universitat arriben sense el que necessiten els empresaris, per això fa aquesta petició.
18: Que els mestres recuperin l'autoritat és bàsic perquè les pròximes generacions que es vindran a les empreses tinguin la formació i l'actitud adequada. I jo crec que part dels problemes que nosaltres ara tenim ve de l'ensenyament.
17: Una vintena de companyies i associacions empresarials han creat FUET, un nom curiós que surt de Foment Empresarial del Camp de Tarragona. Agafa el relló de la CEPTA, la Confederació Empresarial de la província de Tarragona, que va desaparèixer fa un parell d'anys perquè no va poder afrontar els deutes econòmics. La nova patronal ha defensat la construcció de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona i l'allargament de la vida de les centrals nuclears.
0: I atenció ara amb aquesta notícia. El protagonista és Leo Messi. El futbolista argentí, l'estrella, ha comprat les antigues galeries Via Wagner, situades al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona i abandonades des de fa dècades. Primer va ser el Cornellà, ara aquestes galeries. La seva intenció, Jordi Canal, és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer.
19: Sí, l'operació per valor d'11,5 milions d'euros s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificios Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que va tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant aquests anys fins a tenir el control total de les instal·lacions i és la cara les ha venudes a Messi.
0: Sembla clar, doncs, que Messi, un cop acabi el seu periple a Miami, als Estats Units, té molt clar que tornarà a Barcelona. I aquest any hi haurà portes obertes al Port de Barcelona el cap de setmana del 30 i el 31 de maig. S'oferiran 5.000 visites guiades per terra i per mar que es podran reservar, apunteu-vos-ho, a partir del dia 19 de maig. Port de Barcelona, Joan Garcia, quines novetats té aquesta tercera edició?
20: Doncs seran dues. Visitar el far del Llobregat, al marge esquerre del riu, prop de la desembocadura, un dels més antics que encara funcionen, i una novetat sorprenent, un ball d'embarcacions, que es podrà contemplar des del moll Barcelona del World Trade Center dissabte dia 30 a les 12 del migdia. Anirà a càrrec de vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics que es mouran i tiraran raig d'aigua a ritme de la música. És la primera vegada que es fa en un port de l'Estat. A banda, hi haurà visites clàssiques, les marítimes amb golondrina, en autobús a terminals de contenidors i a peu, teatralitzades al moll de la Fusta. En total s'ofertaran 5.000 visites que es podran reservar a partir de dimarts que ve, dia 19, al web portdebarcelona.cat Portes Obertes, amb una aportació simbòlica d'un euro que anirà destinada o bé a la Fundació CRAM de Recuperació d'Animals Marins o bé a l'Associació Estela Maris de suport a tripulacions de vaixells. El president del port, José Alberto Carbonell, ha explicat què es pretén aconseguir amb les jornades de portes obertes.
21: Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones doncs, hi treballen cada dia en aquesta infraestructura que és capdalt per la competitivitat del nostre país.
20: Diumenge 31 se celebrarà la desena edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer.
22: Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
0: I a aquesta hora, com és habitual, cada dia fem un repàs, un cop d'ull, a la web i a l'aplicació de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
23: Què tal, bon dia, Quim?
0: Què és el més vist?
23: Doncs mira,
0: deixa'm una cosa, deixa'm pronosticar-te
23: sí.
0: Que demà la notícia més vista serà Messi compra les galeries sí, via Wagner.
1: Justament la notícia que acabem d'escoltar, que estem sí. a punt de publicar també la web doncs, del 3Cat Info. Ho veurem.
0: A veure,
1: demà passarem amb l'Estel.
0: Correcte.
1: Escolta'm, estem seguint aquesta vaga de mestres, de docents a Barcelona, aquest primer dia de vaga a tot Catalunya. Millores laborals ja és el titular que tenim ara al 3Cat Info. Avui també estem pendents d'aquesta Casa Batlló que restaurarà la tercera planta i en aquesta web i app del 3Cat Info doncs, podeu veure com ha quedat a l'interior.
0: L'original, deu dir.
1: Sí, és un patrimoni bastant impressionant. En vam parlar també ahir. I avui també us oferim la possibilitat de combinar arquitectura i gastronomia a la web i a l'app del 3Cat Info perquè hem fet cuina d'estrelles Michelin en espais que són Premi Pritzker. És un article que també podreu llegir a la web i l'app del 3Cat
0: Info. Alimentar-te pels ulls
1: sí,
0: i per la boca.
1: Sí, correcte. I aleshores és bastant interessant com es combina no, tots els, allò, els cinc sentits, per entendre'ns, eh? Escolta'm, i fa un any parlàvem del que que anomenàvem turisme de tatuatges a Barcelona. No sé si recordes aquest tema que vam fer l'any passat. És a dir, és gent que...
0: No me n'he fet mai cap i, per tant, doncs, és un tema que no...
1: És un tema interessant, és a dir, gent que només ve a la ciutat per fer-se un tatuatge. Per això li vam dir
0: turisme de tatuatges.
1: No? S'arriba a dir que hi ha gent que s'emporta un tatuatge com si fos un imant de la nevera, perquè n'hi ha de petits que es fan gairebé in situ i en un moment...
0: Turisme sanitari, turisme de comiat. De solters,
1: i en aquest cas, sí, doncs s'hi no, afegeix aquest,
0: perquè, no de tatuatges,
1: perquè també es
0: també,
1: diu...
0: També hi ha certa reputació de bons tatuadors.
1: Això t'anava a dir, a la ciutat de Barcelona hi ha reputació correcta, doncs tatuadors famosos i hi ha gent que fa aquest peregrinatge per venir aquí a fer-ho.
0: En comptes de comprar-se l'imant de la nevera, s'enduen això.
1: Sí, no és molt més car, diu l'article, eh? Vull dir que, en fi, depèn de quin imant.
0: Molt bé, de moment no m'has convençut per fer-me'n cap.
1: Ja veurem, a veure, demà et dic exactament què passa.
0: I demà a veure què ha passat amb Leo Messi.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, adéu, Marc, bon dia.
1: Adéu.
2: Catalunya al dia.
0: Passen 5 minuts de 2:15. Ja us n'hem fet un petit tast a la portada, molt petit. Ara us ho expliquem amb detall. El Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. Ho ha sabut 3Cat Info i us ho explicarà amb detall. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Anem a buscar més detalls d'aquesta primícia que ens porta des de Tarragona a la Colla Ballester. Colla, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs, segons hem pogut saber aquí a 3Cat Info, ciutadans, com deies, del territori d'origen de Gaudí, financien aquest bastó, que és una fèrula papal, perquè Lleó XIV el faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny s'han encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià, justament, explica a Catalunya al dia com serà aquest bastó.
23: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que estarà feta amb un material ceràmic acrílic d'un color similar, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata en formes de la façana del naixement.
4: La fèrula té molts més detalls, com formes de la façana del naixement, incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents, i també una tortuga.
23: La part que tocarà a terra hi haurà una tortuga de plata, que és la tortuga terrestre que hi ha a la porta del naixement. La tortuga aquesta aguanta una columna, doncs això representarà que estarà aguantant el bàcul. No sé si ho va pensar, que ja sabia que les obres anirien a pas de tortuga, això no ho sé.
4: El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
23: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però, bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
4: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà també una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
0: Esperem, doncs, a veure si el papa l'accepta o no. Gràcies, Colla, bon dia.
4: Bon dia.
0: I d'aquestes qüestions de l'Església, baixem a la terra. Els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que la de l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Anem cap a Tortosa. Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, Quim, bon dia.
0: En termes de qualitat, com es preveu, doncs, la campanya?
5: Doncs molt bona. Això és així per les condicions meteorològiques que hi ha hagut durant el mes d'abril. Ho explica Jaume Aleu, que és el responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos aquí a les Terres de l'Ebre.
6: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar. Ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes. L'avantatge és que ja s'han acabat les primeres varietats, que són les més sensibles.
5: Ara, de fet, ja estan collint varietats no tan delicades com serien la Red Pacific i la Frisco. En termes de producció, les dades que mouen els grans productors són positives. Eduard Sadó és el director general de Serima Cherries, la principal productora.
7: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment. I que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
5: La cirera bàsicament s'exporta sobretot a països europeus com ara Alemanya, Suïssa o els Països Baixos.
0: Per primera vegada a Catalunya, un advocat arriba als 100 anys mantenint-se en actiu. Ho tornaré a dir. Arriba als 100 anys i mantenint-se en actiu. És de Girona i no és cap desconegut allà. És Ignasi de Ribot i de Valle, que sense deixar mai l'advocacia, també va ser alcalde de la ciutat fins al 1979, fins a les primeres eleccions municipals democràtiques. El degà del Col·legi d'Advocats de Girona, Albert Sierra, destaca que en el seu cas l'edat no és cap problema per treballar amb professionalitat.
8: Sí, l'exercici és ple, nosaltres encantats de que pugui estar seguint exercint, i a més té una pròpia responsabilitat que sap perfectament quan ho ha de fer i quan no ha de fer-ho. Per tant, per nosaltres endavant, i és un motiu de felicitació i d'orgull que un company

0: Senyor Ignasi de Ribot, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Què fa?
0: No està cansat de treballar ja amb 100 anys?
1: No, estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida, amb discursos, amb alegries, però amb variants. Marxa de la monotonia.
0: No és habitual treballar a la seva edat i menys fent d'advocat amb una responsabilitat important.
1: Veig que estadísticament resulta així, però potser canviarà.
0: Què vol dir, que cada vegada hi haurà més gent gran treballant?
1: És clar, jo crec que sí.
0: Per què no s'ha jubilat vostè?
1: Per això, perquè no s'ha fet res més que treballar. No sé pintar. A més, havia viscut una època que treballàvem els dissabtes. Ara hi ha setmana anglesa. I a vegades, quan jo era alcalde, que no cobràvem, havia de treballar els diumenges també, a la tarda, per preparar les coses.
0: Vostè encara va als jutjats?
1: Sí, sí. Hi vaig anar fa pocs dies. Depèn dels assumptes que queden. Porto assumptes de fa 2 anys, que encara no s'han acabat.
0: Els tràmits duren molt de temps i a vegades els jutjats, a més, el fan esperar, eh?
1: Els tràmits duren molt de temps i els jutjats no acaben de trobar la fórmula de despatxar les coses.
0: Això ja passava quan vostè va començar?
1: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. Vol dir que la justícia ha augmentat.
0: I tants que n'hi ha i no n'hi ha prou.
1: Jo crec que no. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar. El que canvien és les lleis, però no els homes.
0: La seva feina del dia a dia, com la resumeix?
1: Ara el tinc més senzill. El dematí normalment no vaig al despatx. I vaig a la tarda 4 o 5 hores.
0: Què li sembla que li hagin fet aquest acte d'homenatge aquí al Col·legi d'Advocats de Girona?
1: No m'ho pensava. Han sigut molt agradables. Sempre m'han tingut moltes consideracions.
0: Senyor Ignasi de Ribot, moltes gràcies per estar aquest migdia aquí al Catalunya al Dia. I per molts anys.
1: Gràcies. Que vostè pugui veure.
0: Molt amable, gràcies.
1: Gràcies.
3: Déu-n'hi-do, va començar abans que en Perry Mason i encara en peu de guerra. Ara falta 1 minut i mig per 2:45. La fossa comuna de l'hostal d'Aidí, al Pallars Sobirà, continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pels franquistes l'any 1938. Anem cap a Llavorsí, Pau Rovira. Aquest va ser un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil.
4: Hola, Quim, bon dia. Sí, les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Entre les víctimes hi havia una dona embarassada i una altra que, segons la documentació, va ser violada abans de ser executada. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
5: Aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat. Bueno, és una reivindicació molt important de cara a la família i a tota la gent de la comarca, que la gent gran que han explicat que van viure els aconteixements.
4: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de memòria democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
3: A El pont històric d'Aitona, al Segrià, es començarà a rehabilitar l'any que ve. Dóna accés a zones agrícoles del municipi on es produeixen prop

0: de 100 milions de quilos de fruita anualment. Lleida, Noelia Caselles, feia dècades que Aitona reclamava solucions per aquesta infraestructura que està molt debilitada.
1: Bon dia, Quim. Sí, el pont que creua el riu Segre, que connecta el poble d'Aitona amb la gran zona fruitera del municipi, on hi ha unes 4.000 hectàrees de cultius. Rosa Pujol és l'alcaldessa.
2: Un pont que està molt malament d'estructura, que està molt malament de seguretat, on hi passen el 75% dels quilos de fruita del municipi d'Aitona, que hi havia un perill.
1: La rehabilitació serà fruit d'un acord amb la Generalitat. Albert Dalmau, el conseller de la Presidència, hi posa terminis i xifres.
3: Encarregant aquest any el projecte i després fent-se càrrec de la transformació integral d'aquest pont, una actuació que serà més de 4 milions, amb l'objectiu durant aquest any fer la redacció del projecte i després ja licitar i poder començar les obres a partir de l'any 2027.
1: El pont es va construir l'any 1917 i va ser destruït durant la Guerra Civil. El van refer, però des dels anys 70 que la infraestructura s'ha anat debilitant, sobretot amb les grans riuades del 82.
0: I Sabadell, la capital del Vallès Occidental, vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial. L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros, 2,8 procedents de fons europees. Sabadell, Marta Vallès, abans de final d'any, s'obrirà la licitació per gestionar l'escola.
4: Sí, com ha explicat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, la intenció és que sigui un centre d'excel·lència on vinguin els millors formadors.
5: Tenim la voluntat i volem ser referent a Catalunya, referent a Espanya i referent al sud d'Europa en formació gastronòmica d'alt nivell a casa nostra. Us deia, volem treballar en una col·laboració público-privada i, per tant, com que volem els millors partners i volem que vinguin aquí els millors, abans d'acabar l'any llançarem aquest espai amb una licitació pública.
4: El centre al barri de Gràcia de Sabadell s'ubica en un espai emblemàtic, l'antiga fàbrica Sallarès Déu, tancada des de fa uns 20 anys. L'escola ja està completament equipada.
5: Un centre que disposa de 2.300 metres quadrats. Tots els equipaments que veureu aquí és d'última generació, tant a nivell tecnològic com a nivell d'equipaments. També tenim 5 aules formatives equipades també amb tecnologia informàtica del primer nivell. 32 espais de treball individuals pensats per la pràctica i l'estudi de totes les instal·lacions, cambres de congelació, cambres de conservació, sales de reunions, vestuaris, magatzems i un taller de cuina de gairebé 200 metres quadrats.
4: També té un taller de bar-restaurant, una aula magna i espais de coworking. Els primers que estrenaran l'escola seran els alumnes de formació professional que fan graus relacionats amb l'hostaleria al Vapor Llong.
0: I de l'escola d'hostaleria de Sabadell entrem ara a la cuina que el grup social 11 té a la seva seu a la ciutat de Lleida.
6: Si necesitamos más intensidad...
7: Encender 7, encender 8...
8: Venga, pero dejamos así. Venga. Y cuando empieza...
0: Electrodomèstics que parlen i aplicacions de mòbil descriptives són clau perquè les persones amb problemes de visió puguin ser autònomes a la cuina. Avui a Lleida ha provat l'experiència de cuinar a cegues un dels xefs més reconeguts de la ciutat, Gonzalo Ferreruela. Estela Busoms, bon dia.
9: Hola, Quim.
0: I quin era el menú?
9: Doncs mira, arròs amb verdures i peix amb romesco. I Ferreruela ho ha cuinat amb els ulls tapats amb un antifaç i amb l'ajuda d'una vitroceràmica i una fregidora d'aire que van donant indicacions.
7: Temperatura de freidora alta. Encendido.
10: La tecnologia és una meravella. La tecnologia permet suplir part d'aquestes carències que tenim amb l'absència del sentit de la vista.
9: I la Geraldine és una de les usuàries reals que avui ha fet d'ajudant del xef.
11: Ella te va diciendo cómo puedes... O sea, la temperatura, el tiempo, también te avisa cuando puedes dar la vuelta a lo que estás preparando. Nos facilita mucho la vida.
9: Tot plegat s'emmarca en una setmana en què el grup social 11 dona a conèixer com la tecnologia ajuda les persones cegues o amb discapacitat visual greu en la seva vida diària. Les eines hi són, però també cal que empreses i institucions pensin a integrar-les, segons la delegada a Lleida, Arantxa Vallespí.
12: I la veritat que són eines que ens ajuden molt, per això dic que la tecnologia és dual. Per una banda, ens obre un munt de portes i per una altra banda, doncs ens costa encara arribar a explicar-li a la gent que tot ha de ser accessible.
9: La intel·ligència artificial també té el seu paper en aplicacions de mòbil que descriuen què tenen davant com si fossin els ulls dels usuaris.
0: 10 minuts per les dues. S'ha aturat el trasllat de sorra des de la platja de Coma-ruga fins a la de Calafell per protegir el corriol Coma-negre, una espècie Cama-negre, deixeu que ho digui bé, corriol Cama-negre, una espècie d'ocell amenaçada. Es feien camions per la platja, però els agents rurals han ordenat aturar-lo pel naixement d'unes cries d'aquest ocell que fa els seus nius a la platja. L'Ajuntament de Calafell s'ha mostrat molest per la decisió que considera desproporcionada. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Genarriba, bon dia.
13: Hola, Quim, bon dia.
0: I en quina fase s'ha aturat?
13: Ja força avançat. Des de principis d'abril els camions anaven i venien amb tones de sorra des de la zona del port de Coma-ruga, on hi ha acumulacions de sediments, fins a la platja de Masmel de Calafell. S'havien pres mesures de protecció dels nius, com posar un vigilant a cada niu per avisar els camioners, però això no ha estat suficient per la Generalitat, que ha prohibit al Ministeri de Transició Ecològica seguir amb aquests moviments. L'entitat ecologista Geben ja havia advertit del risc que suposava per la pervivència del corriol tant la compactació de la sorra com les alteracions vibratòries i acústiques. Ara estan satisfets de la decisió. Ismael Muñoz, president del Geben.
14: És una bona notícia, però només una bona notícia parcial. És molt bona perquè no tindrà afectació durant la campanya de nidificació del corriol, però el que reclamem realment és que al setembre també, quan es reprenguin els moviments, aquests moviments no es facin per la platja.
13: Però l'Ajuntament de Calafell ho considera incomprensible, com es queixa el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos.
15: El que creiem és que són desproporcionades, perquè ja hi havia unes mesures que han funcionat altres anys i no entenem per què aquest cop no funcionen i de cop i volta, enmig d'una obra, s'han d'aplicar noves mesures.
13: I no entenen els criteris que utilitzen els agents rurals.
15: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres i s'exigeixen aquestes mesures, quan immediatament al costat d'aquesta obra està la del riuet de Coma-ruga i allà no s'estan exigint aquestes mesures. De fet, cap mesura d'aquestes.
13: Diu que quan els treballs es reprenguin al setembre ja hi haurà massa a prop els primers temporals.
0: I creix el consum i la creació de continguts en català a la xarxa social, segons un estudi, Marc Ruiz.
16: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
17: Estem en una fase superinicial. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
16: Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
17: Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Som Eva, per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
16: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
17: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües. Si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
16: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
18: Esports.
0: Sis minuts per les dues. Temps ara per la informació esportiva. Abdel Serra, bon dia.
19: Bon dia.
0: Hores després de la celebració del títol de Lliga, el primer equip del Barça ha tornat aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés.
19: Els blaugranes s'han entrenat aquest migdia i després ha parlat Hansi Flick a la prèvia d'aquest enfrontament. La compareixença de l'alemany l'ha seguit des de la ciutat esportiva blaugrana. Ramon Salmurri, bon dia.
20: Què tal? Bon dia. Un Hansi Flick ha comparegut instants després d'aquesta suau sessió d'entrenament, després de la rua d'ahir. Un Flick que no podrà comptar ni amb Rafinha sancionat ni amb Lamine Yamal de cara a aquest partit contra l'Alavés. Insisteix el tècnic en la necessitat de garantir els 100 punts, d'arribar als 100 punts. Això passa, per, diu, per guanyar els 3 partits que queden i, a més, ha subratllat la seva satisfacció per la renovació de contracte fins al 2028 amb opció a ampliar una temporada més fins al 2029.
21: Que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més. Sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
0: Aquest partit de Lliga de demà, Eudal, arriba amb el títol ja a la butxaca i amb les celebracions pels carrers de Barcelona, que eren molt presents, una celebració massiva, amb la tradicional rua de jugadors i cos tècnic.
19: Una rua que va estar acompanyada durant el trajecte per unes 750.000 persones, segons dades oficials, i que va durar prop de 5 hores. Frenkie de Jong destacava la connexió entre els aficionats i un equip format en bona part a la Masia.
2: Sí, yo creo que la conexión es muy buena. Tenemos mucha gente de la casa, de la Masia, que han crecido aquí. Jugadores jóvenes que dan todo por el equipo, y yo creo que transmitimos eso a la gente y se ve con la conexión que tenemos.
19: Lamine Yamal, per la seva part, agraïa amb aquestes paraules el suport dels aficionats. Són declaracions dels mitjans del club.
18: Pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem al nostre club, al nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells.
19: La rua va començar al Camp Nou, cap un quart de 6 de la tarda, i es va acabar a les 10 del vespre, tocades al mateix estadi. Entre els moments més destacats, cal ressaltar les imatges dels polonesos Stenzner i Lewandowski, que va fer onejar una estelada, tots dos enfilats al frontal de l'autobús, i Lamine Yamal amb la bandera de Palestina.
0: El Barça juga demà a Vitòria, i demà també jugarà l'Espanyol a Cornellà Prat davant l'Atlètic Club de Bilbao.
19: Els blanquiblaus faran aquesta tarda l'últim entrenament, i abans hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. Ahir, l'Espanyol va fer oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu. L'andalús va explicar per què aterra ara l'Espanyol just a final de temporada.
22: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: I en bàsquet, avui comença la 31a jornada de la Lliga ACB, que es disputarà entre avui i dijous. I ho farà amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
19: Els gironins són desens a la classificació, amb 13 victòries, el Baxi Manresa 12 amb 12. Sentim el tècnic del Baxi Manresa, Diego Campo, parlant de les claus del partit d'avui.
23: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, de pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat.
19: El partit al pavelló de Fontejau començarà a les 8 del vespre. El Barça, mentrestant, jugarà demà a Granada, i el Joventut rebrà dijous l'Andorra.
0: I acabarem amb un apunt de waterpolo i del Club Natació Sabadell.
19: El Club Vallès ha escenificat aquest migdia un canvi de cicle amb el comiat de cara a la pròxima temporada als dos equips de waterpolo. A l'equip femení, David Palma no continuarà com a entrenador després de 9 temporades i de guanyar, entre d'altres, 3 títols de la Champions. I Quim Colet no seguirà l'equip masculí després de 8 anys al capdavant, durant els quals destaca l'Eurocup masculina guanyada per l'equip sabadellenc.

0: Catalunya al dia, amb Quim Balaguer.
1: I avui acabem amb el couplet, el gènere musical que va tenir la seva època daurada durant els anys 20 del segle XX, i que aquí va donar perles com la Marieta de l'Ullviu, Baixant de la Font del Gat o Remena Nena. Demà a les 6 de la tarda, al Teatre Cursal de Manresa, el cor Tu t'hi veus i representarà l'espectacle No em toquis el couplet, amb totes les entrades exaurides, ja per cert. El show encadena els grans èxits d'aquest gènere amb una veu en off que repassa la seva història. Doncs amb el couplet acabem, ho deixem aquí per avui. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la 1 del migdia. Molt bona tarda a tothom.

0: Mestres i professors tornen a la vaga a l'espera de les negociacions de dijous. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Talls de carreteres a primera hora, amb un col·lapse molt important de Barcelona en plena hora punta al matí, i ara mateix manifestacions. Aquest és el mapa de la vaga general de l'educació catalana avui, Joan Bota.
2: Amb un clima enrarit per la infiltració de Mossos d'Esquadra en assemblees docents i amb la petició de 400 euros al mes per acabar amb les vagues expressada per la portaveu de la USTEC al matí de Catalunya Ràdio, els convocants parlen d'un nou seguiment massiu del 70%, mentre que la Generalitat rebaixa la xifra al 32%, tot i que encara falten centres per comunicar dades.
0: Barcelona, Sara Cañete.
3: Van estar participant en aquesta manifestació que es troba en aquests moments a plaça Sant Jaume. El malestar per la gestió del govern creix. Avui, per primera vegada, els manifestants han demanat la dimissió de la consellera Niubó. Pendents, com dèieu, de la reunió d'aquest dijous, els sindicats insisteixen que és responsabilitat del govern desescalar aquest conflicte i que la revisió de l'acord que ja es va signar ha d'anar més enllà del sou. Laura Jané és portaveu de la CGT.
4: 17 dies de vaga, tot un curs de jornades de mobilització una darrere l'altra no són només pels sous. Estem davant d'una situació d'emergència educativa.
0: Però tot i aquestes protestes, avui, al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tancat la porta a les pujades salarials que reclamen els docents. Es torna a remetre a les millores ja acordades amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT.
5: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals.
0: Ara tornarem a aquestes protestes dels docents. Mentrestant, al judici pel cas Pujol, la fiscalia acusa els fills de l'expresident de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
6: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo no veu al darrere la presumpta operació Catalunya per acabar amb els independentistes i veu delicte.
7: No estamos simplemente ante dinero oculto en cuentas lejanas, sino estamos que se detallaron recursos públicos de forma consciente durante muchos años con un impacto económico real y medible.
0: Encara a Madrid, el pacient espanyol positiu d'antivirus ja té símptomes de la malaltia, però està estable i el seu estat no empitjora, Paula Brujats.
8: Sí, està aïllat el Gómez Ull amb febre i problemes respiratoris lleus. Els altres 13 passatgers continuen negatius asimptomàtics, però hauran de fer quarantena fins al 21 de juny. Ja són 10 els casos confirmats per antivirus i l'OMS dona per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però descarten que el brot creixi gaire més.
0: De tornada a Catalunya, la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per Santiago La Iglesia per l'assassinat de la bibliotecària de Sant Benat el desembre del 2001 a Sabadell.
2: Acabada la instrucció de la causa, la família, que demana una indemnització de 600.000 euros, proposa apartar l'altre investigat, Xavier Jiménez, i crida a declarar una trentena de testimonis.
0: I en temps de cultura, avui comença el festival de cinema més prestigiós del món, el de Cannes, amb una edició que serà històrica pel cinema català. Enviat especial, Marc Garriga.
9: Una dotzena de títols en presència catalana es podran veure a les diferents seccions del festival, incloses tres cintes que opten a la Palma d'Or i dues on es parla català. El festival obrirà avui amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson, el creador de la trilogia del Senyor dels Anells.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb Hansi Flick, que ha parlat avui, l'endemà de la Rua del Barça.
10: Emocionat encara per la quantitat de gent que va haver-hi pels carrers de Barcelona. Segons la Guàrdia Urbana, 750.000 culers van sortir per celebrar el títol de Lliga. L'entrenador del Barça també s'ha mostrat crític amb una de les imatges d'aquesta rua, de la Lamine agafant una bandera de Palestina, el sentirem al Catalunya migdia, i el Girona aconsegueix un punt important per la salvació. Ahir va empatar un al Camp del Rayo, suma 39 punts, com l'Espanyol, i això és un punt més de l'equip que marca el primer equip que marca el descens.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia, doncs després d'un matí molt complicat, ara la situació ja s'ha normalitzat. Sí que tenim trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, en diversos punts d'entrada i sortida de Barcelona, però la incidència més destacada és a la C55, entre Olesa de Montserrat i Esparreguera. La calçada està tallada en els dos sentits de la marxa degut a un camió que ha patit una fuita d'un dels bidons que transportava amb salfumant i amoníac. Hi ha uns 4 quilòmetres de cua, han començat a fer-se ja desviaments accidents per la B-112 en el cas dels turismes i la C-58 en el cas dels camions.
0: Molt bé, ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Un temps que avui és especialment interessant, perquè Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
0: Aquesta tarda s'esperen pluges que en alguns llocs poden ser importants?
13: Sí, més que importants pel que fa a gran quantitat de precipitació, pel que fa a intensitat, és a dir, poden caure amb facilitat 15, 20, 25, 30 litres per metre quadrat en poca estona. Per tant, sensació de tempesta aparatosa, en alguns casos amb calamar-se, i algunes quantitats fins i tot podrien ser una mica superiors, i l'àrea preferida per aquestes tempestes més fortes seria la zona prelitoral, Catalunya central, Pirineu més oriental i nord de la Costa Brava, però poden caure sempre amb una marcada irregularitat a qualsevol punt del país.
0: Doncs no haurem d'estar pendents, i allà on caigui, molta precaució, especialment per la gent que estigui a la carretera. Gràcies, Francesc, fins ara.
13: Fins ara.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Ho dèiem en començar, milers de mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar una rebaixa de ràtios, més personals i pujades salarials. Avui és la primera jornada de vaga de les 3 que hi ha convocades fins a finals d'aquest curs. I segons el Departament d'Educació, el seguiment és de prop del 32%. L'USTEC, el sindicat majoritari, ho eleva al 70%. De fet, el sindicat, que és qui lidera les protestes, assegura que si els donen 400 euros mensuals d'increment, podrien desconvocar les protestes. Barcelona Unitat Mòbil, Matilde Seoane i Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Òscar. Doncs mira, aquí a plaça Sant Jaume, malgrat que han acabat els discursos que posaven punt i final en aquesta manifestació, encara queda moltíssima gent i han participat 26.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. És la primera de les 3 vagues generals que s'han convocat fins a final de curs. En aquest cicle de protestes en seran 17 en total, i ha tornat a ser una demostració de força i del malestar que es viu al sector educatiu des de fa mesos. Aquest conflicte que s'arrossega i que aquest dijous s'intentarà reconduir en aquesta primera trobada entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors diuen que l'acord actual no és suficient, però des d'USTEC situen que una pujada de sou, que podria ser de 400 euros al mes, el doble, per tant, del que ha proposat el govern, aquests 200 euros a 4 anys, seria o podria ser suficient, això sí, si el col·lectiu li dona el vistiplau. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat i són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria, doncs, que, bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros, allò que diuen ni patir ni pan ni, no?
3: Entre els manifestants, aquí també els hem preguntat per aquesta reunió, la veritat és que ens diuen que tenen molt poques expectatives, que creuen que el govern no s'està fent el càrrec del que es viu i del malestar que hi ha als centres educatius, i per això insisteixen que més enllà del sou, això per ells va sobretot de recursos. És que no sé si...

0: la segona hora del Catalunya migdia recuperarem aquestes protestes dels professors que estaven en aquesta manifestació, remarcant que no només demanen aquesta pujada de sou, sinó també, especialment, la rebaixa de les ràtios i també que hi hagi més recursos de cara a fer front sobretot a l'escola inclusiva. Com dèiem, la consellera d'Educació manté que l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres és vàlid i no dona cap senyal de voler anar més enllà pel que fa a l'increment salarial que demanen mestres i professors, Montse Poblet.
1: En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Esther Niubó ha acusat l'USTEC de fer propostes de màxims que dificulten els acords i ha reiterat que no contempla arribar fins als 400 euros mensuals que proposen.
2: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, ja hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que al final són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana en l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: De tota manera, dijous hi ha convocada una nova taula de negociacions entre els sindicats i el departament en què es podrà veure si hi ha algun canvi en la postura de les parts després de la vaga d'avui. En la mateixa entrevista, Niubó ha parlat de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Assegura que ningú va informar el seu departament d'aquest operatiu. Reclama explicacions, però evita qüestionar els comandaments dels Mossos.
2: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu i, per tant, des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar doncs, aquestes explicacions del propi doncs, de la Direcció General de Policia.
1: Precisament demà hi haurà una compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, per donar explicacions sobre aquest tema.
0: Doncs en línia amb aquestes explicacions, avui al Matí de Catalunya Ràdio de la consellera d'Educació, el govern, que s'ha reunit aquest matí, també ha deixat entreveure que no hi ha pràcticament cap marge per millorar l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres i que suposa una mobilització, diu, de 2.000 milions d'euros. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat que aniran a la taula de negociació dijous amb la voluntat d'escoltar el malestar dels docents. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mentre els docents es manifestaven a la plaça Sant Jaume, a l'interior del Palau de la Generalitat s'ha reunit el govern com cada dimarts. A la compareixença informativa posterior, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat l'acord tancat amb la UGT i Comissions Obreres i ha assegurat que el govern es reunirà dijous amb els sindicats amb la voluntat d'escoltar-los, però els ha demanat que siguin conscients que no hi ha més recursos econòmics per posar sobre la taula.
4: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments i és la posició del Departament d'Educació. Ara hi ha d'haver un principi de realitat.
3: Encara relacionat amb l'educació, el govern ha aprovat avui tornar a reeditar l'anomenat val escolar de cara al curs que ve. Cada família amb fills a primària i secundària rebrà dos vals de 30 euros cadascun per comprar llibres i material escolar.
0: I mentrestant, Esquerra i els Comuns, que són socis parlamentaris del govern de Salvador Illa, reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que posi sobre la taula una proposta que permeti reobrir la negociació amb els docents. Junts per Catalunya creu que el govern ha fet fallida. Parlament, Jordi Corbalán.
5: Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui. Sentim la portaveu parlamentària dels Republicans, Esther Capella, i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
6: Sentar-se a escoltar i a proposar solucions. Nosaltres interpel·lem directament al govern doncs que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos ni d'altres històries.
7: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa. Això és el que ha de fer el govern. I deixar-se d'ocurrències.
5: Avui, que fa dos anys de les eleccions al Parlament, Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, assegura que el govern està en caiguda lliure. Sentim la líder juntaire, Mònica Sales.
8: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
5: Junts i la CUP retreuen Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen el cap de Josep Lluís Trapero. El Partit Popular i Vox també fan costat a les reivindicacions dels docents.
0: Més coses, passant 13 minuts de les dues, la Fiscalia acusa la família de l'expresident Jordi Pujol d'intentar convertir el seu judici en un atac a Catalunya i assegura que van tenir amagades durant dècades sumes milionàries de diners a Andorra i a l'estranger. En la recta final del judici, el fiscal Fernando Bermejo ha defensat durant més de 4 hores els seus arguments perquè el tribunal condemni a penes que van dels 8 als 29 anys de presó als 7 fills de l'expresident Jordi Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
9: Hola, bon dia. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo afirma que la família Pujol durant dècades s'ha beneficiat de la seva posició social i de la seva influència política per treure'n rèdit econòmic.
10: El anàlisi del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba, con los hechos investigados en este procedimiento. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
9: Si s'estafa Hisenda, diu Bermejo, perjudica l'estat del benestar i tots els ciutadans.
10: Quien defrauda a la hacienda pública no perjudica un ente abstracto, sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a la comunidad, incluida Cataluña. Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera, como he dicho, que formaron parte de esa Cataluña de los años 90.
9: Ha assenyalat el fill gran de l'expresident com la persona que girava diners per feines que no havia fet i ha qualificat de pelotazos molts dels seus negocis.
10: No hay nada casualidad, no hay nada azar, no hay prestación de servicios. Hay planificación, hay ocultación, hay beneficio indebido.
9: Ara intervé José Ignacio Ocio, advocat de l'Estat.
0: És un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida l'actualització de l'estat dels malalts d'antivirus.
11: Catalunya migdia.
12: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
13: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
12: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
14: En aquests 20 anys d'Obramat, hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar, connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
16: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
17: Ostres.
16: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
18: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
19: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623 € amb 20 i amb els nostres tecnoavantatges.
20: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
0: Catalunya migdia. Passen 2 minuts d'un quart de tres. El pacient espanyol positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes. Està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid. La resta dels passatgers, 13, són negatius per ara, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. El director de l'Organització Mundial de la Salut s'ha reunit avui amb Pedro Sánchez i a la sortida de la reunió ha donat per fet que sortiran més positius entre els passatgers del creuer, però res fa pensar, diu, que el brot creixi gaire més. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
21: Què tal, bon dia. Fins ara hi ha 10 casos confirmats d'antivirus. Són tots passatgers del creuer i l'últim és el pacient de Madrid que té febre, problemes respiratoris lleus i que està totalment aïllat de la resta de passatgers que des d'abans d'ahir estan confinats a Madrid. El director de l'OMS diu que és normal que surtin nous casos. Ha demanat avui als països que siguin estrictes amb les quarantenes, però Tedros Adhanom ha cridat també a la calma. Diu que res fa pensar en una explosió del brot.
22: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de
2: un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
21: El govern espanyol dona per acotada la crisi, però ni molt menys per acabada. Avui Pedro Sánchez ha defensat l'operatiu de rescat, també la feina dels seus ministres, tot i que ara el president de les Canàries els acusa d'amagar deliberadament el positiu del passatger espanyol.
17: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
21: El Ministeri de Sanitat diu que quan van arribar a Tenerife tots eren asimptomàtics i que és normal que surtin ara més casos pel llarg període d'incubació de la malaltia. Mentrestant, l'OMS ja ha localitzat la trentena de passatgers que van baixar en escales prèvies a Cap Verd i el creuer Ondios i a viatge cap als Països Baixos, on serà desinfectat.
0: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el mes de desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per Santiago La Iglesia, el principal investigat pels delictes d'assassinat i de detenció il·legal. També coincideixen en la proposta d'apartar de la causa judicial de manera provisional un altre dels investigats, Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès.
22: L'advocat de la família concreta que demanen per Santi La Iglesia 20 anys de presó per assassinat amb traïdoria i 6 més per detenció il·legal. Unes peticions que coincideixen amb les de la Fiscalia. A l'escrit es recull que Helena Jubany va anar el 30 de novembre de 2001 al pis que compartien Santi La Iglesia i Montserrat Careta, que era la seva parella, i que d'allà ja no va sortir. Algú o algunes persones li van donar substàncies estupefaents que la van deixar en coma. Posteriorment, la van pujar al terrat del bloc, la van despullar, li van calar foc i la van llançar al buit. L'escrit de l'acusació particular també proposa el sobreseïment provisional de les diligències contra Xavi Jiménez, un altre dels investigats. Hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre la víctima, però no en la participació directa en el crim. Salellas també demana que s'obri judici oral amb jurat popular contra Santi La Iglesia i apunta que l'acusació particular proposa 30 testimonis, entre els quals familiars de la víctima, membres de la Unió Excursionista de Sabadell, veïns del bloc on van trobar el cos i pèrits científics. El nom de Montserrat Careta no apareix perquè es va suïcidar a la presó. Després que es va reobrir el cas, l'estiu passat, es van presentar noves proves i Santi La Iglesia va ingressar per primera vegada a la presó, el mes de novembre. Aquest 8 de gener va sortir en llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatges, que és el que reclama Junts per Catalunya, Pilar García.
23: Sí, en una entrevista a la CN, Rodríguez ha assegurat que l'objectiu del govern espanyol és construir habitatge social, però que, mentrestant, aposten perquè rebaixin els lloguers amb tots els instruments possibles.
24: El gobierno puede asumir ese coste, que en definitiva es la no recaudación. Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para bajar esas rentas. Y estas rentas se pueden bajar con incentivos fiscales.
23: El mes passat Junts va tombar la pròrroga dels lloguers i va presentar una proposició no de llei amb deduccions del 15% en l'IRPF per a les quantitats pagades en la hipoteca o el lloguer. Els comuns veuen de bon ull la proposta d'incentius fiscals. Ara bé, si es lliga amb la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer.
0: I mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants en equipaments municipals. A partir de demà, els residents a la ciutat, sense padró, també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc, pràcticament un mes després que s'iniciés el procés, Marriera.
25: La tinenta d'Alcaldia de Drets Socials a l'Ajuntament, Raquel Gil, ha avançat que dels 24.000 informes de vulnerabilitat tramitats fins ara, 10.000 ja s'han fet de manera online a persones ja ateses pels serveis socials. La novetat és que a partir de demà, com deies, també atendran persones sense padró que puguin acreditar, això sí, la residència a la ciutat.
26: I ara el que estem fent és muntant el dispositiu de la següent fase. En aquests moments estem atenent des d'aquí persones amb residència a Barcelona, també a partir de demà, que no tinguin l'empadronament, però que puguin acreditar aquesta residència a la ciutat. I per tant necessitàvem, com dèiem, d'un espai i d'uns professionals que facin doncs, aquesta comprovació de documentació.
25: Els tràmits se centralitzaran al pavelló 2 de Fira de Barcelona, que funcionarà de 8 del matí a 10 del vespre, i només quedarà una oficina d'atenció al ciutadà de la de Monumental, que continuarà fent papers per la regularització. Un procés complex que genera molta ansietat, segons el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, que assegura que hauria anat bé una llista orientativa sobre tots els documents necessaris per tal d'acreditar aquests 5 mesos d'estada ininterrompuda a Espanya.
0: El Tribunal Suprem descarta que els treballadors interins de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si abans no han aprovat unes oposicions, Jordi Canal.
1: Sí, en un nou pronunciament que fixa doctrina, el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i que per això han encadenat aquests contractes temporals. Per als que no han superat unes oposicions, considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obri un expedient sancionador. Aquesta nova sentència del Suprem arriba unes setmanes després del dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. Anem a la informació internacional. Keir Starmer s'aferra al càrrec de primer ministre britànic davant la revolta interna del seu partit, el laborista, després de la desfeta electoral de la setmana passada. Starmer ha afrontat avui la crisi assegurant que el seu executiu seguirà governant i que no activarà cap procés de canvi de lideratge. Una vuitantena de diputats laboristes li demanen que faci un pas al costat i dos alts càrrecs del seu propi govern han plegat en desacord amb la línia política de la formació. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Starmer desafia les crides d'un sector del seu partit que li demana la dimissió i insisteix que no plega. En el Consell de Ministres d'aquest matí, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria la mateixa inestabilitat que va protagonitzar el Partit Conservador en l'època de Boris Johnson, Liz Truss o Rishi Sunak. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar el Consell de Ministres.
4: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
3: Starmer hauria demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però, per ara, el procés no ha començat, com ha explicat el ministre d'Empresa, Peter Kyle.
5: No s'ha activat res. Estic a punt d'anar a parlar amb Brussel·les per continuar treballant per aprofundir en una relació en benefici de la Gran Bretanya. Estem treballant intensament en els grans problemes que afronta el país i Keir Starmer està mostrant un lideratge realment ferm.
3: En paral·lel, alguns diputats laboristes volen activar el procés de primàries i que Starmer estableixi un calendari de retirada. Però han de consensuar un candidat, per ara sense èxit. S'especulava que l'actual ministre de Sanitat, Wes Streeting, s'hi podia postular, però no ha fet el pas.
0: Israel aprova una nova llei per donar cobertura a l'execució dels palestins condemnats pels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. La norma, creada amb caràcter retroactiu, implica la creació d'un tribunal mixt civil i militar. Es preveu que més de 300 palestins siguin jutjats gràcies a un text denunciat per les organitzacions pro-drets humans. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
6: Bon dia. Per un aclaparador 93-0, el Parlament israelià va votar ahir a favor d'establir un tribunal especial per jutjar els palestins sospitosos d'haver participat activament en els atacs del 7 d'octubre del 2023 i que estan detinguts des d'aleshores. La nova llei contempla que el càstig que s'apliqui als que siguin decretats com a culpables pugui arribar a ser la pena de mort i que els judicis siguin televisats. Semblances amb el judici a l'oficial del nazisme Adolf Eichmann de l'any 1962, que en cap cas són casualitat. Yulia Malinovsky és una de les diputades que ha promogut la llei.
7: Aquests judicis són els judicis dels neonazis moderns, com el judici d'Eichmann, però a una escala molt més gran. Això passarà als llibres d'història. Els nostres fills i nets ho descobriran més tard. També quedarà als arxius estatals per sempre.
6: Eichmann és l'última persona que va ser executada a Israel fa 64 anys, però la pena de mort ha tornat a la primera línia de l'actualitat amb les mesures preses últimament pel Parlament israelià, sobretot la recent que determina la pena capital pels palestins de Cisjordània culpables d'assassinar un ciutadà israelià. Les organitzacions humanitàries posen el crit al cel davant el que cataloguen com una deriva autoritària que va en direcció contrària a la tendència internacional.
0: I decisió polèmica a Brussel·les. La Comissió Europea ha convidat una delegació del govern dels talibans de l'Afganistan per abordar el retorn dels migrants afganesos al seu país. La decisió està portant cua no només perquè preveu deportacions, sinó perquè la Unió Europea no ha reconegut mai el règim islàmic de Kabul. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
8: Hola, bon dia. La Comissió Europea diu que serà una reunió tècnica i nega que això impliqui acceptar els talibans com el govern legítim de l'Afganistan. El portaveu comunitari, Magnus Lammert, ho ha desvinculat.
9: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
8: La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, s'escuda dient que actua a petició d'una majoria de països comunitaris.
9: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per la seguretat.
8: I assegura que ja hi ha hagut una reunió aquest gener a l'Afganistan entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants. I tot això, malgrat que el club comunitari té sancions aprovades contra diverses figures del règim fonamentalista, que en cas de venir a Brussel·les per reunir-se necessitarien un visat especial perquè tenen prohibit viatjar a la Unió. Segons l'ONU, per a la població civil, l'Afganistan és un cementiri dels drets humans, sobretot per a les dones i les nenes. L'any passat, la majoria de peticions d'asil a Europa van ser d'afganesos.
0: El papa, Lleó XIV, tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la Torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
23: Segons ha pogut saber Trescatinfo, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a Trescatinfo com serà aquest bastó.
10: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats.
23: La fèrula té molts més detalls, com el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. El Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona, i ara s'hi han afegit els feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
0: Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer advocat de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut a la ciutat, és Ignasi de Ribot i de Batlle. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Girona, Fèlix Martín.
11: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
12: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegries.
11: Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint. Es queixa de la lentitud de la justícia.
12: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
11: Ignasi de Ribot i Batlle és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió. Només n'hi ha un altre en actiu més gran a tot l'estat. És un seu col·lega de Múrcia que n'ha fet 102.
0: Més coses, els productors de cireres de les Terres de l'Ebre preveuen una bona campanya, fins i tot millor en termes de producció que van tenir l'any passat. Els agricultors confien en no patir danys per les pluges, ja que les varietats més sensibles ja s'han collit. Tortosa, Jordi Barranca.
13: El temps durant el mes d'abril ha permès avançar uns dies l'inici de la campanya i això és positiu. Jaume Leu, responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos de Terres de l'Ebre.
14: Un any com enguany, on l'abril ha sigut sec i calent, ha fet que comencem la campanya amb la cirera perfecta per exportar.
2: ara, aquests dies, ha fet unes pluges i hem arribat a aquest punt de, amb cuidado, ojo el que s'exporta perquè podria haver problemes.
13: De fet, ara ja estan collint altres varietats no tan delicades com la Red Pacific o la Fisco. Pel que fa als grans productors, preveuen una campanya amb millors xifres que les de l'any passat. Eduard Cedó, director general de Serima Xeres, la principal productora.
15: Veient com han començat aquestes primeres setmanes de campanya i sent conscients del que ens espera, podem arribar, crec que enguany, als 4 milions de quilos fàcilment i que ens permetrà obrir nous clients, créixer amb els clients que ja treballem.
13: El preu inicial confien que sigui al voltant dels 10 euros al quilo amb distribuïdors i intermediaris a banda. La cirera s'exporta sobretot a la resta d'Europa.
0: I anem a una notícia, un punt sorpresa. Leo Messi compra les antigues galeries Via Wagner al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, abandonades des de fa dècades. La intenció és reformar-les i convertir-les en un complex d'oficines de lloguer, Mireia Salà.
16: Sí, l'operació, per valor d'11,5 milions d'euros, s'ha fet a través de l'empresa del jugador, la Socimi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Les galeries Via Wagner, de 4.000 metres quadrats i una terrassa, es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris dels locals, prop de 90. Una empresa d'inversió els ha anat comprant fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venudes a Leo Messi.
0: Passen 4 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest diumenge i tots els festius...
19: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
18: Obren de 12 a 8 de la tarda.
19: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
18: Molt més fàcil i còmode.
19: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
18: El Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
19: Obren de 12 a 8 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
3: Frenar el feixisme espanyol i català.
2: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
4: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
2: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
5: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
2: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Hola, Anna.
6: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
7: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
0: Catalunya migdia.
8: Passant 6 minuts de 2 quarts...
9: Tu me jugeu pas, mais non jamais...
8: La pel·lícula La Venus Electric inaugura aquest vespre la 79a edició del festival de cinema més prestigiós del món, el de Canes. El cinema català hi serà ben present entre avui i el 23 de maig amb una dotzena de títols on hi ha involucrades productores catalanes o professionals catalans. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
10: La xifra de participació catalana en aquesta edició de Canes és una xifra mai vista. Hi ha 3 pel·lícules que optaran a la Palma d'Or amb presència catalana. A El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, ha participat l'ISEC, a Marc Garriga Navidad, de Pedro Almodóvar, trobem l'actor Quim Gutiérrez i el director de fotografia Pau Esteve Birba, i a La Bola Negra dels Javis hi ha música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. També se sentirà parlar català amb Viva, el primer llargmetratge com a directora d'Aina Clotet, i amb Ceniza en la Boca, rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. Fast and Films hi ha col·locat 3 coproduccions, l'Escà Concurt, i Sergi López i Albert Serra també presenten pel·lícula. Però de moment avui aquesta comèdia romàntica lleugera però entretinguda de La Venus Electric obrirà una nova edició amb una gala on s'entregarà la Palma d'Or honorífica a l'artífex de la trilogia del Senyor dels Anells, Peter Jackson. La catifa vermella està pràcticament a punt, tot i que aquest any rebrà menys estrelles de les habituals per la manca de grans produccions de Hollywood. El director general del certamen, Thierry Frémaux, confia que hi tornaran l'any vinent quan acabi, diu, aquesta etapa de fusions i replantejaments de futur que estan vivint les majors.
8: I ara literatura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada dels lectors en el seu últim llibre, Comiats, i confirma a Catalunya Ràdio que serà l'últim llibre que escriurà i que no farà marxa enrere. El prestigiós escriptor anglès visita Barcelona per presentar la seva darrera novel·la i per participar en el festival En altres paraules. Barcelona, Montse Camps.
11: Als seus 80 anys, l'autor de novel·les com El sentit d'un final, la seva obra més cèlebre, explica que no va ser una decisió senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
12: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
11: Comiats, publicat per Angle i Anagrama, reflexiona sobre la persistència de l'amor o la necessitat d'aprendre a dir adéu, i un tema recurrent a la seva obra, la memòria.
12: La memòria és molt, molt estranya. Per mantenir la salut mental, hem de creure que és una cosa sòlida en la qual podem confiar, però sovint els nostres records no són els que pensem que són, inevitablement. Sobretot els nostres records preferits, els que hem explicat més vegades, són els menys fiables perquè quan els expliquem, el cervell els va canviant una mica.
11: Barnes parlarà avui mateix de la seva obra i el seu comiat a l'Entre Paraules, organitzat per Caixa Fòrum Barcelona, i llegirà un text inèdit fet expressament pel festival.
8: Més coses. Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
13: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram i moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
14: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals
6: i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
13: Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
6: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids i això és molt positiu.
13: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
8: I una última cosa abans dels esports.
14: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica...
8: 3CAT farà en directe els grans programes d'entreteniment de la casa durant la celebració del 3CAT en viu el cap de setmana, com sentiu, del 30 i 31 de maig a l'Anella Olímpica de Montjuïc de Barcelona. Estel Coletes.
15: L'audiència podrà veure de prop un especial del Polònia i del que no surti d'aquí, els càstings en directe de l'Atrapa'm si pots amb Llucià Ferrer i una marató d'entrevistes encadenades al set del Col·lapse. També hi haurà l'APM amb Joel Díaz fent en directe el Però vostè qui és, presentadors del Cuina recreant el programa amb la participació del públic, i Roger Escapa fent el suplement de Catalunya Ràdio de diumenge. Per assistir a les activitats, cal reserva prèvia al web de 3CAT.
0: Catalunya migdia.
8: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
8: Amb la ressaca de la multitudinària Rua del Barça.
16: Gairebé 750.000 culers van sortir al carrer.

0: al nostre club, al nostre, a la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells.
1: Lamine Yamal, ara el sentíeu, i la resta de jugadors i staff van tornar a emocionar-se amb la gent que va sortir als carrers de Barcelona ahir per celebrar el títol de Lliga. Segons la Guàrdia Urbana, van sortir 750.000 aficionats per seguir aquesta rua. La celebració ha deixat algunes imatges, com la de Lamine amb la bandera de Palestina. D'aquesta imatge, de la rua en general, i també del partit que el Barça té de Lliga demà amb l'Alavés a Vitòria, n'ha parlat fa una estona el tècnic Hansi Flick. Ramon Salmurri.
2: Sí, ja saps, Laia, que les festes l'endemà es paguen i avui hi ha hagut una sessió suau d'entrenament amb gestos visibles de cansament per part dels futbolistes i per això Hansi Flick intenta portar l'equip a l'estadi mental competitiu. A part dels objectius individuals, treu pit pel creixement que ha tingut l'equip durant aquesta temporada i ho escenifica, per exemple, amb el rendiment defensiu i s'alinea amb el vestidor en aquest objectiu d'aconseguir els 100 punts, és a dir, guanyar els 3 partits que queden.
3: El nostre objectiu són els 100 punts i per aconseguir-lo hem de guanyar els 3 propers partits. És el nostre objectiu per aquests propers 3 enfrontaments. Hem celebrat molt, però també és possible seguir jugant bé.
2: Per tant, no esperis rotacions massives d'un Hansi Flick que reconeix que està molt satisfet per la seva renovació. Es farà oficial aquests propers dies. Ell volia renovar fins al 2028. El club pretenia fer-ho fins al 2029 i han arribat a aquest acord de 2028 més ampliació d'un any. Un Flick que reconeix que els últims dies, després de la mort del seu pare i de la consecució del títol de Lliga i la Rua, li han demostrat que Barcelona és el seu lloc vital. També la Rua i les imatges d'emoció de la gent. I és per això que ha estat crític també amb la imatge de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina.
3: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
4: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
1: Doncs el Barça, que es va recuperant de la rua, de les celebracions, pensa ja en aquest partit de Lliga de demà al Camp de Vitòria. I ahir també es va jugar un partit de Lliga. El va jugar el Girona, que va salvar un punt importantíssim per la permanència.
5: Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha marcat? Estuani! Marca Estuani amb el cap. Una l'havia de tenir l'uruguaio. Camp al cap.
1: Estuani, en extremis, va empatar un al partit del Girona al camp del Rayo i el Girona ara ha sumat 39 punts, dos més per sobre el descens d'Eduard Solà.
6: Sí, això vol dir que el Girona haurà de continuar patint per la permanència perquè a falta de dues jornades per al final de la Lliga, com dius, té 2 punts d'avantatge respecte al descens. Falten 3 partits, 9 punts en joc, 2 partits a casa i una fora. Tot plegat després de l'empat d'ahir a última hora al camp del Rayo, a Vallecas, amb un gol d'Estuani al minut 90. El Rayo Vallecano havia marcat el 86. Estuani no s'havia entrenat durant tota la setmana perquè tenia mal en un genoll i es va infiltrar per poder jugar, encara que fos pocs minuts. El capità va rematar de cap un córner i va fer el seu quart gol de la temporada. Això sí, el primer de jugada.
7: La verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
6: Són declaracions d'Estuani a Movistar, que com Mitchell vol centrar-se en el partit de dijous a Montilivi contra la Real Societat. El Girona, amb 39 punts i empatat amb 3 equips més, necessita fer 3 o 4 punts per salvar-se. Dijous ha de rebre la Real Societat, diumenge haurà de jugar al camp de l'Atlètic Madrid i acabarà a casa contra un rival directe, l'Elx.
1: I l'empat del Girona Vallecas ha fet que l'Espanyol baixi fins a la 17a posició i que estigui igualat a 39 punts amb el Girona, però també amb el Mallorca i l'Elx. I això converteix el partit de demà que tenen contra l'Atlètic Club en la primera de les tres finals que queden. Jan Ortuzar.
8: Un partit que és clau, ja que l'Espanyol es troba tan sols 2 punts per sobre el descens, que marca l'Alavés, i 3 punts per sobre d'un Llevant, que està en una dinàmica positiva. Els llevantins

0: porten 10 dels últims 15 punts davant un Espanyol que només n'ha aconseguit un. I és que l'Espanyol sembla que viu el dia de la marmota i no guanya des del 22 de desembre, quan es va imposar precisament contra l'Atlètic Club per 1-2. Des d'aquell dia, Sant Mamés ha aconseguit 6 de 54 punts possibles. Per revertir la situació i aconseguir certa tranquil·litat per a aquestes últimes setmanes de Lliga, des del mateix Espanyol han decidit posar ofertes a la botiga perquè tothom vagi al partit de blanc i blau, es crearà un mosaic amb l'ajuda de les grades abans del partit i, si algun abonat no pogués anar al partit, pugui cedir l'entrada a algú altre gratuïtament i creixi un ambient propici de cara a demà. A banda, avui a 4:15 de la tarda parla l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: I el Madrid sent que cada dia que passa té més a prop el sí de Mourinho. El tècnic portuguès diu que quan acabi la Lliga Portuguesa, que això passa aquest cap de setmana, sí, parlarà del seu futur, Marcos García.
2: Fixa't, el mes de març Mourinho parlava de seguir el Benfica la pròxima temporada i fins i tot ampliar el seu contracte amb l'equip portuguès. Ahir li preguntaven pel seu futur i havia canviat. Demanava respondre a partir de dilluns. Això que dius tu, exactament. Dilluns de la setmana vinent. Aquest canvi de Mourinho l'interpreten a Madrid com un petit gest. A Mourinho li preguntaven ahir, després d'empat amb el Braga, si la possibilitat que el Benfica acabi la temporada fora de la Champions influirà o no en la seva decisió de futur.
3: Yo no estoy hablando del Real Madrid. Estoy hablando de Benfica. El trabajo que hemos hecho para mí no va a cambiar por terminar segundo o terminar tercero. No es esto que va a influir en mi futuro.
2: Mourinho, com us dèiem ahir, té una clàusula de rescisió de 3 milions d'euros per resoldre aquest any de contracte que té encara Portugal amb el Benfica. Imagina, Laia, si el Bernabéu tenen clar que serà Mourinho, que han mirat algun nom més, però ens diuen que a hores d'ara, realment, a aquesta hora, no hi ha pla B.
1: I estem parlant molt de la Lliga i hem parlat de les situacions a l'Espanyol i al Girona, a la zona de descens. Queden 3 jornades perquè acabi la Lliga i avui comença la jornada 36. El Barça, evidentment, ja és campió, però queda molt per decidir a la zona baixa i, per tant, ja es comencen a jugar partits molt importants, Maria Chesena.
4: Sí, jornada intersetmanal decisiva que comença avui a les 7 de la tarda amb un Celta Llevant. Els valencians ara mateix penúltims han de guanyar per sortir del descens. Una mica més tard, a les 8, el Betis rep l'Elx. Els de Pellegrini volen blindar les Champions davant un Elx amb 39 punts que necessita puntuar en aquesta zona baixa tan atapeïda. I per tancar la jornada d'avui, a 9:15, l'Atlètic de Madrid visita el Sadar. Demà dimarts, a part de l'Alavés Barça i de l'Espanyol Atlètic Club, es disputa també el Villarreal-Sevilla. Els andalusos arriben amb només un punt d'avantatge sobre els catalans, mentre que els de Vitoria ara mateix són 18ens. Es troben 2 punts per sota. El Girona rep dijous la Real Societat a Montilivi, una jornada que es tancarà amb el València-Rayo i un Madrid-Oviedo que ja és pur tràmit.
1: Passen 4 minuts, una mica més, a 3:15. Farem una pausa i després...
5: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu a nova temporada.
1: Parlarem d'aquestes persones, del comiat dels tècnics al Sabadell de Waterpolo.
6: Catalunya migdia.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
1: I en bàsquet, falten 4 jornades perquè s'acabi la lliga regular de l'ACB. Encara no estan certificats del tot els play-offs. El Barça hi serà segur, també hi podria entrar la penya. I altres equips catalans el que volen fer és certificar la permanència. Però enmig de tot això, Ernest Macià, el que fem és començar amb una última hora del Barça.
16: Doncs sí, un jugador que retira, Jan Veselý, el pivot titular durant les últimes temporades, aquesta no perquè ha estat una mica més lesionat. Jan Veselý ha retirat els 36 anys. Estem parlant, bé, d'un jugador que és una llegenda del bàsquet europeu, que va guanyar, doncs, amb Jelko Bradovic una Eurolliga, que va estar una Final Four el 2010 amb el Partizan, però que entremig va passar per l'NBA i va jugar als Washington Wizards. I el Barça, bé, ja ha estat 4 anys, ha guanyat una Lliga i 3 Lligues catalanes, ja no estava en el seu, diguem-ne, prime de la carrera, però tot i així ha ofert grans actuacions, i és veritat que últimament les lesions l'han llestat, ja porta una miqueta més d'un any alternant doncs infermeria i pista, i finalment avui doncs ha anunciat que l'any que ve, Laia, en un comunicat a Instagram, diu: ens veurem a les grades.
17: Molt important per a que tu has dit, no? Però després de demà anirà dimecres i anirà dijous, i dissabte tindrem un altre partit. Doncs la nostra filosofia, tu saps qual és, i és el present immediat, i és la nostra filosofia, i no canviarem ara quan no hi ha més que 3 setmanes pel final de la Lliga regular.
16: I aquest que sentíem, Laia, era el Moncho Fernández, el tècnic del Girona, perquè la realitat s'imposa. Hi ha jornada de la Lliga CB intersetmanal i avui tenim un gran duel per la desena posició. El Girona juga a casa, rep el Baxi Manresa. A la primera volta, el Girona va guanyar l'últim segon amb una cistella de Martínez Gueven, 95-97, i actualment el Girona té una victòria més que el Manresa. Si el Girona guanya, pràcticament desplaçarà el Manresa de la lluita per aquesta desena plaça. Però si el Manresa guanya, i guanya per més de 2, la lluita per la desena posició, és a dir, places europees, poder negociar places europees de cara a l'any que ve, estarà amb Laia més viva que mai.
1: I a Sabadell, a pocs dies per la tornada als quarts de final de la Champions femenina waterpolo, avui s'han acomiadat els tècnics dels dos equips, tant el femení com el masculí, renoven els entrenadors per la temporada que ve, David Ubach.
18: Aquest matí, doncs, s'han oficialitzat els relleus a les banquetes dels equips masculí i femení del Club Natació Sabadell. David Palma deixa l'equip femení després de 9 anys en el càrrec i d'haver assolit, entre molts altres títols, 3 lligues de campions. Quim Colet, per la seva banda, acaba cicle a la banqueta del masculí del Sabadell després de 8 anys en els quals sobresurt el primer títol europeu de la història de l'entitat, l'Eurocup, assolida el 2022. En tots els casos, s'ha de parlar d'una separació ben amistosa i entre agraïments mutus, tal com ha quedat palès a la roda de premsa d'aquest matí i tal com verbalitza precisament el president del Natació Sabadell, Claudi Martí.
5: El resum de dues persones que han contribuït i molt a fer un salt qualitatiu en el waterpolo, el Club Natació Sabadell, més enllà dels títols, més enllà dels èxits esportius, sinó amb l'evolució que hem fet aquests anys, amb l'estructura professional, amb la professionalització, amb el compromís, amb el treball, amb tot el que nosaltres creiem que és la base, doncs, perquè el waterpolo i l'esport del Club Natació Sabadell estigui al més màxim nivell.
18: David Palma plega de mutu acord amb el club per engegar el que serà una renovació profunda que anirà més enllà de la banqueta, també afectarà ostensiblement la plantilla. Mentrestant, Quim Colet marxa del Sabadell per una decisió personal.
1: És dimarts i ja teniu disponible un nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme a Catalunya Ràdio, i en aquest nou episodi, Isaac Vilalta, analitzeu la figura de Paula Blasi amb algú que la coneix molt bé.
19: Segurament amb la persona que la coneix millor, el seu entrenador, que ha estat amb ella des dels seus inicis. Fran Escolà ens detalla com era la Paula del primer dia, com ha millorat i, sobretot, on pot arribar.
20: Ho he de parlar amb ella, però al final li seré molt clar, eh? Al final pot arribar on vulgui. O sigui, arribarà on vulgui. Ara simplement hem de seguir polint cosetes, veure també on podem encara destacar més, perquè segurament tenim un potencial allà per descobrir. I jo, al final, la meva finalitat és aquesta, analitzar-ho tot i donar-li a ella totes les eines possibles per ser la millor.
19: És una conversa tècnica molt profunda en què Fran Escolar reconeix que Paula Blasi, amb només 23 anys i ja entre les millors del món, té encara molt marge de millora. L'entrevista completa ja disponible a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: Parlem de gol, golf a les portes d'un nou major al campionat de la PGA dins aquest circuit estatunidenc. Un altre dels circuits, el LIV, organitzat per fons a l'Aràbia Saudita, no passa pel seu millor moment i fins i tot perilla el seu futur, Carles Vila.
0: De fet, tot està a l'aire en aquests moments esperant que, una vegada s'anunciat la retirada del Fons Econòmic dels Emirats Àrabs, el major inversor des de la creació del LIV, un altre gran patrocinador preferentment nord-americà, es faci càrrec del circuit. L'actual temporada està assegurada, fins i tot també podria arribar els diners per la següent, però ara mateix el LIV sembla estar ferit de mort. El basc John Ram, que acaba de arreglar la seva situació amb el DP World Tour, no es vol preocupar abans d'hora.
21: Cuando vinimos al LIV, cierto riesgo, sí que éramos conscientes en ese sentido. Pero de ahí ya no sé. Como hay incertidumbre en el futuro, yo creo que como humanos es muy fácil imaginar un futuro bastante peor de lo que de verdad puede que vaya a ser. Así que me voy a preocupar en lo que puedo, que es esta semana y la que viene y la siguiente, y poco a poco, y jugar los torneos que tenemos. Que bueno, como sabemos que tenemos hasta final del año, aún quedan muchos meses para que para el equipo del LIV salga con un plan nuevo, ¿no? Así que no me quiero preocupar mucho en ese sentido.
0: Ram, juntament amb el català David Puig, serà aquesta setmana el PGA Championship a Pensilvània, a l'Analyming Club a prop de Filadèlfia. El basc vol millorar el nivell mostrat a l'últim Major, al Masters d'Augusta, i competir amb els grans favorits una vegada més, el nord-irlandès Rory McIlroy i el nord-americà Scottie Scheffler.
1: Futbol, falta un mes perquè comenci el Mundial, que es disputarà als Estats Units, al Canadà i Mèxic, 30 dies on l'organització encara té feina per fer, Jan.
22: El Mundial, que serà el més gran de la història perquè hi participaran 48 seleccions, no està exempt de polèmica. El tema més candent aquests últims mesos és la participació de l'Iran al Mundial, per la guerra entre aquest país i els Estats Units. En principi, la participació del país asiàtic no està compromesa, però la Federació Iraniana ha demanat algunes garanties per acudir al Mundial. D'aquest tema en va parlar el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, quan la FIFA es va plantejar excloure l'Iran del Mundial i incloure Itàlia.
23: Els Estats Units no han dit en cap moment que no puguin venir. El problema amb l'Iran no és amb els seus esportistes, és amb els acompanyants que puguin tenir alguna connexió amb la Guàrdia Revolucionària Islàmica. A ells no els deixarien passar. No sé d'on ha sortit aquesta informació més enllà de l'especulació sobre que l'Iran decideixi no participar-hi i que Itàlia pogués ocupar el seu espai.
22: Un altre tema molt polèmic són les entrades, amb preus que superen els $10,000 com a conseqüència d'un sistema de venda dinàmic que ha implementat la FIFA, que fa que els preus s'adaptin a la demanda de cada partit. A més, anar fins a l'estadi MetLife de New Jersey des de Manhattan en transport públic, per exemple, tindrà un afegit de $105 a banda del preu de l'entrada.
23: El nostre missatge avui és que els nostres fills a Gaza tenen dret a la vida i a l'esperança. Haurien d'estar en els camps esportius i no en fosses comunes ni morgues.
1: I acabem amb el personatge del cap de setmana, que avui, més que un personatge, Marta García, és una competició.
24: I una de molt especial, la Marató de Palestina, que s'ha fet en Betlem, tot i que ha celebrat enguany la desena edició. Ara feia alguns anys que no se disputava per la nova ofensiva de l'exèrcit israelí en el 2023 sobre la franja de Gaza, que l'ha deixada totalment destruïda. La prova transcorre a través del campament de refugiats d'Aïda i el mur de separació israelià que aïlla la Cisjordània ocupada. I, òbviament, per motius obvis, amb aquest mur de limitació de l'espai, els participants han de fer dos voltes al recinte per completar els 42 quilòmetres i 195 metres. Han participat un 2.000 atletes, bona part d'ells de Gaza. Esta marató va néixer el 2013 amb l'objectiu, com sentíem al principi, d'un dels organitzadors, Hassan Al-Rai, per lluitar pels drets dels seus infants i denunciar la restricció de la llibertat de moviments del poble palestí.
1: Fins aquí el repàs d'actualitat esportiva, a les 7. Més esports al tot costa. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
25: Són les 3.
26: Catalunya migdia.
25: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat tots els detalls de la nova vaga de mestres i professors d'avui. El pols entre els docents i la Generalitat continua ben viu. El sindicat majoritari dels mestres, l'USTEC, ha demanat al matí de Catalunya Ràdio 400 euros al mes d'augment salarial. El govern, però, descarta millorar el que ja va pactar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, com ha deixat clar la consellera d'Educació, Esther Ribó, també al matí de Catalunya Ràdio. Totes dues parts es reuniran dijous. També hem connectat amb Madrid. Allà, la Fiscalia acusa els fills de l'expresident Jordi Pujol de voler amagar la seva corrupció darrere la senyera i del procés. I us hem detallat també la petició de pena de presó que la família d'Helena Jubany ha concretat sobre el principal acusat de l'assassinat de la bibliotecària de Sentmenat. 26 anys de presó demanen per Santiago la Iglesia, a més d'una indemnització de 600.000 euros. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs estem pendents dels efectes de l'explosió d'una bombona de butà que ha provocat destrosses a prop de la Rambla del Poblenou de Barcelona. No se sap encara si hi ha víctimes, però al lloc del sinistre s'hi han desplaçat 9 ambulàncies i el 112 ha rebut una trentena de trucades. Anem, doncs, cap allà. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, tenim un balanç de víctimes. Una persona en estat greu, una persona en estat menys greu, traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i 6 persones en estat lleu que no han requerit trasllat. Gairebé totes les persones ferides ha estat per inhalació de fum. I és que després de l'explosió s'ha declarat un incendi. Aquest és un carrer molt, molt petit, molt estret. El foc, veiem com estan treballant ara mateix els bombers amb una escala mecànica, la façana ennegrida, el foc apagat i com entren en un edifici de dues plantes. Els bombers de Barcelona s'han desplegat aquí amb 10 dotacions. El SEM també hi ha enviat una desena d'ambulàncies. Aquí, al costat, a tocar d'aquest edifici, una residència d'avis i una escola a bressol que no consta que tingui persones ferides.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona. Us informarem de possibles actualitzacions. Més notícies. Hi ha més acomiadaments previstos a Catalunya. L'empresa Quality Espresso ha anunciat un ERO per tancar la producció a la Zona Franca. Aquesta companyia, dedicada a la fabricació de màquines i molinets de cafè professionals, ha anunciat a la plantilla la seva intenció de presentar un ERO d'extinció que afectaria tot el personal de l'àrea de producció. La majoria de la plantilla, de 117 persones, treballa justament en aquesta àrea, però els sindicats encara no saben quants acomiadaments es volen fer. El PSC, Junts i Esquerra han presentat al Parlament una llei específica per fomentar el mecenatge. Entre altres, preveu deduccions de l'IRPF que aniran del 15 al 30%, una forquilla que puja fins al 95% en casos concrets, com el, per exemple, el d'una donació que vingui d'una herència. La directora de la Fundació Catalunya Cultura, Maite Esteve, considera que és una llei que arriba tard.
4: És una mica simptomàtic que Catalunya, que és un país que hem crescut amb l'associacionisme i que tenim exemples dels que encara vivim, no? del que el mecenatge ha significat en el llegat de la nostra pròpia història, que no tinguem llei de mecenatge i que altres comunitats autònomes, com Castella la Manxa, tingui llei, és un fet que és sorprenent, si més no.
2: Més qüestions. El president de les Illes Canàries acusa el govern espanyol d'amagar que hi havia contagis d'antivirus quan el creuer va arribar a Tenerife. La ministra de Sanitat diu que és mentida i acusa Fernando Clavijo d'intentar boicotejar des del principi fins al final. Anem a Madrid ara. Paula Brujats, bona tarda.
6: Bona tarda. Sanitat nega rotundament que hi hagués cap contagiat quan el creuer va arribar a la Granadilla. Allà només es va fer un test PCR als passatgers que tenien algun símptoma i el pacient espanyol positiu d'antivirus no en va tenir cap fins ahir al vespre. Fernando Clavijo acusa, la ministra Mónica García respon.
7: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
8: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
6: La bronca política no fluixa mentre el Ministeri no descarta que surtin més positius entre els 14 passatgers que hi ha aïllats a l'Hospital Gómez Ullà a Madrid.
2: I ens quedem a la capital espanyola perquè la presidenta madrilenya acusa el govern espanyol de posar-la en perill i abandonar-la, diu, durant el seu viatge oficial a Mèxic. Isabel Díaz Ayuso va cancel·lar els actes que havia de fer el cap de setmana i ha acusat la presidenta mexicana de boicotejar-la amb el vistiplau i l'ajuda del govern espanyol. La Moncloa diu que des de l'ambaixada es va oferir protecció a Ayuso, però ella ho va rebutjar. Ens quedem, doncs, com dèiem, a Madrid. Tania Tapia.
9: Bona tarda. Ja de tornada a Espanya, Ayuso assegura que va cansar l'agenda per la pressió del govern mexicà i acusar la Moncloa d'atiar el foc. Sánchez evita entrar en polèmiques i destaca la capacitat d'Ayuso, diu, de crear problemes també fora d'Espanya.
27: I si no és perquè nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es un país muy peligroso y el gobierno nos ha abandonado.
28: Tampoco quiero polemizar con alguien que es profesional en crear problemas y en confrontar no solamente en nuestro país.
9: Ayuso ha acusat la presidenta mexicana de vetar la seva presència a uns premis de cinema llatinoamericans, tot i que l'organització ho ha negat. Segons alguns mitjans, tot i cancel·lar part del viatge a Mèxic, Ayuso s'ha quedat el cap de setmana al país sense agenda pública.
25: passen 6 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
25: I amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, bona tarda.
10: Bona tarda.
25: La consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
25: I el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bona tarda.
11: Bona tarda.
25: Tots bé?
11: De moment.
10: Bé, sí.
25: De moment, esperem que duri, no?
11: Tot just sí, però com que el dia començava assolellat i ja ens han dit que hi haurà pluges...
25: No, pluges, i en alguns moments...
11: I ara poden ser perilloses,
25: sí,
11: doncs...
25: Sí. No és que no s'espera, ens ha dit el Mauri, que plogui molt, però sí una quantitat important en poc temps. Per tant, pot ser intens. La Neus, que és previsora, porta paraigües.
11: Però un paraigües molt petit.
25: Sí, amb aquest paraigües no farà front aquests aiguats.
10: No faré
25: propaganda,
10: però és boníssim.
12: Si ha de ploure molt, aquest paraigües...
25: Però què vol dir boníssim? Per fer què? Perquè pesa poc.
10: Ocupa poc. Pesa poc i es veu que és d'una tela especial.
25: Però si plou, tapa o no tapa? Perquè aquells que pesen poc, ocupen poc i després no tapa...
10: Si anem dos, no.
11: O no ha de ser o ha de ser gros.
12: I si fa aire...
10: Aguanta. Sí? Era la prova. Aguanta.
25: Molt bé. Al vespre ja trucaré a veure si ha aguantat la tromba que et pugui caure a sobre o no. Bé, en tot cas, saludem qui ens porta el primer tema des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ho fa. Carlota, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
25: Estàs preparada tu per les pluges o no?
13: Bueno, mira, vaig posar dues rentadores ahir, vull dir que avui ja que ploqui el que vulgui.
25: Tens feina feta, si has recollit la roba estesa, llavors ja està.
13: Sí, escolta, ja
25: ara ja, que vinguin. Què ens vols proposar? No deu ser de pluges, no?
13: No vull parlar de la pluja, és una altra mena de pluja, diguéssim, no? Diguéssim, vull parlar de que fa un temps que s'estan posant de moda això dels preus dinàmics, que en altres paraules podríem dir que és la gran aixecada de camisa, no? Els preus dinàmics són aquests preus que impliquen que varien, no? El preu varia en funció de l'oferta i la demanda. El patim se suposa en comprar bitllets d'avió, reservar hotels, per exemple, però és indignant especialment en el tema d'entrades de concerts i d'esdeveniments. L'últim any he hagut de comprar diverses entrades a Ticketmaster, no per mi, sinó per la meva prole, diguéssim, i només de pensar que cada cop que he d'entrar a Ticketmaster a comprar una entrada ja m'estresso, saps? Sobretot perquè és que has de prendre la decisió molt de pressa, no? Perquè et foten les entrades, llavors compro o no compro, què estic disposat a pagar, no? El cas és que les entrades s'oferten amb un preu oficial, que sempre està molt bé, però després pots acabar pagant el doble o més, vull dir, és una absoluta barbaritat. De fet, hi ha vegades que diuen, no farem preus dinàmics, no? I tothom diu, que bé, no? Per exemple, ara fa poc ho vam fer amb aquest de l'Olivia Rodrigo, però després hi ha entrades Platinum, que bàsicament és el mateix que un preu dinàmic, tot i que no li diuen preu dinàmic, eh? Vull dir, és una entrada que no té res d'especial, o sigui, no té cap avantatge encara que es digui Platinum, és normal i corrent, simplement està regulada per la demanda que hi ha. En definitiva, que això és una gran estafa. Cal dir que, en principi, no és culpa de Ticketmaster, que és tot el que pensem primer, jo crec, sinó que és cosa dels artistes, que són els que marquen si s'apliquen o no s'expliquen preus dinàmic. Vull dir que no hauríem de disparar contra qui no toca. L'OCU, l'Organització de Consumidors, se suposa que ha demanat una regulació del mercat, especialment per la venda d'entrades d'espectacles, ja que en aquest àmbit, a diferència del que passa amb hotels, avions, Ubers, etc., no hi ha competència, perquè o la compres allà o no la compres, no? I, per tant, no hi ha alternativa. He vist que no sembla que hi hagi cap país que ho hagi regulat, tot i que sí que hi ha una directiva Òmnibus de la Unió Europea que indica que, bueno, que ha de quedar clar quines són les condicions i com s'efectua, no, aquesta, diguéssim, com funciona el preu dinàmic i anunciar que existeix això. Però vaja, que em sembla una mica inquietant perquè et deixa com molt desprotegit com a comprador, no? I com ho veieu vosaltres?
25: A més, els que tenim una edat, es trenca allò de una cosa té un preu. És a dir, jo vull comprar-me aquesta camisa val tants euros. Em va bé, la compro. No em va bé, no la compro. Ara, això de que, no, al matí val tant, a la tarda val tant i demà passat valdrà una altra quantitat, no, escolti, a mi m'està fent marejar i m'ha fet gran. Deu ser això, també pot ser.
14: Jo tinc un dubte des de l'absoluta ignorància. En el tema aquest dels concerts, per exemple, això que comentaves de Ticketmaster, hi ha l'opció, o s'ha comprovat que existeixi l'opció de que si algú no ha venut totes les entrades... com el malbaratament, perquè es venguin més barates, o aquesta opció no es contempla?
13: No ho sé. Clar, jo sempre que he comprat ha sigut d'aquests que hi ha bufetades. Clar. Però clar, quan diuen preus dinàmics, sempre és preu dinàmic a l'alça. O sigui, ningú pensa, no, doncs si resulta que en sobren, després baixaran.
25: Sí.
13: Això no passa, eh?
11: Que m'ha agradat que diguis que els preus oficials fixats estan bé.
13: Bueno, bé,
11: jo d'aquí 10 dies vaig veure Bad Bunny, que n'estic molt orgullós, i vaig comprar l'entrada fa...
14: Vas aconseguir-la?
11: Sí, vaig aconseguir-la fa un any, però tampoc diríem que seria un preu ja no sé què és un preu raonable, diguem-ne, però no he pagat el preu que pagues per...
24: No és un preu popular,
11: no és un preu popular, diguem-ne, però clar, és veritat que és un fenomen que fa molt poc temps, però és l'essència del capitalisme, de la llei de l'oferta i la demanda. Amb això no vull dir que hi estigui d'acord, al contrari. De fet, a mi m'agradaria que m'ho regalessin, però o que hi hagués el que diu la Carlota, el de tota la vida dels preus fixats. Ara bé, hi haurà algú que ho deixarà de fer? No, perquè en tots aquests concerts Bad Bunny, Olivia Rodrigo, en tots, encara que hi hagi oferta dinàmica, no es diu, ara els preus dinàmics igualment s'omplen. Ara, si algú comença a regular, com va passar amb Oasis al Regne Unit, que van posar una mica de traves, doncs veurem si això canvia, perquè si no, com sempre, estarem exposats a que el mercat ens va posant exigències i nosaltres anem comprant cada dia.
0: Hi ha dues maneres, eh? Ho va intentar el govern del Regne Unit, en què va intentar posar algunes traves perquè això no es produís així, i l'altra és que l'artista s'hi negui, que aquesta és una altra.
13: Hi ha artistes que
0: diuen, no, jo així no els venc. Clar. També és veritat que hi ha alguns artistes que diuen, no he sigut jo, ha sigut el meu productor, que aquí també fan trampes. Perquè, clar, si l'artista no vol, no es ven així. I, en canvi, si l'artista o no vol intervenir o ja potencia que això es vengui així, doncs llavors, clar, estem amb aquest problema. Però sí, sí.
24: Abans, quan érem una mica més joves nosaltres, calculàvem que anàvem a fer una cua, compràvem les entrades, i llavors, eventualment, si t'havies quedat sense, si estaves fent cua pel Bruce Springsteen, no? Llavors hi havia la revenda. Ara ens expliquen els promotors, no?, que la revenda, amb la venda electrònica, és molt més difícil. Però, en canvi, ara hi ha els preus dinàmics, no? I encara hi ha altres coses que a mi també em semblen com molt surrealistes, que és, si vostè és d'aquesta entitat bancària, tindrà pole position per poder comprar aquestes entrades. Que això encara em sembla, no?, com, perquè al final hauràs de tenir un compte a cadascuna de les entitats.
13: La Rosalia va passar, anava molta gent boja buscant clients del Banc de Santander perquè eren els que tenien la prioritat.
11: Sí, n'hi va haver amb tres filtres previs, fins i tot, no? Santander, després de la promotora del concert, res per aconseguir-ho. I el problema, o no és el problema, és el mercat de la indústria musical, que les entrades van pujant any a any de manera imparable. Si tu fa 5 anys et diguessin que haguessis pagat 200 euros per un concert, no per un concert, sinó per la gran majoria de grans concerts que es fan a Barcelona, que és el que s'està pagant, tu diries que no. Això respon a que el mercat musical ha canviat, ho hem parlat moltes vegades, però tampoc és que n'estiguem fent res com a usuaris. Al contrari, un concert ja s'està veient com una immensa experiència per la que val la pena pagar 200 euros i no els 20 que jo pagava, un record, quan era jove, i ens estem acostumant. Per tant, potser també ens acostumarem que d'aquí a poc en pagarem 500 o 600 si el preu dinàmic ho diu així.
0: I això és una taca d'oli que s'estén, perquè els que ens agrada el futbol, també ara igual, mateix, si vols anar al Camp Nou, o ets abonat,
11: o res,
0: o oblida-te'n. Perquè abans allò que no, és que em deixaven el carnet o algú, no, tenia una mica... Ara això és complicadíssim. I si vas al mercat a comprar... I sí, prepara la cartera.
13: És una cosa que passa molt aquí, perquè jo tinc algun amic que és un boig al futbol i va a partits a Europa, i aquí el que passa és que qualsevol partit que ningú se m'enfadi, ja saps que no soc futbolera, però que no és un Barça-Madrid, Atlètic de Madrid, sinó d'equips més modestos, doncs també són molt cares les entrades, i en canvi hi ha lligues europees on tu pots anar a veure
0: l'Alemanya
13: partits.
0: L'Alemanya és la modèlica, en aquest cas és l'Alemanya.
11: Perquè no està fixat i perquè sempre hi ha demanda. Sempre hi haurà turistes que volen anar a veure el Barça, perquè és una de les atraccions de la ciutat. Si tu te'n vas a veure el Porto per 20 euros, perquè no és una demanda turística.
13: Però, Mayol, no estic dient... Per això et deia que ja no passa només en partits del Barça o per anar al Camp Nou, sinó que en partits d'equips més modestos de la Lliga espanyola també s'estan pagant uns preus que no són homologables a partits similars en altres lligues europees.
24: Però si tu ets un turista que està a Barcelona, de qualsevol país que té un nivell de vida superior a Catalunya, doncs és fàcil que, com diu el Mayol, de la mateixa manera que el Museu del Barça és el museu més visitat a Barcelona, doncs puguis anar a veure un partit de futbol i sempre hi haurà algú que podrà pagar-ho.
0: Avui sentia al matí de Catalunya Ràdio que deien que es calcula que el 20% del turisme que ve a Barcelona és turisme esportiu. Que vol dir, bàsicament, venir a veure el Barça, o potser MotoGP, o potser algun la cursa de Fórmula 1, però un 20%, és a dir, un de cada 5 turistes que ve a Barcelona és per viure algun esdeveniment esportiu. Que això també és veritat, que en algunes, per exemple, en algunes pistes de l'NBA també es produeix molt. Molta gent que va a veure la pista del Chicago Bulls o el Madison Square Garden de Nova York. I aquí també, clar, també és veritat que abans tu anaves a fer les cues, pel concert que es feia a la teva ciutat. I, per tant, la teva competència, diguem-ne, eren els teus conciutadans. Ara, com que es veuen per internet, els concerts de Barcelona els compra la gent de tota Europa i fins i tot de tot el món, si volguessin, igual que els partits del Barça. És a dir, que també entrem en aquesta mundialització, globalització dels esdeveniments que fa que la competència sigui molt més ferma i que, per tant, els preus encara vagin més. I, per tant, que s'inventin aquests sistemes de pujar els preus perquè saben que hi ha gent que té un poder adquisitiu altíssim que et compra les entrades a un preu prohibitiu.
11: I per això, amb el Camp Nou a dos terços de 60.000 persones d'ocupació, es va fer la facturació més alta de la història en un sol partit, que van ser 16 milions d'euros.
24: Però, aleshores, l'única via és la regulació. Per la via de la Unió Europea o de l'Estat espanyol o de qui sigui, no? Perquè, si no...
13: perquè si no només podran anar al futbol, a concerts i esdeveniments, no? A partir d'una determinada renda, i bueno, això s'hauria d'intentar evitar.
11: Ja passa. No podran, sinó ara ja només s'ho pot pagar qui s'ho pot pagar.
13: El que és trist és per això que al final els artistes que estan fent això són els artistes que ja són milionaris. Saps
0: que no ho necessitarien, vols dir.
13: Clar, llavors dius, no ho sé, no? Vull dir, vaja, no sé, a mi em sembla bastant indignant. Vull dir, jo, si fos una d'aquestes fans, crec que, no sé, hauríem de fer una vaga, no? Una vaga de que vingui algú a petar i no li comprés ningú. Això no passarà.
24: Ara faré una generalització que potser no és justa, però en general la gent que té calés li agrada guanyar calés i, per tant...
0: Com més entens, més en vols.
11: Jo un cop vaig trobar entrada de Bad Bunny, si no sap greu, la mobilització la deixaré per un altre concert.
0: Ja, a partir després, un cop passi Bad Bunny, llavors sí, ja et mobilitzaré.
14: Jo em vaig quedar sense Van Morrison. Vull dir que si algú a un preu assequible es deixa, doncs que avisi.
0: Que no sigui dinàmic, eh? O allò de...
14: Home, si és dinàmic a la baixa,
0: allò
14: sí.
0: Allò de venc un bolígraf per no sé quants mil euros i, a més, regalo una entrada de no sé què, que aquesta és la tàctica pels que volen fer revenda. Bé, en tot cas, queda feta la denúncia, tot i que em fa l'efecte que de solució no n'hi veiem. Sí. Però, vaja, més allà que això, que siguin els mateixos artistes els que es plantin, però està difícil. Carlota, gràcies. Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: Passen 2:15. Una pausa i de seguida anem amb el tema del dia. Un altre dia de mobilitzacions de mestres i professors.
15: Catalunya migdia.
16: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
17: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
18: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
15: Catalunya migdia.
19: Tot costa.
20: La temporada del 10.
21: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
22: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
19: 10 temporades ja.
23: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
29: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
23: Per molts anys i que en feu molts més.
29: Catalunya Ràdio.
17: Som
29: 3CAT.
0: Passen 19 minuts de les 3 de la tarda, som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Avui que és el primer dels 3 dies de vaga d'educació a tot Catalunya que es faran aquest mes de maig i també a principis de juny. Mestres i professors tornen a fer vaga amb les mateixes reclamacions que el primer dia, baixar les ràtios, més personal per poder dur a terme l'escola inclusiva i també millores salarials. Aquest matí a primera hora hi ha hagut talls de carreteres de docents que després s'han incorporat a la manifestació a Barcelona, una manifestació en la que hi torna a haver moltíssims mestres, segons els sindicats 70.000, segons la Guàrdia Urbana 26.000. Pel que fa a la vaga, els sindicats asseguren que ha tingut un 70% de seguiment, el Departament d'Educació diu que un 32% de seguiment, sempre hi ha aquest ball de xifres. Més enllà dels números, el conflicte fa mesos que està enquistat. De fet, des de principis d'any, quan el Departament va arribar a un acord amb els sindicats minoritaris de l'educació, Comissions Obreres i la UGT. Avui el sindicat USTEC, que és el majoritari entre els mestres, ha assegurat que podria aixecar les protestes que hi ha convocades si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. Recordem que el pacte, el govern ha establert un augment salarial de 3.000 euros anuals en 3 anys, és a dir, que d'aquí a 3 anys els mestres acabarien cobrant 200 euros més al mes, la meitat del que demana l'USTEC. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, apuntant que hi ha moltes fórmules per poder aconseguir aquesta pujada de sou.
1: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és el doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que, bueno, 700 no 200 tampoc, però 400-500 euros. Pues venga, anem a veure si això és una fórmula possible. Hi ha moltes qüestions i fórmules que costen postures i que, no, allò que diuen ni per ti ni per mi, no? Pues...
0: Al mateix Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, no s'ha mostrat gaire oberta a la possibilitat de pujar l'oferta en el pacte que ja es va signar amb Comissions Obreres i amb l'UGT, i, de fet, diu, acusa els sindicats de fer propostes maximalistes i ha defensat l'acord salarial pactat amb els minoritaris.
2: Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no? Perquè d'aquí 4 anys doncs, hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements que, al final, són els que, quan no parlem amb docents, tothom el que demana a l'àmbit de la comunitat educativa són més mans, no? Altres professionals, fins i tot diferents de docents, que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
0: Queda demostrat, doncs, que les posicions continuen molt allunyades, tot i que demà passat hi ha convocada una nova taula de negociacions entre sindicats i departament, en què es podrà veure si hi ha algun marge de negociació. Una taula on sembla que el govern simplement vol escoltar les demandes dels professors, tornarà a defensar l'acord signat, però si hem de fer cas al que diu la consellera Niubó i el que després ha dit la consellera portaveu, Sílvia Paneque, no s'espera una contraoferta del govern als sindicats d'ensenyament.
14: Jo crec que aquest govern, en el tema de l'educació, en altres també li ha passat, però en el tema de l'educació li ha passat dues coses. Hi ha una part de problema heretat, important, és a dir, el problema de les ràtios, de l'escola inclusiva, el problema dels sous, no és una cosa que comenci amb el govern d'Illa. Per tant, diguéssim que hi ha un acumulat que li esclata a ell i després el govern, aquí sí, ha comès errors propis. Crec que jo ho he comentat aquí alguna vegada. Presentar com a acord de país un govern on no hi és un acord de país amb uns sindicats on no hi és el principal i més combatiu, que és USTEC, doncs és fàcil pensar que pot no sortir bé. Probablement no van saber calculat tampoc el cabreig que hi havia en la comunitat educativa, no?
0: Només calia tenir algun familiar o algun amic en la comunitat educativa que estigui en els xats de professors per saber quin nivell d'emprenyada hi havia amb les condicions,
14: sí.
0: No només amb aquest govern, estic d'acord amb tu, que amb una situació heretada de fa molts
14: clar.
0: Anys.
14: És a dir, no, jo sempre dic que a l'USTEC no hi ha conseller que li faci bé. I, per tant, no, ni la Niubó ni els que hi ha hagut d'Esquerra, que han sigut la majoria, perquè en el tripartit i en el cas dels governs amb la marca posterior de Convergència, sempre dic que hi ha la cartera Esquerra, perquè, a més, Esquerra era un partit que tradicionalment tenia una bona relació amb els mestres. Havia arribat a dir que era allò, el partit dels mestres, una generalització segurament injusta, però s'havia dit, i amb USTEC tenien una bona relació. En tot cas, jo crec que no es van calcular bé les forces ni per una banda ni per l'altra, perquè és veritat que qualsevol que estigui en un xat de mestres era fàcil veure el cabreig que hi havia, qualsevol que estigui en un xat de pares veurà que hi pot haver una part de comprensió, però també pot haver-hi un efecte bumerang si aquestes manifestacions o aquestes vagues són sostingudes durant molt temps i, sobretot, si al final, el dijous, el govern no pot dir que va només a escoltar. Tu ets una part de la negociació, per tant, entenc que avui ningú vulgui dir em mouré del lloc, no? Perquè tu vas a negociar, per tant, avui doncs tothom al carrer i dijous ja ho trobarem. Però el govern que deia que no s'asseuria, doncs el dijous s'asseu, per tant, ja s'ha mogut. Crec que si al final això s'acaba resolent només amb diners, crec que la imatge d'USTEC tampoc seria la que li convindria, perquè en principi, i a més tenen raó, això no hauria d'anar només de diners. I quan es diu que l'educació ha de ser una prioritat de país, doncs passa també per algunes de les coses que estan denunciant del que passa a les escoles, no? Veurem dijous, segur que no en sortirà res. Seria molt estrany que en surti res, no? Però el sol fet de que estiguin disposats a seure, doncs ja em sembla un cert pas endavant.
24: Jo diria que amb tot el que portem de curs i amb aquestes 17 jornades que al final haurem tingut de vagues, s'ha anat com escalant el conflicte de manera que es podia haver estalviat. És a dir, crec que aquí estem fent una crisi del sistema educatiu del país, perquè ni els uns ni els altres no han encertat la negociació i segurament en les darreres hores no han encertat el relat tampoc, no? D'una banda, doncs, el govern és veritat que ha heretat coses, però crec que els consellers d'educació sempre hereten coses, com les hereten els d'afers socials i les hereten, no?, els que porten habitatge, perquè són conflictes endèmics, no?, que tenim en l'estat del benestar. El govern potser es podia haver estalviat coses que han encès encara més les manifestacions, no? Les dues Mossos d'Esquadra infiltrades a l'Assemblea no han fet cap favor. La polèmica dels Mossos als instituts, amb la consellera Niubó dient jo no en sé res, i la consellera Parlon, que demana haurà de parlar al Parlament, tampoc han ajudat amb res. I, per tant, jo diria que aquesta crisi que s'ha anat fent grossa i que ha anat creixent i que s'ha anat escalant, doncs s'han de buscar responsabilitats als dos costats, no? Quan un està disposat a negociar, al final ha de moderar i mesurar com diu les coses i què fa també, no? I és evident que si tu vas a la vaga has de pressionar, però has de mantenir la teva autoritat moral per pressionar. I crec que aquesta mobilització anava de moltes d'altres coses, anava d'una escola amb professionals que poguessin atendre la diversitat, anava de recursos i anava de moltes d'altres coses, a més dels diners. I, per tant, crec que aquesta sortida d'avui dels 400-500 euros, potser, ho veurem amb els dies, no ajuda el col·lectiu de mestres que està al carrer. Que és veritat,
0: Anava a dir-te. Entenent això que dius, és veritat que avui, parlant, per exemple, la nostra companya Sara Canyete, que ha estat a la mobilització de mestres i de professors...
24: Els talls de veu deien moltes altres coses.
0: I ella, quan li dèiem, escolta'm, però parlen d'aquest augment de sou, que diu la Iolanda Segura, i diu, no, aquí no es parla de l'augment de sou, aquí es parla de les ràtios, aquí es parla de l'escola inclusiva, aquí es falta de que no tenen mesures, de que el govern no els escolta, i a més de l'augment de sou. Però no ho centralitzen tot en l'augment de sou. Vull dir que a vegades també, potser per la poca traça dels portaveus o perquè a vegades els periodistes apretem per treure un titular i quan en traiem un l'estirem molt, ha quedat avui molt reduït als 400 euros, quan és veritat que fins ara l'augment de sou era una de les reivindicacions.
24: Critiquem que es faci un acord amb els dos sindicats que no són majoritaris al sector i que, en canvi, potser avui el sindicat majoritari del sector, que durant el procés ha estat reivindicant totes les altres coses, potser no ha afinat del tot. No?
11: Vostè, que és el sindicat principal, que no el majoritari,
24: no ho dic per presumir,
11: sinó perquè és un error que a vegades al matí també cometem i dic, no, que és el principal, perquè no té la majoria. A vegades tampoc ni els propis representants d'USTEC, que sempre ha demostrat una actitud molt combativa, defensen certs arguments sobretot aquestes reivindicacions que feien avui. A mi m'ha sorprès avui, no ja el titular de l'Ara, que ja m'ha sorprès de bones a primeres, sinó que quan nosaltres li hem preguntat al matí, ni tan sols digués això de dir, escolti, era una pregunta molt dicotòmica d'això i hem exagerat, però el problema no és aquest, perquè realment, efectivament, si tu parles amb els professors, el que et diuen és que els problemes són molts altres. Però el que ha dit Iolanda Segura no és, escolti, per aixecar-nos de la per aixecar les mobilitzacions volem una persona més
24: una
11: a cada aula,
24: volem
11: una ràtio més baixa, no ha dit, volem 400 euros més al mes, que això a qualsevol treballador, encara que tinguin tota la raó els professors, a qualsevol treballador, no és que se li posin les mans al cap, perquè crec que tots, tot i viure en un món de gelosies, sempre tendim a acceptar que la resta puguin tenir unes certes millores laborals, però tothom pensa, clar, jo també vindré a treballar demà 3 hores abans i em paguen 300 euros més. Llavors, això ajuda poc a les famílies que, havent estat sempre molt comprensives amb aquestes reivindicacions, acaben ja una mica fartes davant de tot el que ve aquest tercer trimestre. Per tant, això pel que fa a USTEC. Pel que fa al govern, crec que ells primer han pecat d'una certa ingenuïtat al pensar que la bona voluntat inicial i el canvi d'actitud no en general a les conselleries d'Esquerra, sinó especialment amb el que va representar el conseller Cambray, que és algú que ha fet molt de mal per qüestions d'actitud i per la manera de governar en la relació amb els sindicats educatius. Crec que ells van pecar de pensar que amb el simple canvi d'actitud i de voluntat això ja aniria millor, quan el nivell de cremar-se dels professors estava tan elevat que era impossible. A partir d'aquí, els errors que han dit, que són evidents i flagrants, que formen part de la tàctica negociadora, però han tibat massa, i ara tenim una relació tòxica. Quan tu tens una relació tòxica, no pots anar amb la teva parella a reformar casa teva perquè acabareu barallats per qualsevol cosa. Per tant, crec que uns i altres haurien d'arribar dijous i dir, escolteu, nosaltres, totes aquestes vagues, ens aparquem. A canvi d'aquesta negociació que heu arribat a aquest pacte, que va ser una tàctica negociadora de dir, hem arribat a un pacte amb els sindicats, que són els majoritaris del país, però els minoritaris en l'educació, nosaltres la reobrim. I amb aquest acord de mínims, que suposa renunciar d'uns i altres, perquè al final uns han anat molt forts amb una cosa i uns i altres, tornar a començar. Tornar a començar, intentar acabar aquest curs en pau...
0: Però els discursos que arriben no és que vagin així a dijous.
11: Però paradoxalment, si tu mires la distància de les propostes...
14: Tampoc és tanta.
11: No és tanta. És a dir, entre 200 i 400 euros al mes, sí, ja sé que és el doble. Però ostres, podem arribar a un acord? La ràtio... No és una distància que dius que és insalvable. És que estem parlant de coses que... És una distància que, estant en una taula de negociació i havent de barallar-se o batallar durant hores i hores, pensant en acords a llarg termini, en solucions diferents, en coses... En una relació sana, que no tòxica, es podria arribar a un acord.
0: En els augments de sous també s'ha de tenir en compte els terminis, eh? És a dir, la proposta del govern són 200 euros d'aquí a 3 anys.
14: Sí, però... Sí, sí, però...
0: Sí, comencen per 60, d'aquí 80, i acaben sent 200 euros d'aquí a 3 anys. Desconec si l'Auster, quan demana 400 euros, els demana ja el mes que ve. Si són el mes que ve, home, hi ha molta diferència entre els 60 i els 400, n'hi ha molta diferència.
11: Exacte, sí, ja
14: però, és a dir, i és en els mestres i en qualsevol sí. altre salari. Estem parlant de la funció pública, estem parlant d'una estabilitat que no tothom té en el seu dia a dia. Però dit això, jo crec que hi ha dues coses. Una, el govern, tu deies, ha pecat d'ingenuïtat i d'una certa supèrbia,
11: sí,
14: jo
11: sí,
14: crec.
11: Sí, sí, perdó, ingenuïtat al principi i supèrbia
14: sí.
11: posterior.
14: Sí, sí. I perquè... De la mateixa manera que crec que el govern s'ha equivocat en aquest pols pensant que els tombaria, també crec que estaria bé que l'Austec reconegués que aquest govern, i no un altre, ha proposat una inversió rècord a l'educació. I que un govern, el que sigui, el d'un ajuntament, un consell comarcal, la Generalitat, o és igual, el govern central, ha de tenir una mirada transversal. I segurament per això hi ha una certa diferència entre la posició dels sindicats UGT i Comissions i els sindicats gremials. Digues-li USTEC, digues-li SEMAF... És a dir, per què? Perquè tu has de tenir una visió transversal sobre l'administració pública. I els sindicats de classe la tenen, i els gremials tenen la seva part, que està molt bé. Que està molt bé, però que probablement té un punt miop quan el que has de fer és mirar d'una manera àmplia tot el que és l'administració. Després hi ha la comparació de si els Mossos més, hi ha més abans i més diners, i llavors venen els metges, que jo crec que sí que també tenen molts motius per queixar-se i probablement es queixen menys i no per manca de motius. És a dir, que jo crec que l'Illa va pensar, l'Illa o el govern Illa o el Consell de la Presidència quan no hi era la consellera i estava... Havent-ho arreglat amb UGT i Comissions, doncs aquests ja vindran.
24: Ja ho tindríem.
14: I jo crec que va pecar de desconeixement i de desconeixement del que és l'Austec.
11: Que és una cosa, perdó, que en altres àmbits, per exemple, els pressupostos, a vegades passa. És a dir, que aquesta manera de negociar, de jo ho faig del cor amunt per pressionar l'altre, està molt pensada des del punt de vista de la tàctica política, no des del malestar dels professors. El que passa que aquí, si anem a una guerra o una batalla a llarg termini, han d'anar molt en compte. És a dir, sí. Qui es pot permetre més una mobilització com la d'avui? El govern no li és còmode, però al final que ha tingut uns problemes al matí, les famílies han fet el que han volgut.
14: Hi havia molta gent a la mani, però si tu mires els percentatges de seguiment, són relatius.
11: Ara estava parlant amb els meus amics que són pares i que havien de portar a l'escola, doncs sí, un se'ls ha quedat a casa, els altres els han portat a l'escola i han fet el que han pogut, però al final, si aquests dies es van sostenint, és el que deies tu abans, a qui li farà pagar més? Home, l'oposició li farà pagar al govern, i més si comet errors com el tema dels policies infiltrats. Però al final, el camp de suport que hi ha generat als professors, que segurament hi era molt més fa un cert temps, i que més enllà del tòpic de sempre, de les condicions i tot plegat, que això vull ja apartar-ho del debat perquè em sembla absurd. Però fins i tot els professors se'ls hi pot, o els sindicats se'ls hi pot acabar girant en contra si allarguen molt aquesta tensió. Depèn, no ho sé.
0: Depèn, és a dir, per exemple
11: han de vigilar molt els
0: perquè també quan parles amb professors et diuen, mentre només vam parlar de ràtios i mentre no veus en parlar de recurs a l'escola inclusiva, ningú no es va fer ni cas. A la que vam deixar de fer colònies, tothom nerviós. Perquè llavors, les empreses de cases de colònies... O compte, perquè llavors el meu negoci depèn d'aquí. Els autocars que portaven... O compte, perquè llavors aquí una part del sector també del turisme... O compte, perquè d'aquestes extraescolars també depenen. Vull dir que també depèn si el govern pot permetre's que aquest conflicte, que ara mateix és només de la comunitat educativa, acabi també anant al sector de les cases de colònies, al sector dels autocars, al sector de les extraescolars... Si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen per perdre, perquè és evident que els professors hi haurà un moment que perdran la molta o poca simpatia que puguin tenir per bona part de la societat, que es vegi perjudicada perquè no pot portar els nens a escola, perquè encara que diguem que és molt important les ràtios, molt important els recursos, hi ha molts pares que també veuen l'escola com un pàrquing tant, on deixen els nens al matí i així se'n despreocupen, desgraciadament. Vull dir que si s'allarga el conflicte, jo crec que les dues parts tenen a perdre.
24: Jo no estic tan d'acord amb que sigui un conflicte només de les escoles, ja a hores d'ara, perquè ja han advertit les cases de colònies, ja han advertit els autobusos, ja han advertit les famílies... Inevitablement els hi genera un embolic que el seu fill pugui anar a l'escola o no pugui anar-hi perquè decideixen no portar-li perquè només hi ha uns serveis mínims X, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que tant els uns com els altres farien bé de seure's dijous amb una actitud diferent, perquè crec que d'aquí a final de curs estaria bé que això es resolgués i que el curs vinent...
0: Si no resol aquest any, el començament de curs al setembre...
24: Tindrem un començament de curs al setembre molt calent, perquè si la gent se'n va escalfada a l'estiu, quan tornem al setembre ens podem trobar que hi ha vagues el primer dia no, però el segon
14: sí. I els que més pateixen...
24: I al final, perdoneu-me, els que més pateixen són els nanos, eh?
14: Clar, vull dir, hi ha una cosa que hi ha mestres que no volen escoltar, però és que és així. A qui més perjudica, Maiol, no és ni a tu, ni a mi, ni als nostres amics.
11: I les colònies també.
14: Són a les famílies vulnerables que són els que pateixen més els problemes aquests de les ràtios i les classes, i que no tenen l'alternativa del portaré a no sé on, perquè l'has de portar a l'escola sí o sí. I això estaria bé que també ho tinguessin present a l'hora de plantejar determinades mobilitzacions, que volguen ajudar, que volen ajudar els més dèbils de la cadena, poden acabar perjudicant més amb aquests infants. I després, dos, jo crec que el suport als mestres ha anat pujant i baixant en funció una mica també de com plantejaven ells les reivindicacions. És a dir, quan comença el soroll fort, que no era nou, perquè ja se n'havia parlat, i no només d'això, en cursos anteriors, és amb el canvi d'inici de curs, que aquí jo crec que perden una part important del favor de la comunitat, de les famílies. Després, quan comencen a parlar de les ràtios, de les dificultats, de que no se'ls hi paguen les nits de campaments, coses que probablement molts pares o molta gent desconeixia, jo crec que guanyen suports. És a dir, també ells han de calibrar una mica què reivindiquen i com ho reivindiquen. Perquè jo estic d'acord que aquesta inestabilitat permanent, que és evident que al govern no li convé i és el primer responsable en resoldre'l, tampoc crec que els hi estigui beneficiant si perduren el temps. El mateix favor que tenen ara el poden perdre.
11: I que, a més, els temes que s'han de resoldre, més enllà de les reivindicacions salarials o laborals, han d'anar a resoldre el gran tema, que és què està passant ara mateix a les aules. Clar. Perquè baixa el nivell, com ensenyem amb les pantalles, com encarem el futur...
0: com encarem la diversitat.
11: Com encarem la diversitat.
0: Diversitat no només d'allò d'ètnia, sinó també de coneixement, de necessitats especials, etc etc. Perquè, clar, les aules avui dia no són les aules de fa 30 o 40 anys. S'ha canviat moltíssim. I la dificultat de fer front a això no es pot utilitzar les mateixes receptes que s'utilitzen fa 30 o 40 anys, perquè la realitat és molt canviant.
11: No és només... que també passa per aquí, que hi hagi 5 nens menys i un assistent social més, sinó que s'ha de replantejar tot el model de l'escola i mentre estem en aquest debat no s'està fent l'altre, que realment també
24: durant,
11: és important.
24: Perquè durant els darrers anys hi ha hagut canvis importants en el sistema educatiu, s'ha canviat la manera de treballar a les aules, es treballa per projectes, han entrat els mòbils, han entrat les tauletes, han entrat els ordinadors, etc etc, i estem en un punt en el qual algunes persones comencen a posar en dubte aquest model del que està passant a dins de les aules. No? I els que ens interessa l'educació, doncs veure que després es restringeix el debat en el món educatiu a a coses tan, tan concretes, no?
14: Jo crec que no restringeix, és a dir, han sortit, no sé, 25 informes, ja no dels Bofill, que ara no sé com es diuen, sinó de llibres, de... No, vull dir, aquest debat hi és, i a part de que és un debat que segurament és dels que més interessa als que tenim fills, no? Nosaltres no ens vam preguntar quan els hi van donar la tablet, no ens han preguntat quan els hi han tret els telèfons, vull dir, en fi...
11: Hem anat fent
14: el que hem pogut, no? I, en fi, és molt difícil, i ells no ho tenen gens fàcil.
24: La tablet i el projecte i el telèfon és una cosa, diguem-ne, que a nivell social potser és, diguem-ne, és un
14: debat.
24: Depèn,
14: perquè ara el debat és debat si més públic. L'han de tenir el 10, els 12, els 14, la tableta, sí, ja no tinc el telèfon.
24: Però és un debat més públic perquè és més ampli, diguem-ne. No es restringeix exclusivament a l'àmbit educatiu, perquè també ens ho plantegem els adults, si sí, hem d'anar amb el mòbil tot el dia.
14: Però que aquest debat, i els companys que fan informació d'educació, se n'han fet un tip de fer peces perquè en la comunitat educativa hi és. Vull dir que existeix. Una altra cosa és que, en fi, informativament pugui ser més o menys rellevant, però sí que el tenen, aquest debat. I el debat aquest, per exemple, d'estudiar per projectes o no, doncs no sé,
11: havia
14: de ser fantàstic, però ara ja no ho és.
24: Ara ja no ho és, ho era molt, ara ja no ho és, etcètera. És com estudies mates, si amb caixetes, sense caixetes, etcètera, etcètera, no? Però a mi, potser en un món més ideal del que...

0: utilitzades per atendre la diversitat. És evident, segurament, que hem de parlar de sous, però, ostres, potser també l'educació de la canalla del nostre país mereix que parlem d'altres coses, no? I són debats que té la gent que hi entén, la gent que llegeix diaris, doncs potser se n'assabenten, però, o que escolten la ràdio o el que sigui, però és un debat que no està al carrer, no? I crec que és un debat que afecta molt el futur de els resultats que obtenen els nens i les nenes a les escoles, no? Perquè després vindran els exàmens PISA, després vindran els exàmens de nivell, i tot el dia estem dient que cada dia surt més baixet, no?
1: Falten 17 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa abans, però Equitat.org és la Fundació Bofill.
2: Perdó, demano disculpes, però no era despectiu, si és que no sabia el nom.
1: Equitat.org.
2: Però tothom diu l'antiga Bofill.
1: Sí, l'antiga Bofill, perquè si no, no ens aclarim. Sí, això costuma passar. També durant molt de temps vam estar dient tants euros les antigues pessetes. Això també ho havíem dit.
2: O l'antiga Convergència.
1: També ho havíem, aquesta encara ara. Per cert, ja per tancar el tema, dijous hi ha reunió, i com dèiem, molta voluntat de canvi. No, consellera Sílvia Pané, que després de la reunió del govern avui, així és com el govern es planteja anar dijous a la reunió amb els sindicats.
3: És un procés d'escolta, és una mostra també de que el govern manté la mà estesa per explicar l'acord arribat, per explicar el desplegament i per escoltar. Per tant, aquesta és la posició del govern en aquests moments, i és la posició del Departament d'Educació. Ara, hi ha d'haver un principi de realitat.
1: Explicar l'acord amb UGT i amb Comissions, escoltar a les reivindicacions de l'USTEC i els altres sindicats, i bany de realitat.
4: És el que et deia abans, una relació tòxica. Quedem, si vols, tu ja diràs el que hagis de dir.
1: I ja està. Això per les dues parts. Per tant, ara mateix, home, som a dimarts, d'aquí a dijous veurem si canvia, però ara mateix moltes perspectives de canvi no ho sembla. Fem una pausa i decidim més coses.
5: Catalunya migdia.
6: El balcó gastronòmic és un lloc...
7: Que bo.
6: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
7: Parella, què us podem partir?
6: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
8: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
9: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Eufòria al concert. El 31 de maig, a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
1: Catalunya migdia.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Tretze minuts per arribar a les 4 de la tarda. Si tinc temps encara hi tornaré a la política catalana, però em vull aturar una estona en l'ansavirus, perquè un jove italià de 25 anys ha començat a tenir símptomes compatibles amb aquest antivirus. L'han traslladat a un hospital de malalties infeccioses de Roma per fer-li proves. Ja estava fent quarantena perquè va estar en el vol que va sortir de Johannesburg a Sud-àfrica cap a Europa, i en el que durant una estona, només una estona, també va embarcar la dona que va morir més tard a causa del virus i que la van fer baixar de l'avió. Fins ara, qui havia donat presumptament positiu o havia tingut símptomes en aquest vol, ha acabat donant negatiu. Veurem què passa amb aquest jove italià. El pacient ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, que hi va donar positiu en antivirus, sí que ha començat a tenir símptomes, està aïllat en una de les plantes més altes de l'hospital. La resta de passatgers, que en són 13, de moment són negatius, però se'ls allarga la quarantena fins al dia 21 de juny. Aquest brot d'antivirus, segons diuen els experts, està acotat, tot i que no es descarta que pugui sortir algun cas positiu més entre els passatgers del vaixell. Però no s'espera, segons l'Organització Mundial de la Salut, que això s'ha sortit de mare. Veurem, toquem fusta. El que no s'acaba és la confrontació del president de les Illes Canàries amb el govern espanyol. Avui, Fernando Clavijo, el president de les Canàries, ha acusat el govern de Pedro Sánchez d'haver ocultat que un dels espanyols ja era positiu quan estava al vaixell. Diu que ho van amagar i que no ho han dit fins que ja havia desembarcat. El Ministeri de Sanitat, a través de la ministra Mònica García, li ha respost que tots els passatgers eren asimptomàtics i l'ha acusat d'estar intentant treure rèdit polític d'aquesta crisi.
3: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
4: O no quería que saliera bien este operativo o quiere sacar rédito político. Yo no me voy a meter en estas polémicas. El gobierno ha actuado con toda la transparencia.
2: La relació entre el govern espanyol i el govern canari, ja, per exemple, amb la immigració ja va ser dificultós. Ara, un altre cop, amb l'antivirus, a més amb un partit que a vegades dona suport, a vegades no el sou, ja segons com es vegi.
5: És que a vegades la política és molt absurda.
2: Bé,
5: una altra, bueno, sovint, però la política és un art noble que destrossen els polítics a vegades, i en aquest cas és que, o sigui, aquest intent de Fernando Clavijo de cada dia treure alguna cosa, que no és que el govern espanyol ho hagi fet tot bé, tampoc, però quina necessitat tindria el govern d'amagar que hi ha hagut un positiu? Perquè quin motiu hi ha? Vull dir, que és bastant normal que ha passat. Aquests senyors en un vaixell han desembarcat, se'ls ha fet una prova i un senyor donat positiu, ara no sé si és home o dona, ha donat positiu. Tu què necessites? Cada dia sortir perquè vas fer el ridícul amb lo de les rates voladores i ara necessites sortir com el que
6: nedadores.
5: Tens...
6: Nedadores,
5: perdó.
2: Nedadores, sí, voladores. Bueno, rates voladores,
6: potser aquí no,
5: Si li pregunto a ChatGPT, em diu que també, i l'envio a la ministra.
2: Ho veus que et lleves massa d'hora.
5: Exacte, sí, aquesta ja començo a estar amb el cap volant, també. Vull dir, és que hi ha un moment que dius... Escolti, jo també entenc que el senyor Clavijo no surti i digui el govern ho ha fet tot bé. Hi ha coses discutibles, com el fet de la decisió que es fes a Canàries sense l'aprovació prèvia, com el fet dels dubtes entre Robles i la ministra García sobre la quarantena, d'acord, però, escolti, el sisè dia de crisi no li trobarà una cosa nova al govern espanyol, no passa res, ja està, ja s'ha acabat aquesta crisi política.
6: Jo estic bastant d'acord, és a dir, segur que no ho ha fet tot bé, però se li poden retreure moltes coses al govern cada dia, però això... jo crec que ho ha gestionat prou bé, tenint en compte que fa una setmana ningú sabíem què era això.
5: Que hi havia 100 persones amb un vaixell, sí. Un virus, unes rates, no sé on.
6: Que Ushuaia, Argentina i altres llocs d'allà sabien el que era, però aquí no. A mi no m'enganxaran amb dient com es propaga o es deixa de propagar. O sigui, a la hemeroteca no quedarà un tall de esto es un resfriado. No. Però de la polèmica política, a mi em sembla que de veritat, la veig artificial, la veig forçada i sobretot la veig irresponsable. És a dir, si l'OMS s'equivoca i si els experts s'equivoquen, doncs el senyor Clavijo tindrà motius per dir no sabien el que deien. Però amb tot el que han dit fins ara, crec que la seva resposta no ha estat correcta, perquè el que ha fet és fomentar una por entre els seus ciutadans que amb el que diuen els experts i el que diu l'OMS, no estava justificada. I ja no diem si a més, demana ajuda a la intel·ligència artificial perquè li digui que les rates poden arribar nedant 200 metres o 400 metres, no sé quants eren,
5: No recordo.
6: O avui dia això, quan el Ministeri ho ha explicat, és a dir, era un pacient, que de veritat no sabem si és home o dona, que primer va donar un positiu lleu, no? Que és això que vam aprendre també amb el coronavirus, després a la segona va donar negatiu i ara ha tornat a donar positiu. A més, és que no en treu res el govern per mentir en això. Llavors, el dispositiu que, vist des de fora, era complex, perquè diferents països, a més, amb protocols diferents, perquè els holandesos fan la quarantena a casa, els d'aquí estan tancats, els d'Estats Units també tindran esperant en un hospital, vull dir que una mica cada país, que això ja no sé si hauria de ser així o no.
2: I encara més dificultós per les exigències del govern canari de demanar que el vaixell no toqués terra i que quedés fondejat i no pas atracat. Si hagués atracat hagués estat més fàcil, perquè amb un EPI haguessin baixat pel seu propi peu, pujat a l'autocar i ja està. No, se'ls havia de treure des del vaixell perquè, clar, no van voler que toqués terra. Vull dir que això era per complir una de les peticions del govern canari.
6: Sí, a mi em sembla que té un punt d'irresponsable, la veritat. És a dir, crear una por que a priori no està justificada i a més, amb una cosa que no decideix només el govern espanyol, perquè en aquest cas ho decideix l'OMS, que és qui li diu, no? A més, et toca fer-ho i a més per solidaritat, no? A Canàries, que ja era un dels destins del vaixell. Tinc la sensació que el senyor Clavijo ha entrat, s'ha anat embolicant ell i ara no sap molt bé com sortir-ne i cada dia la diu més grossa, no?
0: Jo crec que tot el que hem sentit fins ara de l'antivirus per la part de l'OMS i dels experts, no?, donen una certa tranquil·litat i una certa seguretat del que és o no és aquest antivirus, i no?, ens expliquen que a segons quins països d'Amèrica Llatina hi ha casos cada any i ningú li agafa... No?
2: I fins i tot hi ha morts cada any.
0: Sí,
2: no,
0: morts
2: no
0: cada
2: una quantitat molt gran, però sí que hi ha morts.
6: Perquè té un índex de mortalitat. I escoles tancades.
0: Perquè té un índex de mortalitat que és el que és. No? I, per tant, només puc entendre les declaracions del senyor Clavijo des de que ha començat aquesta crisi del vaixell com entre l'atac de Banyes de no m'han tingut prou en compte i necessito donar o fer-me el valent davant de la meva parròquia, que són els meus votants, no? I, per tant, no respon ni molt menys a cap criteri mèdic o de seguretat o el que sigui, sinó que només respon a defensar el seu territori i a que els seus votants doncs estiguin contents de, mira, almenys ha contestat, no? Això té un recorregut curt, perquè al final el vaixell ja és fora de Canàries i navegant cap a
2: però a vegades
0: els Països Baixos.
2: L'electorat premia aquestes actituds.
0: Sí, per això t'ho dic. Per això ho fa.
5: Que també fa la seva Mònica García dient intenta treure rèdit polític. Pues com tots els polítics, amb qualsevol moment que ho fan.
6: Clar, el que passa és que s'espera que, a part de treure rèdit polític, quan gestionen, tinguin un punt de responsabilitat.
5: Ah, sí, sí. No? Sí, amb tot.
6: Ja no et dic el bé comú.
2: Encara és naïf, la nena.
6: No, perquè jo...
5: No, és veritat, té tota la raó.
6: Perquè la política és gestionar.
2: Hauria, sí.
6: Clar,
0: llavors... No, perquè la generació de l'alarma que pot haver estat generant aquest senyor no condueix a res, al contrari. És a dir, no, quan l'OMS i els experts han estat dient, no?, tothom tranquil, perquè això és el que és, i és veritat, avui mateix el senyor de l'OMS, quan ha sortit de la Moncloa, ha dit, pot ser que surtin més casos, però no s'espera que en surtin més enllà de la gent que ha estat al vaixell, doncs, i ha fet una recomanació als Països Baixos dient, potser que us ho mireu, això, no?, de com esteu fent les quarantenes. Més enllà d'això, l'alarma que produeix aquest senyor no serveix de res, al contrari. Més aviat és perjudicial per tota la resta de la societat, no?
2: Bé, veurem. En tot cas, hi haurà segurament algun degoteig més de casos en els pròxims dies, però s'espera, com dèiem, que sigui de gent que estava en aquest vaixell i que si estan més o menys controlats i, a més en hospitals, doncs a veure si es poden anar recuperant tots plegats. Ens queden, 4 minuts per arribar a les 4, per tant, no cal que us hi estengueu gaire, però espereu per la setmana que ve, acord de pressupostos?
5: Sí.
2: Sí, però aquest sí és un desig o
0: no?
2: Els missatges que arriben és que...
5: Tu has dit que siguéssim breus, jo crec que...
2: Una mica més, perquè el Garriga fins d'aquí 3 minuts i mig no hi entrarà.
5: Crec que la setmana que ve, si res no es torça i si tot evoluciona com ha d'evolucionar, hi haurà pressupostos... No sé si aprovats, però almenys tindrem l'acord.
6: El dubte era què passaria després de les eleccions andaluses. Abans ja sabíem que no en sabríem res. Per tant, els terminis són els que ja eren previsibles. Hi havia el dubte si amb el cas de les Mosses infiltrades i la petició de que es destitueixi a Trapero, això podia ser una dificultat en la negociació. Esquerra i Comuns han deixat clar que no, i per tant, en principi, jo crec que si no es trenca res molt gros...
5: Alguna sorpresa hi pot haver, però en principi, si tot va com ha d'anar...
6: Sí, si tot depèn d'una bilateral, perquè allà es digui que es faran coses...
5: Exacte, el camí està traçat...
2: Moltes sorpreses no hi poden haver, més que res, perquè ja estem a meitats de maig i al final acabaran aprovant els pressupostos del 26 l'any 2027.
6: I quan parlem de coses heretades, la línia orbital és del 2004, vull dir que vindrà d'un any.
0: Jo crec que és esperable i a hores d'ara ja és molt desitjable, no? Perquè no cal aprovar els pressupostos al mes de setembre. Perquè els pressupostos al mes de setembre no tenen gaire temps d'execució, diguem-ne.
2: Una altra cosa, si calia arribar fins aquí, després d'allargar-ho tant.
6: La resposta curta, no.
5: No, estava pensant...
0: La resposta
5: una dada
0: que
5: sempre
0: més llarga és política.
5: Que l'últim president que va aprovar tots els pressupostos...
2: Això t'agrada molt, això t'agrada molt.
5: I els va aprovar temps, es deia José Montilla.
2: Sí.
5: És una dada que sempre...
2: T'he vist dir-li amb ella en persona, fins i tot.
5: Sí, bueno, perquè vam estar comentant aquesta dada i ell va respondre, perdona.
6: Fets i no paraules.
5: I el president Montilla va respondre, perdona, jo no vaig perdre ni una votació al Parlament. I aquell govern li deia el Dragon Khan.
2: Sí que t'ho va dir, és veritat.
5: És una dada que... Perquè, ostres, el de l'aprovació... De fet, una altra dada que m'agrada molt. En els últims 15 anys hem estat més dies en pròrroga pressupostària que amb els pressupostos en vigor.
2: Que en teoria el tòpic diu que és la llei més important de la legislatura.
6: Dragon Khan va ser el primer tripartit.
5: És veritat. No va dir Ernest Maragall.
6: No, va ser Carretero. No?
2: Jo diria que era el primer.
6: Però segur que el del Montilla també
5: el deia. Tampoc semblava una vessada d'oli.
2: Pues mira.
6: Però amb el que ha vingut després...
5: No, clar. Bueno, clar, perquè hem ficat el xambal allà.
2: Sí. Bé, en tot cas, veurem si la setmana que ve doncs, hi ha acord de pressupostos, ja ho anirem informant a Catalunya Ràdio i al 3Cat Info. Nosaltres ho deixarem aquí. Queda un minut per arribar a les 4 de la tarda, un minut per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per escoltar els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia, gràcies a la Neus Tomàs, la Mònica Sabata i el Maiol Roger. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: A vosaltres.
2: Ho deixem aquí. Bona tarda de dimarts a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.

Bona tarda i sigueu benvinguts a una nova audició de Vida i Miracles. Benvinguts a una nova cita amb el món de la música. El darrer dimarts acomiadàvem el programa repassant les llistes franceses de 1984, escoltant el grup de rock francès Les Forbans, interpretant Flip Flap. I acabem d'escoltar dues veus femenines, assídues en el panorama musical francès, com són Mireille Mathieu i Nana Mouskouri, interpretant respectivament a Blue Bayou, un tema escrit per Roy Orbison l'any 1963, convertint-se en un gran èxit quan la cantant Linda Ronstadt el va versionar l'any 1977. I a Mireille Mathieu, versionant al francès l'èxit del grup ABBA, Chiquitita. Elles van compartir aquests temes a les llistes franceses amb artistes com aquest que ens interpreta Bye Bye.

Laurent Vitant és un cantant francès nascut fa 55 anys als voltants de París. Amb 12 anys és descobert per un productor i amb el nom de Billy enregistra un tema acompanyat per Les Forbans, un grup de rock amb els que varen acomiadar el programa del darrer dimarts. L'any 1984 publicava aquest Bye Bye que acabem d'escoltar, assolint un disc d'or i el número 1 de les llistes del seu país. I el cantant Jacques Dutronc, qui va ser el primer marit de la Françoise Hardy, assolia un gran èxit a les llistes franceses amb una cançó d'esperit insolent, però al mateix temps seductor.

Jacques Dutronc va néixer a París fa 82 anys, va enregistrar el seu primer disc l'any 1966 i un any després inicia una relació amb Françoise Hardy que acabaria en matrimoni l'any 1981. Una Françoise Hardy que moria el passat 11 de juny del 2024. L'any 1984, Jacques Dutronc va assolir un gran èxit amb aquest tema que acabem d'escoltar, titulat Merde in France, i també amb el títol Cacapum. Jacques Dutronc és un cas exemplar dins la música francesa, pertany a la generació rock de Johnny Hallyday i Eddie Mitchell, i acabaria passant de ser un xico lleier a ser un ídol insolent i seductor a parts iguals. De les vetllades televisives i d'esperit burlon, bromista, irònic dels consumistes, anys 60 del reinat de De Gaulle. A les llistes franceses arribarien èxits de parla anglesa, com per exemple el grup Queen i aquest tema.

A les llistes franceses arribaven el grup Queen amb aquest I Want to Be Free que acabem d'escoltar, arribant al número 3 de les llistes britàniques. El vídeo que acompanya aquesta cançó està protagonitzat per tots els components de Queen transvestits de mestresses de casa. La segona part del vídeo presenta una peça de ballet coreografiada per Wayne Eaglin. La paròdia de les mestresses de casa va ser molt ben acollida en el Regne Unit, on el travestisme és popular en la comèdia britànica, però va provocar disputes i controvèrsies, creant moltes polèmiques, i no es va poder veure a les pantalles estatunidenques fins al 1991, 7 anys després de la seva publicació. A Europa i Amèrica del Sud està considerat com un himne contra la opressió. I si Want to be Free arribava a les llistes franceses des de l'United Kingdom, des dels Estats Units arribava al Thriller de Michael Jackson.

Esteu sintonitzant Ràdio Maricel, l'emissora municipal de Sitges, cap al 107.8 de la freqüència modulada. Us està oferint el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles, repassant avui les llistes franceses de 1984, on arribava Michael Jackson i el seu Thriller, amb un vídeo que seria un gran èxit a nivell mundial, dirigit per John Landis, que convertiria a Michael Jackson en el rei del pop. Thriller vendria més de 70 milions de còpies arreu del món, arribant a la certificació de 30 discos de platí. També arribava a les llistes franceses la cantant estatunidenca Jennifer Rush interpretant aquest tema.

Jennifer Reich és una cantant estatunidenca nascuda a Alemanya fa 64 anys. Va guanyar fama internacional quan l'any 1984 publicava aquest The Power of Love que acabem d'escoltar, que entraria en el llibre Guinness dels rècords com el single d'una solista femenina més venut a la història de la indústria musical britànica. I no seria superat fins l'any 1992, quan Whitney Houston publicava aquest tema.

Whitney Houston, amb aquest I Will Always Love You que acabem d'escoltar, l'any 1992 superaria el rècord que Jennifer Rush assoliria en el llibre Guinness com el single més venut a la història de la indústria musical britànica. I passem ja directament a les llistes britàniques de 1984 i ho fem amb Robin Gibbs, germà dels components del grup Bee Gees.

L'any 1984, Robin Gibbs, un dels components del grup Bee Gees, conjuntament amb en Barry i en Maurice, també tenia la seva carrera en solitari i va publicar aquest Boys Do Fall In Love que acabem d'escoltar. Robin Gibbs morí l'any 2012 amb 62 anys, després de la publicació del seu Aleluia, que vàrem escoltar el passat dimarts. El cantant canadenc Leonard Cohen publicava aquell 1984 temes com aquest.

L'any 1984, el canadenc Leonard Cohen arribava a les llistes europees amb dos temes, Aleluia, que vàrem escoltar el passat dimarts, i aquest Dance Me to the End of Love, que acabem d'escoltar. I a les llistes britàniques, concretament a la quarta posició, arribaria aquell any el tema principal de la pel·lícula L'història interminable, interpretada pel cantant de pop britànic Limahl.

L'any 1984 s'estrenava la pel·lícula La història interminable amb un tema principal escrit per Giorgio Moroder i interpretat pel cantant britànic Limahl, tal i com hem escoltat. La cançó va ser número 1 en diversos països europeus. En canvi, no va tenir la mateixa sort en els rànquings estatunidencs i en el Regne Unit només arribaria a la quarta posició. Alguna vegada heu escoltat a Camilo Sesto cantant en anglès? I per més inri, una cançó dels Beatles? Doncs l'any 1984 publicava un LP, tot ell cantat en anglès, amb cançons com aquesta dels Beatles que escoltarem.

L'any 1984, Camilo VI va enregistrar un LP tot ell en anglès titulat Camilo, amb cançons com aquest Here, There and Everywhere dels Beatles que acabem d'escoltar. I parlant dels Beatles, i per posar punt i final al programa, escoltarem a l'ex-Beatle Paul McCartney interpretant un tema del seu sisè àlbum d'estudi titulat Pipes of Peace. Oh.

L'any 1984, Paul McCartney arribava a les llistes britàniques amb aquest tema homònim del seu àlbum Pipes of Peace. Amb ell hem arribat al punt final del programa. Nosaltres tornarem d'aquí 7 dies. Gràcies per la vostra atenció i que passeu molt bona tarda.

0: Roig. Clara de Rua.
1: De Roa.
0: Dos separat, eh?
1: Sí.
0: I

0: I en aquest context educatiu, amb vagues anunciades a tots els sectors, i vam parlar la setmana passada també d'aquella vaga per primera vegada del sector de 0 a 3 anys, que a nivell estatal havia organitzat una vaga reivindicant doncs, aquesta etapa de l'educació, que és essencial, considerada essencial, però no obligatòria, i això ha portat aquesta etapa, sobretot aquestes treballadores, he dit treballadores perquè majoritàriament són dones, doncs ara reivindiquin i demanin doncs, d'alguna manera dignificar aquesta professió i aquesta feina, i sobretot pensant en la canalla que reben aquesta educació. Aquest és el context, em van parlar breument l'altre dia i avui les hem convidat a venir aquí a l'estudi a tres representants de les llars d'infants municipals de Sitges, saben que n'hi ha dues, el Cerculet i la Moixiganga, elles es van sumar a aquella vaga del 7 de maig. Hi ha una altra convocada pel dia 20 de maig, aquesta segona aturada per aquesta franja del 0 a 3, i tot això, com diem, en aquest marc de vegades educatives a tots nivells en els que es troba el país. I en el cas de Sitges, a més, en concret, amb aquesta situació de la licitació per les llars d'infants, aturada, diu el govern, l'oposició diu que sospesa, en fi, en qualsevol cas, de tot plegat en volem parlar, i ho fem amb la Míriam Roig. Què tal, Míriam? Bon dia. Amb la Lara de Roa. Què tal, Lara? Bon dia. I amb la Mari Catalina Ortega. Què tal? Bon dia. Clar, primera vaga, la del 7 de maig, el 20 de maig hi ha segona vaga anunciada per aquest sector dels 0 a 3 anys. Tot això dèiem ara, enmig d'aquest marc, no?, de vagues educatives, però que per primera vegada el sector de 0 a 3 anys ha sortit també al carrer. És a dir, Míriam, això no havia passat fins ara, eh? És a dir, era un sector que quedava sempre com al marge, no?, en totes les queixes educatives.
1: Sí, és la primera vegada el passat dijous, dia 7, que es va fer la vaga a nivell estatal, i bueno, per això estem contentes. Es fan les vagues generals.

0: moment no està incloent els reclams dels 0 a 3 anys, no? Maricarmen, que aquesta també és una mica de la vostra, entenc, reivindicació, és a dir, que s'us inclogui en tot aquest reclam de vagues.
1: Sí. Que no és gratuïta, no és universal, és visibilitzada i per això ens estem trobant.
0: És a dir, que d'alguna manera, que el que deia el

0: sí. Tenen cafè, sí. Tens una paperassa que tenen cafè, però si nosaltres també. Nosaltres tenim la mateixa feina que elles, la mateixa.
1: D'aquí que un dels punts d'aquesta reivindicació sigui aquesta gratuïtat i universalitat, no? D'aquesta etapa dels 0-3 anys, per tant, a l'hora de que quan s'hagi de parlar d'educació s'inclogui totes les etapes, també dels 0-3 anys, més enllà de després entrarem, les reivindicacions concretes. Abans d'entrar en aquestes reivindicacions, tot això, a més, en un context clau local en què l'endemà de la vaga vam saber, o el dia abans, ara no recordo si abans, el dia abans, vam saber que la licitació de les

0: qualsevol moment es pot fer. Però és un tràmit que es pot una altra vegada activar i els donaran un temps perquè les empreses tenen preguntes.
1: Confieu en aquest nou procés de licitació? Hem vist l'experiència que arrossegueu, eh?
0: A veure, pregunta complicada. Sí que confiem, perquè és veritat que hem estat més en el procés, ens han convidat molt més, ens han preguntat molt més, i és veritat que en un primer moment ens han dit que acceptarien els canvis i que

0: reclamaven. Bé, això era d'alguna manera el fet circumstancial o de Sitges, diguéssim, però elles venen aquí principalment a parlar d'aquestes reivindicacions d'aquesta etapa dels 0-3 anys, que, per situar-nos una mica, i ara ens la repasseu, Míriam, una rebaixada de ràtios, no? És a dir, demaneu una baixada de ràtios. Concreteu les ràtios d'ara, perquè ens situem una mica. En aquestes d'infants hi ha com 3 aules, per dir-ho manera, no? De 0 a 1...
1: De 0 a 1 hi ha una cosa, és la llei,
0: sí,
1: és a dir, que és el que nosaltres volem a canvi,
0: sí,
1: i una altra cosa és les ràtios que hi ha a cada centre.
0: Uh-huh.
1: Ja estem parlant de cada centre, de cada ajuntament,
0: sí,
1: que és perquè s'està demanant la universalitat,
0: sí,
1: perquè et dones compte que segons on t'ha vist, les condicions són
0: unes o unes altres.
1: I no estem parlant de diferents comunitats autònomes, sinó estem parlant d'arribar de la comarca.
0: És a dir, hi ha diferències, diguéssim, de ràtios respecte a Sant Pere Ribes.

0: casa i de 2 a 3 anys una educadora cada dia.
1: A veure si ens ubiquem, eh? Nadons de 0 a 1 any. És a dir, n'hi ha que la majoria no caminen, no parlen, és a dir, tenen per descomptat moltíssimes necessitats atencionals, una educadora per cada 8. Si algú ens escolta i ha sigut mare d'un bebè o una bebè, i no s'ha pogut dutxar en 24 hores perquè no li ha donat temps, imagina-te amb 8, en una aula. D'un a 2 anys, és a dir, quan comencen a parlar, quan comencen a caminar, allò, comencen a aixecar-se, que cauen, que no sé què, una cada 14, cada 13. I de 2 a 3 anys, quan ja són torbellinos, la crisi dels 2, allò que li diuen, no?, i tot plegat, una cada 20. Entenc que suport de vetlladores en determinats moments. En
0: la llei diu que hi ha una educadora de suport cada 3 aules. Nosaltres, per sort, aquí a Sitges, tenim educadora de suport per totes les aules. I més 2 persones, és una de sencera, que us aneu ajudant a franges horàries.
1: En funció de les necessitats, entenc, de cada aula. Això és el que passa, la realitat. Quines erràtiques són? I que seria la òptima.
0: Europa recomana una educadora cada 4 nadons menors d'un any, una educadora cada 6 en les aules de 1 a 2 anys i una educadora cada 8 a les aules de 2 a 3.
1: Aproximadament baixa el 50%, no? 50%. Dels alumnes que teniu per aula respecte a una educadora, no? Sí. Aproximadament seria això. I a més, hi afegeixen aquí el fet de la parella educativa, no?

ja sabem, no? Podem imaginar la feinada que representa, doncs, 20... Bueno, clar, és multiplicar-ho per moltíssim. Tot això acompanyat

0: espai sorgeixen com a proposta alternativa a les escoles de gestió pública, està clar, i es fa un negoci.
1: Per una necessitat, per una necessitat. No, no hi ha prou. Sí,
0: el problema el tenim perquè l'Estat no dona valor a la tasca.
1: A qui anava, a qui anava?
0: Clar, no ens dona valor i tampoc ens dona la posició de docents. I llavors nosaltres, en estar en aquesta situació que estem municipalitzades, la majoria d'escoles estem municipalitzades. Llavors en aquell moment ens privatitzen. Llavors no som aquí. No tenim els mateixos drets. Elles podien

0: no se'ls reconeix aquesta professionalitat que d'altra banda se'ls demana, no? I se'ls reclama, no? Per treballar en una llarga municipal. És a dir, hi ha un reclam que després no està reconegut, no? No està reconegut, entenc, que en molts nivells, i entre altres a nivell salarial. No? És a dir, d'aquí també aquesta petició de pujada salarial, no, Míriam? És a dir, aquí també hi ha una reivindicació d'aquesta, no? D'equiparar salaris.
1: Bueno, equiparar nosaltres... Nosaltres ho veiem molt clar, el que volem anar, no? Això venim aquí i ho intentem explicar sempre. És a dir, nosaltres, igual que les escoles, hi ha un currículum.

0: i espais perquè els infants potencin unes capacitats que estem allà marcades, que és el mateix que es fa a les escoles.
1: És a dir, hi ha projectes educatius. No és un espai on deixar la criatura com aparcada, sinó que vosaltres treballeu

són monitores, no són monitores de colònies, per dir una manera, o de casal, com els casals d'estiu, no? Moltes vegades hi ha una necessitat que hi hagi doncs, probablement alguna educadora, alguna professional en aquest sentit, però després molts són monitores o monitors, que són doncs, aquelles no són monitores, són educadores, s'han format, treballen sota un paraigua de projecte educatiu que miren que els nens segueixin, no? I a més, amb la

que comenceu a, es comencen moltes vegades a detectar algunes d'aquestes diversitats, no? I vull dir que forma part també de la vostra feina moltes vegades adonar-vos d'aquesta diversitat, que no, vosaltres òbviament no ho diagnostiqueu, però sou les primeres

Però és que tot això ho veieu vosaltres, eh? Això... Us arriba un nadó amb allò amb la maquita, no?, que li diuen la ganduleta, eh? I aquell, el veuen aquell bebè, el veuen que de sobte s'aixeca, comença a caminar, comença a parlar, comença a menjar sol, és capaç de menjar la sopa i surt d'allà amb una autonomia.

0: deixem allà ensenyar-los a caminar, no? Però també el nostre projecte, per exemple, es dirigeix molt pel moviment lliure. Llavors has de tindre les estances adequades, els espais adequats, el si expliques més o menys comptes, si fas més o menys quin tipus d'activitat, perquè ells tinguin el temps i l'espai per...
1: D'aquí tots aquests reclams, com dèiem, parlàvem ara del tema de les pujades salarials, hem de recordar que la majoria, tot i que siguin llars municipals com

0: distribuïa les tasques d'una manera diferent i potser no eren tan necessàries les llars d'infants. Però avui en dia és estrany, no? Una família que no requereixi en algun moment dels 0-3 anys el seu fill deixar-lo en una llar d'infant.
1: I a l'acompanyament de famílies que fem. Això és una part molt important de la nostra feina. Acompanyem a una família que ve amb moltes pors i que tenim que donar-li un suport important. A part del nen. Som un triangle. I això és més per nosaltres. És com estem aquí. És vocació per escolta.
0: Ara anava a preguntar. Sentiu que estiren molt d'això de la vocació? És a dir, com que jugueu amb nens petits, no?
2: Com que anem, ens ha passat amb els nostres fills, no? Ells van a l'escola i nosaltres també.
0: És a dir, s'explota, s'estira massa això de la vocació.
3: Que portem 20 anys,
4: Ara ha arribat a
3: nosaltres totes.
0: Sí.
3: Que fa 19 anys...
0: Sou veteranes.
3: No, fa 19 anys que estem a la Moixiganga. I és veritat.

0: Què ha canviat en aquests 19 anys? Ha canviat alguna cosa?
1: Ha canviat molt el paper de l'educació. Nosaltres és veritat que fins, és el que dèiem abans, ho comentàvem, no? Realment el que ha canviat en el 03 o en aquestes que hem posat al centre de l'infant. Abans, la tasca de mestre era el mestre havia d'ensenyar, el mestre havia

0: ara no. Ara jo tinc un grup que potser li ve de gust escoltar un conte, però potser tinc un grup que li agrada estar al pati, potser tinc un infant que està fent una construcció, clar, i nosaltres hem de donar mirada a tots aquests processos, perquè cada infant està en el seu procés i en el seu i nosaltres és el que trobem que hem canviat, i és veritat que portem 20 anys. I jo crec que ara ha arribat un punt en què sí que és veritat que s'havia fet necessitat, no? I les mames totes hem necessitat, i els pares necessitaven portar els nens a l'escola bressol. Les nostres ja sempre han estat plenes fa 20 anys, eh?
1: Sí, sí.
0: L'únic que ara és veritat que crec que ha arribat un moment en què el 0-3 ha dit, escolta, que són moltes, que cadascú estem aquí per lluitar juntes, que ens hem unit, i que la que està a Sevilla o la que està a Madrid estem amb elles, i jo crec que Madrid ha sigut una de les que més força ha fet,
1: sí.
0: I les altres comunitats hem dit, escolta, que anem amb elles, i ens hem unit, i jo crec que per això totes tenen el color groc, i ens estem donant visibilitat a aquesta tasca, que és essencial, que és important, que tothom li dona molt valor, però després a l'hora la veritat no està reconeguda.
1: És un sector precaritzat, no sé si té a veure.
2: Sí,
1: és el que anava a dir, jo tinc la meva opinió particular, però sentiu que el fet que sigui un sector altament feminitzat, el 97% de les treballadores a llars d'infants són dones, d'alguna manera ha potenciat aquesta precarització?
0: Sí, perquè és un fet natural, és natural. L'únic que nosaltres hem professionalitzat aquestes cures i els donem una atenció més curosa en molts aspectes.
1: A nivell estatal, el que és veritat és que s'ha anunciat, el govern estatal, no?, ha anunciat un reial decret, ha dit que començarà a treballar-lo a l'estiu. No sé si sentiu d'alguna manera que estem com en un moment irreversible, és a dir, és un moment en què sí o sí han de venir canvis. Sentiu una mica que esteu en aquest moment, és a dir, entenc que

0: sud d'Espanya a Madrid. I ara anem a Madrid. Sí, jo crec que ja hem donat un cop a la taula. Escoltem-nos.
1: Després també...

0: s'ha fet fer d'una altra manera i ho volem fer d'una altra manera, llavors. I després també passa una altra cosa. Els sous nostres ara són tan precaris.
1: Estem parlant d'això, del sou mínim interprofessional?
2: Sí. Bueno, nosaltres una mica més,
1: però proxim.
0: Els sous s'han tornat tan precaris que quan a dintre dels equips...

0: Ui, perquè no puc pagar, no? No puc pagar, no arribo amb aquest plan i no arribo.
1: No arribes, aquí tens,
0: aquí tenim la responsabilitat. És a dir, sentiu, costa també trobar professionals, és a dir, això tira enrere amb els professionals.

0: aquí és on apareix aquesta cosa de la vocació, no? És a dir, la que té vocació diu, pues mira, totes la tenen, eh? Però potser té vocació.
1: Jo crec que és
0: una necessitat, accepta, no?
1: I crec que són tasques que hem de tenir vocació, perquè si no, tu no pots atendre aquests infants amb una sèrie d'estima.
0: Però no, és, no tot val,
1: però no? Tot val, clar, és una tasca que porta vinculada una vocació, i per ser una bona educadora has de tenir un caràcter, has de tenir una manera de tractar, i això ha de ser innat. La cosa és que tu dius, ostres, és que hem de buscar personal, no trobem, es van al col·le, i llavors, clar, també quan oferim una substitució, oferim jornades reduïdes.
0: Sí.
1: Clar, amb aquesta

0: feina d'una. Per tant, les educadores de 0 a 3 anys que reclamen doncs, aquesta, o reivindiquen aquest reconeixement, que és un reconeixement professional, però alhora per descomptat i de manera implícita un reconeixement salarial, perquè una cosa ha d'anar amb l'altra. La vocació ha de ser-hi en moltes professions, en moltíssimes, però amb la vocació no es paguen les factures. És a dir, i aquí totes hauran de pagar les factures, tenen la seva vida i els encantarà la seva feina, però per la bona feina s'ha de pagar també. No?
1: I està més implicada.

0: i estan també en un sou precaritzat en comptes de persones que treballen en una cuina o en un personal de neteja en altres sectors. Vull dir, també s'impliquen dintre del nostre sector precari i amb sous molt baixos.
1: Ara parleu d'aquests 19-20 anys que porteu vosaltres a la Moixiganga, ja ho heu vist passar de tot, heu vist aquesta evolució, no? Aquest canvi també en el sector, aquesta professionalització, no? Que deies, Miriam, del propi sector, de les pròpies professionals, que cada vegada us formeu més i esteu més formades. Entenc que perquè també la situació ho requereix, no? Cada vegada hi ha més diversitat, no? I més l'atenció a l'aula es fa més complicada.
2: Bueno, cada cop nens amb necessitats educatives especials. Nosaltres quan vam començar teníem un nen a la llar i ho sabem totes, fent formació per...
1: Perquè

0: guanyem, sí, que aprenem a observar més i derivem més, no? Vam estar allò sí, un temps que dèiem, bueno, mira, si hi són i els detectem, perfecte. Però no, no, és a dir, ara hi ha molt més gent amb necessitat.
1: I famílies molt més diverses. Vull dir, això també el model.
2: És a dir, la situació s'ha complicat. Diguem, abans era, podia ser més senzill, no sé si més fàcil, entenc que no, perquè al final és el mateix, però no sé si era més senzill, és a dir, no hi havia tanta varietat, tanta diversitat. Hi havia menys diversitat i això. Per tant, d'aquí aquest reconeixement que dèiem ara professional, reconeixement salarial, aquesta baixada de ràtios importantíssima, que l'ideal i el que marca Europa seria la meitat del que tenen ara, perquè és que és una persona es pot fer càrrec del que representa tenir tots aquests nens que tenen a l'aula.
0: Per nosaltres, ara mateix, ens queda poquet. És a dir, amb el personal de suport al migdia, més totes les persones

0: ja té
1: prisma de pantalles.
2: Sí?
1: Un síndrome d'abstinència.
2: Clar, i vosaltres amb 20 anys treballant-hi i ho heu vist claríssimament, no?
1: Bueno, nosaltres som zero pantalles, això és veritat, que sempre hem sigut zero pantalles. Sempre, mai hem tingut molt.
2: Clar, però sou zero pantalles a la llar. Clar, els nens després van a casa seva i a casa seva igual no som zero pantalles i per tant vosaltres heu vist com la implementació de les pantalles en el món i també en la infància, sobretot aquesta infància tan gran, no? Tan aviat, té afectacions.
1: Moltes, sí. Llenguatge i falta d'inici de joc autònom o joc lliure.
0: Relació
1: amb els companys i estem parlant de nens.
2: Clar, és que a més, jo crec que és important dir-ho això, perquè ja

el desenvolupament de qualsevol persona, no? És a dir, dels 0 als 3 anys, qualsevol professional de la salut, de la pediatria, que li expliqui, et dirà que dels 0 als 3 anys el desenvolupament, no només motor, sinó el desenvolupament cerebral, és importantíssim, no? I el social i tot plegat. És a dir, és que és una etapa vital en la vida.

0: aquest pes, qui, ens, sí, qui valora aquest pes, no?, que tenim?
1: Bueno, el que dèiem, no?, que nosaltres acompanyem processos i ens hem professionalitzat amb això. Nosaltres a la llar els oferim tot tipus de material, tot tipus de joc, tot tipus d'experimentació, clar. Vull dir, nosaltres ja entenem que quan venen a l'escola els hem d'oferir una sèrie de coses i segons l'acompanyament que tu facis en aquesta primera infància no és el mateix

0: Ficar aquelles 16 no? setmanes, són 16 setmanes que tenien les mares, ara també les tenen els pares. No? És a dir, són 16 i 16. Que això també podríem discutir.
1: També
0: ho podríem discutir. Però és igual, en tot cas, és un, diguem, és veritat que és una millora de cara, entenc, a l'infant. Però vosaltres com ho teniu? Això es fa servir? És a dir, aquestes 16-16 es fan servir? Perquè això, 16-16, vol dir un any.

0: ho estiren una mica. És a dir, el fet de que els pares ara, o diguem, sí, que la parella, els pares, sí, la parella, pugui també acollir-se a aquest permís, no?, de maternitat-paternitat, entenc que això ha permès espaiar una mica aquesta arribada, no?, per evitar això que deies, és a dir, de massa aviat, nens massa petits, masses hores a la llar d'infantil. Sí. Perquè entenc que hi ha realitats que són inevitables. No?
1: Però això, això són, és un tema d'aquest complicat. Perquè, clar, nosaltres no vindrem a dir que no ho tenim.
0: Perquè és la vostra feina.
2: Clar, és a dir,
3: són nens que han de fer...

0: Són nens que encara necessiten un acompanyament molt proper i nosaltres el respectem i el fem, però clar, no som la mama ni el papa. Llavors, bueno, nosaltres això es troben en aquest moment tan dèbil que, bueno, al final...
1: I si estàs en una aula amb 8 nens de 0 a 1 anys, doncs clar, l'atenció serà petita. Si fossin 4, 3 o 4, doncs entenc, no?, que aquest acompanyament, no?, amb aquest nen o aquesta nena, aquest nadó, entenc que és molt, seria molt més senzill, molt més fàcil, no? Però clar, serien 3 o 4, no 8. Imagina 8 nens de

que va a nivell estatal, no? Veurem ara aquest reial decret que ha anunciat el govern, que ha començat a treballar l'estiu, no sé què, perquè es podria interpretar que això no cal que s'experimenti. Diguem que comencin a fer feina abans, i anem treballant. Clar, és el que us anava a dir. Clar, però aquí els timings, ja sabem que els timings burocràtics i els timings administratius

0: ella és educativa també.
1: Dicen que no soy chilena.
2: Es poden fer moltes coses, que a vegades sembla que hi hagi por. Si tu les coses que fas és per millorar la cançó d'infants,
1: però què te està escuchando?
3: Mientras ustedes se ven bien, a nivell català, a nivell local, pendents ara d'aquesta licitació, entenc que esperançades en que aquesta nova licitació pugui representar algun tipus de millora, no?, o de canvi respecte a l'anterior. No s'han donat cap data de res d'això, eh?
4: Sí, sí, de data o de dades, del que
3: les dues coses.
4: Ah, data no, sabem que és un període curt, aquest endarrerim.

0: deixeu nens en llista d'espera, no? Sí. Les dues llars d'infants municipals de Sitges, queda algun moment que hi ha llistes d'espera?
1: Sí. Poques, però sí. Sobretot del grup d'I2.
0: Poques, perquè... Que és el gratuït, no?
1: No, el gratuït normalment de 2 a 3 en tenim vacants a les dues escoles bressol, però el que és I1, que és el grup...
0: De 1 a 2.
1: Sí, aquest sempre n'hi ha llista d'espera.
2: És quan molts nens comencen a agafar.
0: És a dir, aquelles famílies que poden estirar aquest permís de maternitat, el que entenc que el que intenten evitar és portar el nen o la nena de 0 a 1 any, no? I que comenci la llar d'infants amb l'any ja complet, no? Caminar, és a dir, evitar aquella primera aula, no? Diguem, aquell primer any de llar d'infants, poder-lo evitar. Però, per tant, és a dir, en un futur proper hauríem d'imaginar que Sitges necessitarà més llars d'infants municipals.
1: Clar, perquè si nosaltres acollim amb 40 infants i hauríem de passar 40.
0: I quantes treballadores sou ara mateix a la Moixiguita?
1: 14 de personal docent i 4.
0: 14 de personal docent per quants alumnes?
1: 94.
0: Bueno, 94.
2: Però ara mateix, amb el personal que estem treballant a la Moixiguita, si s'amplia ara la suport que tenim a l'Iscola, sí? Nosaltres estarem, baixarem ràtio.
0: Sí?
2: De nadons som 8 nens.
0: Sí. Si posen una altra persona...
2: No, és a dir, nosaltres ara tenim la tutora d'aula,
0: sí,
2: i l'educadora de suport.
0: Sí.
2: L'educadora de suport li augmenta
0: les hores.
2: 2 hores més de matí, i tenim 2 persones a l'aula, i després la ràtio a la meitat. Per això et deia que nosaltres realment estem en una situació...
0: Més senzilla, privilegiada respecte a altres, eh?
1: Els municipis.
2: A nosaltres ens queda molt poc.
0: I això no seria tan difícil.
1: És una inversió municipal. Aquest és el problema, que clar, els ajuntaments també s'ha de dir que els ajuntaments es troben sols amb això, perquè el departament va dir, bueno, gestioneu les escoles de sol, ell es va quedar les seves pròpies, que en té 40, però municipals actualment, no sé si són 200 i pico, que clar, que aquestes les gestionen els ajuntaments i els municipis. Cada municipi té les seves particularitats, hi ha municipis que aposten pel 03 i hi ha municipis que, bueno, que ho fan perquè han de fer el servei, igual que com el que obre una biblioteca o com el que obre una policia local, no? Llavors, que això també és una part que els deixen als ajuntaments de poder gestionar, i hi ha ajuntaments que tenen...
0: Heu sentit suport per part de l'Ajuntament de regidoria?
1: Depèn dels anys, sí.
0: Heu sentit que ha millorat, ha canviat aquest suport? És a dir, us heu sentit més ateses o compreses?
3: Escoltades, sí. Escoltades, sí. Sempre. Però sempre és que nosaltres sempre hem estat ahí picant porta. O sigui... No sé si acompanyades, sí, que sempre hem estat allà.
2: I ens han aconseguit coses, però tot costa molt. I la nostra feina és estar a la llar i treballar amb l'atenció amb els infants i amb les famílies. I estar aquí i preparar-nos les famílies
0: per anar a parlar amb les
2: famílies. I l'enviï un e-mail i ara anem a parlar amb uns i després vas a parlar amb els altres. I t'expliquen coses que a vegades se'ns en va a nosaltres de... licitacions i coses d'aquestes que ens hem fet unes expertes per saber què ens estan dient o què no ens estan dient, i és molt cansat, que dius, ostres, fes millores, que es vegin, però que no costi.
0: Que jo vull fer d'educadora, no? Que és pel que jo m'he format i pel que treballo, no?
2: Després, una altra cosa, estem a nivell estatal, estem a nivell autonòmic, la vaga del dia és a nivell de Catalunya, però hi ha el plataforma Dignitat pel 03 Garraf,

0: Doncs queda clar, l'etapa dels 0 a 3 anys, fins ara prou menys tinguda, tant a nivell institucional com oficial com reconeguda. Vull creure que a nivell social de famílies no tant, però probablement també, perquè al final tots formem part d'això, però que ara més que mai s'ha decidit organitzar i reclamar, perquè ja estan en un punt límit, doncs, aquest reconeixement tan professional, bueno, principalment reconeixement professional, i això porta implícit tota la resta de qüestions, com és la laboral, com és la baixa de ràtios, més treballadores, més recursos, etcètera, etcètera. Però passa, bàsicament, per reconèixer la feina d'aquest sector que té una funció social essencial, ho dèiem ara, no reconeguda com a obligatòria, perquè no està reconeguda com a obligatòria, però sí social, i que bàsicament passa per cuidar els nostres fills quan ens hem de reincorporar a la feina després de ser mares o pares, i per tant passa per cuidar allò més preuat que tenim, que són els nostres fills i les nostres filles. Si hem de posar en valor això, no ho sé, vaja, li deixo una reflexió. Míriam, Lara, Mari Carmen, moltíssimes gràcies per la visita, per aquesta reorganització de l'agenda, per poder venir, i molta sort i ànims amb la lluita. Gràcies.
1: Bueno, gràcies. Segur que tornaré.
0: Molt bé, noies. Ai, senyor.

0: pas de les hores ja són molt més concentrats cap al sector de la meitat nord, Prepirineu i sobretot cap al nord-est, Ripollès, Garrotxa, Pla de l'Estany, Alt Baix Empordà. Els registres més significatius, els 54 litres per metre quadrat a Monistrol de Montserrat, 52 a Montserrat, 42 a Valldoreix, 37 a Vacarisses, 36 a Rellinars, 42 a Sant Pau de Segúries o també els 33 d'Olot, en molts casos acompanyat de tempesta i també de calamarsa. I s'ha notat i força aquest descens de la temperatura. Avui les màximes encara s'han enfilat, però un cop ha passat la tempesta, la temperatura ha tirat clarament a la baixa. Al vespre, ja nit i matinada, doncs aquestes precipitacions aniran a la baixa i demà al matí tindrem un matí un pèl més fresc, amb boires matinals, amb estones amb sol, i serà a partir del migdia quan podrem tenir algun ruixat cap al Pirineu, migdia i primera hora de la tarda. Demà els ruixats seran molt més concentrats en aquest sector del Pirineu, Prepirineu i nord-est. Encara s'espera que alguns puguin descarregar amb intensitat. Hi ha avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap a sectors de la Garrotxa, la Selva o el Gironès, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Pel que fa a les temperatures, també quedaran un pèl més baixes. Els valors més alts els hi costarà de passar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la façana litoral i prelitoral. I aquest temps de primaveral i amb ruixats de tarda el repetirem també de cara a dijous.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3:15. Més qüestions. S'ha aturat el trasllat de sorra des de la platja de Coma-ruga fins a la de Calafell per protegir el corriol coma negra. És una espècie d'ocell amenaçada. Es feia amb camions per la platja, però els agents rurals han ordenat aturar-lo per naixement d'unes cries d'aquest ocell que fa els seus nius doncs a les platges. L'Ajuntament de Calafell s'ha mostrat molest per aquesta decisió, ja que ho considera desproporcionat. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Riba.
3: Feia unes setmanes que els camions anaven i venien amb tones de sorra des de la zona del Port de Tarragona fins a Calafell. S'havien pres mesures de protecció dels nius, com posar un vigilant a cada niu per avisar els camioners, però això no ha estat suficient per la Generalitat. S'havia previst traslladar 15.000 metres cúbics de sorra i se'n portaven 10.000 quan s'ha aturat amb la idea de reprendre-ho al setembre. L'entitat ecologista Gevent ja havia advertit del risc que suposava per la pervivència del corriol tant la compactació de la sorra com les alteracions vibratòries i acústiques. Ismael Muñoz, president del Gevent.
4: És una bona notícia, però només una bona notícia parcial. És molt bona perquè no tindrà afectació durant la campanya de nidificació del corriol. Però el que reclamem realment és que al setembre també aquests moviments no es facin per la platja.
3: Però l'Ajuntament de Calafell considera incomprensible que s'exigeixin mesures més reforçades, gairebé impossibles de complir, diu el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos.
5: El que creiem és que són desproporcionades, perquè ja hi havia unes mesures que han funcionat altres anys i no entenem per què aquest cop no funciona i de cop i volta, enmig d'una obra, s'han d'aplicar noves mesures.
3: I es consideren els més perjudicats.
5: És l'únic lloc de tot el litoral on s'estan fent obres que s'exigeixen aquestes mesures, quan immediatament al costat d'aquesta obra està la del riuet de Coma-ruga i allà no s'estan exigint aquestes mesures.
3: Calafell creu que continuar al setembre ja serà massa a prop dels temporals de tardor.
2: La fossa de l'hostal d'Aidí, al Pallars Sobirà, continua sense aparèixer després d'una tercera intervenció arqueològica. Els treballs buscaven les restes de 9 civils executats pel franquisme l'any 1938 en un dels episodis més brutals de la repressió contra la població civil al Pirineu durant la Guerra Civil. Anem ara cap a Llavorsí. Pau Rovira.
6: Les excavacions s'han fet aquest abril a la zona d'Aidí, al terme de Llavorsí, i tampoc han permès confirmar la ubicació de la fossa. Els arqueòlegs creuen que els canvis al terreny, les riuades o la construcció de la carretera podrien haver alterat o fins i tot destruït l'espai on haurien estat enterrades les víctimes. Els fets es remunten al maig del 1938, quan les tropes franquistes van detenir 9 veïns d'Unarre, Escalarre i València d'Àneu. Segons la recerca històrica, van ser torturats i assassinats sense judici aquí, a l'entorn de l'hostal d'Aidí. Fins i tot, diverses persones van morir en substitució d'aquells familiars que havien fugit de la repressió franquista. Amb aquesta ja és la tercera vegada que s'intenta localitzar aquesta fossa comuna. Tot i això, Memòria Democràtica assegura que la investigació continuarà oberta, un fet que celebra l'alcalde del municipi, Josep Vidal.
7: Pues aquí ja per tercera vegada han estat excavant l'any 2016, el 2023 i ara el 2026 i malauradament no s'ha pogut trobar res. Però espero que continuem ja amb la recerca i que els puguem trobar ben aviat.
6: La fossa d'Aidí es considera un dels espais més importants de

0: memòria democràtica del país per la gravetat dels fets i per l'impacte que encara manté entre les famílies del Pallars.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Us ho destacàvem al sumari. Un advocat de Girona s'ha convertit en el primer de Catalunya que arriba als 100 anys i continua treballant. No és cap desconegut, però a la ciutat. És Ignasi de Ribot i de Valla. Va ser alcalde de Girona entre el 1972 i fins al 1979 i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge. Fèlix Martín.
3: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement. Ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens. Lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio, afegeix que no té previst de plegar.
4: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida. Amb discursos, amb alegria.
3: Camina amb bastó i encara va al jutjat sovint. Es queixa de la lentitud de la justícia.
4: Pensi que quan vaig començar a Girona hi havia un jutge de primera instància i instrucció. Prou. I ara n'hi ha molts. I és un assumpte que és el que s'han de plantejar.
3: Ignasi de Ribot és el primer advocat de Girona que arriba als 100 anys exercint la seva professió i des del Col·legi d'Advocats destaquen que està en plenes facultats de fer-ho amb professionalitat. Albert Sierra és el degà a Girona.
5: Sí, l'exercici és ple, nosaltres encantats de que pugui estar seguint exercint i a més té una pròpia responsabilitat que sap perfectament quan ho ha de fer i quan no ha de fer-ho. Per tant, per nosaltres endavant i és un motiu de felicitació i d'orgull que un company compleixi aquests 100 anys i repeteixo, al principi a Catalunya ens pensem que és el company que més longeu que amb 100 anys està exercint la nostra professió.
3: Ignasi de Ribot i de Valla ha fet 100 anys aquesta setmana. També ho han destacat des de l'Ajuntament de Girona perquè en va ser alcalde entre 1972 i el 1979, en l'etapa final del franquisme i els primers anys de la transició. L'únic advocat en actiu més vell a l'Estat és un col·lega seu de Múrcia que n'ha fet 102.
1: Trescat Info.
2: Les portes obertes al Port de Barcelona es faran el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Aquest any les novetats seran les visites al Far de Llobregat i un ball d'embarcacions. Serà la primera vegada que es fa aquest espectacle marítim en un port de l'Estat. Vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics es mouran i dispararan aigua a raig al so de la música. Es farà el dissabte 30, a les 12 del migdia, al World Trade Center. I s'oferiran 5.000 places per visitar el port des del mar, amb golondrina. També les terminals de contenidors, amb autocar. I l'entorn del port vell, a peu, de manera teatralitzada. Es podran reservar a partir de dimarts que ve, dia 19, al web de portdebarcelona.cat/portesobertes. El president del port, José Alberto Carbonell, explica l'objectiu de les portes obertes.
6: Aquesta jornada de portes obertes, que són experiències que hi ha a molts ports, especialment el que és al nord d'Europa, ens ajuda a donar a conèixer quina activitat fa el port, perquè el port, a banda de ser una activitat industrial i logística de primer ordre, també som un espai de la ciutat on més de 40.000 persones hi treballen cada dia en aquesta infraestructura que és cabdal per la competitivitat del nostre país.
2: Hi haurà activitats artístiques i musicals i el diumenge 31 correrà la cursa solidària Quilòmetres contra el càncer.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Abans dels esports, una darrera qüestió. El músic i cantautor català Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. Considerat que ocupa un lloc essencial en la història i per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per a l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més també de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. Des del seu començament als anys 60, Serrat s'ha convertit en referent de la cançó d'autor en tot l'àmbit hispà. La seva carrera va assolir una dimensió històrica amb àmbuls amb àlbums com Mediterrani o cançons com Penélope, Ara que tinc 20 anys o Paraules d'amor. Joan Manuel Serrat recollirà aquest premi d'honor a la gala que celebrarà l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
1: Esports.
2: Fins les 10 amb en David Ubach. Bona nit.
7: Bona nit, dia tapat en matèria esportiva aquest dimarts. Passem-ho tot plegat aquí a la sintonia de Trescat Info. Apuntant a les declaracions del president del Madrid, Florentino Pérez, que de seguida ampliem, sentint més extractes, però d'entrada destacar que Florentino Pérez ha convocat eleccions a la presidència del Madrid i que ell es presentarà a la reelecció en una compareixença convocada d'urgència aquest migdia i que ha tingut un to singular. Abans, actualitzant marcadors, busquem saber com marxen els minuts decisius del partit de la Lliga CB de la 31a jornada que enfronta a dos catalans a Fontejau, el Girona i el Manresa, que es veuen les cares en un enfrontament que està seguint des de Fontejau l'Eduard Solà. Eduard, bona nit.
8: Hola, què tal, David? Bona nit. Doncs sembla que ho té una mica solucionat el bàsquet Girona, que està guanyant de 12 quan falten 5 minuts i mig per arribar al final del partit. Té una còmode avantatge. De fet, sempre anant per davant el marcador amb un avantatge que sempre ha oscil·lat sobre els 10 punts, excepte a 5 punts que s'ha posat el Manresa en el tercer quart. Ara tindrà tirs lliures precisament l'ex del bàsquet Girona, Pierre Oriola. Falten 5 minuts i mig per arribar al final del partit. Bàsquet Girona 65, Baxi Manresa 53.
7: El Girona, doncs, que ja està salvat i s'apropa a la victòria. El Manresa té la permanència molt ben encarada, no segellada encara del tot i menys amb aquesta derrota si s'acaba confirmant a Fontejau. Això a la Lliga CB de bàsquet, perquè a la primera divisió de futbol avui ha arrencat ja la jornada 36, la van penúltima. De moment, avui, sense partits en presència catalana, els tindrem demà i dijous, ara en parlem, però sí que hi ha marcadors que afecten de retruc els dos equips catalans que són immersos a la zona baixa de la classificació. Parlem de l'Espanyol i del Girona. Un Girona que ara mateix ocupa plaça de descens provisionalment, i això és així per la victòria del Llevant 2-3 al camp del Celta en un partit ja finalitzat. El Girona queda amb 39 punts, els mateixos que suma ara el Llevant, i igualment els 39 que té l'Espanyol. També tenim en joc ja el tram final a l'afegit del partit al Betis 2, Elx 1. La derrota de l'Elx, pendent de confirmar-se, ja el temps afegit, com dèiem, sí que beneficia Girona i Espanyol, ja que els alacantins tenen també 39 punts amb aquesta derrota ara al minut 4 del temps afegit. I també ha començat ja primer l'últim partit de la tanda d'enfrontaments d'avui, l'Osasuna 0, Atlètic de Madrid 1, duel al minut 28.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: I recuperem el que destacàvem a l'inici d'aquest bloc d'informació esportiva, la compareixença del president del Madrid, Florentino Pérez, en què, doncs, d'entrada ha convocat, com dèiem, eleccions a la presidència del Club Blanc, amb una data per determinar encara, en una compareixença en què Florentino Pérez ha justificat la decisió de convocar eleccions i de descartar la seva dimissió, doncs, presentant-se a la reelecció, pel que ell considera atacs organitzats dels grups mediàtics de Madrid per beneficiar candidatures alternatives a la seva per treure'l, doncs, de la presidència del Madrid. Un Florentino Pérez que ha estat compareixent amb un to, doncs, molt ofensiu, indignat, i en què, a més, ha defensat la seva gestió econòmica i esportiva a banda d'atacar, com dèiem, la premsa de Madrid.
9: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse, que tienen la oportunidad de hacerlo, que yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid.
7: Florentino Pérez també ha aprofitat la seva compareixença per atacar novament el Barça pel cas Negreira, i el seu torn al Barça ja ha respost en un comunicat en què explica al Club Blaugrana que està estudiant emprendre accions legals arran d'aquestes acusacions de Florentino Pérez pel cas Negreira. El Barça, en matèria esportiva, té partit demà com l'Espanyol.
1: 3CAT Info.
7: I a la compareixença prèvia de Hansi Flick a l'Alavés Barça de demà, el tècnic blaugrana ha confirmat la seva ampliació de contracte fins al 2028 amb una temporada opcional, pendent, això sí, de la firma encara.
10: I think a lot of coaches are...
11: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Crec que en aquest cas, amb el Barça, és bo limitar-ho.
7: Demà també tindrem, a banda d'aquest Alavés-Barça, l'Espanyol Atlètic Club de Bilbao, tots dos amb transmissió Catalunya Ràdio.

0: Govern i sindicats d'ensenyament continuen enrocats després de la primera jornada de vaga general que s'ha fet avui amb una manifestació seguida per 26.000 persones a Barcelona. Les dues parts es trobaran dijous. És una nova possibilitat de reconduir la situació, tot i que el govern ja ha descartat l'augment salarial de 400 euros als professors, com demana l'USTEC. A l'altre front obert amb el professorat per la infiltració de la policia en assemblees, avui la consellera d'Educació s'ha mostrat sorpresa en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Des de la confiança en la professionalitat del cos de Mossos d'Esquadra hem d'esperar aquestes explicacions de la Direcció General de Policia.
0: És justament demà el dia en què la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions al Parlament.
2: Catalunya nit.
3: El pacient espanyol que va donar positiu en antivirus ha començat a tenir símptomes i està aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els altres 13 passatgers són negatius, de moment, però se'ls allarga la quarantena fins al 21 de juny. Tot i que, si continuen donant negatiu, podran rebre visites. Aquest canvi en el protocol afectaria també la pacient ingressada al clínic. El director de l'Organització Mundial de la Salut dona per fet que hi haurà més casos, però per ara no hi veu un caràcter pandèmic.
4: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot. Però, òbviament, la situació podria canviar a les properes setmanes.
0: Els treballadors interins a l'administració pública que vagin encadenant contractes no podran passar a ser fixos si no s'han aprovat unes oposicions prèviament, encara que faci anys que estiguin vinculats a l'administració. El Tribunal Suprem ha pres aquesta decisió en un cas concret que ara fixa doctrina.
3: I al Catalunya Nit buscarem les reaccions que ha provocat la imatge de Lamine Yamal amb la bandera palestina ahir a la rua de celebració de la Lliga aconseguida pel Barça. És una imatge que s'ha vist arreu i el corresponsal de Catalunya Ràdio a Jerusalem, Jordi Brascó, ha recollit diverses veus. Preguntat en la roda de premsa, l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ha dit que normalment aquests posicionaments en les celebracions no li agraden.
5: These I normally don't like. No, this is don't like.
6: A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
5: Why we are here? We are playing football to make the people happy.
0: Però sí, hi ha una roda de premsa que avui s'han dut totes les mirades i comentaris, és la que ha fet Florentino Pérez. El president del Real Madrid ha convocat eleccions, però el que ha sorprès són els atacs que ha llançat a una part de la premsa de Madrid, a qui acusa de confabular-se contra ell, i també al Barça pel cas Negreira. Ha sobtat el to que ha fet servir i també les successives repeticions.
7: I jo us anuncio aquí que, com siguen insistiendo, com los Rubén Cañizares, que no sé si està aquí, però... Bueno, ¿tú perteneciste al relevo o no?
8: No.
7: No, nunca.
8: Nunca.
7: O sea, que tú lo del ABC lo haces por moto propio.
8: Ya.
7: Bueno,
9: se está dirigiendo.
7: Te metes todos los días con el Madrid.
9: A un periodista.
7: No voy a discutir con usted, porque no es usted solo.
9: Si vas a interpelar tú.
7: Bueno, que sí, da igual. Yo me voy a dar de baja del ABC. Que mi padre me hizo hace 40 o 50 años. Y yo... Me costaba, digo, pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja, porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC.
0: En parlarem amb el company a Madrid, Sebas Guim.
3: I en el temps de cultura traurem el cap a Canes amb en Marc Garriga. El Festival de Cinema ha començat fort posant la intel·ligència artificial sobre la taula.
0: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
3: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en matèria perquè tenim un Catalunya Nit carregat de notícies importants, però abans fem un apunt pels ruixats i les tempestes que han descarregat amb força en diferents punts de Catalunya durant aquesta tarda. Els bombers, de fet, han fet més de 50 sortides. La incidència més greu ha estat una esllavissada de terres que ha provocat el tall de la carretera B112 entre Collbató i l'Eri de Montserrat. A aquesta hora, aquesta carretera continua tallada. També hi ha hagut afectacions importants al Pla de Lleida, amb danys en finques de fruiters d'almenys 8 municipis per una tempesta amb pedra. És la tercera pedregada des que ha començat la campanya de recollida. En aquest episodi de tempestes intenses, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades i s'han registrat més d'un centenar d'incidents, sobretot al Vallès Oriental i al Barcelonès. Repassem què és el que ha passat amb la Gemma Puig.
1: Aquest dimarts ha vingut marcat per aquests ruixats, tempestes que han descarregat amb intensitat, sobretot el gruix més actiu entre la costa i el prelitoral central, amb registres que han superat els 50 litres, 54 a Monistrol de Montserrat o 42 a Vall d'Oreig, però també les precipitacions han afectat punts del Pirineu, Prepirineu, cap al sector de la Garrotxa, nord-est, també els registres entre els 20 i els 30 litres. Molts d'aquests ruixats, a més, doncs han anat acompanyats de tempesta i calamarsa.
0: Doncs això és el que ha passat avui, el que ens espera del temps per demà, com sempre, abans d'arribar a les 11 amb la Gemma Puig.

0: La primera vaga general de mestres i professors no ha servit per acostar posicions entre el govern i els sindicats. I tot plegat quan falten menys de 48 hores per a la taula sectorial d'aquest dijous, que sí que ha de servir per reconduir la situació en principi sobre el paper. El sindicat majoritari USTEC ha posat sobre la taula un increment salarial de 400 euros al mes com a condició per desconvocar les vagues que hi ha fins a finals de curs. Però la consellera Esther Niubó acusa el sindicat de no tocar de peus a terra. Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit. La vaga ha tingut un seguiment d'un 70% segons la USTEC i d'un 34% segons el Departament d'Educació. La protesta ha concentrat a Barcelona en una manifestació unitària a prop de 26.000 persones que han reclamat la baixada de les ràtios, més mans per l'escola inclusiva i una pujada salarial. La mala maror, però, continua a les portes, com dèiem, d'aquesta taula sectorial de dijous. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, assegura que en un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades, o com a mínim una posició intermèdia, ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. Una seria pues, que bueno, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros. Allò que diuen ni pa ti ni pa mi, no?
1: Ara bé, per la consellera Niubó, aquesta proposta no és realista. Insisteix que la negociació s'ha de moure dins l'acord tancat amb UGT i Comissions Obreres, els dos sindicats minoritaris. Són declaracions també al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no?, a acostar posicions. Aquest govern ja ha fet un pas endavant, no?, perquè d'aquí 4 anys hi haurà aquest increment de 3.000 euros anuals. Em sembla que hi ha altres elements. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans, no?, altres professionals que puguin donar suport per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
1: Demà continuen les mobilitzacions, però de manera territorialitzada. La vaga està convocada als centres educatius del Baix Llobregat i el Penedès. Es preveuen talls de carreteres principals i al migdia hi haurà una concentració a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
4: Gràcies, Maria. En terreny polític, Esquerra i els Comuns demanen al govern que s'arremangui i faci una proposta realista als docents que permet i aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat de mestres i professors i ha advertit Txell Vallespí que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure.
5: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra Republicana i els Comuns, demanen a la consellera d'Educació que tingui cintura i capacitat entesa per reobrir les negociacions amb els sindicats a la reunió d'aquest dijous. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jéssica Albiach, la líder dels Comuns.
6: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que s'hi posi, que busqui les solucions i que no posi més excuses, ni els pressupostos, ni d'altres històries.
7: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
5: Junts retreu a Esquerra i als Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos per la infiltració d'agents en assemblees de docents. La líder dels juntaires al Parlament, Mònica Sales, apunta que Salvador Illa és el president de la incompetència i torna a demanar la dimissió de la consellera d'Educació.
8: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
5: El Partit Popular i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
0: Doncs bé, justament gràcies, Txell. En aquest altre front obert amb el professorat per la infiltració de la policia en assemblees de professors, és demà que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions de la infiltració, com dèiem, en una assemblea de professors. Expliquem que la polèmica continua creixent després que la consellera d'Educació, Esther Niubó, hagi assegurat que el seu departament no havia estat informat d'aquesta infiltració. De fet, la consellera Niubó ha insistit que no en tenia coneixement previ i ha assegurat que no s'ha encarregat un informe en aquest sentit des del Departament d'Educació. També ha reclamat més explicacions, tot i voler evitar qüestionar els comandaments del cos policial.
3: És important conèixer les explicacions, no? La valoració que se'n faci el propi doncs, Departament d'Interior, no? Que es valori doncs, l'oportunitat, la proporcionalitat i, en tot cas, el propòsit que tenia aquest operatiu.
0: Mentrestant, una associació d'advocats ha obert camí, ha presentat ja una denúncia per la presumpta infiltració d'agents. Es tracta de l'Associació d'Advocats d'Osona. Ha presentat una denúncia a un jutjat de Guàrdia de Barcelona. Per tant, el camí està obert. El seu president, César Lagonigro, considera que aquestes actuacions podrien haver vulnerat drets fonamentals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets. També en la denúncia es fa constar un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: Aquesta és una denúncia que se suma a la que ha anunciat el Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, que en aquests moments estaria preparant-la.

0: Dos minuts per arribar a un quart d'onze i arribarem amb l'altre argument important informatiu d'aquesta jornada. El brot d'antivirus que va començar al creuer Ondius suma 10 positius. L'últim que s'ha sabut és el del pacient espanyol ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, que avui ha tornat a donar positiu i segueix aïllat amb símptomes lleus, això sí. Anem cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els altres 13 ciutadans espanyols que viatjaven al vaixell continuen donant negatiu, eh?
1: Exacte, avui s'ha sabut el resultat de la segona tanda de PCRs i, de moment, entre els 14 pacients que hi ha confinats a l'Hospital Madrileny, 5 d'ells catalans, només hi ha un positiu. Aquesta passada nit va manifestar els primers símptomes, una mica de febre i problemes respiratoris lleus, i està aïllat en una unitat altament especialitzada. La resta d'ingressats han confirmat el seu negatiu i, segons el nou protocol aprovat aquesta tarda pel Ministeri de Sanitat, si la setmana que ve segueixen donant negatiu a les PCR, ja podrien rebre visites. Igual que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona o la que està ingressada a Alacant, que avui ha tornat a donar negatiu per tercer cop. Fora de l'estat, la passatgera francesa, que va donar positiu, segueix ingressada en estat crític i avui les autoritats italianes han informat d'un nou cas sospitós que de moment no presenta símptomes i que està a l'espera de resultats.
0: Pel que fa a les quarantenes, el Ministeri de Sanitat segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga l'aïllament dels passatgers de l'Ondius fins al 21 de juny.
1: És una mostra de la bona sintonia entre l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol, una complicitat que ha quedat palesa a la reunió d'avui entre el seu director, Tedros Adhanom, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Tots dos no descarten nous casos d'antivirus, però asseguren que la situació està sota control.
2: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla.
3: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
0: Doncs una cosa que no canvia és la picabaralla entre la Moncloa i el govern de les Canàries per l'operatiu d'evacuació.
1: Sí, avui al Senat, Mònica García ha acusat el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'operació la nit abans, mentre que el dirigent canari assegura que li van amagar informació.
4: Porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias, y nosotros lo impedimos.
5: El gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero.
1: Des de la Moncloa reiteren que en tot moment van compartir la informació de què disposaven.
6: Doncs bé, sobre el brot d'antivirus en el creuer Ondius, avui escoltem la mirada de l'escriptor i col·laborador d'aquest programa, Jordi Amat.
7: Quan les malalties contagioses s'acosten a través de vaixells, alguna cosa s'activa a l'inconscient que compartim com a humans. No és una por només d'ara, vull dir, no és només el buc holandès Ondius, l'antivirus i el port de les Canàries. Al començament de la pandèmia del Covid ja va passar una cosa similar amb un creuer anomenat Diamond Princess. Se'n recorden? Hi viatjaven milers de persones, va quedar encallat a la costa japonesa i durant unes setmanes hi convivia el grup més nombrós d'infectats fora de la Xina. La repatriació dels passatgers de tot el món ja va ser una operació molt complicada i controvertida. Però al llarg de la història aquest és un episodi que s'ha anat repetint. Només dos exemples. Al segle XIV, rates, els vaixells o les puces que les parasitaven van anar de l'Orient a Europa en vaixell i van ser les transmissores de la bactèria de la pesta negra que va provocar milions de morts. Al segle XVIII, un vaixell vingut també d'Orient va atracar al port de Marsella. Hi havia tripulació morta i, malgrat això, es va descarregar la mercaderia. Eren farcells de tela i es creu que duien una nova malaltia. Aleshores, la corona espanyola temerosa va prohibir que cap vaixell francès atraqués als seus ports i, si ho feia, s'exigia a les autoritats que es fes, i ho deien amb aquesta paraula, una quarantena. A les Canàries no està passant res que la humanitat no conegui. Simplement tenim la por de sempre i l'esperança il·lustrada que ara la ciència i la salut pública evitin el caos.
6: Passant dos minuts d'un quart d'onze de la nit, ara fem una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres coses, posarem el focus en una de les imatges que ha donat més voltes al món en les últimes hores, la del jugador més popular del Barça, ahir a la rua de celebració per la Lliga, agafant una bandera palestina i fent-la onejar. Estem parlant de Lamine Yamal. I el corresponsal de Catalunya Ràdio al Pròxim Orient, en Jordi Brascó, ha dedicat les últimes hores a recollir algunes de les reaccions que aquesta imatge ha provocat a la zona. Dos minuts i de seguida tornem.
8: Catalunya Ràdio. Som 3cat. El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
9: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
10: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
11: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
12: És una central ja de nova generació.
9: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
14: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
9: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
15: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
16: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
15: Per aprofundir en tota mena de temes.
17: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
15: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
18: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
9: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
19: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
20: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Són les 10 i 20 minuts. La rua d'ahir del Barça per celebrar la Lliga va deixar moltes imatges que circulen molt, però n'hi ha una, segurament, que ha estat la més destacada i segurament discutida, i és la del jugador més popular de l'equip, Lamine Yamal, agafant una bandera de Palestina i fent-la onejar, cosa que ha agradat molt als uns i ha empipat molt als altres. Volem saber com s'ha rebut això a Israel, i per això connectem amb el nostre corresponsal a Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
21: Què tal? Bona nit.
0: D'entrada, explica'ns-ho, Jordi. Són molt del Barça en aquesta zona o què?
21: A veure, Israel és sobretot del Barça i Palestina és sobretot del Madrid. Però diria que aquesta dinàmica podria canviar ben aviat en els propers mesos o anys, atesa la reacció que ha provocat el gest de Lamine Yamal d'onejar la bandera palestina durant la rua de celebració del títol de Lliga.
0: Sí, sí, clar, aquesta divisió que feies ara, que segurament que hi ha casos de tot, evidentment, però aquesta divisió que feies ara potser hi va quedar allò posada en qüestió, eh? A veure, comencem, si et sembla bé, per la reacció que hi ha hagut a Israel. Com s'ha viscut el gest de Lamine?
21: Doncs mira, ens ho han definit directament com si hagués estat una autèntica bomba. El periodista esportiu israelià amb qui hem parlat, que és Uri Levi, de fet ens ha explicat que molts aficionats del país s'han endut una decepció enorme, perquè en el seu imaginari encara recorden una imatge de Messi al mur de les Lamentacions en una visita del Barça l'any 2013. Però és que, clar, ha plogut molt des d'aleshores.
22: Barça, después de Messi, se busca una nueva cara para representar el club también por la fuera, a lugares como en Israel. Y Lamine es esta cara. Y si esta cara se mueve la bandera de Palestina, es muy duro.
21: Clar, el que explica Uri Levi és que la majoria d'aficionats israelians identifiquen la bandera de Palestina amb el 7 d'octubre i amb un perill per la subsistència dels jueus i de l'estat d'Israel. I en aquest sentit, a Israel n'hi ha que acusen Lamine de postureig, de no saber ben bé què és el que significa el que ha fet, però d'altres comencen a entendre que l'opinió del crac blaugrana era en realitat compartida per molts dels presents de Barcelona.
22: La població se comença a entender esa realitat. Que, bueno, podemos apoyar Barcelona, però probablement la majoria del vestuari no se apoya a Israel.
21: Aquí Levi posa una mica de sentit comú, però és que fins i tot hem arribat a veure alguns aficionats penjant vídeos a xarxes, tallant amb tisores la samarreta del 10 blaugrana i llançant-la a la paperera, que a més no són samarretes barates ni molt menys. El missatge que adjuntaven era molt clar: amb el meu país no s'hi juga.
0: Vaja, doncs així és com respira Israel, podríem dir, i a Palestina, com ho han viscut?
21: Doncs imagina, tot el contrari. De fet, podríem dir que el gest de Lamin obre un escenari d'esperança també pels palestins, perquè és que fins ara pràcticament han estat orfes d'ambaixadors globals en el món de l'esport. Tenim el cas de Kyrie Irving, el jugador de l'NBA dels Dallas Mavericks, però en el món del futbol, tal com ens ha recordat el periodista esportiu amb qui hem parlat, el palestí Basil Migdadi, clar, ens diu que Lamin, en comparació a d'altres estrelles, com per exemple un dels referents àrabs, el jugador del Liverpool, Mohamed Salah, ha anat molt més enllà.
2: Yo no he visto que un Mohamed Salah o un otro estrella árabe que ha hecho, que Lamin ha hecho, el público en general querían ver estrellas, pero querían ver estrellas que tienen una personalidad y que son auténticos.
21: De fet, el que ens ha comentat aquest periodista esportiu palestí, Basil Migdadi, és que ell també pensa que aquesta manera de ser de Lamine Yamal, de jugar una mica sense por, de ser jove, també influeix en aquesta capacitat que ha tingut per posicionar-se d'aquesta manera. I en aquest sentit, podríem dir que hem sortit aquí fora aquesta tarda a veure uns nens que jugaven a futbol aquí a Jerusalem Est, i t'he dit que Jerusalem Est és un feu madridista, però el nom de Lamine Yamal ja comença a causar furor, perquè és que, clar, no és gens habitual trobar un futbolista que tant dins com fora del camp s'expressi sense por.
0: Doncs sí, mira, aquesta joventut també s'hi ha referit una mica a Hansi Flick avui quan ha comentat aquestes paraules. S'ha sobreentès també que li ha recomanat no mullar-se d'aquesta manera. El futbol és futbol, però ja sabem que també moltes vegades és molt més que futbol i que té un poder de mobilització molt important, i ahir, efectivament, una de les imatges va ser aquesta, Lamine Yamal, a l'autobús aquest descobert amb la bandera de Palestina. Moltíssimes gràcies, Jordi Brascó, per haver-nos atès en directe al Catalunya Nit una vegada més.
21: Un plaer, com sempre.
0: Bona nit.
20: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
6: Cinc minuts i arribarem a 11:15 de la nit pel que fa a la crònica internacional, més enllà d'aquesta crònica i mirada tan particular que ens acaba d'apropar en Jordi Brascó. Ens fixem un dia més en el president dels Estats Units, Donald Trump, que diu que, novament, té sota control la situació a l'Iran i que no necessita l'ajuda del líder xinès Xi Jinping per posar fi en aquest conflicte. Abans de marxar al país asiàtic, que visitarà dijous i divendres d'aquesta setmana, el mandatari de la Casa Blanca ha parlat amb la premsa sobre les qüestions que abordarà amb el president de la Xina, Ignasi Abad. Bona nit.
3: Bona nit. Sí, Trump diu que parlarà de moltes coses amb Xi Jinping, però sobretot de comerç.
4: Tenim moltes coses per parlar amb el president Xi, i no diria que l'Iran en sigui una, perquè tenim la situació molt controlada. O arribem a un acord o seran destruïts, així que d'una manera o altra guanyarem. Amb el president Xi parlarem de moltes coses diferents, però sobretot de comerç.
3: Molt optimista, per tant, Trump, abans de començar aquest viatge. El president nord-americà treu ferro també a la mala dada de la inflació publicada avui. A l'abril els preus van pujar 6 dècimes als Estats Units. Això situa la seva taxa interanual d'inflació al 3,8%, que és la xifra més alta en 3 anys. Trump creu que és un fenomen passatger i diu que els ciutadans nord-americans ja assumeixen, ja entenen d'alguna manera quins són els costos d'aquesta guerra.
4: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
3: Per cert, que la guerra a l'Orient Mitjà dels Estats Units ja ha costat 29.000 milions de dòlars. És la xifra que ha posat avui sobre la taula el Pentàgon en una compareixença al Congrés nord-americà. A l'Orient Mitjà, a més, Kuwait ha anunciat avui la detenció de 4 persones vinculades als guardians de la Revolució Islàmica, qui acusen de voler cometre atemptats terroristes. I, d'altra banda, Israel ha enviat bateries antiaèries als Emirats Àrabs Units, un dels principals aliats dels Estats Units, perquè es defensin millor dels atacs que reben de l'Iran quan hi ha escaramusses entre els dos països.
6: Gràcies, Ignasi.

0: Quedar o marxar? Aquesta, quedar-se o marxar, aquesta és una mica la qüestió ara mateix. El primer ministre britànic Keir Starmer desafia les veus laboristes que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern. Enmig d'una guerra oberta, el partit, després de la desfeta electoral de la setmana passada, quatre alts càrrecs han abandonat ja l'executiu. Com a resposta als crítics, 110 diputats laboristes han signat una carta de suport al primer ministre. Anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Starmer ha resistit un dia més com a primer ministre, però el caos dins del Partit Laborista no s'atura. En el Consell de Ministres d'aquest dimarts, Keir Starmer ha dit als seus ministres que està decidit a continuar perquè canviar de lideratge a mitja legislatura portaria inestabilitat. El ministre de Treball, Pat McFadden, ho ha confirmat a l'acabar la reunió.
2: Continua amb la seva feina, com ha de ser, com la gent espera que faci.
1: Starmer ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo, però per ara el procés no ha començat. David Lammy és el viceprimer ministre.
3: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
1: Ara per ara, però, encara que Starmer fes un hipotètic pas al costat, no hi ha cap candidat de consens per substituir-lo. La divisió dins del partit és notable. D'una banda, més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer, però de l'altra, una norantena demanen que dimiteixi. A més, hi ha hagut un degoteig de dimissions de càrrecs ministerials després de demanar sense èxit que Starmer marxi. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute al Regne Unit fins a nivells que no es veien des de fa força anys i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Jugar amb el lideratge del país no surt de franc.
4: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:45 de la nit. La Comissió Europea ha fet un pas molt discutit, convidant a Brussel·les una delegació del govern talibà a l'Afganistan. La Comissió Europea no reconeix formalment el règim islamista, però sí que hi vol negociar la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. Això, tot i que a l'Afganistan hi ha una violació sistemàtica dels drets humans. És un pas que no ha agradat gens a algun unes de les entitats socials que treballen justament amb persones refugiades d'aquell país. Bruno Forte Amiras, Brussel·les, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Què és el que vol? Què és el que busca exactament Europa amb això?
5: Doncs tot això forma part d'aquesta política migratòria més restrictiva que està desplegant últimament el club comunitari. La comissió, que ve a ser el govern de la Unió Europea, es justifica dient que actua a petició d'una majoria de països. Volen agilitzar la deportació d'Afganistan que visquin en situació irregular o que siguin un risc per a la seguretat, ho ha dit el portaveu de la comissió, Marcus Lammert.
6: Els estats membres van demanar a la comissió que coordinés aquests contactes tècnics per retornar afganesos que no tinguin dret a quedar-se a la Unió Europea i que suposin una amenaça per a la seguretat.
5: Crítiques, en canvi, per part de les ONGs de drets humans i de la comunitat afganesa. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa, de anuncia a Catalunya Ràdio que els talibans s'acarnissen amb els deportats.
7: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
5: I també critica les converses que Brussel·les manté amb el règim islamista.
7: Estem força preocupats per això i creiem que qualsevol interacció legitima automàticament un règim molt brutal i molt violent contra la població de l'Afganistan.
5: Però la Comissió Europea ho nega.
6: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
5: I assegura que ja hi ha hagut una trobada entre una delegació europea i una dels talibans per parlar del retorn d'immigrants.
4: Molt bé, gràcies, Bruno. Bona nit.
5: Adéu, gràcies.
4: Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem una decisió que ha pres avui el Tribunal Suprem sobre els treballadors i com s'han de vincular en qualsevol dels casos els treballadors a l'administració pública. És una decisió per un cas concret, però compte perquè ha establert doctrina. De seguida ens ho explica en Rafael de Ribot.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
11: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
12: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
13: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
12: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
14: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
12: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
16: Catalunya migdia.
17: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
16: Amb Òscar Fernández.
18: Cada dia a les dues.
17: I a partir de les tres...
18: L'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
17: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
19: La nit dels ignorants s'hereda.
20: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
19: Pot arribar a travessar oceans.
21: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
19: Veu com creixen els seus oients màgics.
22: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
19: I posa la pell de gallina.
23: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
23: I és que m'heu posat la pell de gallina.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
16: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 5 minuts de 11:15. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos, encara que vagin encadenant contractes, si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
1: Doncs sí, és un nou pronunciament que fixa doctrina i en el que el Suprem dictamina que només es pot convertir en fixo l'empleat temporal que hagi superat prèviament una prova d'accés, s'hagi quedat sense plaça i per això encadenar contractes temporals. Per tant, recordem-ho, prèviament s'ha de superar una prova d'accés, s'ha de quedar sense plaça i això ha estat el detonant d'aquest fet que s'hagin encadenat aquests contactes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, aclareix que la sentència no afecta els interins.
2: No és extrapolable ni a funcionaris, interins funcionaris, ni interins estatutaris, per entendre'ns, són els funcionaris de sanitat, els metges, infermeres, tot això, que són personal funcionari estatutari, que se'n diu perquè tenen un estatut propi, ni personal laboral temporal que no tingui aquest tipus de sentència que l'hagin declarat com indefinida no fijo.
1: Doncs gaire segura que aquesta figura, indefinit no fixa, és pràcticament inexistent a la Generalitat.
2: No és fijo perquè no ha passat unes opos. És una figura estranya que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
1: Per als que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar els treballadors i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o a la Seguretat Social perquè obrin un expedient sancionador. Aquesta nova sentència arriba només unes setmanes després del dictamen del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que apuntava que l'abús de la temporalitat a l'estat espanyol no es compensava degudament.
0: Gràcies, Rafael.
3: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat. En el seu informe final, remarca que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i també a l'estranger procedents de la corrupció política. Els 7 fills de l'expresident Jordi Pujol s'enfronten ara a una petició de pena d'entre 8 i 29 anys de presó. Ens ho explica l'enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetller. Bona nit.
4: Hola, bona nit. El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
5: El anàlisi del cas Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
4: Si s'ha estafat Hisenda, ha dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans.
5: Este proceso no ataca a Cataluña, sino pretende lo contrario, defender a todos aquellos ciudadanos catalanes, tanto los nacidos en Cataluña como los que vinieron de fuera.
4: No es jutja el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, però diu Bermejo que hi ha vincles.
5: En la declaración que hizo el señor Jordi Pujol, Ferrusola reconoció de forma sincera ante el interrogatorio que es cierto que prestó aval a través de las cuentas de Andorra, porque se lo pidió que fue tesorero de Convergencia Democrática, el señor Carles Torrent.
4: La família Pujol va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenien a Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona.
5: Las cuentas se llenan y luego se reparten. ¿Quién las reparte? La senyora Marta Ferrusola Llado.
4: L'advocacia de l'Estat ha negat que els delictes pels quals se'l jutja hagin prescrit i ha subratllat que moltes de les suposades feines del fill gran de l'expresident eren fictícies.

0: La Fiscalia i la família d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell, demanen 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia, principal investigat pels delictes d'assassinat i detenció il·legal. Les acusacions proposen deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, que és Xavier Jiménez. Mataró, Marta Vallès, bona nit.
1: Hola, bona nit. Les acusacions consideren que Santi La Iglesia va participar activament en tots o en alguns dels actes que van acabar amb la mort de la jove mataronina. Per això demanen per ell una pena de 20 anys de presó per assassinat i 6 més per detenció il·legal. Segons el seu relat, Helena Jubany va anar al pis que la Iglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. L'escrit apunta que la matinada del 2 de desembre una o diverses persones la van drogar, la van pujar al terrat de l'edifici i la van llançar al buit. Tant Fiscalia com Acusació Particular també demanen indemnitzar els pares i els germans de la víctima. Coincideixen a voler deixar fora de la causa provisionalment Xavi Jiménez perquè hi ha indicis que el vinculen amb els anònims que va rebre Helena Jubany, però no amb la participació directa en el crim. Demanen també que s'obri el judici oral amb jurat popular. Montse Careta, que era a la presó per aquest cas, es va suïcidar el maig de 2002. Santi La Iglesia va ingressar a la presó per primer cop el novembre de l'any passat, després que a l'estiu es va reobrir la causa. Des de gener d'aquest any està en llibertat provisional amb mesures cautelars.
2: Segurament recordareu aquest moment que es va produir al Parlament ara fa tan sols unes setmanes.
3: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Nayat, de Esquerra Republicana, decide no votar, pues oiga, no pasa nada. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
2: Són aquestes amenaces que llançava el diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada republicana Najat Driouech. Doncs bé, la mesa va demanar un informe per veure si hi havia recorregut legal per amonestar d'alguna manera el diputat de Vox, tot i que, veient el rebombori que havien agafat aquestes declaracions, a la seva manera va exposar una disculpa pública si algú s'havia sentit ofès per aquest comentari. Finalment, els lletrats del Parlament, després de dies de mirar-s'ho, veuen poc marge per portar a la justícia aquestes amenaces. Àlex Giralt Robert.
4: En un esborrany, els serveis jurídics de la cambra consideren que la inviolabilitat parlamentària i la llibertat d'expressió emparen les paraules del dirigent ultra. Malgrat que va demanar perdó, l'òrgan, presidit per Josep Rull, va engegar la maquinària legal en considerar que Terrades havia creuat totes les línies vermelles, a més d'activar els tràmits per sancionar-lo. La mesa, per cert, també ha elevat a la comissió que s'encarrega de castigar els diputats que vulneren el codi de conducta la també representant de Vox, Júlia Calvet, que ja té un altre cas obert. Aquesta vegada, a petició del PSC, demanen que se l'expedienti per haver carregat contra una compareixença al Parlament de l'Associació Joventut Àfrica Negra.

0: El riu Ter a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, supera el llindar d'alerta per les pluges.
1: A hores d'ara, segons l'Agència Catalana de l'Aigua, el seu cabal és de 37,9 metres cúbics per segon, molt més que el llindar que tenia al migdia, que era de 9 metres cúbics per segon. Per això, l'ACA demana precaució i que ningú s'acosti a la llera. L'alcalde de Molló, també el Ripollès, Pep Coma, ha retret a Protecció Civil que els hagi fet arribar massa tard l'alerta sobre el llindar del riu Ter en aquesta zona.
2: L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització de migrants.
1: A partir de demà, els residents a la ciutat sense padró també podran demanar papers a la Fira de Montjuïc. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona assegura que aquest és un procés molt complex. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del col·legi.
3: I haguéssim agraït de dir, escolti, si vostè no té l'empadronament, li servirà el certificat de transport que digui que vostè ha tingut un passe mensual aquests mesos, o el carnet de la biblioteca, o les assistències al metge, etc. Tot això són coses que nosaltres estem demanant quan no hi ha un certificat d'empadronament o inclús havent-hi un certificat d'empadronament per assegurar el bon resultat de l'expedient.
0: Nou Ero a Catalunya. L'empresa Quality Espresso vol tancar la producció a la zona franca.
1: L'empresa de màquines i molinets de cafè ho justifica amb l'argument de seguir sent competitiva, però Comissions Obreres denuncia que es tracta d'una estratègia per deslocalitzar la producció de Barcelona. L'Ero afectaria tot el personal de l'àrea de fabricació, on treballen la majoria dels 117 treballadors de la plantilla. Malgrat aquest anunci, encara no se sap quants acomiadaments es volen fer. Òscar Perea és president del comitè d'empresa.
4: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
2: Les infermeres es manifesten per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
1: Ho han fet avui a les quatre capitals, coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria. Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hagin d'assumir més necessitats sanitàries, però cobrant el mateix. Ho ha denunciat David Oliver, del sindicat SATSE a Girona.
5: Tot això doncs ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Però això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
1: Diu que la falta de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina.
0: Tres quarts d'onze, Leo Messi...

0: El jugador l'associmi Edificio Rostower, que ja és propietària d'altres edificis, hotels i restaurants. Es preveu que les galeries ara es converteixin en oficines per a grans empreses. Les galeries Via Wagner, ubicades al costat del Turó Parc, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, tenen 4.000 metres quadrats i una terrassa. Es troben en estat d'abandonament des que van tancar l'any 1993 per la falta de negocis i les desavinences entre els diferents propietaris de la norantena de locals que hi ha. Una empresa d'inversió els ha anat comprant un per un fins a tenir el control de les instal·lacions i és la que ara les ha venut a Messi.
1: A mesura que s'apropa el 9 i el 10 de juny, els dies que el Papa Lleó XIV serà a Barcelona, anem sabent més i més detalls de com serà aquesta visita. Avui un de ben particular de detall hem conegut. Resulta que el Papa tindrà el dia 10 de juny a la Sagrada Família un bastó inspirat en Gaudí i que haurà estat finançat per ciutadans de Reus, Riudoms i també Tarragona. La fèrula està carregada de símbols gaudinians i interpreta justament la torre de Jesucrist que el pontífex inaugurarà coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Tarragona, Coia Ballester.
2: Segons ha pogut saber 3Cat Info, ciutadans del territori d'origen de Gaudí financien un bastó, una fèrula papal, perquè Lleó XIV la faci servir durant la missa que farà la Sagrada Família. Del disseny se n'ha encarregat Joan Serramià, escultor i joier, que ja ha dissenyat dues escultures de l'arquitecte. Serramià explica a 3Cat Info com serà aquest bastó.
3: A la part superior porta una interpretació de la creu de Jesucrist que hi ha a la Sagrada Família, que és la creu aquesta gaudiniana que va inventar Gaudí, que es veu dels quatre costats. Després, més avall, aquesta creu estarà subjectada amb una peça de plata amb formes de la façana del naixement.
2: La fèrula té molts detalls, com incrustacions de pedres originals del mas que la família tenia a Riudoms, o el pal del bastó, que té fustes dels cinc continents. Joan Serramià regala el disseny i els materials els posa al territori d'origen de Gaudí, és a dir, ciutadans de Reus, Riudoms, Tarragona i ara s'hi han afegit feligresos de la Sagrada Família. L'obsequi estarà fet. Faltarà que el papa l'esculli el dia de la missa a Barcelona.
3: Aquest té el seu bàcul. Ara aquí es trobarà amb un bàcul nou que no hi comptava. Però bueno, ara ja aquestes alçades del Vaticà ja ho saben. Serà una cosa més informal, que si ho accepta serà una decisió personal del Sant Pare.
2: El bastó representa els dos mons de Gaudí i està pensat per ser utilitzat just el dia que el papa farà una ofrena a la tomba de l'arquitecte.
4: Catalunya nit. Catalunya ràdio.
5: Tu me jugeras pas. Mais non, jamais. Depuis quelques temps, je vois une médium.
6: Comment s'appelait l'être cher?
5: Irène.
6: J'entends quelqu'un murmurer un prénom.
5: Quel prénom?
6: Antoine?
5: Hein?
7: La intel·ligència artificial i el debat entre art i política han acaparat l'atenció de les primeres hores del Festival de Cinema de Canes. Se n'ha parlat força a la roda de premsa del jurat de la 79a edició, que ha inaugurat una comèdia romàntica francesa en una gala en què s'ha entregat també la primera Palma d'Or honorífica. I tenim un enviat especial a Canes, és el Marc Garriga. Bona nit, Marc.
8: Bona nit.
7: Quines posicions has pogut copsar al voltant del debat entre art i política?
8: Doncs mira, per començar, Jane Fonda ha obert aquesta edició afirmant que el cinema sempre és un acte de resistència. Tot ve de la Berlinale, quan Wim Wenders va ser molt criticat per afirmar que el cinema havia de quedar-se al marge i no fer política. Unes paraules que el perseguiran per sempre. Hauria estat molt més fàcil que fes com el president del jurat de Canes, el cineasta sud-coreà Park Chan-wook.
9: No crec que la política i l'art vagin per separat. Seria estrany pensar que estan en conflicte. Només perquè una pel·lícula té un plantejament polític no se l'ha de considerar antiartística. I de la mateixa manera, si un film no es posiciona políticament, no se l'ha de menystenir. Encara que tingui un enfocament políticament brillant, si no és prou artística, serà propaganda. Per tant, mentre hi hagi sentit artístic, tenen un valor.
8: La prova, les dues primeres pel·lícules que s'han projectat aquí. La cinta inaugural, una comèdia sense pretensions, La Venus Electrique, molt entretinguda, i la còpia restaurada del Laberinto del Fauno que ha presentat el seu director Guillermo del Toro.
10: No podem canviar la història, però potser sí una mica. Malauradament, l'actualitat fa que aquesta pel·lícula sigui més pertinent que mai, perquè ens diuen que la resistència no serveix per a res i que l'art es pot fer amb una refotuda aplicació de mòbil. Ens enfrontem a coses molt bèsties, però com l'Ofèlia del Laberinto del Fauno, si podem deixar petjada, confrontar la nostra fe amb la seua, la nostra força amb la seua, encara hi ha esperança.
7: Doncs aquí un primer debat, cinema i política, i pel que fa a la intel·ligència artificial, l'abracen o la rebutgen?
8: Hi ha de tot.

0: Del Toro ha plorat al final de la projecció de la seva pel·lícula i s'ha acomiadat així del públic. This is
1: what això és el que les pel·lícules generen en nosaltres. Això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
0: Però abans, l'actriu Demi Moore, membre del jurat, no li tancava les portes a la IA.
2: La IA és aquí. Enfrontar-s'hi és entrar en una guerra que segur que perdrem. Per tant, si trobem la manera de treballar amb ella, aquest seria segurament el camí més intel·ligent per abordar el problema.
0: Gaza també ha estat present per voluntat d'un altre membre del jurat, el guionista de Ken Loach, Paul Laverty.
3: Javier Bardem, Mark Ruffalo, a la llista negra per les seves opinions i per oposar-se a l'assassinat de dones i nens a Gaza. Quina vergonya els que fan això a Hollywood.
0: I finalment Peter Jackson ha recollit la seva palma d'or honorífica, dient que ha estat una increïble sorpresa i un honor indescriptible.
4: Ya te imagino caminando por la pasarela. Voy a diseñar una colección especial para ti.
5: I el Teatre Romea de Barcelona recupera les amargues làgrimes de Petra von Kahn. És un dels grans clàssics del dramaturg i cineasta alemany Rainer Werner Fassbinder, sota la direcció de Raquel Camacho i amb un repartiment íntegrament femení. L'actriu madrilenya Anna Torrent encarna la protagonista d'aquesta tragèdia colpidora sobre les relacions de poder dins la parella. La Montse Mas ja l'ha vista, ha assistit a l'estrena.
6: Bona nit. Entre miralls, un jacuzzi i maniquins trencats, assistim a la caiguda de Petra von Kahn, una dissenyadora d'èxit que s'obsessiona per una jove model d'orígens humils fins a destruir-se. Un text de Fassbinder que ell mateix va dur al cinema el 1972 sobre com el control i l'opressió dins la parella no entén de gèneres ni classes socials. Hores abans de la funció, Anna Torrent, actriu de títols imprescindibles del cinema espanyol com El espíritu de la colmena o Tesis, definia la proposta d'intensa i pertorbadora i la distingia així de la pel·lícula original.
7: També la pel·lícula, aunque visualmente era muy bella y muy delicada, o sea, como hizo Fassbinder, pero era bello el exterior, pero por dentro había un destrozo y una violencia y Raquel ya todo eso ya lo pone también en el exterior, así lo veo yo, ¿no?
6: En canvi, alguns espectadors han trobat a faltar encara més intensitat dramàtica.
8: Bé, però mancat una mica d'intensitat, correcte, sense més, i una mica reduïda respecte a la pel·lícula. Molt escenari, molta música, però una miqueta més de drama, que ha estat bé, no?
9: I jo recordo que era més intens, que hi havia més escenes, que hi havia més conflicte, més cosa, no? Però bueno.
6: Les amargues làgrimes de Petra von Kahn es podrà veure al Romea en la recta final de la seva gira estatal fins al 24 de maig.
10: Doncs queden 6 minuts per arribar a les 11. Avui és un dia en què el món esportiu l'acapara una persona. De moment saludem el David Ubach. Bona nit.
11: Bona nit.
10: I ara ja sí, escoltem-lo a ell. Ha fet una compareixença Florentino Pérez, el president del Real Madrid, que no estava prevista, i déu-n'hi-do. Ha parlat, per exemple, del cas Negreira.
12: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
11: Hem triat aquest extracte de Florentino Pérez, però vaja, n'hi havia per triar i remenar. Sí, sí. La compareixença de premsa d'avui convocada d'urgència aquest migdia. No ha decebut ni de bon tros. Singular, per dir-ho d'alguna manera, perquè d'entrada Florentino Pérez, doncs, això, que ha aprofitat per carregar contra el Barça pel cas Negreira. Diu que el club està preparant un dossier d'unes 500 pàgines que demostraria la compra d'àrbitres per part del Barça, que espera també reacció a banda del que pugui passar en el curs legal, també en el curs esportiu per part de la UEFA. El Barça ha reaccionat una estona més tard en un comunicat breu però concís del Barça. Diu que de moment estan estudiant emprendre accions legals per aquestes declaracions de Florentino Pérez, doncs acusant el Barça novament pel cas Negreira. Ho ha aprofitat el màxim dirigent blanc avui.
5: Doncs aquest és un extracte. Hem de dir que a partir de les 11 i amb conversa amb Sebas Guim també, que és el nostre company a Madrid, analitzarem una mica l'impacte que això té, perquè d'on surt, no, també una mica aquesta queixa tan explícita que ha fet Florentino Pérez. Hi ha hagut també algun comentari molt masclista també per subratllar-ho, sí, sí, el sentirem, sí, també després, però el que dèiem, no, que en fi, ha convocat eleccions
10: i ha carregat contra els mitjans de
5: comunicació. Contra els mitjons de Madrid.
11: Sí, els mitjans per atacar-lo de manera organitzada, assegurat.
12: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
11: Ara ho dèieu, que ha convocat eleccions Florentino Pérez, per tant, descarta la dimissió, òbviament, perquè es presentarà a la reelecció i ha convidat aquells que acusa de treballar a l'ombra de manera coordinada amb els mitjans de Madrid per atacar-lo a presentar-se i desbancar-lo del mandat blanc. Això, a grans trets, és el que ha donat de si aquesta compareixença de Florentino Pérez, que també ha tingut moments, molt qüestionables, amb atacs a una periodista en concret del diari ABC, sí, a qui ha qualificat de no tenir-ne ni idea de futbol pel fet de ser dona. També ha demanat que li preguntés una noia que hi havia en lloc d'altres periodistes, a qui ha qualificat de lletjos, en tota broma, però
5: fora de tot, totalment. Lloc.
11: És a dir, una compareixença que comunicativament és molt qüestionable.
5: I abans també hem parlat de l'altre tema del dia, que és, sens dubte, l'impacte de la imatge de Lamine Yamal ahir amb la rua de celebració de la Lliga per part del Barça amb la bandera palestina. Hansi Flick avui, en aquesta prèvia de l'Alavés-Barça, que ara en parlarem, ha donat la seva impressió sobre aquest fet, sobre el fet que Lamine Yamal portés la bandera de Palestina.
13: Crec que molts entrenadors estarien contents amb un contracte de 3, 4 o 5 anys. Amb el Barça és bo limitar-ho. Aniré fins al 2028 i després ja ho veurem. Si tot va bé, seguirem... A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes...
11: Implica, d'altra banda, a més de comentar així el fet de la bandera palestina, i s'ha de parlar amb Yamal, ha afegit que, ha deixat verbalitzat que ampliarà contracte amb el Barça fins al 2028 i una temporada més opcional.
10: Merci, David. Fins demà.
11: Fins demà, vosaltres.

0: Amb la cançó que va escollir ahir, la Gemma Puig ho va clavar i estic convençut que amb aquesta farà el mateix.
1: Tot i que no ens sumem ni per on va la pista.
0: No, ara mateix no.
1: Molt bé, ens ho dirà ella, no?
0: Segur que sí. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Liz Eriksen que es diu Les, perquè demà tindrem menys ruixats. En tindrem, però no com avui. Avui hem tingut tota aquesta línia d'inestabilitat, de tempesta, calamar-se, que ha anat escombrant, podríem dir, totes les comarques, sobretot aquest sector del litoral i perlitoral central, però també cap a les comarques del nord-est. Encara en queda alguna d'una mica activa, però sí que clarament a la baixa. Demà tindrem una mica el mateix, però menys ruixats. Al matí, un ambient un pèl més fresc, amb boires matinals, amb ruixats que repetiran a partir del migdia, però sí que quedaran molt més restringits cap al Pirineu, Prepirineu i cap al nord-est. Encara, però, hi hauran avisos d'intensitat en aquest sector, entre la Garrotxa, la Selva, el Gironès. Per tant, alguns d'aquests ruixats encara poden descarregar amb intensitat, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i refrescarà una miqueta més. Demà baixa una mica més la temperatura, es notarà sobretot cap a comarques interiors.
0: Doncs si ha de ploure, que plogui bé.
1: Sí, sobretot. Exacte. Això, no? Que no faci mal i ja està. Això molt bé. Mateix. Gràcies, Gemma. Bona nit.
0: Bona nit.
2: Bona nit.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dimarts 12 de maig del 2026, dia de vaga per als docents de les escoles i instituts públics de tot Catalunya. El primer de tres, els altres dos estan previstos per dimecres 27 de maig i pel divendres 5 de juny, dies als quals caldrà afegir-hi les jornades d'aturada territorial i una nova jornada de vaga de les educadores de les escoles Bressol, les invisibilitzades, com ens deia la Míriam Roig fa uns dies, prevista pel dimecres de la setmana que ve, 20 de maig. Com saben, la convocatòria està impulsada fonamentalment pel sindicat USTEC i entre les reivindicacions hi ha recuperar el poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat a les aules, així com eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. I tot plegat arriba a la recta final de curs i amb el rerefons recurrent del nivell de l'alumnat. En uns moments en parlem amb una professora del Benaprés, la Tarín Pagès. I ahir, després d'estar molts anys aterrat en els calaixos, es va tornar a parlar del tren orbital. Recorden el tren orbital, el que anava de Vilanova a Mataró, passant per Vilafranca i sense passar per Barcelona, i que també es podia agafar des de Sitges, des d'una estació anomenada Sitges Llevant, situada en un indret proper al pàrquing de l'Aquàtic? Total, que fa 16 anys, 16, que la Generalitat n'ha aprovat el projecte, que va actualitzar l'any 2024 i que ara ha aparegut com un dels elements de la negociació entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ho va anunciar fa dies a Sabadell. Si hem d'arribar a un acord pressupostari, hi ha d'haver un compromís amb el tren orbital. Això sí, diuen els diaris que tot plegat pot valer a l'entorn de 5.000 milions d'euros, o sigui que n'hi ha per estona. Cal esperar que per abans estigui resolt el drama quotidià de Rodalies. Però avui, entre altres coses, els explicarem aquest assumpte del tren orbital i d'aquella estació anomenada Sitges Llevant.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: A Sitges hi havia Sitges Llevant i a Vilanova hi havia tres estacions més, a més de l'estació de Vilafranca. Però vaja, que d'alguna manera amb aquest assumpte de la línia orbital, diguem-ne que podíem agafar el tren a Sitges i plantificar-nos en tren a Vilafranca del Penedès. I la gent de Vilafranca, òbviament, venir fins a Sitges, quelcom que, diguem-ne, que fa molts anys, potser els autobusos ho han resolt una mica, però que fa molts anys més d'un hagués volgut. Bé, avui que a la tercera hora de programa una conversa molt interessant, molt, ens sembla que s'ho podran passar molt bé, perquè en Pitu Valera entrevistarà a quatre exjugadors de la Blanca que en el seu moment, com diu Santi Terraza en la crònica de l'Eco d'aquesta setmana, van formar part d'un Dream Team. El Dream Team de la Blanca Subur, que fa 40 anys va pujar a Nacional entrenat per Vicenç Riempau, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea. Estaran en aquesta taula a la tercera hora de programa per parlar amb en Pitu d'aquest moment tan excepcional que va viure el futbol sitgetà. Bé, doncs, després, tot això avui que s'ha fet clar a les 6 i 6 minuts i el sol ha sortit a les 6 i 37, el sol es pondrà a les 9 i un minut i es farà fosc a les 9 i 32. El dia s'allargarà 2 minuts i 4 segons, tindrem 14 hores i 23 minuts de llum solar i 9 hores i 36 minuts de foscor. Vinga, saben que estem en la Setmana de l'Esport i les activitats de la Setmana de l'Esport capitalitzen l'agenda d'avui. A la piscina municipal, a 11:15 del matí, tenen ioga i a les 7 de la tarda, aquafitness. Això, la piscina municipal. Al camp de futbol d'Aiguadols, la Unió Esportiva Sitges fa jornada de portes obertes avui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre per tots aquells que vulguin jugar a futbol a partir del mes de setembre. Portes obertes que organitza la Unió Esportiva Sitges, tots els seus equips, òbviament, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 al camp de futbol d'Aiguadols, una altra de les activitats de la Setmana de l'Esport. I avui a les 6 de la tarda, al Parc del Rocà, una activitat de taller de marxa nòrdica, dirigida a totes les edats per aprendre la tècnica de la marxa nòrdica. Saben que és aquella marxa en la qual els pals esdevenen un estri fonamental. Al Parc del Rocà, avui a partir de les 6 de la tarda, a veure si el temps acompanya, que diuen que la tarda ha de ser una tarda així una mica complicada, però en qualsevol cas, la convocatòria prevista a les 6 al Parc del Rocà, taller de marxa nòrdica. Més activitats a l'agenda d'avui. A 6:15 de la tarda, una que té relació amb el mes del comerç just que se celebra a Sitges. Avui a 6:15 de la tarda, a la plaça de Catalunya, i en col·laboració amb la Biblioteca Roig i Reventós, hi haurà una hora del conte especial titulada La revolta de les samarretes, a càrrec de la pallassa Trafalgar. Què explica aquest conte? Explica bàsicament una història vinculada amb el comerç just i sobretot amb la manufactura d'una peça de roba tan popular com poden ser les samarretes. Per tant, és un conte que proposa reflexió sobre l'origen de la roba i les condicions laborals de la indústria tèxtil. Això serà 6:15 de la tarda, en aquest cas a la plaça de Catalunya, i després hi haurà una mostra de productes de comerç just i xocolatada per tothom, que organitza Sitges Solidari. Per tant, en aquest mes del comerç just que se celebra a Sitges amb activitats de sensibilització i consum responsable, que organitza Sitges Solidari amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges i, en el cas d'avui, amb la col·laboració de la Biblioteca Roig i Reventós, l'hora del conte a 6:15 de la tarda, la revolta de les samarretes a càrrec de la pallassa Trafalgar i després aquesta mostra de productes de comerç just i xocolatada per tothom. Avui que continuen les jornades de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall. Dimarts 12 de maig, a partir de les 6 i fins a les 7, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants de 6 anys. Infants que el curs que ve, el curs 2026-2027, cursaran primer de primària. Per tant, recordar-los avui, dimarts 12 de maig, de 6 a 7, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants de 6 anys, i abans, de 5 a 6, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants d'entre 4 i 5 anys, infants que el curs que ve cursaran I4 o I5. Per tant, ho poso en ordre, perquè ho he dit, diguem-ne, amb ordre invertit. Primer, a partir de les 5, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants d'entre 4 i 5 anys, i de 6 a 7, sessió oberta de música i moviment per a famílies amb infants de 6 anys. A les 5, pels nanos de 4 i 5 anys, i a les 6, pels nanos de 6 anys. Continua oberta, i ho tornem a recordar perquè el dijous finalitza el termini, continua oberta la inscripció per les estades esportives del 2026, fins aquest dijous 14 de maig. Per tant, pares i mares, al web de l'Ajuntament de Sitges, a sitges.cat, trobareu tota la informació i també la possibilitat d'inscriure els vostres fills a les estades esportives. Hi ha 4 torns que començaran el dilluns 29 de juny. El primer del 29 de juny al 3 de juliol, el segon del 6 al 10 de juliol, el tercer del 13 al 17 de juliol i el quart torn del 20 al 24 de juliol. Fins aquest dijous 14 de maig està obert el període d'inscripcions per les estades esportives. I recordar, que no cal recordar-ho perquè segurament els pares i les mares avui ja ho tenen ben present, que estem en dia de vaga d'educació a tot Catalunya. Hi haurà manifestació a Barcelona, després en parlarem de tot plegat, però avui vaga d'educació. Precisament la tertúlia es veurà, una de les tertulianes es veu afectada precisament per això, no? Doncs les àvies que avui poden, avis i àvies, família, poden tenir un dia, diguem-ne, relativament ocupat per aquest assumpte de la vaga d'educació, que òbviament avui també comparteixen les escoles i els instituts sitgetans. Anem a fer un repàs a l'agenda que ens queda per aquesta setmana, una agenda ben atapeïda d'actes. Demà, a partir de les 6 de la tarda, al Miramar es presentarà la 23a edició de la Festa per una Societat Inclusiva. aquesta festa per una societat inclusiva que tindrà lloc el dissabte 23 de maig a la plaça de Catalunya. Per tant, una festa que ja forma part, diguem-ne, del calendari comarcal de celebracions i, com ens diu el lema en el pòster, per una societat inclusiva, la inclusió escolar, laboral i social de les persones amb discapacitat és un dret i també un guany per tothom. En parlarem els propers dies de la festa de la societat inclusiva i, sobretot, com estem des d'aquest punt de vista, des del punt de vista de la inclusió. Avui, però, el que els comentem és que demà, dimecres 13 de maig, es farà la presentació pública de la Festa per una Societat Inclusiva al Miramar a partir de les 6 de la tarda. Demà dimecres també, als qui els agradi l'òpera, en aquest cas l'Òpera El Prado arribarà dimecres i no dijous. Lucia di Lammermoor, l'òpera prevista, òpera de Gaetano Donizetti, en aquest cas, demà dimecres, al Prado. Lucia di Lammermoor, demà dimecres i passat demà dijous, que l'Institut of the Arts Barcelona presenta l'espectacle Converge 2026, un espectacle que aplega tot un seguit de coreografies contemporànies de coreògrafs reconeguts internacionalment. L'espectacle el dia 14, dijous 14, a partir de 4:45 de la tarda i a les 8, hi ha dues sessions, dijous 14, 4:45 de la tarda i a les 8, i el divendres dia 15, a 4:45 de la tarda i a les 8. Converge 2026, espectacle de l'Institut of the Arts Barcelona, dijous i divendres. Ara que els dijous s'han convertit en una mena de nous divendres, perquè el dijous a Sitges, en les darreres setmanes, ve carregadíssim d'actes. Aquest dijous n'hi ha una bona colla, més dels de divendres. Ara dijous s'ha convertit en un dia també ple d'actes. Aquest dijous 14 de maig, els que estiguin interessats en tot el que és el debat de l'habitatge, i sobretot a Sitges, aquest dijous 14 de maig, a partir de 5:45, a l'Espai Jove, una xerrada sobre els ajuts a l'habitatge. Aquest dijous 14 de maig a 5:45. Aquest dijous 14 de maig a l'Escorxador, 6:45 de la tarda. Avui en parlarem amb una responsable de Càritas, el Penedès Garraf, un debat sobre el sensellarisme, les persones sense llar. 14 de maig, dijous, a l'Escorxador, a partir de 6:45 de la tarda, la projecció del documental produït per voluntaris i voluntaris joves de Càritas, 13 veus, una realitat, el sensellarisme, i després una taula rodona sobre aquesta problemàtica social tan potent dels nostres dies. El dijous 14 de maig, a 6:45 a l'Escorxador. El dijous 14 de maig, que a Sitges vindrà el president Quim Torra en un acte que organitza l'Assemblea de Sitges-Ribes, el Consell de la República de Sitges i la Plataforma per la Llengua. Si la llengua falla, fallarà tot. Conferència del president de la Generalitat, Quim Torra, a la sala d'actes del Retiro, a partir de les 7 de la tarda, aquest dijous. I també el dijous, que com els deia més el nou divendres, també el dijous a partir de les 9, al Prado, dijous de Prado, amb l'estand-up de David Cepo, No cruces los brazos, el show més viral de David Cepo, còmic de naixement i, com ens diu la nota de premsa, influencer per sorpresa, que s'ha convertit en la nova sensació a les xarxes socials gràcies a la seva espontaneïtat i proximitat. La cita, aquest dijous a les 9, al Prado, No cruces los brazos, David Cepo, no recomanat per menors de 14 anys, és un humor per adults. En aquest cas, a les 9 del vespre d'aquest dijous, al Prado. Estàvem a dijous, el divendres, per tots aquells que ja s'ho vulguin apuntar, a l'auditori de l'edifici Miramar, a partir de les 6 de la tarda, llibre de Joan Santacana, Cuba i els catalans, de botiguers en Agrés. Es farà la presentació d'aquest llibre aquest divendres 15 de maig a partir de les 6 de la tarda a l'auditori de l'edifici Miramar, Cuba i els catalans, de botiguers en Agrés. Això serà el divendres 15 de maig, a les 6. El divendres 15 de maig a 6:45, una altra presentació de llibre, en aquest cas a la Biblioteca Santiago Rusiñol, xerrada sobre Antonio Machado. Antonio Machado, humanista i poeta, reedició renovada d'una conferència prohibida a càrrec de Miquel Millà, catedràtic de secundària, especialista en Antonio Machado, modernisme i a la generació del 98. Presentarà i moderarà Andreu Bosch, professor de literatura catalana. Miquel Millà i Andreu Bosch parlaran sobre l'evolució personal i artística d'Antonio Machado. Això serà aquest divendres 15 de maig a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Aquest divendres 15 de maig, també en el marc de la Setmana de l'Esport, Núria Piques, muntanyera, una referència dins del món de les curses de muntanya, Núria Piques, en aquest cas a l'Escorxador, a partir de les 7 de la tarda, l'Escorxador, conferència de Núria Piques, ara o mai. Núria Piques, que serà a Sitges el dissabte també, 16 de maig, perquè la conferència es farà el divendres 15 de maig, el dissabte dia 16, a partir de les 8, hi haurà un entrenament especial amb Núria Piques als Jardins de Terramar. Per tant, Núria Piques, conferència, divendres 15 de maig a les 7, a l'Escorxador, i entrenament dissabte 16 de maig a les 8 del matí als Jardins de Terramar. Organitza Sitges Trail amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges. El divendres, també per qui s'ho vulgui apuntar, aquest cap de setmana és cap de setmana de sardanes, perquè aquest divendres, concert de primavera, Rosa de les Roses, a partir de les 8 del vespre, als Jardins del Retiro, amb la Cobla Maricel, el tenor Andreu Miret, amb la direcció musical de Francesc Gregori i presentat per David Puertas. Això serà el divendres 15 de maig als Jardins del Retiro a partir de les 8 del vespre. I en relació a l'activitat sardanista, hem parlat de divendres, bé, doncs, el diumenge 17 de maig a Can Fals, l'Aplec de la Sardana amb les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Aquest divendres, concert de primavera, Rosa de les Roses, als Jardins del Retiro a partir de les 8 del vespre, i el diumenge dia 17, a Can Fals, l'Aplec de la Sardana amb les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. No hem acabat l'agenda encara d'aquesta setmana, eh? Com poden adonar-se'n, és una agenda llarga, llarguíssima. Estàvem divendres, el dissabte 16 de maig, a la cantina del Retiro a partir de 8:45, Chichi Valdés, música cubana, aquest dissabte 16 de maig, i el diumenge 17 de maig, a part de les activitats de la setmana de l'esport i també d'altres activitats com l'Aplec de la Sardana, el diumenge 17 de maig, l'associació Dau Ferrat organitza Juguem Plegats contra l'ELA. I en aquest cas és una jornada d'homenatge en memòria de Luis Destrés, el fundador de la botiga Doctor Game de Sitges. El van tenir, a Luis Destrés, precisament, estem parlant de molt de temps, òbviament, Luis Destrés va morir, però ell ens va explicar com estava vivint la malaltia, com estava vivint l'ELA. La nota de premsa de l'associació ja ens diu que en Luis va ser una persona molt estimada dins de la nostra associació i considerem que aquesta iniciativa és una manera sincera d'homenatjar la seva trajectòria i passió donant suport a una causa que el va afectar directament. Aquesta jornada es durà a terme amb la col·laboració de la Fundació Miquel Valls, així com de l'Associació d'Afectats per l'ELA a Catalunya. L'horari, perquè és una jornada per jugar, el Retiro, a partir de les 11 del matí fins les 8 del vespre del diumenge, entrada lliure per aquesta jornada, com els dèiem, Juguem Plegats per l'ELA, a partir de les 11 del matí d'aquest diumenge i fins a les 8 del vespre als Jardins del Retiro. Hi haurà jocs de rol, ludoteca, sorteig solidari, wargames, novetats editorials, rols ocults i molt més. Ho organitza, com els dèiem, l'associació Dau Ferrat, tot plegat, aquest diumenge 17 de maig.

I recordar-los també que continuen obertes les activitats del Fotomaig. 11 espais expositius en aquest Fotomaig del 2026. El grup d'estudis sitgetans, l'Estudi Vidal, el Centre Cultural Miramar, la Biblioteca Santiago Rossinyol, el Club Nàutic de Sitges, la Societat Recreativa El Retiro, el Prado, la Capella de la Fundació Ave Maria, el Mercat, la Fundació de l'Hospital de Sant Joan i l'Estadi de Futbol de la Unió Esportiva Sitges durant tota aquesta setmana. Hi haurà, dins de les activitats del Fotomaig, el proper dissabte, una conferència a la Fundació Ave Maria, una conferència amb la fotògrafa protagonista de l'exposició de la Fundació Ave Maria, La vocació de tenir cura, una mostra fotogràfica destinada a explicar la feina de la Fundació Ave Maria. Doncs hi haurà una conferència de la fotògrafa vilanovina Àngels Ferrer per explicar tot el que fa referència a aquesta mostra que es pot veure a la capella de la Fundació. Nou i 21 minuts, de moment esperàvem poder parlar amb Tanim Pagès, professora de l'Institut Joan Ramon Benaprés, però no està sent possible. En qualsevol cas, ho recordem, avui hi ha vaga convocada en aquest cas pel sindicat USTEC, una vaga que posa sobre la taula la recuperació del poder adquisitiu del professorat, incrementar la inversió educativa per reduir ràtios i millorar l'atenció a la diversitat de les aules, eliminar la sobrecàrrega burocràtica i revisar els currículums actuals comptant amb el professorat. Hi haurà més vagues. Aquesta d'avui, 12 de maig, en tindrà dues més. A tot Catalunya, el 27 de maig, el dimecres 27 de maig i el 5 de juny. Això pel que fa referència, com els dèiem, a les escoles i instituts públics de Catalunya. Pel que fa referència a les llars d'infants, les educadores de les escoles Bressol tornaran a fer vaga el proper 20 de maig, el dimecres de la setmana que ve. En el seu moment en vàrem parlar amb la Míriam Roig la setmana passada arran de la vaga, doncs tornaran a fer vaga el dimecres de la setmana que ve. Però els dèiem a l'inici del programa, que és notícia també, aquest acord, La Vanguardia ho plantifica a la primera pàgina, sembla que està a punt ja d'aconseguir-se un acord pel pressupost de la Generalitat 2026 entre el PSC i Esquerra Republicana. I dins d'aquest acord hi ha l'assumpte del quart cinturó ferroviari, del que en el seu moment es va denominar línia orbital, i a Sitges se'n va parlar en el seu moment, estàvem encara, perquè se n'adonguin de com són les coses, estàvem encara en època de l'alcalde Baiget, en la segona legislatura de Jordi Baiget. Aquesta línia orbital que permetria connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró passant per Vilafranca del Penedès i Granollers, sense passar per Barcelona, o sigui, una línia que passés pel darrere de Barcelona, per dir-ho així. El projecte el va aprovar la Generalitat l'any 2010, es va actualitzar el 2024 i comptava amb un total de 39 estacions, 23 de les quals serien noves. Aquestes estacions, pel que fa referència a Sitges, se n'incorporava una que era Sitges Llevant, que estava situada, en aquest cas, pels voltants del pàrquing de l'Aquàtic Paradís, del que havia estat l'Aquàtic Paradís. Allà, en principi, s'establia una estació denominada Sitges Llevant, i a Vilanova se n'afegien tres més. A part de l'estació de Vilanova, s'afegia a l'estació de Vilanova Oest, de Vilanova Centre i de Vilanova Est. Què permetia aquests ramals de Sitges i Vilanova? Bé, doncs que des de Sitges anéssim als Camils, una estació de tren, Sant Pere de Riba, Sant Camil, estació de tren, Sant Pere de Riba, Sant Camil, estació de tren a Canyelles i estació de tren que ens portava fins a Vilafranca. Per tant, en la línia orbital estava contemplat, repetim, una estació de tren a Sitges, a la zona de l'Aquàtic Paradís, i a través d'aquest ramal vostès podien anar a Vilanova, si volguessin, per aquest ramal, però a Vilanova ja hi podem anar. Però el cas és que, com els dèiem, hi havia previst una estació Sant Pere de Ribes, Sant Camil, i una altra estació Canyelles, i de Canyelles cap a Vilafranca, és a dir, que podien anar
de Sitges a Vilafranca i, òbviament, un cop a Vilafranca, a Martorell, Terrassa, Sabadell, Santa Perpètua, Parets del Vallès, Montmeló, Granollers, és a dir, tot el que és la conurbació urbana, com els dèiem, sense tocar Barcelona. Tot això per darrere Barcelona. Bé, el cas és que en el seu moment d'aquest assumpte se'n va parlar i fins i tot de les afectacions que podia tenir a Sitges. Va haver un cert debat, però és clar, després tot això va quedar a su mort, perquè no en va parlar ningú més, entre altres coses, perquè valia un capital. I continua costant un capital, eh? El diari Ara, la informació que oferia ahir sobre el particular, deia que el projecte tindria un cost d'entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria d'invertir en bona part l'Estat. Però ara la línia orbital torna a ser notícia perquè ha estat motiu de la negociació entre Partit Socialista i Esquerra Republicana per al pressupost de la Generalitat d'aquest 2026. O sigui que si el pressupost s'aprova i si aquest acord es materialitza, és probable que, més de la reforma dels túnels a Garraf, de la construcció d'aquest tercer túnel, tornem a parlar de la línia orbital, d'aquesta línia que connectaria Sitges amb Vilafranca i que tindria una estació als Camils i que tindria una estació a Canyelles. La Junta de Govern Local celebrada ahir va aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Servei Català de Trànsit per redactar el Pla de Seguretat Vial de Sitges, Mobilitat i Policia Local, que busca consolidar un model de mobilitat segur i reduir la sinistralitat de la vila. També es va aprovar l'adjudicació del contracte de redacció del projecte d'implantació d'una escala i d'un ascensor per accedir a la coberta verda de l'escola Maria Usó. Saben que l'escola Maria Usó ha incorporat un projecte i l'està materialitzant, està feta aquesta coberta verda de l'escola Maria Usó, i ara, evidentment, falta l'escala i l'ascensor d'accés. En aquest cas, aquesta actuació té un pressupost de 9.700 euros. I com els comentàvem, per altra banda, la Junta de Govern Local va aprovar aquest conveni de col·laboració entre l'Ajuntament, el Servei Català de Trànsit, per redactar el Pla de Seguretat Vial de Sitges, Mobilitat i Policia Local. Aquest pla busca consolidar un model de mobilitat segur, sostenible i responsable, definint les línies d'actuació per reduir els accidents de trànsit, promoure la seguretat dels usuaris de la via i fomentar un comportament responsable entre conductors, ciclistes i vianants. Gairebé 10:15. Anem més d'hora avui, òbviament, perquè no hem tingut l'oportunitat de poder parlar d'aquesta vaga dels docents. No es pensin que a vegades, per parlar de la situació de l'ensenyament i de l'educació, tot és més difícil del que sembla, eh? Sembla com a vegades com si piquéssim, però bé, en fi, la vida és... Sí? Calla. Ara que perdia l'esperança ha tornat, i d'aquí uns moments esperem poder parlar amb la Tarim Pagès, com els diguem, professora de l'Institut Joan Ramon Benaprés, professora de Geografia i Història. Anem per parlar d'aquesta jornada de vaga que avui capitalitza també titulars dels diaris, no només per les afectacions, sinó a l'ara hi ha una entrevista amb la portaveu nacional de l'USTEC, amb Iolanda Segura. Saben que l'USTEC és el sindicat que havia quedat en el seu moment exclòs de les negociacions en Comissions Obreres i UGT i que ha fet valer el seu posicionament a l'entorn d'aquest assumpte, i per tant també és una de les veus que més s'estan escoltant aquests dies. El diari Ara, que l'entrevisten, ha fet un titular en 400 euros mensuals. Podríem parlar d'aixecar la protesta, diu la portaveu nacional de l'USTEC, Iolanda Segura. Per tant, esperem poder parlar d'aquí uns moments amb la Tarim Pagès i a veure si... No. Saps què? Deixem-ho córrer, perquè, és clar, no podem estar així fent esperar tothom. Què tenim per avui, després del repàs dels principals titulars dels diaris? Amb en Pitu Valera i amb la Carola Fernández, la nostra tertúlia de cada dimarts, amb l'Helena Ferrer, la Loreto Mirall i en Josep Maria Matas. I després, com els comentàvem, dos temes que un està protagonista i l'altre serà protagonista aquesta setmana. La Carola Fernández conversarà amb Raquel Avilés,
cap de l'àrea social de Càritas, al Garraf Penedès, perquè aquest dijous dia 14, a les 7 a l'Escorxador, hi ha aquest acte en què es projectarà el documental 13 veus, una realitat, el sensellarisme, i en aquest cas la moderadora d'aquesta taula rodona serà la Raquel Avilés, com els dèiem, cap de l'àrea social de Càritas. Hem de parlar, per tant, del sensellarisme, d'aquest problema social, de com es viu des de Càritas, després de la tertúlia, i per acabar el programa, el que els comentàvem a l'inici, aquesta xerrada que mantindrà en Pitu Valera, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea, quatre dels jugadors que varen formar part d'aquell equip de la Blanca que fa 40 anys va arribar a categoria nacional, entrenat per Vicenç Riampau, l'entrenador que després entrenaria el primer equip de la Unió Esportiva Sitges. Per tant, serà una conversa, sens dubte, interessant la que mantindrà

0: t'has passat d'un cantó a l'altre.
1: Tinc al damunt d'una tauleta un llibre que és de l'autoritat del mestre Sant Marina, que, i el tinc, i cada cop que passo me'l miro.
0: Ah, ja
1: sort, perquè me'l vaig llegir, el vaig apuntar, però encara el tinc allà a sobre. Sí, l'autoritat de Marina, jo el recomanaria a tothom el pròxim dia, ja portaré exactament el nom. El recomanaria als pares
2: però és que de fet la societat, el concepte d'autoritat
1: és un filòsof,
2: tampoc,
1: és a partir d'un
2: també, tampoc existeix, no, tampoc l'apliquem.
0: Sí, també s'ha perdut, sí. S'ha perdut.
2: L'autoritat que té a veure amb el respecte, eh?
0: Exacte.
2: Per tant, diguem-ne, si no hi ha respecte és difícil que hi hagi autoritat.
1: Bueno, és que l'altre dia també això que dius dels nens, clar, n'hi ha una que encara està dintre aquell període que es mora ganes de tenir un telèfon mòbil,
0: sí. Ah, bueno,
1: i que
0: sí.
1: No, això. I vaig dir, el telèfon mòbil no és el problema, el telèfon mòbil sou vosaltres, que sou massa petits fins que no sapigueu respectar molt. Què vol dir respectar el pròxim? No podeu tenir telèfon mòbil. Dic, que trobes normal que tu no que una noia de, o un noi de 18 anys encara no li donin permís per portar un tràiler per l'autopista, que ho trobes molt normal? Dic, ja no carnet de moto, això, dic un tràiler, doncs és un tràiler.
0: Esclar, però es troben amb un voltant.
1: El mòbil és un tràiler.
0: Es troben amb un voltant, clar, que tothom, el meu net ara ha fet 15 anys
1: és
0: i li ha regalat el mòbil, 15.
1: I de maduresa, no és problema de mecànic.
3: No és problema
1: mecànic.
3: D'edat, és problema de la maduresa de la persona.
0: Ara mòbil que té 15 anys i no té xarxes socials. Perquè, clar, havia arribat un moment...
2: El mòbil estrictament per comunicar.
0: Per trucar, perquè havia arribat un moment que arribava a casa a l'hora que li donava la gana i quan li deien alguna cosa, no, com que no tinc mòbil... Ah. Encara ho feia.
3: Aquesta és l'eina d'avui en
2: no,
3: dia.
2: No hem perdut la capacitat de ser espavilats quan ens convé.
4: Espavilats, hi ha nanos de 6 anys que saben el mòbil millor que jo.
0: És que ho saben, els que no tenen... Els que no en tenen també ho saben, eh?
3: Sí.
4: El saben fer anar millor que jo.
2: Sí. Perquè la resposta és bona, eh?
0: Sí.
2: Ah, com que no tinc mòbil...
0: No tinc mòbil.
4: És bo.
0: I sa mare diu, és que no puc quedar amb els amics. Diu, home, que m'escriguin a mi. Diu, sí, tu creus que jo tinc que escriure a la meva mare? I li vaig dir,
4: Martí, en saben.
0: Tu haguessis fet el mateix.
2: Sí, evidentment.
4: En saben.
2: Que la mare faci de manager no va.
0: Aguantar la pressió social fins als 15 anys no tenir mòbil ha costat horror.
3: Sí.
0: Jo que
2: aguantar fins als 15 anys, eh?
0: Clar,
1: és que...
3: Jo els tinc de 12 anys, els dos grans, el de mon fill i el de ma filla tenen la mateixa edat, 12 anys, i la feinada que hi ha.
0: Clar, no, és molt...
3: La feinada que hi ha, perquè...
0: Sí. Hem de quedar, hem de fer un treball, què?
3: O tot, lo típic, no? Els altres entenen. Bueno,
0: clar,
3: els altres...
0: Sí, però tu no.
1: El que hem... molts aspectes tota la vida.
2: El que hem fet tota la vida, eh?
3: Sí.
2: Els altres entenen.
1: Passa que ara l'eina és molt sofisticada.
2: A la classe...
4: Jo vull una moto...
2: A la classe tothom en té.
3: Sí.
2: Abans, molt abans, perquè ara fa riure això, eh? Abans que la pugna era qui tenia televisor a casa.
1: Clar. Sí, també.
2: I qui li deixaven veure determinades hores.
3: Sí, fins a quina hora, no? Fins a quina hora podia
1: veure la tele. I que només els caps de setmana.
2: I ara tot fa riure.
3: Ara tot fa riure.
1: No, és que la televisió ha quedat desbancada.
0: Exacte. Vosaltres no en teníeu de televisió.
1: No.
0: La meva filla tampoc en té, ara, amb els tres nens. No té televisió.
1: I jo no els hi fa cap falta, perquè tenen els mòbils.
3: Tenen, però no l'engeguen.
0: Els ordenadors.
2: I no ha semblat que ningú hagi crescut traumatitzat, eh?
0: No.
1: Bueno, fora de les tortugues, niña. Que jo estem...
3: Les tortugues ninja.
1: Que eren les meves enemigues.
2: Però el cas és que avui els mestres, les educadores i els educadors són una vegada més protagonistes i els canvis de currículums i els canvis de matèries i a un nivell dels alumnes, tot això s'ha ficat dins un olla.
4: Si no ha canviat, jo coneixia el departament i el departament era una casa barrets. Si no ha canviat. I si comences per dalt així,
1: home, la tossuderia en aquest moment de l'1 dels sindicats, això és una tossuderia tant de persones que no tenen ni punyetera idea, com pots, tot un col·lectiu que t'estan buscant unes línies sindicals tan dignes com poden ser les altres, i no, senyor, perquè aquests són els que paguem nosaltres, no? Aquests són els que estem els que els tenim domesticats, aquells estan per domesticar.
0: Amb
1: això estan posant de peus a la galleda. Després hi ha moltes altres coses que s'haurien de discutir, que ja és el que...
0: Sí, clar, és que
1: s'haurien de discutir. Però no és el moment, en aquest moment, de discutir-ho.
0: De reestructurar.

0: poder des del principi, perquè clar, és una altra realitat que poder s'ha de reestructurar d'una altra manera.
1: I no l'hem preguntat a la Terín ni als professors, perquè potser era el debat dels professors, és que ara hauríem d'estar, jo que sé, amb el debat de què fer, com ens va dir un professor fa dies, amb la intel·ligència artificial a les aules.
2: Ui, això és un altre tema,
0: Això s'han de formar.
1: Perquè mentre estem en tot això...
3: El que s'ha de formar és tothom.
1: Mentre estem en tot això,
0: però ells molt.
1: Mentre estem en tot això, hi ha treballs fets, hi ha professors que la feina és seva per poder
3: discernir
2: si el que és i el que no és.
1: I això ja està aquí.
3: Encara es pot fer perquè no està prou adelantat als mecanismes.
1: Però d'aquí dos dies
0: no es podrà controlar.
1: D'aquí dos dies, mentre encara estarem així,
0: ja no es podrà controlar.
1: I aquest, ens deia un professor, si hauria de ser aquest el debat ara ja.
0: I tu ensenya't
1: tots els altres, ja els hauríem de tenir assumits.
2: Superats.
1: Els estructurals haurien d'estar assumits i ara hauríem d'estar amb això, perquè el món
2: va
1: per aquí. I molts nois i noies de 14, 13, 15 agafen les eines d'intel·ligència artificial i
2: pam.
1: I estem parlant encara d'això. Estem parlant encara d'això perquè no s'ha resolt.
0: I tant, sense... Però les dades...
4: Sí, la saben fer funcionar bé i
3: també ho saben multiplicar.
4: Però
3: no necessiten memoritzar-les.
0: Però no ho necessites.
3: Perquè agafen la màquina de calcular i ja ho saben.
1: Però una cosa és el que diuen, Josep Maria. Se sap fer anar, però el criteri
0: de discernir no el tenen.
1: Diguem-ne que ha de venir per un altre camí.
4: Sí, home.
0: Clar.
3: Jo el que m'interessa és que sàpiga multiplicar i què vol dir, i l'apliquin.
0: És que no cal, perquè vull dir, no ho faran mai més.
1: Però...
2: I l'altre dia que vas tenir també de la de les guarderies de les llars d'infants, les ràtios de les llars d'infants.
1: Oi.
2: Molt fort, eh?
1: Una educadora per 13 criatures d'entre 1 i 2 anys.
2: D'entre 1 i 2 anys.
0: Que s'han de canviar un...
2: I 8 de 0 a 1,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ara no me'n recordo quina ràtio és exactament, però una ràtio és d'aquelles que dius, què pot fer una educadora?
2: No, és que aviam...
1: I no cal tenir criatures, perquè tots hem tingut un any o dos, i a casa ens deien...
0: I tu els tens a casa esteus,
2: i
0: vas de boli...
2: La feinada que hi ha...
1: El concepte que ens va deixar la Míriam Roig de invisibilitzades
0: és veritat.
1: Ens va quedar molt, perquè quan vam tenir el divendres en Roman Pérez, el psicòleg clínic, i va parlar del paper de la formació entre els 0 i els 3 anys, des del punt de vista polític, social, el paper de les educadores del 0 i 3, tot el que vulguis, i quan arriba un moment doncs tenen el que tenen i es mouen amb què es mouen. Ai. Amb un conveni que paga el que paga, amb unes responsabilitats enormes.
4: Molt bé.
0: Perquè a qualsevol nen li pot agafar una cosa
4: molt.
1: I com ens deia la Míriam, invisibilitzades, perquè també dins d'aquesta protesta col·lectiva les educadores no hi són. Estan en un altre registre i aquest any ha estat el primer cop en la història que des del punt de vista estatal s'ha fet una vaga d'educadores de 0 a 3 anys, perquè no apareix mai, com que no és un ensenyament reglat.
2: Clar.
1: Doncs ja hi som.
0: És una bona part. Tenen molta
3: responsabilitat. S'hauria de pensar com...
1: Aquesta paradoxa tan gran,
0: Hi ha nens que els costa molt integrar-se, molt. I aquells els han de deixar plorar per anar-se.
2: Clar,
0: per
2: veure
0: què han de fer. No sabes que allà plora.
1: Doncs és una conversa que també...
2: No pots estar per tots, alhora.
1: També ens va cridar molt l'atenció aquesta conversa.
2: Sí, a mi molt. A més, com que en tinc una d'aquesta edat...
1: Sí.
2: Jo quan la tinc és una i mare de Déu...
3: No has d'estar parella i punto.
0: Però jo
2: parella i ja està.
0: Però
2: és que la que et descuides ja t'ha pujat a sobre la taula,
0: Clar, però
3: és que...
0: Un de meu de caure...
1: És que ho hem fet tots, això.
2: I ha posat
1: els dits a l'endoll. Però ara els endolls estan més protegits.
0: Un dels meus es va tirar i es va trencar el braç. I jo em vigilava, I quan vaig arribar per agafar-li, no hi vaig ser temps, Barrabàs. I es va trencar el braç. Imagina que això li passa a la guarderia. Perquè podria passar. Llavors, llavoren... I mira, i a mi se'm va trencar el braç, que vols que et digui.
2: Passa.
1: Els debats dels extrems de la vida, Llars d'infants, llars d'avis.
0: Llars d'avis.
2: Otra.
3: Ara amb Joan Manuel Serrat canta una cançó que ja m'ha arribat.
0: Però és del 70, aquella cançó.
3: És igual, del 70.
0: És
3: igual. Sí, és igual.
1: Que fa 6 anys havia de canviar el món i que les llars d'avis no podien ser així perquè la pandèmia, perquè tot això. N'ha canviat alguna? Bé, no.
2: Vols dir?
3: Més no. Que res? Ah, no, canviat, no. Perquè hi ha una realitat també.
0: I aquí sí que hi ha unes quotes esgarrifoses, eh?
2: També.
0: Que fan que les famílies...
1: Clar.
2: També, també.
1: Clar. I com sí, es poden enfrontar això?
0: Com t'enfrontes això? Que és molt complicat, aquesta.
1: Molt, molt, molt. Jo dic que el principi i el final...
3: Jo, per a mi, em sembla que el que està fallant és el sistema capitalista de carregular la gent a l'època del treball, de fer-los i treure les tripes.
0: I que a vegades anem...
3: I a l'hora de criança, si és criança, criem bé. I a l'hora d'acompanyar, quan això, acompanyem bé. Potser ens hauríem de plantejar... altres maneres d'entendre la vida.
0: Perquè el capitalisme és més ferotge, que... cada vegada.
1: Sí, però, bueno, però que...
3: perquè se li dona. El drac, quan més se li donava, més volia. Sí. Fins que va arribar a ficar-se inclús amb els éssers humans, o que no sabem reinterpretar llegendes.
1: Aquest verb que has deixat anar, que ara no s'utilitza massa, però això de l'acompanyar.
2: Sí.
1: Acompanyar. I us ho diem perquè nosaltres ens trobem gent pel carrer i diu, m'acompanyeu. Què és això d'acompanyar? Doncs bé, és terapèutic, acompanyar, el verb acompanyar.
3: Sí, acompanyar.
1: Sentir-se acompanyat.
2: Sí, sí.
1: Que no té, allò estrictament, no és una qüestió de diners, ni és una qüestió...
2: No,
1: sentir-se acompanyat. Que algú està pendent de tu en algun moment.
2: De tu, tot el moment. Sí, sí. Sí,
1: i com diu la Loreto, estem dins una roda en què
3: aquí no sé... Potser aquest començament de vagues potser haurien de ser... altres coses.
1: Bé, aquesta reflexió que deixava també la tenim, clar, no serveix de massa, no serveix de massa comparar el sou de professor amb els qui, perquè és clar, com que tothom té un sou precaritzat, o una gran majoria, aleshores, clar, no fas mai la comparació.
3: Això a vegades també diuen la gent, home, però ells...
1: És pervers.
3: És molt pervers.
1: És molt pervers.
3: Perquè el que és pervers és que tu hagis de treure aquest argument.
1: Com que s'ha desvaloritzat tot, aleshores agafem...
2: Clar, sí. Sí, sí.
1: No, complex.
3: Sí, bueno, ja hi ha filòsofs i pensadors que estan parlant, perquè ningú els hi fa cas.
0: Clar, que ningú els hi fa cas, perquè li impera el diner.
3: O sigui que ara acabem de fer...
0: I aquesta cosa que
5: de les feministes...
3: Un manifest comunista.
0: Això del feminisme no és res més que... fer pensar que la dona es realitza treballant perquè volen que treballi. Perquè el bo...
3: A veure, s'ha pervertit.
0: S'ha pervertit. Perquè la cosa...
3: Tant el paper masculí com el femení.
0: Clar, diu, no, és que treballem, Bueno, però per què no pots tenir el teu temps a l'hora de criar?
3: Això dels 0-3 anys,
1: sí.
3: Jo crec que cadascú fes... Jo crec que si hi hagués la possibilitat de que
0: un d'ells
3: diu, la mare. Jo, on pare o mare, en quedem, però com tenim,
0: dos,
3: com a mínim, la nostra cotització continua.
0: A França hi és,
3: Sí.
0: Molts
3: I aquí a Espanya en poques hores.
0: A França hi és.
3: Jo em vaig aprofitar d'uns anys.
2: Tinc família a França i la meva cosina, vull dir... mentre va tindre els nens petits, ell es va quedar a casa.
3: I va continuar cotitzant.
2: Sí.
3: Clar.
2: Sí.
3: Sí.
1: Allò que dèiem dels conceptes...
0: Llavors els tens a casa i cap problema.
1: Allò que dèiem dels conceptes estructurals.
2: Fins a l'edat d'anar a l'escola...
0: Com a mínim,
1: sí.
0: Com a mínim 2 anys. Mira, ja tres.
2: És fins als 3.
0: Però 2?
2: Fins als 3.
4: L'escola comença als 3.
2: Als 3 anys. Fins als 3. Sí.
0: És que et necessiten molt a la mare.
3: I els 3 necessiten que a casa hi hagi algú perquè hi ha un constipat, perquè hi ha bronquiolitis, que has posat de moda.
0: La bronquiolitis. La boca, mano, pie...
3: La mononucleosi. Ojo, que pot arribar a ser mortal,
0: Bueno, llavors són bolos varios. Que diuen, per què no vas aquí?
1: Sí.
0: Bolos varios. Perquè...
3: Bueno, que no volen vacunar perquè són tan moderns que això de les vacunes
4: són dolentes. No, vacunen. No, beso, penso que ja han començat a vacunar. Sí, perquè hi ha gent que no vol, com aquests que no volen transfusions, doncs pues vale.
2: Bueno, bueno, això
3: és una altra història.
2: Això és una altra història,
3: vacunes,
2: sí.
3: És una història de cada dia,
2: les vacunes,
3: que s'hauria de pensar una mica.
1: 10:49. Per tant, esteu amb els mestres.
4: Sí.
3: Home, tu mateix.
4: Total.
0: Sí,
3: clar, amb els sindicats minoritaris. Per favor, deixeu-los parlar.
2: Deixeu-los parlar i escolteu-los.
3: I escolteu-los.
4: Però és que ara no deixen parlar els majoritaris.
2: Sí, ara no deixen parlar ningú.
4: Els majoritaris no deixen parlar. Els tecnos no deixen parlar i és majoritari.
0: Jo crec que tenen la idea de fer vaga, que nosaltres lo nuestro.
4: Han dit per la televisió aquest matí un comentari, jo no la miro, però avui he aprofitat.
1: És frase d'aquelles de d'allò, han dit per la televisió.
4: Sí, ho han dit.
1: Se dice.
4: És la comparació de com si ara els pressupostos ho pacteixin amb els Junts i que venessin els d'Esquerra de manera que apoyessin els pressupostos. No, no heu pactat amb els Junts.
2: Us arregleu.
4: Us arregleu amb els
2: Junts. Arregleu vosaltres.
4: I aquí ha fet amb l'Ustec i amb els altres, ha passat igual. Ha passat igual.
1: Veurem. Només és dimarts.
2: Només és dimarts,
1: sí. I el primer dia d'aquests tres dies de vaga. Etcètera, etcètera. Loreto, gràcies. Josep Maria, Vinyet, Helena. I abans d'acabar, una abraçada amb en Ricard Cols.
4: I tant,
3: sí,
4: no,
3: sí,
4: i tant.
3: Ara ho deia, vinga.
2: Sí, sí.
1: Una abraçada ben gran en Ricard.
2: Que recuperi, que recuperi.
0: Ai, felicitar la Carola, que es va casar.
2: Sí, ja l'he felicitat.
1: Vinga. És dona casada.
2: Dona casada.
0: Dona casada. Oh,
5: oh. És un altre estatus.
1: S'admeten comentaris, però off the record.
4: Off the record.
1: Vinga.

0: despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit.
1: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
0: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
2: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
4: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
3: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
4: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
3: D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
5: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Les 10:56, de seguida seguim per comentar, parlar breument d'un documental i d'una que parla d'una realitat que és el sensellarisme i que es podrà veure aquest dijous a l'Escorxador de mà de Càritas.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí.

0: 13 veus, una realitat. El sensellarisme és un documental produït per voluntàries i voluntaris joves de Càritas que dona veu a testimonis en situació de sensellarisme. Es projectarà aquest dijous 14 de maig a l'Escorxador, al Centre d'Arts Vives, al carrer Joan Maragall, a 6:45 de la tarda, i en acabar hi haurà una taula rodona precisament per parlar sobre aquesta realitat, el sensellarisme, i una taula rodona que comptarà amb testimonis reals, amb persones que han viscut doncs una realitat sovint invisible, per tant, històries que parlen de pèrdues, de soledat, de vulnerabilitat, però també de dignitat, d'acompanyament i d'esperança. Avui volem fer-ne 5 cèntims previs a aquest documental i aquesta jornada, aquesta taula rodona, amb la cap d'àrea social del territori de Garraf-Penedès de Càritas, Raquel Avilés. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Dijous hi ha aquesta cita amb aquest documental que han fet joves voluntaris, de Càritas?
1: Doncs sí.
0: Ui, et sentim fatal, Raquel. A veure si podem arreglar-ho això perquè no et sentim gens bé. No sé si és un tema de cobertura. Sí, és un tema de cobertura. A veure si et pots moure. I si no, tornarem a trucar. No, et sentim molt malament, Raquel. Anem a intentar-ho. Avui està sent un dia difícil, de connexions.
1: Avui.
0: Ara sí, Raquel, ara sí.
1: Ara sí.
0: Perfecte. Doncs mira, el carrer ens ha solucionat. Raquel,

0: un sostre és un lloc on ens aixopluguem única i exclusivament, no? Però una llar és el lloc on tenim la nostra intimitat, on tenim la nostra seguretat, no? On podem sentir l'espai nostre, no? Molt més enllà només de ser un aixopluc i quatre parets.
1: La majoria de la gent que té Càritas principalment són persones sense llar?
0: Són persones que tenen una situació d'habitatge, molta dificultat d'habitatge, això és cert, no? L'últim informe FOESA que vam presentar el 2025 ja ho apuntava, no? En aquests moments el tema laboral i l'habitatge és una de les principals dificultats que pateixen les persones ateses per Càritas.
1: I clar, que dèiem, dijous, més enllà del documental, hi haurà testimonis, no?, que entenc que explicaran la seva realitat. Entenc que són testimonis que han participat en aquest documental, alguna d'aquestes veus?
0: No, doncs participaran tres persones, però cap de les tres persones són persones que han participat en aquest documental. Nosaltres amb el documental el que vam voler reflectir són aquestes 13 situacions, no? Aquestes 13 realitats del sensellarisme, no? El que nosaltres intentem també és que les persones que ens acompanyen en la presentació i a les taules rodones del documental siguin persones properes, no? Que puguin explicar, bueno, doncs, com l'habitatge i com la llar els ha dificultat, però com també l'obtenir un habitatge i obtenir una llar els ha facilitat, no? I els ha permès promoure la seva vida.
1: Estem justament, t'encarregues d'un territori, no?, que és el territori de Garraf, i en concret Sitges, no?, que és un municipi doncs, amb un problema habitacional com arreu, és a dir, no som exclusiva ni som excepció de res, però és veritat que, diguem que, som un territori on els preus de l'habitatge estan absolutament inflats, l'accés a l'habitatge és molt complicat, fins i tot per gent que té doncs, salaris més o menys dignes, no? Entenc que doncs, hi ha tot un perfil de gent. No sé si és un territori especialment afectat per això, pel sensellarisme, precisament per això, per aquests problemes d'habitatge?
0: Home, jo no dic si especialment, perquè també hi ha una realitat, i és que les persones que no s'ho poden permetre, sigui d'una manera o sigui d'una altra, marxen del municipi.
1: D'acord.
0: Per tant, hi ha una realitat d'habitatge que no dona permès, no? Però la veritat és que els preus elevats d'habitatges, quan més elevats són i quan menys accés a habitatge que hi ha, més dificultats tenen les famílies per arribar a final de mes, no? I és famílies que, tot i tenir feina, aquesta feina no els hi permet cobrir totes les necessitats bàsiques, entre elles el tema de l'habitatge. I, per tant, es converteixes en famílies pobres.
1: Raquel, més enllà del paper que puguin tenir i que haurien de tenir les institucions efectivament en situacions d'aquestes de vulnerabilitat, més enllà del paper que puguin tenir institucions com a Càritas, què podem fer els ciutadans? És a dir, podem fer alguna cosa davant de, doncs, aquestes de persones, aquests individus, aquests ciutadans que veiem al carrer sense llar? Com hauríem de fer? Quina és la manera correcta d'actuar? Si és que hi ha una manera correcta d'actuar?
0: Home, nosaltres, de manera correcta, cadascú tindrà la seva, no? Però nosaltres el que promovem des de Càritas és no tombar, no mirar de cara a la persona, no tombar la mirada i ignorar, no? Quan nosaltres mirem a la persona, ens apropem, preguntem, nosaltres tenim més possibilitats de poder fer-hi alguna cosa. Les institucions estem per això, no? Les entitats estem precisament per això, per poder donar suport, per poder acompanyar, per poder acollir, no? Però és molt important que les persones, no? Les persones del carrer, les persones que passegem per les nostres viles, que no donem a l'esquena a les persones, no? Sinó que com a mínim les mirem i ens interessem de la seva situació.
1: No sé si treballeu amb xifres aquí al territori de persones sense llar.
0: Bueno, sabem les persones que tenim en situació amb habitatge deficient, que estan vivint en habitacions rellogades, que en són moltes i moltes i moltes, com ja t'he dit, no?
1: Moltes, bàsicament, però que estem parlant de què? De milers? De què estem parlant?
0: Home, depèn del territori que m'estiguis
1: aquí,
0: Garraf,
1: o Sitges en concret. No sé si tens aquesta dada. Aproximada, entenc que no serà una dada.
0: Ara mateix no la tinc aquesta dada, però la podríem tenir. I a més us convidem de que aquí res presentarem la memòria de Càritas i per tant les dades del 2025 les tindrem fresquetes.
1: Ho pregunto més enllà, ja sé que els periodistes tenim fama moltes vegades d'anar darrere les dades. Cert, és veritat. Però no era tant com per saber una xifra exacta, sinó per poder mostrar una realitat que moltes vegades, com bé dèiem abans, de vegades tenim tendència a no mirar, no? O no voler mirar de cara, doncs probablement perquè fa mal moltes vegades. És a dir, no dic que hi hagi una intencionalitat de negar, no? Però moltes vegades fa mal i no mirem, no? I no mirar de vegades és com negar. I de vegades una dada ens ajuda a donar-los que és una realitat

0: molt més propera i molt més extensa i del que fins i tot ens imaginem, no? en el nostre dia a dia, que no sé si també es tracta d'això, amb aquest documental i amb aquesta taula rodona, no? d'ensenyar de que això passa de que, i que això passa a gent molt més propera del que fins i tot podríem pensar.
1: Doncs sí, el documental pretén ser una eina de sensibilització, precisament per això, no? El que et deia al principi, no? El poder explicar que el sensellarisme va molt més enllà d'únicament les persones que viuen al carrer, que moltes vegades són les més visibles, són les més estigmatitzades, no? Però hi ha 12 categories més que no us les avanço, perquè si no, no vindreu a veure el documental, no? Molt més exceses i que també responen a la situació de sensellarisme.
0: De fet, al documental hi veuran veus com la de la Carla, la Ona, l'Edgar, la Ruth, la Duana, el Desiré, la Cadi, la Loli, l'Enric, 13 veus en total, i perquè ja hi ha trailers penjats, jo entenc que després aquest documental es podrà veure, es podrà estar, quedarà penjat en algun lloc?
1: Doncs mira, en principi el nostre compromís com a Càritas Jove és que fins a final d'any aquest documental no està penjat, no està en obert, precisament perquè el que nosaltres volem i potenciem és que es pugui presentar i que després pugui haver una taula rodona per poder sensibilitzar molt més a les persones que puguin venir a veure. En principi és una regla nou, a partir del 2027 estarà en obert i el tindrem penjat, però ara per ara volem que sigui una potent eina de sensibilització.
0: Doncs per tant, si el volen gaudir i veure a Sitges aquest dijous a 6:45 de la tarda al Centre d'Arts Vives a l'Escorxador, aquí Sitges, aquest documental 13 veus, i els avanço perquè el que sí que hi hem penjat són petits trailers, oi? D'aquest documental, allò perquè teasers, perquè ens podem fer una idea de per on va, i el que sí que es percep rapidíssimament amb alguns dels testimonis és que el perfil és variat i divers, hi ha dones, hi ha homes, no tots són immigrants, allò per aquella idea que pugui tenir molt la gent, de que tots són immigrants, no tothom ve una situació d'immigració, hi ha casos de casuístiques de tot tipus i a totes menes que en aquests trailers, amb aquests petits teasers, ja es poden d'alguna manera endevinar, no? Per tant, entenc que és no hi ha un perfil únic de persones sense llar.
1: No, les persones quan cauen en situació d'exclusió, no? I quan cau una situació de sensellarisme és perquè hi ha molts aspectes de la seva vida, doncs, que s'han anat trencant i dels que han patit diferents conseqüències, no? I per tant, és una realitat que ens pot afectar a tots i a totes en algun moment donat a la nostra vida.
0: Un documental fet per joves voluntaris de Càritas, que és important també el paper dels voluntaris tots nivells, Raquel?
1: Home, imprescindible. Tu pensa que nosaltres, Càritas General Sant Feliu, com a moltes altres Càritas diocesanes, no? La nostra proporció és quasi 900 persones voluntàries i poc més de 60 persones contractades. Per tant, la gran potència de la institució està en el voluntariat i en les persones voluntàries, no? Que són les que ens esperonen i el que ens han esperonat durant tants anys a tirar endavant la institució.
0: M'ha cridat l'atenció també que siguin joves voluntaris. Entenc que el moviment del voluntariat entre els joves també té tirada i d'alguna manera entenc que també mireu de fomentar-lo? És a dir, que no es redueixi el tema del voluntariat a un perfil de gent gran?
1: No, Càritas, estem oberts a que qualsevol persona de qualsevol edat pugui fer voluntariat, no? La realitat és que amb els joves, a vegades, amb les persones joves, per moment vital, no? No poden dedicar-hi el temps, no? O els horaris que els nostres serveis volen, no? I llavors, des del grup de Càritas Jove de Sant Feliu i d'altres diocesanes de Catalunya, el que es pretén és veure, no?, de quina manera aquests joves poden col·laborar i poden fer coses per la institució. I en el nostre cas, en la diocesa de Sant Feliu, el tema de sensibilització és el que centra bàsicament l'activitat de grup de Càritas Jove, a part de que joves individualment puguin fer voluntariat en diferents serveis de Càritas de la nostra diòcesi, per suposat.
0: Raquel Avilés, moltíssimes gràcies per atendre's. Ens trobem dijous a l'Escorxador a 6:45 de la tarda per veure aquest documental 13 veus, una realitat al sensellarisme, 13 veus, 13 realitats, 13 casos, 13 testimonis en relació a aquest concepte de sensellarisme, que com deia la Raquel, va molt més enllà del de tenir un sostre on dormir, on aixoplugar-se, va molt més enllà d'això. La casuística és diversa i en diferents categories fins i tot, i a més enllà del documental podran gaudir d'una taula rodona on entenc que podran endinsar-se i saber una mica més entorn aquesta idea, aquest concepte, aquesta realitat que és la del sensellarisme. Raquel Avilés, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: moltes gràcies a vosaltres i convidats a poder venir a veure el documental aquest dijous.
0: I estarem pendents, i estarem pendents també d'aquest anàlisi de dades que deies que publicaríeu, no?
1: Sí,
0: que
1: es diu... en breu presentem la memòria.
0: Exacte, de la memòria, sí, doncs sí. Estarem també pendents per poder-ne fer anàlisi. Gràcies, Raquel.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Un plaer, adéu-siau.
1: Que tingueu un bon dia.

0: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: selecció de futbolistes és encara recordada com una de les millors que ha tingut la Blanca al llarg dels seus més de 60 anys d'història. Ara que han passat 40 anys d'aquell històric moment, volem, ni que sigui durant una estoneta, recordar com es va viure amb aquell ascens i aquell títol que va arribar després d'una victòria al camp del Mollerussa el maig de 1987. Avui tenim la sort de compartir taula amb quatre jugadors que van formar part d'aquell gran juvenil de la Blanca, en Carles Montserrat, en Josep Serra, en Nacho Escobosa i en Cisco Egea. Senyors, bon dia a tots.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser-hi. Estic molt content de poder compartir aquesta estona amb tots vosaltres. I la primera pregunta que us haig de fer és òbvia. Quin record teniu d'aquella època, d'aquella etapa futbolística? Josep.
2: Pues és un record immillorable. Vull dir, van ser els nostres millors moments, almenys parlo per mi, però crec que en tots, bueno, uns moments en què vam disfrutar molt del, vam gaudir molt del futbol, i bueno, doncs el record, t'emociones quan penses en aquells moments. A vegades penso, ostres, si pogués tornar-ho a viure encara ho gaudiria més, ho disfrutaria cada moment, perquè llavors vas pensant en competir, en guanyar, i no te n'adones tant, no? Però ara, veient aquell grup de companys, d'amics que érem, potser m'hagués centrat menys en el resultat i més en això, en gaudir sí. d'aquell moment. Però de totes formes, diguéssim, el record és immillorable.
0: Nacho.
3: Es que al final forma parte de, es como acabar una etapa muy, muy potente. Es decir, nosotros cuatro jugábamos juntos desde los 9 años. Entonces, cuando el Cisco levantaba la cabeza con 16 años, nosotros 3 ya sabíamos lo que iba a pasar con la pelota. Y acabar de la manera que se acabó, dos ascensos consecutivos y dejar las cosas en el nivel más alto del fútbol, era como, no se puede pedir mucho más. Uh-huh. No fue fácil, pero fue muy divertido. Y ya te digo, era un proceso de gente que jugábamos juntos, pegados desde los 9 años.
0: Era como tancar un ciclo, ¿no?
3: Tal cual, Pitu, uh-huh. Tal cual, era eso. Era eso.
0: Cisco, ¿qué recordas de aquella etapa?
4: Bueno, muy buen día a tothom. Pues bueno, yo recordo, o sigui, ara em venen uns records molt, molt macos, ¿no? Perquè en els recursos que hi havia en aquella època, no? Camps de terra, les pilotes eren... Anaves a camps que les pilotes eren...
0: Més dures que les pedres.
4: Molt dures, bombos. El poder viatjar a Itàlia, com jo vaig estar-hi 3 vegades. A França, me'n recordo que una de les vegades que vam anar a Itàlia es va equivocar el xòfer i per anar a Roma vam trigar 28 hores. I, hòstia, ara ho recordo i va ser una època molt bonica de la meva vida, no? Uh-huh. I a part de tot, per el que ha dit el Nacho, no, també, nosaltres des de petits que ens coneixíem, anàvem junts, jo me'n recordo d'aquella època que no fallava ningú als entrenos. Era increïble, no? O sigui, era increïble, no? La afició que teníem, inclús acabar partits i quedar-te jugant quan érem infantils, et quedaves a jugar allà al camp de la Blanca.
0: Avui que es parla, perdona, Cisco, sí. Molt de fidelitzar, no? Sí. De que potser els futbolistes no fidelitzen tant o no estan tan fidelitzats amb els clubs. Sí. És interessant això que dius, no? Perquè abans potser sí que els jugadors estaven més lligats al club, en el bon sentit, eh?
4: Sí, sí, sí. I si un entrenador et manava el que sigui, ho feies i tothom creia, érem un grup d'amics. Érem un grup d'amics. Sempre hi ha cosetes.
0: Evidentment. Sí,
4: hi ha discussions tontes, no? Però arribar a coses greus, no. I jo me'n recordo aquella època molt maca. Inclús quan va arribar també el Xavi Escaig, el Ramon Rossell, va arribar gent de fora, van ser benvinguts. Vam crear un grup molt maca.
3: Mm. Però és el que decía el Pitu, també. O sea, lo que vino tenía mucho nivel a nivel de juego, mejoraba lo que había... Y se integraron rápido porque nosotros éramos de aquí, nos conocíamos muy bien y el entorno apetecía quedarse. Xavi, su segundo año de Xavi Escaig, el segundo año de juveniles, le vino a buscar la DAM para jugar en Nacional. Y el tipo dijo que no tenía nada que hacer en Nacional porque se iba a quedar jugando con sus amigos. Era un tío de Castelldefels. Sí, sí. Conoció primero a Josep, que fue el primer año de juvenil de Josep. Pero en su segundo año, que dijo, yo me quedo aquí. Nadie le obligaba a nada, pero el grupo tenía que ver con cosas que no solo era el fútbol. Y esa era la potencia. Apetecía estar entre esa gente.
2: Exacto, él lo comentaba esto. Aquí disfrutava. O sigui, aquí gaudia molt jugant a futbol, es va integrar molt bé amb el grup d'amics i bueno, s'ho passava molt bé.
0: Al final és com tot, no? És crear un entorn favorable, digue-li favorable, digue-li un entorn amigable, un entorn sa, no?
2: Sí,
0: no sé.
2: Sí, sí, exacte. Bueno, ho deia el Nacho. Deia dit des dels 9 anys, però jo crec que era fins i tot abans. Helado Sondina, antiguos alumnos, el restaurante Can Reixac.
0: Mare de Déu.
2: Aquí jugàvem tots.
3: Ja. L'escola esportiva.
2: L'escola esportiva.
0: Ah, l'escola esportiva, Déu meu, senyor. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, amb l'entrenador
0: Félix.
2: Rafa. Sí, el Félix era com
0: el coordinador, no?
2: I el Rafa era l'entrenador.
0: Félix Cusiner.
2: De la secció de futbol, diguéssim.
1: Manolo Sobosa també estava, formava part.
0: Sí, senyor.
3: Montó l'escola,
2: sí. Sí, sí.
0: Carles.
2: Era una mica avançats. Sí, sí, sí. Perdona, era una mica avançats al seu temps,
0: a l'escola
2: esportiva, perquè la idea és molt bona, perquè tocaven molts esports i cada un que es decidís pel
0: que,
2: seu.
0: Que tirava per on
2: li més li agradés.
3: Ja era regidor tu padre en l'escola esportiva?
0: Jo crec que no, eh?
2: No, el meu pare va entrar a regidor el 86, o sigui, quan vam fer l'ascens aquest a Nacional... llavors ell va entrar a ser regidor, que per això va deixar de ser president de la Blanca, perquè ho va dir,
0: sí.
2: Ell era molt recte amb tot això, va dir, és incompatible un càrrec amb l'altre, i llavors va deixar de ser president per ser regidor i treballar per tot l'esport
0: en l'àmbit més general, en aquest sentit. Carles, el record que et ve al cap, evidentment entenc que bo.
1: Molt bo, perquè m'ha agradat molt sempre retallar les cròniques i guardar les cròniques i fotografies.
0: Tens aquí una carpeta amb totes les cròniques, les fotos,
1: els resultats.
0: Ets don arxivo, eh?
1: Bueno, també vull dir una cosa, Sitges Digital m'ha ajudat molt, perquè
0: tant,
1: allà
0: tens
1: tot, i repassant, no repasses només la pàgina d'esports, sinó repasses les eleccions municipals del 82.
0: Ah, evidentment, sí.
1: Moltes anècdotes. Jo el que sí que volia dir és que crec que aquests dos ascensos consecutius van ser el fruit d'un treball de molta gent a darrere, com han anomenat en Jaume Serra, Manuel Escobosa, tota la gent que ho va fer possible, Albert Lluís, no em voldria deixar ningú, però bueno,
0: Lluís,
1: Antoni Bosch, Gal Minyanes, tots els que van formar part d'aleshores, que la Blanca feia 20 anys, aleshores quan es van aconseguir, que és un treball de 20 anys, que algú, no sé, bueno, eren avançats al seu temps, perquè hi ha una foto que vam anar a Itàlia l'any 81, i dels que van aconseguir aquests 200 consecutius, 9 d'aquella foto del 81, al cap de 7 anys, van assolir el màxim nivell. I érem els que vam començar, jo, amb Caixa Penedès, o Immobiliària Reixac i tots aquests, però algú ja va tenir la visió de dir, aquí, si es fa un bon treball, que és el treball que es va fer...
0: Escolteu una cosa, probablement aquesta pregunta sí que me la podeu contestar perfectament, però potser no seríeu vosaltres qui l'hauríeu de respondre, però aquell equip el podem considerar tranquil·lament com el millor equip de la història de la Blanca? O això és massa?
3: No, tira, és així.
0: És així.
3: No, no se ha hecho nunca algo parecido.
2: Vam cada campions de Catalunya.
3: Ganamos la primera liga, que quedaven 3 jornades per acabar, o 4.
0: És a dir, temporada 85-86, ascens a preferent, i a la següent, ascens a nacional.
3: Que era divisió d'honor.
0: Que es deia divisió d'honor, aleshores. Era màximo, sí.
3: I en aquell mismo año, campions de Catalunya, ganando al Sant Gabriel 2-1. O sea, era ponnos lo que tengas que ponernos, que lo ganaremos. Y nosotros siempre, algunas veces tenemos en la cabeza que en el primer año de juveniles, la mayoría estábamos en el B y no se subió, el juvenil A no subió por un gol. Entonces nos hubiera gustado mucho poder haber cogido aquello en primera. Ay, perdona, en preferente. Nos hubiera gustado mucho. Pero podemos pedir algo más. Yo sin, y no por ego ni por nada de todo esto, te vas a resultados, es el mejor equipo que ha habido en la Blanca con diferencia, con diferencia. Nosotros somos herederos de muchas cosas.
0: Si més no, Nacho, el més recordat, i això ja és un factor, crec que molt a tenir en compte, no? Vull dir,
3: hi ha una, sí. hay un precedente que también era el que empezó a llenar el campo de una manera muy bestia, que eran los González, Hermoso, Óscar, estos eran, nosotros éramos unos enanos que íbamos a verlos todos los domingos y aquello estaba muy lleno. Uh-huh. Otra cosa es que nosotros metíamos allí 500, 600 personas que decías, ¿en serio viene toda esta gente? Pero yo recuerdo que yo iba con íbamos los coños, que íbamos los cuatro a ver esos partidos. Sí, sí. Y no estaba tu padre de entrenador, tanto que dices que. O sea, tu padre estaba en todo desde el primer momento. Tu padre era entrenador de aquel equipo. Sí, sí. O sea, la vinculación que teníamos, yo creo que aquel fue nuestro como referencia a nivel de vamos a ganar. Y de ahí José González y Hermoso se fueron al San Andreu, gente que tenía más proyección, que al final, porque el fútbol estaba como estaba, no se llegó a ir más para arriba, te quedabas en la zona. Però aquell era un equip molt bueno.
1: El Bartu també va anar a l'Andorra.
2: Jo el que crec és que, ho has dit abans, i el Cisco també, hi havia una sensació de pertenència abans. Ara no existeix tant. És que,
0: costa més i
2: més,
0: no?
2: Els nostres pares apostaven per allò, la formació, sigues tranquil aquí, vas formant-te i ja està. Ara hi ha com una obsessió d'alguns pares per buscar categoria, no, avui aquest any aquí, la temporada que ve, mira, el Vilanova et vol el Cubelles,
0: sí.
2: Anem moguent, els nens han d'estar tranquils en el seu entorn.
0: I estem marejant la perdiu constantment, sí.
2: Totalment, deixa-li, si ha d'arribar, ja arribarà, però no corris, ara que disfruti, que gaudeixi, que estigui amb els seus companys, amb els seus amics, mira, i llavors vas agafant aquesta afició, aquestes ganes i encara dones més.
0: Aquell equip era una generació de futbolistes, de grans futbolistes, alguns d'ells van arribar a nivell professional, com és el cas del Xavi Escaig, no? Però jo ja he escoltat en més d'una tertúlia o en més d'una conversa algú que sempre em diu, per mi el millor jugador de la Blanca, Cisco Ejea. Sí. Suposo que això t'ho han dit alguna vegada, Cisco.
1: De la Blanca i de Sitges.
4: Sí que m'ho han dit i actualment t'ho diuen, no? A vegades ha sortit la conversa, no? I molta gent m'ho ha dit. I bueno, la veritat és que jo tinc un cúmul de sensacions, no? Cúmuls de sensacions com de frustració, d'orgull, no? Perquè et diguin això, no? Però, hòstia, em sap molt de greu no haver... No sé, jo no era conscient, realment no era conscient de lo que jo estava vivint i el que m'estava passant, no? I ara ho comentàvem aquí, no? Abans d'entrar, de que si hagués sigut els temps d'ara, actuals, en aquella època, possiblement jo hagués agafat un altre rumb a la meva vida.
0: No? Probablement perquè ara... Hi ha coses bones i no tan bones, però potser el jugador està més ben assessorat, no?
4: Exacte.
0: I allò potser al Cisco li hagués anat bé.
4: Totalment. O sigui...
0: Algú o alguns que probablement haguessin dit, Cisco, sí, per aquí,
4: sí,
0: o per allà, o...
4: Sí,
0: no.
4: Sí, sí.
0: No ho sé, eh?
4: Sí, sí, totalment. Jo estic totalment d'acord. I bueno, és el que dic, hòstia, et sap molt de greu...
0: Ho mires en la distància, no? I com dius, et genera aquest sentiment de frustració, no? De dir, hòstia...
4: Clar, a mi molta gent, moltes vegades... Ara ja no tant, en l'època de que ja ho has deixat i ja no pots fer res, m'ho havien dit, o sigui, jo no t'estic dient que tu juguessis al Barça, al primer equip, però que et haguessis pogut guanyar la vida en el futbol, segur, seguríssim.
0: Tu en algun moment vas tenir aquest pensament?
4: No, en aquella època no. No. Jo vaig tenir la mala sort d'escollir una vida que no és compatible amb la d'un esportista, sí, no? Que és sortir de nit, anar amb una colla d'amics, pues, que no et porten res de bo, comences a fumar de molt jove, comences a beure, i el tren d'aquesta vida passa molt ràpid. O sigui, si no l'agafes i no l'agafes a temps, passa.
3: Ja, però espera. Y luego el fútbol era muy diferente. Tú jugaste en preferente. Y allí un tío creativo, no. Primero corre como un cabrón y luego pasásela a este. O sea, el jugador creativo era muy difícil. Había uno por equipo, llevaba el número 10 y jugaba normalmente por la izquierda. Josep y yo nos fuimos a Vilafranca el primer año. Bueno, yo estuve unos meses que luego ya me fui a Gavà porque ahí no jugaba nada. Y a nosotros en septiembre, octubre en Vilafranca nos hacían correr a 2 grados, a toda pastilla, y a correr, y a correr, y a correr, y tocamos la pelota en cuarto de hora. Un tipo de jugador como tú, en aquella época, era muy difícil que le hicieran encajar un equipo. Tú en la Bisbalenca era corre, corre y corre, y defiende. Claro, tu tipo de juego... En aquel momento tampoco era todo aquello, era mucho más físico. Segunda vez te mataban a palos en los entrenos. En los entrenos, los tíos con los que jugabas.
4: Sí, sí.
3: Entonces, llegas a esos niveles con la calidad que tú tenías, por supuesto, con el fútbol que había, ostras, complicado, complicado.
0: Perquè si tu vas acabar la teva etapa de juvenil i el futbol...
4: Sí, pràcticament.
0: Va acabar allà.
4: Pràcticament va acabar, sí. Sí, sí.
2: I abans, és que abans, és el que diu en Nacho, el pas de juvenils amateur, jo també penso que era molt més difícil que ara.
1: Sí. Els veterans eren molt més veterans.
2: Hi havia rols molt... Sí, sí, sí.
0: Era un altre futbol, també.
2: Sí,
0: era un altre futbol.
2: Un altre futbol, sí, sí, sí, sí. I ara tot està molt més preparat perquè la gent amb qualitat pues, vagi arribant.
0: Sí, sí.
2: I fins i tot, jo et diria, és més fàcil... el que li ha passat, per exemple, amb la Minyamal, d'estar directament a primera, que no anar a segona ref, que ja no hi ha tantes càmeres. I a la millor fa 2 regats i el tercer, pues,
0: sí, sí,
2: ja no capateta, passa.
0: Sí, sí.
2: En canvi, a primera, tot això es respecta i si ets bo i en passes, pues en passes. Però abans no, abans és el que ha passat també amb l'Hermoso. L'Hermoso tenia una qualitat, jo el recordo, també com un dels millors jugadors, però quan va anar al Sant Andreu, pues, no va poder fer el salt definitiu. I amb això que dèiem del Siscu, jo després de jugar doncs, he entrenat a nens i amb ell l'he posat com a exemple moltes vegades, perquè era un jugador que a mi m'impressionava. O sigui, els regats que feia, les fintes, o sigui, posava les espatlles cap a una banda i se'n anava cap a l'altra, i després el xut, la manera de xutar d'ell, m'empeine total, era una passada. I amb els nens els dic, no fa falta ser molt fort per sí, xutar sí, molt sí. Fort. La clau és com poses el peu, com fas baixar la cama, i sempre deia... Tenia un company, que es diu Siscu Gea, que era prim...
0: Sí, perquè tampoc tenies un físic privilegiat, no, diguem-ho així,
2: era
0: no? Si un jugador més aviat, primet, no?
2: Sí, sí, però xutava d'una manera... Sí, sí. És el que he vist xutar més fort, perquè
0: sí, sí, sí,
2: la velocitat en què feia baixar la cama. Vull dir que... Bueno, no, la vida no ens ha fet arribar en segons quins jocs, però sí que
0: sí, sí.
2: El que vas deixar ja...
0: El record inesborrable, no? D'una etapa molt... molt...
3: Però sí que hi ha una cosa que a nivell de qualitat este era diferent, era otra cosa. Era otra cosa, hacía cosas que no los demás no... ¿De dónde ha hecho esto?
0: Diferencial, ¿no? Lo que dicen,
3: muy
0: ¿no?
3: Muy sí. Diferencial.
0: Sí, sí.
3: Pero sí que es verdad que también en algunas veces que se comenta, se habla de quién era mejor. Si Xavi, Scach o Siscu Egea.
0: Son dos perfiles muy diferentes, creo.
1: Eran complementarios.
3: Sí, porque aparte, nosotros siempre teníamos muy clara una cosa, que aquello era muy equipo. La calidad que teníamos, ese nivel de ganarlo todo de esa manera... Xavi no iba a meter todos los goles. Este se hartaba de meter goles.
0: Sí, sí.
3: Siscu no metía tantos, pero se hartaba de dar. Y a veces no estaba y no daba. Pero estaba Toni Sintes, que él te la colgaba, tal y cual. O sea, el equipo era muy potente. Y volvemos atrás. La base era que nos conocíamos, nos sabíamos leer muy bien. Íbamos un poco antes. Y trabajamos mucho.
1: I crec que érem una família força gran, fins i tot nosaltres amb les nostres mans hem ajudat a construir el vestidor i
0: sí, sí, clar.
1: I els vestidors amb les nostres pròpies mans.
0: Perquè tornem al d'abans, el que dèiem, no? La gran quantitat d'hores que s'hi passàveu allà.
1: Després també, jo no volia que acabi l'entrevista aquesta sense parlar una mica del club de premsa, perquè tu acabaves de jugar o d'entrenar i els que formaven part del club de premsa doncs fèiem les cròniques de l'equip inferior o superior.
0: Sí, sí.
1: Érem, bueno, germanats, era, jo me'ls miro i els considero germans, vull dir, no tinc per què avergonyir-me, són la meva família i ho van ser, i ho seguiran sent.
0: Abans que li preguntava al Cisco si en un moment amb ell li va passar pel cap doncs seguir vinculat al futbol o dedicar-se de manera professional, no? perquè apuntava a bones maneres. Tu ja m'has dit que no. La resta, teníeu pensat, no diré viure del futbol, però tenir aspiracions importants, Nacho, en el teu cas?
3: Jo no tenia mentalitat de futbolista.
0: No,
3: jo... entrenaba por la mañana el año del Nastic, entrenaba por la mañana un sábado, te pegabas una ducha, cogías un autobús y te ibas a Baracaldo y a jugar a cartas todo el fin de semana, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
3: Había otras cosas que hacer. Yo creo, el futbolista está en la cabeza, no está en los pies, nunca ha estado en los pies. Y eso, en aquella época... sí que es verdad, yo tenía la ventaja de que mi padre me hablaba, pero mi padre no me hablaba como futbolista para llegar a Primera División. Mi padre me hablaba de valores, respeto, pásatelo bien, fórmate, lo que decía Josep, lo que nos habían explicado toda la vida. Uh-huh. O sea, esto no. Ya te digo, a mí me hicieron una conmoción cerebral en un entreno un viernes, porque iba a jugar y el otro tipo no iba a jugar. Esto iba así.
0: Ya.
3: Entonces, esa mentalidad de decir no me va a entrar esto. Y luego Sitges estaba muy bien montado, era muy bonito. Atlántida, Pachá, todos estos son sitios muy, muy apetecibles.
0: Sí, sí, sí.
3: Y ¿qué deportista de élite ha tenido Sitges? Ostras, no sé. Nosotros, Marta Artigas, que fue a la Olimpiada de Los Ángeles, regatistas, pero es complicado aquí, ¿eh? Es complicado. Sí. Y eso en aquella época...
0: El entorno no favorece.
3: Para bien. Pero sí, el planteamiento de... Yo estoy con Siscu. En aquel, no eres capaz de verlo.
0: Yeah.
3: No eres capaz de ver que puedes vivir de esto. Sí que es verdad que puedes ganar dinero. Y había mucho dinero y se intentó hacer... Se intentó ganar dinero y se ganó. Pero profesionalmente era otra cosa. O sea, cuenta que con todo lo Xavi... que Xavi Scach, que sí. Era, lo fichó el Nastic,
0: sí.
3: En pretemporada, no jugó todo y tuvo que quedar máximo goleador de segunda B por delante del Cuco Ziganda de Osasuna para que Español lo cogiera.
0: Se fijaran,
3: es decir,
0: sí, sí, sí.
3: No quedes tercero o cuarto máximo goleador de la categoría porque entonces te vas a segunda ref, te vas a primera ref, te vas y ahí te van a matar.
0: Sí.
3: Parece muy sencillo.
2: Uh-huh. No, el fútbol tiene un... una part de sort que és també
0: sí.
2: Que no controles.
0: Allò d'estar al moment adequat sí,
2: perquè
0: sí.
2: El Xavi era un grandíssim jugador, però si aquell any el Nàstic, com diu ell, pues en lloc de sortir-li bé les coses, hagués tingut una lesió o alguna cosa, qui sap, no? Llavors, ostres, pues afortunadament va poder jugar tota la temporada, va marcar no sé quants gols i cap endavant. Però hi ha molts casos d'altres jugadors que en el moment que havien de fer el salt, ostres, pues, una lesió i...
1: Uh-huh. O un canvi d'entrenador.
2: O l'entrenador, perquè és el que decideix si li vas bé o no li vas bé.
0: Si jugues o no jugues, sí, sí, sí.
3: No, y luego que tú estabas en Villafranca y estabas haciendo ingenieros.
2: Sí.
3: Yo estudiaba de derecho.
2: Sí. Exacte.
3: En Bellaterra.
2: Jo és el que anava, sí, sí.
3: ¿Dónde está el tiempo?
2: Clar. Jo anava a dir, jo sí que, o sigui, quan era nen, recordo perfectament tenir el somni de dedicar-me al futbol.
0: Al futbol.
2: I el vas mantenir, però quan vaig anar amb el Nacho a Vilafranca, és com si et canvies la fas un xip,
0: sí.
2: Fas un canvi, no?, de xip, de dir... Uh-huh. Ostres, no, jo no,
0: hi ha un
2: no
0: punt d'inflexió, no?
2: No tinc la mentalitat per realment arribar a ser
0: adequada.
2: O sigui, no sé, no, per exemple,
3: o no quiero.
2: És legítim totalment.
3: És això, és dir, jo no quiero.
2: No és el tipus de vida que vull. O simplement donar-te compte de dir, no, perquè jo no puc sortir davant de, jo què sé, 50.000 persones, fallar un gol i després seguir demanant-la. Ja. No? Perquè igual tens, sí, sí, no tens, sí, aquesta capacitat, i això és importantíssim. La mentalitat per mi és el 80%.
0: O que en algun moment t'arribin a xiular.
2: I dius, hòstia, no, sí, jo sí, no aguanto. El jugador que sí, sí, ha de jugar, sí, sí, professional, sí, sí, això bo, li ha de ser igual. Uh-huh. Doncs aquestes,
3: tu,
2: aquestes
3: tu sí que l'hauries pedido, tu lo pedías todo, Josep.
2: Sí, sí, sí.
1: No, però, si em permeteu, una de les, de la comunió que hi havia entre l'equip i la confiança, m'agradaria que el Josep expliqués una jugada al camp de la Montañesa on només...
2: Hòstia, batalletes, només, eh? Vale, batalletes, eh?
1: No, batalletes no, però és un exemple... Un exemple,
2: hi ha algú que explicar-les.
1: Un exemple de comunió...
2: De connexió. Explico.
1: De confiança, explico-t'ho.
0: Perquè, abans que ho expliqués, recordeu, suposo, determinats partits, determinades situacions de partit...
2: Com si fos ara.
0: Algun gol, fins i tot. Sí. Encara ho recordeu, allò?
2: Sí, sí, sí. Mira, aquest que recordem va ser un gol, i no el vaig ser jo, però el recordo, com si el hagués fet jo. Bueno, estàvem al camp de la Montañesa, i em sembla que va ser, no sé, va ser el Quique o Quique, va despejar una pilota... Bueno, doncs se'n anava i tots es van quedar esperant que sortís, però jo vaig córrer i doncs, al mig del camp devien pensar, i aquest on va corrent, però jo vaig córrer i llavors quan vaig córrer jo el Xavi va dir, bueno, si corre aquest
0: també corro jo,
2: doncs corro, sí, jo, sí. I va seguir corrent i jo vaig seguir i la pilota va tocar el pal, el banderín de córner, i es va quedar dintre. Llavors la vaig agafar, vaig aixecar el cap i vaig veure el Xavi ja sol davant del porter, li vaig passar i gol. Vull dir, és allò que deia en Carles, a dir, bueno, si aquest corre, per alguna cosa deu ser, no sé,
0: sí, sí,
2: i si
0: sí,
2: l'agafa,
0: no
2: fa, però... ell va córrer també. Era la clau que hem dit abans, era la connexió entre nosaltres.
1: I si em permeteu també, perdona Josep, una mica un record també pel míster Vicenç Riambau.
0: Sí, home, clar, la gent que acabi a la fi us...
1: El delegat Manolo Escobosa,
0: sí.
1: El massatgista Albert Soler, sí, que sí. Estaven...
2: Ens donava molta confiança.
3: Era muy inteligente el Riambau, sobre todo por lo que no decía.
2: Sí.
3: No hablaba tanto.
4: A mí siempre
2: feia sentir molt important.
4: A mí hi ha una anècdota d'un partit que no sé si em podreu ajudar o no. Us en recordeu un partit? És que no sé si ens entrenava el Rafa o el Riambau. Em sembla que era el camp del Sant Feliueny. Un equip que a la mitja part anàvem 0-0 i ens vam fotre una bronca, però una bronca, perquè a l'altre equip feia molt bé el fora de joc i cada vegada que fèiem un passe ens pitàvem fora de joc.
3: Rafa seria el Riambau, no pegava bronques.
4: Rafa, pues, sí, em sembla que era el Rafa, no?
3: Rafa pilló un rebote, sí.
4: ¿T'acuerdas de este partido?
3: Sí, porque éramos muy pajaritos y era infantiles o algo así.
4: I que ella, no, antes, cada vegada que ella el fora de joc, que ella el fora de joc, i jo me'n recordo que va haver a la segona part una jugada que ens va dir, teniu que entrar a la segona línia. No pot ser que els delanters... arrastin els defenses perquè surten i caiguem amb el fora
0: de joc.
4: Jo me'n recordo d'aquell partit que vaig agafar una pilota a mig camp i vaig fer veure que feia un passe en llarg amb un extrem o amb el Josep o el Nacho o l'Escaig, i vaig picar la pilota pel mig de la defensa, me la vaig emportar jo sol, em va sortir el porter, me'l vaig regatejar i gol.
3: En plan, Rubi, te fuiste por fuera, por la derecha.
4: Te regateaste
3: por la derecha.
4: ¿Os acordáis de ese partido?
3: Sí, sacaste de encima de toda la gente, estaba en el medio campo.
4: Hòstia, allò va ser, per mi, brutal, tio.
3: No, però sí que és verdad que el tipo que nos llevaba era muy listo.
4: Sí,
3: el Riambau no... También nos conocía.
0: Sí.
3: Y... nos dejaba el margen que tenía que dejarnos y nos decía cuatro cosas.
4: Y yo también volia dir una cosa de que a vegades es parla, no, es que el Cisco Gea jugava molt bé, que tal, vale, però amb ve de l'equip, o sigui, quan tu ets un jugador que a mig camp tens una visió i això, però quan tens a davant gent que tu saps que el Josep era una fletxa, l'Escaig era un gran finalitzador.
0: Perquè tu que eres, com un mitja punta, diguéssim?
4: Sí. Nosaltres jugàvem tres a mig camp, jo feia el rombo, com si diguéssim d'ara, que es diu, i els dos puntes eren l'Escaig i el Josep.
0: Què fèieu,
4: el
0: clàssic 4-4-2 o... Sí.
4: 4-3-1-2 era.
3: Era 4-4-2, però tu hacías lo que te daba la gana.
4: Sí.
3: Era 4, quería ser un 4-4-2.
4: Però és lo que dic, no?
0: Tenia libertat de movimientos,
4: però,
0: no?
4: Però clar, és que us en recordeu que jugàvem, nosaltres jugàvem en defensa de 3 amb un lliure per darrere?
2: Sí, sí, sí.
4: O sigui, el lliure...
0: La figura era, del lliure, tio, el libero, eh? Sí, oh,
4: era, el lliure era el que escombrava tot.
0: Això és prehistòria.
4: Tot, o sigui, tot, tot, tot els perills de, que passaven dels defenses, el lliure estava allà. I era, això era una, o sigui, una figura dintre del camp imprescindible.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Perquè era l'apagafocs. Després tenies els laterals, tenies el Nacho Escobosa, que jo quan jugava, i ara em ve a la memòria, jo agafava una pilota, per exemple, de banda esquerra, i em girava, i jo sabia que entre, la, entre el lateral i el mig, i aquest ja havia arrencat i li havia agafat 10 metres.
3: Però és el que anàvem antes, Cisco.
1: Jo,
3: per segons com la recibies, jo sabia el que ibas a fer.
4: Llavors, diu,
3: Josep sabia el que ibas a fer, i mucha gente sabia el que ibas a fer. Entonces nos movíamos un poco antes.
4: Però tu puedes decir, qué bueno el Cisco. No, qué bueno el Cisco no, porque el Josep ya ha hecho un movimiento, el Nacho ha hecho otro movimiento, y solamente tienes que hacer aquello, ponerla allí. O sea,
3: sí, però...
2: Era un bon equip, sí.
4: I clar, és que era el Josep Serra, jo me'n recordo que... O sigui, si tenia la mala sort a l'altre equip d'agafar un lateral que fos una miqueta lent,
0: ja va haver
4: hagut oli. Perquè és que era una fletxa,
0: sí,
4: era increïble.
3: I lo que tenia Josep, a part d'altres coses, és que se ponia por delante del defensa. Eso que ahora explican, crúzate por delante del defensa, tienes que ir por delante del defensa. Nadie se lo había... Bueno, tu padre había jugado de extremo y tu padre sí que tenía... Era mucho más rápido que tú, creo, por el tipo de fútbol rapidísimo. Era diferente, cuando jugaba con el Porras y con toda aquella banda, sí. Que eran muy buenos. Pero Josep se cruzaba por delante, era un listo, era un cabrón. O sea, era muy hábil en movimiento.
4: Pero...
3: ¿Estaba solo delante del portero? Acababa solo delante del portero, no estaba solo delante del portero. El defensa estaba esperándole por detrás y él se había cruzado por delante.
4: Es que tuvimos no sé si decirle la suerte, no sé si es la palabra adecuada, pero es como, si lo pones ahora a gran escala, como el Barça, como tal, es que tenías un Pedri, tenías un Fermín, tenías un Rashford, tenías un tío rápido, tenías un portero, lo teníamos todo nosotros. Es que lo teníamos todo.
3: Rashford no hubiera entendido
0: aquello.
4: No.
3: O sea,
4: no.
3: El vínculo de la casa, el vínculo de la gente de Sitges, de los amigos, no por la historia, Sitges es lo mejor.
0: Sí,
3: y tal.
0: No.
3: Tanten. Vale. El vínculo desde pequeñajos
4: había hermandad, sí.
3: Hacía que supiéramos cosas que iban a pasar, y los que vinieron, vuelvo a lo mismo, aumentaron mucho en calidad,
4: sí.
3: O sea, no venía cualquiera,
4: no.
3: Porque no cabía no cabía, lo que venía a jugar y a mejorar, y luego tenían que tener una calidad como personas mínima para entrar en lo que era una normalidad,
4: sí.
3: estrellitas. Estabas tú y el Carlos cuando se ponía vedette. Pero el resto éramos tipos muy normales. Yo había jugado en casa de Josep Serra en la calle no sé cuántos años, y tú bajabas con el Albert Lluís no sé cuántos años. Al final vuelve a ser lo mismo. Gente normal que se quiere, que se conoce y que es muy bueno jugando.
0: Pertanyeu a aquella generació de futbolistes que encara es podia jugar al carrer.
2: Al carrer, sí. Sí. Això,
0: sí. Això que ara es diu
2: futbol de carrer. És una falta.
4: I tant.
0: Sí, som d'aquella generació que podíem jugar, no diré tranquil·lament, però pilota, 2-3, vinga.
2: Sí, sí, sí. Ara, això és el que falta avui en dia. Perquè entren des de molt petits a la formació que està massa rígida, entenc jo. És a dir, ja pretenem que el lateral la passi al mig el davanter, però després ha de regatejar. Sí, al final, en un moment hem de fer l'1 contra 1, mm-hmm. I això on t'agafava era el carrer. No, sí. Falta, trobo faltar, sí.
4: Sí, sí.
2: Això.
4: Sí, sí.
2: Vull dir...
3: Es que incluso el propio cerebro se regula, es decir, al cerebro le puedes meter el esfuerzo que quieras, pero tienes que darle disfrute. Si no le das disfrute, hay una desconexión.
2: Exacto.
3: Nosotros nos lo pasábamos bien.
2: Sí, sí,
3: muy
2: sí.
3: Bien. Y el jugador ahora es esfuerzo, y hay que ganar. ¿Y cuándo disfruto? Porque puedo disfrutar perdiendo, evidentemente menos, y nosotros tampoco nos dieron muchas oportunidades para disfrutar perdiendo, pero sí que es verdad que disfrutábamos, y entonces sí que el esfuerzo das lo que tengas que dar.
4: Y otra cosa es que tiene muchísimo, pero muchísimo mérito, que a veces se nos pasa un poco por alto, es lo que he dicho antes, ¿no? El hecho de dónde jugábamos, en las instalaciones dónde jugábamos, ¿os acordáis de? Lo hemos hablado más de una vez, el campo de Cinco Rosas, que era una caja de cerillas.
2: Sí, sí, sí.
4: Campos de tierra. O sea, a mí me hubiera gustado ver ese juvenil en los campos de ahora.
0: En los tiempos actuales, ¿no?
4: Con el campo.
1: Sí, sobre todo por Porter, que ahora son de gespa y.
4: El campo recién regado.
1: Las rascadas no curaban, sí, sí, no curaban, sí, más.
0: No curaban,
4: claro, con buenos balones, el césped que corre el balón. Que, hostia.
3: El domingo, mi hijo juega en La Blanca, en el juvenil C, y se ha subido de categoría ganando en Vilafranca. Bueno, quedan tres jornadas para acabar, se ganó la liga. 16, 17 años. ¿Te puedes creer que llega un... Jugamos a las 9 de la mañana, casi acabando la liga. Un crío majo, muy majo. Este campo de hierba que tenía buena pinta, estaba tal y dices, uff, vaya mierda. O sea, hay mucha arena. ¿Qué?
4: Sí, sí, sí.
3: ¿Cuándo jugaste tú en el campo del Bayern de Múnich? Desgraciado, ponte las botas y corre.
4: Sí, sí.
3: Pero eso está así.
0: Sí,
3: ya.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Ya está, sí, así. Sí. Nosotros...
0: ¿Han nacido con esto? Sí.
3: Es nosotros, esa, ya no es. No, ¿qué le enseñas? No, esto es así.
4: Nosotros, yo me acuerdo, ¿cuánto nos duraban unas botas? ¿Los tacos de goma?
1: Un parell de temporadas, seguro.
4: ¿Un parell? Menús, Carlos. Si eran campos, eran lijas. Eran lijas. Yo me acuerdo que me compraba unas botas y a la que llevábamos no sé cuántos partidos ya no tenías tacos y resbalabas.
3: Pero jugabas con unas Patrick que no tenían tacos y es lo que hay hasta el año que viene.
4: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Y,
4: sí, sí.
3: Y ya está, pero claro que todo cambia, claro que todo cambia, pero vuelvo un poco a lo que yo creo que por donde iban los tiros.
4: ¿Y os acordáis de las rascadas?
3: ¿Quieres dejarme acabar? Nunca me has acabado de dejar. ¿Cómo la sensación de ser de tu equipo da algo más?
4: Sí.
3: O sea, la sensación de jugar en tu pueblo, la sensación de jugar con tu gente, te da algo más siempre.
0: Te da ese plus, sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Hay una parte profesional que he hecho con jugadores, con agente de jugadores. Donde yo estaba, esas cosas no se hacían, pero hay juveniles que llevan 10 equipos jugados. En juveniles. Claro. Han estado en 10 equipos diferentes.
4: Claro.
3: Qué sensación, si la Blanca sube o baja, le da igual, el año que viene volverá a jugar en preferente. ¿Dónde? Me sí. Da igual, ya me llevará mi padre, mi madre, mi tío.
4: Sí.
3: Esa sensación,
4: sí.
3: Eso en la cabeza, evidentemente te limita para hacer un montón de cosas. Y que luego en la vida probablemente te vaya a perjudicar. Pero ese no es el tema de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que esa sensación de ser de tu equipo, este es mi club. O sea, aquella parte inglesa del One Club Man. Eso es un plus.
0: Sí, sí, sí.
3: Eso es un plus.
2: Sí, sí. Jo crec que els pares ens portaven al futbol pensant en la formació, pensant en que ens donguessin uns valors.
0: Sense cap ànim, Josep, de creure's que tenien un gran futbolista de futur i... No?
2: Exactament, aquesta és la diferència. De dir, ells estaven contents de veure com creixíem pues amb aquests valors i aquest era l'objectiu. Si al final acabaves amb aquests valors, que és que ens puguem reunir 40 anys després i siguem amics i el companyerisme que teníem i on no arribava un, arribava l'altre, aquesta solidaritat, tot això era el que pretenien.
3: Tu padre en el segundo año de juveniles, ganándolo todo, entraba cada mes, no sé si a los martes, el cabrón, porque venía para mirar las uñas de los pies. No, sí, sí, o sea, córtate las uñas. Era educación,
0: sí, sí.
3: De todo tipo. Eres futbolista, te puedes hacer daño, sí, sí. Si llevas las uñas así. Miraba las uñas de los pies de los críos. Y tú llegabas a casa y decías, me tengo que cortar las uñas de los pies.
0: Sí, sí, sí.
3: Es eso, que es un detalle que dices, no me fastidies, era una cosa más de todas las cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, pero que nos estaban enseñando.
2: Es que anem a la fundació de la Blanca. La Blanca va passar a ser un club formatiu per això, perquè tal com dèiem abans, Sitges tenia molts atractius i un grup de persones va dir, ostres, anem a assegurar-nos també de que tinguin el lloc on poder anar agafant els valors que corresponen.
0: Que cal.
2: I pues mira, nosaltres vam tenir la sort de viure-ho, això.
1: Crec que som hereus de tota aquesta tasca i de tots aquells jugadors que van passar per Camp Perico, dels àrbits que van arbitrar aquells partits allà, dels que van decidir fer el canvi de Can Perico on hi havia l'antic Pinsbens, i de tots els jugadors que van jugar abans que nosaltres.
0: És cert, sou hereus d'una generació, d'una altra generació, evidentment, però jo em reitero i repeteixo que la vostra probablement sigui, si no la més recordada, estaríeu al... Sí, no diria el que abans deia el Nacho, no? Vull dir, podem dir sense por equivocar-nos que, escolta'm, aquell juvenil no està al número 1.
4: Jo volia dir una cosa en referència a allò dels pares, no? I als valors. Ara m'heu fet pensar en una cosa, perquè, o sigui, jo per exemple, jo arribava a casa meva i li deia al meu pare, hosti, papa, has vist quin gol i quina assistència que he fet i tal. I sabeu el que em deia? Sí, bueno, però el passe aquell que has fet allà darrere, que t'han robat la pilota, que quasi ens fan el gol aquell...
0: Et destacava més lo negatiu que no...
4: Jo pensava, ¿cómo me puede estar diciendo esto?
3: El nivell d'exigència era muy alto.
4: ¿Cómo me puede estar diciendo que he fallado un pase, que casi nos meten un gol porque he tenido que salir aquí el jugador o el portero y la ha salvado, cuando he hecho un gol y una asistencia?
3: ¿Tu padre conducía?
4: No.
3: El mío tampoco. ¿Tu padre se había perdido algún partido fuera de casa?
4: Nunca.
3: ¿Cómo iba?
4: Nunca.
3: Sí. Con el Tabueña, que su hijo no jugaba, es que los con padres, Tomás, sí, con Tomás, sí, Junyent,
4: eso es muy importante.
3: ¿Qué teníamos alrededor?
4: El vínculo que había entre las familias era una pasada.
3: Por esa parte de lo que decía, es decir, el nivel de exigencia era muy alto, pero te ponían todo como para tira.
4: Sí,
3: tira.
4: Sí, sí.
0: No, és que sabia que em passaria això. Sabia que em passaria això.
3: Sí,
0: són les 12 gairebé, ho hem de deixar. Ho lamento molt perquè estaríem aquí... Vaja, mitja hora més o una hora més amb aquesta bona gent que avui comparteix taula, records i tantes coses. Us agraeixo moltíssim doncs, aquesta bona estona, Carles, Siscu, Nacho, Josep.
2: Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat.
3: No, gràcies, Pitu. Gràcies a ti per mi tot. Gràcies a Santi per el escrito del fin de semana del Eco. No, gràcies a vosaltres. Tot el contrari.
0: Bé, és el testimoni que queda, no? I que quedarà, evidentment, per tants i tants anys.
3: Gràcies, Pitu.
0: Gràcies i que gaudiu doncs, del que resta, no? I que és molt. I amb això, i amb aquesta bona conversa i amb aquests bons moments, acabem agraint de nou la seva confiança. Arribem gairebé a les 12, ho hem de deixar, que vagi molt bé i que acabem de passar molt bon dimarts. Adéu-siau.

Els docents tornaran a la vaga aquest dimecres a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. És la segona del cicle d'aturades després que la vaga general d'aquest dimarts hagi tingut un seguiment del 70% segons la USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació. El sindicat demanarà dijous a la taula sectorial un augment salarial de 400 euros, però el govern els acusa de llançar propostes poc realistes. Esquerra i els comuns demanen al govern que faci una proposta realista als docents que permeti aturar les vagues als centres educatius. Junts també es posa al costat dels docents, adverteix que el govern de Salvador Illa està en caiguda lliure i torna a demanar la dimissió de la consellera Niubó. La infiltració dels Mossos en una assemblea de professors arriba al Parlament. La consellera d'Interior i el major dels Mossos donaran explicacions aquest dimarts.